0: afecta a bona part del país. Ana Alfonso.
1: L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a 300 quilòmetres de la capital. El sisme ha estat als voltants de les 6 de la tarda, hora local, i l'han seguit diverses rèpliques. Les autoritats encara no han donat cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran greus, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
1: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i molts ciutadans han sortit als carrers per protegir-se dels tremolors. També hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat aquesta alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països de la regió.
0: Repassem ara altres informacions en format més breu. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Crida la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de cama extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de nou net.
0: Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors.
1: L'agència Lenke és la primera que el representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
3: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
1: Viena Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells. Per la seva editora, Blanca Pujals, la comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
4: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
1: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
0: Esports, el Mundial de Futbol s'ha tancat la primera fase del grup P amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificats ja per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. També passarien a la següent ronda el Marroc i el Brasil. I a les 3 es tanca el grup A amb aquests partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic.
1: El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pasqual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
5: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Aviam què passarà.
13: El primer concert va ser a Torelló.
14: Torelló, aquí, al costat, aquí a Osona.
13: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'ava.
14: Per Carnaval.
13: Sí.
15: Cris Joanico, eh?
16: Ai, que bé, m'encanta el Cris Joanico.
17: És molt bo, eh?
13: Sí.
12: Gran carrera, eh?
16: M'agrada molt com canta, està canta superbé.
12: I parlarem de la clau anglesa. És un invent impressionant, la clau anglesa.
16: Ah, sí?
14: Fa servir, tu?
12: Molt.
14: Vaig, que lleu, creu, jefa.
16: Aquesta em ve servir.
18: Déu us guard!
19: I vista el guanyre!

0: la Renaixença. La clau anglesa l'inventen...
1: Aquí no hi ha dubte, Peyu. Eh? Bueno, que no es diu la clau egípcia.
0: No, no, no, està clar. La clau anglesa no la van...
1: No em diguis que la van...
0: No, no. No la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
1: Sí, però vull dir...
0: No la van inventar l'antic Egipte.
1: No.
0: No. Evidentment, la van inventar els anglesos.
2: Ara. Collons d'anglesos.
0: Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX, un tal Richard Clyburne i un tal Edwin Byrd. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
3: Clar, i se li devia espatllar el tallagespes, i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespes.
0: Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona.
4: Sí.
0: Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda, com de segona, un raspall de dents, per exemple.
1: Sí.
0: Vale,
1: no.
0: Però la clau anglesa i el talla gespa, hòstia, nano, espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patenta una versió millorada de la clau anglesa.
4: Ah.
0: Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca.
4: No,
2: la clau sueca? Es diu la clau sueca?
0: Sí, no té nom d'eina.
1: No, que no. És que clau sueca...
0: Té més nom com de clau d'arts marcials.
1: Bueno,
0: no? Li va fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
2: Sí. Per no complicar-nos la vida, també, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que fotem una clau sueca.
0: També. No sé com s'ha de fer. Passa
2: no
0: també
2: facis.
0: Allò que passa amb altres coses, com l'amanida russa, que sabeu que l'amanida russa a Rússia no en diuen amanida russa.
1: Què vols dir?
0: La clau anglesa a Anglaterra tampoc en diuen clau anglesa.
1: Tampoc?
0: No.
1: Ah, no?
0: O sigui, en els països originals, a Suècia no en diuen clau sueca
1: tampoc,
0: i a Anglaterra no en diuen clau anglesa. En diuen clau ajustable.
1: Ah. Mm? I els russos de l'amanida russa de l'ensaladilla en diuen...
0: Sí.
1: Ensaladilla ajustable?
0: L'ensaladilla... Es veu que en diuen amanida Olivier, a Rússia, de l'ensaladilla russa. Sí.
1: Ensaladilla.
0: Perquè el seu creador era un xef franco-belga que es deia Lucien Olivier. Si aneu a Rússia, heu de demanar una amanida Olivier.
2: I us donaran una clau anglesa.
0: No!
1: No entenc res.
0: Però a Anglaterra, sobretot, no demaneu una clau anglesa, a Anglaterra.
1: No. No. Que hem de demanar?
0: No, bueno, una clau ajustable.
1: Ajustable. Ah.
0: Clar, una clau anglesa no, sobretot.
1: No. Ni una ensaladilla russa.
0: Anglaterra?
1: Tampoc. No. La foten dolentíssima.
0: Ah.
1: No la demaneu mai,
4: tot
1: ja.
4: Tot ho fan dolent, no. Anglaterra.
1: Sí.
0: Jo el que no entenc és, havent-se inventat la clau anglesa,
1: sí,
0: per què els mecànics encara tenen tot aquell reguitzell de claus fixes de diferents números?
4: És veritat.
0: Si al final ho pots fer tot amb la clau anglesa...
2: No. Però...
0: La del 13, la del 6, la del 12.
2: Tu saps el ben perill que queda totes aquelles claus penjades allà de la gran a la petita?
0: Això sí, saps? Això sí.
2: Hòstia.
0: Jo crec que és només per fer bromes als aprenents. Perquè quan ve un aprenent, porta'm la clau del 13, llavors ve l'aprenent, la va buscar, da. Ah, és petita, vés-me a buscar la del 15.
2: Fata.
0: És per tocar els collons.
1: Però el senyor.
0: Suposo que és això. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat

0: berenam.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Es diu així.
0: I a la tarda fem sa
1: bereneta. Bereneta.
2: Sa bereneta.
0: Sa bereneta.
1: Sa bereneta. Què,
0: eh? Sí.
1: Ho estic fent prou bé.
0: Fas molt bé, pots venir quan vulguis, si ja ho saps. Però jo, habitualment, el que sigues esmorzant és unes llesques de pa torrat amb una mica de tomata i unes tàperes amb oli damunt.
1: Mira.
0: Què faig jo?
1: Les fas tu, les tàperes?
0: Bueno, sí, me les compro crues i les condimento, sí.
1: Mira.
0: Ben bones.
1: Bé.
0: Avui, bueno, una mica de llangonissa ha anat malament.
1: També, eh?
0: Estima la terra, clar que sí.
1: Escolta, ets un... conegut i conegut especial per la Laia i l'Arnau, perquè us coneixeu, amb l'Arnau havíeu compartit, no, el Sente,
0: sí,
1: que era el bateria dels Ja t'ho diré, havia sigut representant dels Obeses.
0: I van coincidir amb escenari, també.
1: Ah, sí? Heu tocat junts?
0: Bueno, sí, de fet, amb un homenatge que se li va fent en Sente, tant a la Mirona com a Ciutadella, i, evidentment, en aquell homenatge que es va muntar, van voler que tota la figura d'en Sente estigués representada des de que era agitador cultural. Que...
1: Quin tio tan ben parit, el Sente.
0: En Sente era una... Encara me l'estim molt. Vull dir, és una persona que hi penso moltíssim cada dia. I van coincidir això de muntar escenari perquè van voler que en Sente estigués representant en totes les seves facetes. I, evidentment, la de representant no hi podien faltar la seva nineta dels ulls, que són Obeses. Eren Obeses.
2: Sí, home, un personatge extraordinari, estimadíssim per molta gent. I, de fet, aquests concerts d'homenatge, tant el que van fer a la Mirona com a Menorca, doncs va ser increïble. La quantitat de gent que es va reunir, que va mostrar la seva estima per...
0: Sí, i ens van fer més amics encara en tot això. I després la Laia és un grandíssim músic que van coincidir amb l'OMAC juvenil.
1: Sí.
0: Tot i que jo ho desconeixia, perquè a l'OMAC eren, no sé, molts músics i eren molt joves, amb un projecte que és igualment sensible. I veient aquest programa, perquè heu de dir que...
1: ens mires, eh?
0: A casa us mirem, sí.
1: Mira.
0: Us mirem, no vos escoltam. I vaig dir, ostres, jo estic fent un disc que es diu Rosa d'Esvents, l'estava preparant i volia que els instruments i les col·laboracions fossin instruments de vent. Vaig dir...
3: La Laia.
0: Vull una gralla, una dolçaina, crec que una gralla millor. I la Laia, i em vaig fer contacte, i mira.
1: I mira.
4: I li vaig dir, sí, ja ens coneixia.
0: Ostres,
1: i la Laia Gluck apareix en aquest nou disc que has publicat en el 2026, que es titula Rosa dels Vents, i que sona així.

0: Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
1: Sí.
0: És una cosa que la gent, vols dir que la, quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la Tramuntana, el Gregal...
1: Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els més no et pensis, eh? No era tan, habitual.
0: No.
1: De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des de que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
0: Per què?
1: Bueno, perquè a Menorca el vent és un element, és bastant present en totes les formes, diríem, no?
0: Quin és el que dona pel sac allà? Com bueno, l'Empordà es parla sempre a la Tramuntana?
1: A la Tramuntana, la mateixa Tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del golf de Lleó, per tant, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt... amb pols en suspensió, és brut.
2: Sí.
1: Quatre gotes que cauen i, a més, t'embruten el cotxe, saps allò que...
0: I això, li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
1: Sí, és a dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i, evidentment, alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia, és a dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca...
0: Sí.
1: I he mirat una mica a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent. No sé, és una mica... Es busca conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
0: Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
1: Bueno, està bé.
0: Es parla tant català com a Barcelona, encara?
1: Una mica més.
0: Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
1: Sí, crec que sí.
3: Perquè tots els catalans van cap allà.
1: Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no... bàsicament perquè es viu en català, en menorquí, en Ciutadella, en
0: algunes... Digue-li com vulguis.
1: És igual, però es viu, sempre s'hi ha viscut, allà, amb aquest... Ara, evidentment, jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i amb molta immigració...

0: de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més, sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, pues el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
1: Bueno, llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca.
0: Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic. Sí. Es viu, bàsicament, del turisme i, evidentment, hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant important. I és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
1: I el circuit cultural? Perquè aquí sempre ens arriba bona de Menorca, només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té, això?
0: A Menorca sempre és magre, el circuit cultural, és una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que en altres illes i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals. És a dir, aquesta voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que estan, que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants.
1: Mm-hmm. I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
2: No t'hi veig.
1: No.
2: Bueno, tu ets de terra endins, eh?
1: Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
0: Bueno, depèn, no?
1: Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
0: Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
1: Ah, sí?
0: Ara. Pots venir quan vulguis. Ja tenim cabres, tenim formatge.
2: Hi ha vi.
0: O sigui, hi ha vi, oli.
1: Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
2: No ho diguis.
1: No ho diguis, però només digues sí o no.
0: Sí. Uns quants.
1: Encara n'hi ha uns quants,
0: uns quants.
1: Portes més de 30 anys de carrera. Ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals. Ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya, també. No sé quin panorama t'agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
0: Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia ha canviat moltíssim. O sigui, nosaltres ja t'ho diria, vam ser un 4 amics o 5 amics que van agafar una maleta i un instrument i vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
1: Recordes el dia que pateu a...
0: Bueno, sí, me'n recordo.
1: Que veniu a Catalunya.
0: Sí. El primer concert va ser a Torelló.
1: Torelló, aquí, al costat, aquí a Osona.
0: Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'Ava.
1: Per Carnaval de Torelló.
0: Sí, Carnaval de Torelló.
2: Per als millors.
0: A l'antiga pista de hockey, que ara mateix és una biblioteca. No està malament, també, el canvi no està malament. I l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, i ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabíem on era. Vam anar per Can Toni Gros i per...
2: Maco.
1: Per anar a Figueres?
2: Sí,
0: clar, perquè l'eix...
1: Clar, no existia.
2: Sí. El túnel de Barracons tampoc?
1: No.
0: Sí. No hi havia res.
1: Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar l'AP7.
2: Oh, tu!
0: No.
1: Aventurers,
0: movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
2: Bueno.
0: Amb un ramat de xais a davant,
1: sí,
0: de no sé, 300 o 400 xais, i l'endemà matí, doncs...
1: Concert a Torelló.
0: Del concert a Torelló ens anem allà. Bueno, no sé, una aventura bastant increïble. Sí, me'n recordo perfectament de la terratge.
1: Va anar bé el concert, per això?
0: Sí. A més, van venir uns quants amics que teníem tant per Barcelona i per aquí, per Osona, que ens van acompanyar. I sí, va ser la primera aventura, o el primer acte de l'aventura que va durar uns quants anys.
1: Després de 30 anys de carrera, no sé què t'inspira per continuar escrivint i dir, bueno, vull dir que no sé si t'ha passat pel cap de dir ja està, el que havia de fer ja ho he fet, plego...
0: Jo crec que sempre hi ha coses a dir. Sempre hi haurà coses a dir, coses que preocupen, coses que t'agraden. Sempre ho faig des d'una perspectiva... M'agrada ratllar o parlar o xerrar molt del que veig i del que visc. I en aquest cas, des de fa uns quants anys, és Menorca. Mm-hmm. Ja ho era en el seu moment, quan van venir els Jaire cap aquí.
1: Sí.
0: El referent sempre és allà on surts, no?
1: Sí. Pauades de Montserena, l'arena era de Menorca, digues.
0: Exacte. Però, i ara, sí que hi ha, sempre hi ha alguna algunes coses a dir. Jo crec que no canviaré mai el que vull dir. A vegades és la forma com ho dius i el punt de partida. En aquest cas, amb aquest últim disc, crec que és un encert per part meva agafar la Rosa dels Vents i posar-la damunt Menorca. Com a punt de partida, em dona una planificació de tot bastant, bastant diferent, que fins ara no ho havia fet. No? Sempre tenen cançons sueltes, una cosa així. Ara faig una, en faig una altra. I ara no.
2: Has anat posant seny, també, i clar...
0: Sí, deu ser això. Vols dir?
1: Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
0: Ho fan uns mocadors, ja ho he dit.
1: Els mocadors, eh?
0: Mocadors, sí.
1: Què vol dir?
0: D'un tiet.
1: Un tiet teu.
0: Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors a l'Espanyol.
1: Mira, sort que no eren blancs.
0: De Targal. Sí, saps d'aquells de
1: Targal? Sí.
0: I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
1: Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico. S'escapa més enllà de la raó. Amb el blanc i blau el cor segueix l'herència. Ajuntament de Barcelona, eh? Som família, som orgull, som resistència. Atenció al públic. Sempre fidel. Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
0: Bueno, era un acte molt, molt, molt institucional, clar, molt... Era el paranimf de la UB, això.
1: D'acord.
0: Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
1: Que és mantenint-se immòbil. Sense fer res.
0: I després venen a donar l'hora de bona.
1: Llavors, sí, ja.
0: Feliciten, clar.
1: Ah, ens ho hem passat molt bé, ens
0: molt
1: ha agradat
0: bé,
1: molt.
2: Quina gran peça que has interpretat.
0: Sí. És que sí.
2: Ho fots molt bé. Ja et seguíem.
1: Sí.
2: A casa...
3: Com
2: que éreu els gossos, éreu vosaltres, no? Ja et seguíem.
0: D'aquest en tinc unes quantes, eh? També
1: sí?
0: Sí, clar.
1: Pots explicar-ne algunes,
0: sí,
1: si
0: bueno,
1: vols.
0: No, és que jo vaig al... Bueno, en tinc una de... Sí, no, amb els un papa a mi m'agrada... Em componia molt.
1: Sí?
0: Sí, jo l'Adrià me l'estimo molt i els un papa, per suposat. També són molt amics, encara.
1: Però no hi havies tocat, en
0: principi. No, va. I, de fet, van coincidir un o dos concerts, amb ells. Mira que som de la mateixa...
2: Home, un papa, ja t'ho diré, jo era baix, eh? Jo era baix, sí. com un boig.
0: Però no tants, eh? No et pensis, no tants concerts.
3: Hosti. Perquè jo recordo... Eren dos plats forts, per tant, o contractaven un o contractaven l'altre.
4: Jo recordo un, ja t'ho diré, a la platja de Sant Pere Pescador, un concert.
0: Ui.
4: Que és de les nits mítiques.
0: Vas acabar bé, no?
4: No me'n recordo com vaig acabar, Cris, no me'n recordo.
0: De matinada.
2: A l'Empordà teníeu grans seguidors. Bueno, jo toc
0: sí,
2: Catalunya, però...
0: A veure... Nosaltres vam ser un grup menorquí que no teníem... Quan vam arribar aquest dia de Torelló no teníem públic, zero públic.
1: Clar.
0: I vam haver de fer públic.
2: Oh,
0: com ho vam fer? Doncs a base de concerts. Aquell any vam fer, no sé, 90 concerts.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
0: Però també podíem anar a algun lloc, a algun restaurant, a tocar... I va ser l'únic concert que vam fer en aquell restaurant. De fet, ja no vam fer cap mai més, però nosaltres hi anàvem. Sí.
1: Recordes, en Fel recordava aquest concert, el millor concert, el que en tinguis més bon record?
0: Uau, és que n'hi ha molts. No un. La veritat és que els concerts... Bueno, l'escenari és un espai que jo sempre m'ho passo molt bé. M'agrada molt.
1: El directe, eh?
0: El directe, sí. Crec que és allà on realment, amb els músics primer de la banda, acabes fent... acabades de cuinar tot allò que s'està preparant durant molts mesos o anys, inclús.
1: Però 90 concerts, per exemple, quan has tocat una cançó 90 vegades de la mateixa manera...
0: Bueno, a vegades algunes les deixes descansar, però, sí. Però hi ha un moment en què les tornes a recuperar. Perquè, de fet, les cançons, jo crec que sempre hi ha una cosa que s'ha de tenir present, és que les cançons evolucionen constantment. Estan vives, són els
1: sí.
0: Vius.
1: Però no ho feu, allò, que a vegades llavors la canteu diferent. A mi m'emprenya, això.
4: Quan...
1: Quan tu segueixes un músic i t'agrada una cançó, i com que ell s'ha cansat de cantar-la perquè l'ha hagut de fer 90, llavors vas al concert i ell comença a fer variants i coses que dius, tio, no et segueixo, hòstia, jo me l'he pres d'una manera.
0: No, però tu, en el teu cap, la sents com vol.
1: Sí, sí.
0: Doncs és això.
2: Els de l'última de la fila han fet uns discos tot retocats, les cançons, no val res, allò.
1: No val res, eh?
2: Jo me'ls sé d'una manera.
1: Clar.
0: Ara és difícil, eh? Ara és difícil tornar-hi.
2: A casa tenim tot lo seu. Ara es diu que trauràs disc nou, doncs ja pots... Ho ha comprat tot, aquella dona.
1: A la teva dona?
2: Collons, li agrada més amb ell que pas a mi.
1: Home, també és normal.
4: Sí. A mi també, eh?
1: Sí, a mi també m'agrada més ell que tu, eh, Xeriguera.
2: Però ho té tot.
1: Escolta, hi ha relleu generacional a les Illes a nivell de música, a nivell musical?
0: Sí que n'hi ha. Sí.
1: Perquè aquí
0: com per tot,
1: els de la nostra també. Generació vam viure Antònia Font, no? Els Ja t'ho diré i tal.
0: Sí que hi ha. El que passa que jo crec que la música avui en dia ha canviat la manera de funcionar. És a dir, abans eren les ràdios que marcaven unes línies.
1: Sí.
0: Després també a les pantalles i també la informàtica musical individualitza molt la música, la manera de fer música. Això de que ara torna a haver-hi una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, uh-huh. Que això és passar als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
1: sí.
0: Això, que és el que van fer amb els Ja t'ho diré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara, no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
1: Que s'autoproduïxen les coses...
3: Sí, és molt fàcil.
0: I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu.
1: Uh-huh.
0: O sigui, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú... Tot és molt individual, no?
1: Home, ja, al final vosaltres us trobàveu per fer soroll, però us trobàveu per fer 4 birres i xerrar i...
0: Que... També, no? També.
1: Vull dir que és més divertit això que no pas tancar-se al quarto a produir música, entenc.
0: Bueno, jo sempre dic... Mira, jo fa 20... Quants? 24? Està... 23 anys que faig música... Vaig una carrera en solitari.
1: Jo he dit 30, abans.
0: Bueno, jo em fa 30 que m'hi dedico, però amb el Jato vam estar uns anys. 23 anys en solitari, però fer música sol és molt avorrit.
1: Clar.
0: Has de fer amb més gent, amb altres músics. Perquè la música, per mi, el que m'interessa és la interacció que hi ha entre els músics. Mm. Això és el més divertit de tot.
1: Sí.
0: La resta... No.
1: És com si jo fes
0: aquest programa. Les cerveses em pots
1: fer. Com si jo fes aquest programa tot sol.
0: Cerveses.
1: Sense aquesta gent tan maca.
3: Un dia ho has pensat, eh?
1: Hòstia, cada
3: dia. Algun dia.
1: Cada
3: dia.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Cris, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vega!
1: La paraula d'avui és, espera que la trobi, és resquitllada. Resquitllada.
0: Ui.
1: Ah, resquitllada. Es diu quan veus algú o alguna cosa, però no tens temps suficient d'observar-lo amb atenció.
2: Mira, l'altre dia al Puticlub de Blanes em va semblar veure-hi el teu home, però no em facis cas perquè ho vaig veure així de resquitllada.
1: Bé, resquitllada. Tall de pèl o de llana fet de tal manera que se'n extreu la totalitat, deixant la pell de l'animal o persona descoberta.
4: Aquesta ovella se us morirà de calor. Li heu de fotre una bona resquitllada que li sortiran 10 quilos de llana.
1: O C, resquitllada, sinònim de relliscada, acció de relliscar.
3: Tenia tantes ganes de casar-me que entrant pel passadís central de l'església vaig fotre una resquillada i vaig caure sobre del capellato.
1: No és fàcil avui, eh?
4: No,
1: ja ho sé.
0: No, m'ho heu posat complicat.
1: Sí.
3: Sí.
0: Però resquillada és una paraula ben viva a Menorca.
1: Sí?
3: Ah, sí?
0: I és la número 1.
2: Jo...
0: La... No!
1: Causa confusió perquè és veure algú desquillada... diguéssim, però resquitllada és un sinònim de relliscada.
4: Ah, però aquí...
0: Ah,
2: és que a Menorca...
1: Sí, clar, aquí, clar, a Menorca no sé com van.
2: No, però...
0: Diccionari català, valencià,
2: l'hem tinguda, aquesta discussió.
1: Sí.
2: L'hem tinguda?
1: Sí, abans l'hem tinguda.
2: Jo li donaria mija podem... llengonissa.
1: Mija? Li donem tota i... És igual, vinga.
3: És que era molt difícil avui.
1: Era complexa.
2: Tots, tots hi hem caigut,
3: tots hi hem caigut,
2: eh?
3: De quatre pots. Sí.
2: Tots dèiem la A, sí, sí, sí.
1: Però és que jo l'he fet servir, també. Vull dir que no sé si ben fet o no. L'he vist de resquillada.
4: Sí. De resquillada.
1: Però la definició del diccionari...
3: Però no l'ha escrit, aquest diccionari.
4: Que no s'hagin equivocat ells, eh?
1: Pot ser.
3: Exacte.
6: Encara no he dit quina és la definició correcta.
1: La definició correcta és sinònim de relliscada.
3: De relliscar.
1: De relliscar, sí.
4: Ho havíem dit, eh?
6: No, s'ha assenyalat, però per la ràdio no s'ha vist.
3: S'ha de dir clar.
6: No esteu atents, nano.
4: Estàs atent, estàs atent.
1: Bé, avui parlàvem
2: de
1: la clau anglesa, sí, senyor.
3: La clau anglesa és l'eina que s'ha acabat consolidant al llarg del temps com a icona i símbol de manteniment. Mm. Quan s'encén l'icona de la clau anglesa al cotxe, què passa? Tothom sap que ha d'anar al mecànic, no?
6: Jo hi he d'anar.
3: Doncs...
2: No, quan s'encén no.
3: Què vols dir?
2: És quan s'apaga, no?, que has d'anar al mecànic.
3: Ai,
4: què vols dir, quan s'apaga?
2: Quan s'acaba... O sigui, tu tens el llum encès de la clau anglesa, vol dir que va bé, i quan es para la clau... O sigui, quan no hi ha el llum, és quan has d'anar al mecànic.
1: O sigui, i quan s'apaga, llavors la portes al mecànic?
2: Clar, bueno, la porta... Quan es pari, ara encara la tinc encesa, encara funciona... Quan s'acabi la llum...
1: Sí.
2: Passa alguna cosa.
1: Cap al mecànic.
2: Cap al mecànic.
1: Perquè de moment a tu et funciona el cotxe.
2: Va molt bé el cotxe.
1: Sí.
2: Va, fa una mica de soroll.
3: Xuri, Xuri, fes-me cas. Porta el cotxe al mecànic.
2: Sí?
3: Sí, tu porta'l.
2: Ah, bé.
3: Porta'l. Alguna cosa et diran.
1: Sí.
3: Sí, segur, segur.
1: Idiota.
4: Et diran que vagis... Et diran que vagis al metge.
3: Exacte. Per cert, que sapigueu que cada any hi ha una mena de reconeixement, que és una clau anglesa de bronze,
1: sí,
3: que es dona al millor mecànic de tot l'estat espanyol i que aquest títol, aquest any, l'ostenta...
2: Un català!
3: No!
2: Visca Catalunya!
3: No, és un català!
1: Ah, no?
3: No.
1: Qui és?
3: Realment és un noi de Burgos, que es diu Israel Fuente, però que fa de mecànic a un taller de Barcelona.
2: Ara!
4: És català tothom aquell que treballa i viu a Catalunya. Va dir Jordi.
1: Ho va dir Jordi, això.
4: Va dir Jordi.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Cris, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. On et podem veure, aviat?
0: Mira, d'aquí tres dies.
1: Mira.
0: Estic amb un projecte una mica diferent d'aquest disc que presento, que es diu Univers Jato, i el que faig és un recull de repertori de Jato Vidé amb 11 músics en directe. Una volta... Que, per ara, aquest any ho rodarem a Menorca i a Mallorca i poder més endavant doncs,
4: sí, home,
0: a terra ferma. I a part d'això, doncs, estic a Sabadell, estic a Sant Miquel de Balenyà, estic a la
1: Sant Miquel
0: Pobla,
1: de Balenyà? Sí. És aquí al costat, això? Ja vindré.
0: Vindrem. La Pobla de Massaluca, a Sant Cugat, a Menorca, per suposat, presentant el disc.
1: Et seguirem, a les xarxes socials i et vindrem a veure. Jo sap Miquel de Balenyà, m'hi apunto.
3: Jo Sabadell.
1: Escolta, no marxaràs, però sense abans interpretar-nos un tema aquí en directe a la Renaixença amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Cris, Joan i Nico interpreten Efecte Papallona.
4: Bravo!

0: Ara que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos. Then she sank down to her knees, grasped the cover of her both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tin, through the cardboard, through the cushioning.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és The Gift, una peça que els novaiorquesos de Velvet Underground van publicar l'any 1968.
3: Ja fa dies, d'això.
2: Just aquí, quan has interromput,
3: sí,
2: sonava una cosa que volia que sentíssiu.
3: Hòstia!
4: Feio! Però és la veritat.
2: No passa res,
3: no
2: perquè
3: passa
2: costa molt de detectar.
3: Ah.
2: És el so, un so percutiu una mica inconcret.
3: A veure?
2: No, perquè ara ja no sé quan sonarà.
3: Aviam,
2: al final de la peça.
3: Ara sonarà, ara sonarà.
2: No, que l'audiència no està per això.
3: Sí, no, no sonarà.
4: És l'hora d'escoltar fort.
5: Casa vostra.
3: Sí. Exacte,
2: només dura com 8 minuts i a la part final sona una espècie de cop.
3: Mare de Déu. Que està fet amb què?
2: Bé, deixa'm que t'expliqui una mica el
3: text.
2: La història de la cançó és prou divertida i una mica penosa. Explica que un personatge està molt enamorat de la seva parella, però no sap si li està sent infidel. Això el posa nerviós i decideix enviar-se a ell mateix dins d'una capsa de cartró a casa de la noia.
3: Aviam, aviam.
2: Sí, sí.
5: Això no pinta bé.
3: No pinta gota bé.
2: Tu estàs molt enamorat de la teva nòvia,
3: sí,
2: però no saps si t'està fent el salt amb fel.
3: Per exemple.
2: I com per detectar-ho, se t'acudeix enviar-te tu mateix dins d'una capsa a casa a la teva nòvia.
3: A veure si està allà amb la mani i obren la caixa.
5: Ah, bona idea.
2: Correcte.
3: És bona idea, sí.
5: Està molt ben pensat.
3: Sí.
2: Bé, el tema és que la teva nòvia rep la capsa amb tu a dins.
3: Sí, i mentre està amb en Fel.
2: Això
3: no ho sabem.
2: No,
5: no se sap.
2: I en tot cas no té res per obrir-ho i se li acudeix agafar un ganivet i obre la caixa i et mata.
3: Ah, mira que maco.
2: Això és el que explica la cançó.
4: Això sí, no has anat amb Seur i t'han matat pel camí.
2: També
4: podria ser.
2: Bé, la qüestió és que l'Urrit, el líder de la banda, volia aconseguir un so d'un cap rebentant-se. I per fortuna seva a l'estudi hi havia Frank Zappa, que era el productor d'aquesta peça. Per aconseguir el so d'un ganivet travessant un cap, Frank Zappa va tenir la idea d'agafar un meló i clavar-li una clau anglesa.
3: Fixa't.
2: Sí, algunes versions diuen que podria haver estat en efecte un ganivet, però, francament, sentint la intensitat de l'impacte, jo m'inclino només a pensar que va ser una clau anglesa.
3: Carai, tu.
2: O sueca.
3: O sueca, exacte.
5: I ara això no ho sentirem, eh?
3: No, ara t'esperes, agafes la cançó aquesta, que dura 8 minuts.
2: 8 minuts o més, eh?
3: I tu busques. Escoltem The Velvet Underground i tornem de seguida amb una història per passejar el gust.
6: Oh, God, it's from Waldo. Gosh, Mark said she owned. Waldo trembled with expectation. Well, he might as well owe to it, said she owned. Both of them tried to lift the staple flap. Ah, he must have made it shut. They tugged in the flap again. My God, you needed power drill to get this thing open.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: tenim en Chop.
1: Chop.
0: Sí, que és un setter anglès de Prades, de Baix Camp.
2: Molt bé.
0: I la seva responsable és la Irina.
2: Veiem la Irina. Mira.
3: Oh, guapo, que cos.
0: Mira foto, quina foto més xula, Molt
2: una
0: bé.
2: Una foto ben bonica,
0: Molt bé, molt bé.
4: En Chop és... És el seu fill, aquell allà darrere.
3: Sí. No n'hi ha més de l'Irina.
0: No ho sé, ara us explico una mica.
2: Ja si agafeu la idea de la foto aquesta, la gent que ens envia fotos de gos.
4: Sí.
2: Mireu aquesta foto, que està ben feta, hi ha un desenfoc darrere, hi ha una intencionalitat.
0: Ara us explico per què està tan ben feta aquesta foto.
2: De cares a demà, per exemple, jo espero que el de demà la foto sigui ben maca.
3: Segur que sí.
0: Segur que sí. És molt elegant, en Chop, perquè veieu que va amb un llacet.
2: Sí, va amb un llacet.
0: Amb un corbatí. I en Chop, el que passa, va així perquè és el dia del casament.
2: Quin casament?
3: Es va casar, el gos?
0: Sí, no, de la Irina.
2: Amb el gos es va casar, la Irina?
0: No, és un dels convidats d'un casament del casament de la Irina, en Chop.
3: Portava els anells.
0: Anava així ben guarnit.
3: Devia portar els anells.
0: No ho sé si portava els anells, però el que passa és que li van fer molt bones fotos perquè hi havia uns fotògrafs professionals. I clar, i ell es posava en llocs estratègics per agafar la foto més bona.
2: Jo vaig anar a un casament que els anells els duien una cabra.
0: Era el teu?
2: No, era el d'una amiga nostra. Sí, la cabra era nostra.
4: I ho va fer bé, la cabra?
2: Ostres, que ho va fer bé. Va passar el passadís ben recte. També és veritat que hi havia pinso a l'altra banda.
0: Sí, s'ha de tenir estratègies.
5: En Chop no cal que es tregui el corbatí perquè avui anem de casament.
0: Mira que bé.
5: Madrid, la capital del Regne d'Espanya, s'engalana de dalt a baix per celebrar el casament del rei Alfons XIII amb la princesa Victòria Eugènia.
2: Avui passegem el gos per Madrid. 31 de maig de 1906. Sort que anem amb en Chop, que va ben mudat amb el seu corbatí. Avui és un dia molt especial perquè es casa el rei d'Espanya, tu. Comencen el passeig pel centre de Madrid. Allò sí que és una capital, com dieu, estat a Madrid. Sí. Monuments, la plaça... Està molt més net que aquí.
3: I els carrers bullen de tot, gent, una alegria...
2: Estàs xerra més català que aquí.
4: Una llibertat, molta llibertat.
2: Hi ha molta llibertat, sí.
3: I ara no et trobes l'ex a qualsevol carrer,
2: No, quin ex?
3: Ale, saps que a Madrid tu pots voltar per Madrid que no et trobes mai un ex?
2: Ah, sí?
0: Ah, no?
3: Això ho va dir l'Ayuso.
2: Ah, sí?
3: No se'n recordo.
2: No me'n recordo.
0: Un ex?
2: És que diu tantes subnormalitats que les vaig
3: acumulant. A mi m'agrada aquestes subnormalitats, perquè les vaig acumulant, jo, saps?
2: Bueno, Madrid està molt més net. Qui ho paga ja és un altre tema. Avui no podem entretenir-nos parlant de política. Avui és un dia per gaudir de l'ambient, home. El rei Alfons XIII es casa amb una noia molt eixerida. Ella és la Victòria Eugènia Júlia, Ena de Battenberg, una princesa britànica, la neta de la reina Victòria d'Anglaterra.
6: Collons, bona casa, Bon llinatge, Aquí hi ha... Bona cuixa,
2: Què dius,
0: Què vol dir bona cuixa?
6: No, i la dentadura, vull dir, bona...
2: Bona genètica.
6: Bona genètica.
0: Ara. Sí.
6: Bueno, no, genètica.
2: Genètica no, és vulgar. Bueno. Llàstima que la reina Victòria no podrà veure la seva neta casar-se amb el rei d'Espanya perquè ja fa anys que és morta. Es va morir el 1901.
6: Llàstima.
2: Som al 1906. 31 de maig. El rei d'Espanya està a punt de casar-se amb la Victòria Eugènia. Diuen que estan molt enamorats.
6: Sí, home.
2: Pot ser.
6: Pot ser.
2: Vull dir, a vegades passa.
6: No sempre
2: és el d'en Joan Carles i la Sofia.
6: Exacte.
2: Deu haver sigut un amor a primera vista perquè és curiós, perquè ella no parla ni castellà, ella.
4: Mira, millor.
6: Això sí que és com en Joan Carles i la Sofia.
2: Sí que és
4: Així no és Brian. Si no és castellà, no ens poden discutir.
2: En canvi, en Joan Carles i la Sofia, tot i no parlar el mateix idioma, es barallaven.
0: Sí,
2: veu que es fotien plats pel cap, però...
4: Sí,
2: això hi ha gent del personal, assistents seus, que ho han explicat.
6: No poden explicar-ho.
2: Noi,
6: doncs, pot explicar.
2: Hi ha algú que se n'ha anat, perquè jo ho he vist escrit en algun llibre, això.
6: Bueno.
2: De que el rei Joan Carles, algun plat, però físicament li havia cardat algun plat pel cap a la reina Sofia.
0: Sí, Ella.
2: Ella, per això sempre va amb la mà així, és per protecció. No és que saludi.
4: Va venir els plats.
0: Ai.
2: En fi, la Victòria Eugènia ha tingut una excel·lent educació. A part de l'anglès, també parla alemany i francès, però es veu que l'espanyol l'ha estudiat i no li acaba de sortir, no sé.
6: Català ja no.
0: Hola a tothom. Mira, no, és que, senyor narrador, li explico. El francès, l'alemany i el català, doncs, com podeu veure, els pot trobar bastant bé. En canvi, l'espanyol aquest, regolinxi, eh?
2: Bueno, el català hem de dir que tampoc el parlava, la Victòria Eugènia. Llàstima, perquè hauria sigut maco de veure. A part de la barrera lingüística, hi ha un altre problema més greu, la religió. Resulta que la princesa s'ha hagut de batejar com a catòlica perquè ella és anglicana.
6: Ah, esclar.
0: Anglicana. catòlica, a veure... Tant li fot,
2: home, no?
0: Vull dir, és qüestió de casar-me amb el meu estimat, amb l'home de la meva vida, sí. amb el meu amor...
2: Sí, sí, l'Alfons. Poder...
0: Sí, Alfons.
2: Alfons. Tu li dius Alfons 13 o només li dius Alfons? Alfons.
6: O 13.
0: Alfons.
6: Ei, 13.
2: Ei, 13, vine.
0: 13. Ja, i així...
6: És
0: com la nena aquella de Stranger Things.
2: Sí, la 13, la 13, exacte. Escolta, yeah. La futura reina d'Espanya, aviam, és anglicana, ho hem passat una mica per alt, però això no és un fet banal. Vull dir que la gent de dretes, la gent conservadora...
0: Què dius?
2: No els hi agrada gaire això de que la nova reina d'Espanya sigui anglicana.
0: Què dius, Laura?
2: No agrada, no.
6: Ai, gent de dretes queixant-se, eh?
2: Sí, tu.
6: Ah, ai, carai.
2: Sí. Els conservadors queixant-se de la seva futura reina. Per això la policia reial ha reforçat la seguretat dels nuvis. Avui està previst que alguns agitadors de dretes causin disturbis. Mira, mira'ls. Amb el carro, eh? El casament s'acaba de celebrar i la comitiva reial està fent una volta per Madrid. En qualsevol moment han de passar per la calle Mayor. No sé on té la calle Mayor de Madrid. La plaça Mayor sí que ho sé.
6: Jo sé el carrer Major de Torroella.
2: De Torroella. La gent surt al carrer en massa per veure la parelleta. La policia reial la cordona a la zona per fer pas a la carrossa.
6: Sí, facin el favor d'apartar-se. Va, mantingui la distància.
2: Finalment, la manifestació dels monàrquics ultraconservadors ha fet llufa. Tothom està a favor de la nova reina. Únicament dos o tres agitadors insulten la comitiva reial.
1: No volem reines estrangeres! Som-hi tots junts! Reines estrangeres! Reines estrangeres!
2: Eren pocs i descoordinats.
1: No volem reines estrangeres!
2: Bueno, va, no, va.
6: Sisplau, a veure, dispersin-se.
2: Fixa't, el jovent ens ha sortit de dretes, eh? Bueno. Com ara, una
0: com
2: mica.
0: Ara.
6: Sí, sí. A dispersar-se d'aquí, eh? Va, vinga, insultar una pobra gent que s'està a punt de casar. Va, home, sisplau, quina falta d'educació.
2: Tot això que esteu sentint, evidentment, va passar en castellà.
6: Ah, sí, això sí.
2: De les poques persones que devien parlar català aquell dia, és un sabadellenc que casualment es troba a Madrid. Ell és en Mateu Morral.
7: Hola. Hola, bona tarda, eh? Bona tarda.
2: Ei, Mateu,
7: hola,
2: què tal?
7: Què tal, com esteu?
2: Bé, què hi fots a Madrid?
7: Què?
2: Dic que què hi fa un català al mig de Madrid?
7: No puc ser-hi a Madrid, un català? No pot haver-hi un català a Madrid?
2: Sí.
7: Tu de què vas?
2: Què
7: us passa? Què us passa?
0: De sabadellencs te'n trobes a tu, d'arreu del món.
7: Bueno, no puc anar-hi.
0: Un
7: sabadellenc.
0: Sí.
7: No, tens guió.
0: Estàs a la que saltes, eh?
7: Bueno, què passa?
2: Escolta, Mateu, vols dir que no estàs molt nerviós?
7: No, estic nerviós. No, estic nerviós. Estic aquí perquè estic emocionat, hòstia, estic emocionat.
2: Perquè ets monàrquic, ets monàrquic.
7: No ho sé, clar que d'aquí. Clar, sí que ho soc, i tu?
2: Vols veure la reina?
7: Vols veure tu una cosa ben parida?
2: No, no. Què et passa?
7: I tu?
2: No, mi res.
7: Ah, doncs ja està, deixa'm estar.
2: Està molt nerviós, en Mateu.
6: Bueno.
2: Estem a punt d'arribar a les dues del migdia. La carrossa ha de passar per davant nostre en qualsevol moment. És llavors quan en Mateu decideix que se'n torna cap a la seva pensió, que aquí al carrer hi ha massa gent.
7: Ah, això és una merda.
2: Què?
7: Hi ha massa gent, hòstia, massa gent aquí. Això sembla el dia de Sant Jordi, els aquells embusos, saps?
2: Sí.
7: Es pot... Tu li a Sant Jordi has anat?
2: A on?
7: A Sant Jordi, Barcelona.
2: Sí.
7: No s'hi pot anar?
2: No.
7: Hi ha una juntada.
2: Bueno, jo tinc un amic que va haver de fer marxa enrere el dia de Sant Jordi.
7: De quina marxa enrere parles?
2: No, vull dir que amb el cotxe va quedar parat allà a la Meridiana i al final va tornar cap a casa.
6: Jo tinc un amic, que és el mateix que el teu, que això que dius tu li ha passat més de dues vegades.
2: Mira.
7: Però en tinc un altre.
0: Jo tinc un amic que l'any que ve no hi anirà. Directament.
7: Però aquest amic té un altre amic que va... que l'ha clavat a la Meridiana.
0: Va, que ets tu! Digues que ets tu!
7: I l'altre va marxar corrents com un benet a Barcelona, encara el
2: craven. En Mateu puja a la pensió on té una habitació llogada. L'habitació té un petit balconet i podrà veure la desfilada reial sense que ningú el molesti. A nosaltres no ens queda més remei que seguir a peu de carrer a Manxop. Ara sí, eh? Ara arriba el moment, nois?
6: Ara.
2: Prepareu-vos, que passaran els reis, eh?
6: Què passarà ara?
2: Apareix la carrossa reial tirada per majestuosos cavalls blancs.
7: Oh.
2: Al seu pas, la gent comença a tirar roses i rams de flors. Ningú s'hi està fixant, però a dalt del seu balcó, en Mateu, ja fa estona que està remenant alguna cosa.
7: És un ram de flors!
2: Sí.
7: És un ram de flors, hòstia, no us preocupeu!
2: Bueno...
7: Esteu mirant, no
0: arriba. M'estàs
7: rentant, hòstia! Ja passa aquí!
2: És un ram de flors, però digui-ho tot, Mateu. És una bomba dins d'un ram de flors.
7: Bueno, no ho diguis, això, hòstia!
2: Hòstia! És que no ho havíem dit, però és que en Mateu és un anarquista radical que vol atemptar contra els reis d'Espanya.
7: Visca l'estat anàrquic! Mori la monarquia!
2: Mira,
6: tal, ja sortim.
2: Quan el carruatge passa justament per sota el balcó, en Mateu tira l'explosiu camuflat dins del ram. La paràbola és perfecta. El ram bomba.
7: El ram bomba. M'agrada molt aquest nom, eh?
2: Ram bomba. Guaita,
7: guaita quina punteria, nano, eh? Guaita, guaita. Què tal? Com marxa?
6: Sí!
7: Exactament, està baixant, està baixant.
2: Se'n va cap al carro, eh?
7: Sí, sí, sí.
2: Caurà dins el carro dels Reis, eh? Llàstima que en l'últim moment el ram toca un cable del tramvia i s'acaba desviant.
7: Que ho va parir el cable!
2: Hòstia.
7: Ara m'ha matat això.
2: El ram de flors cau a terra, just al costat del carruatge. Com que la bomba està camuflada, ningú li fa cas. Pocs segons després, l'explosiu acaba petant. L'ona expansiva gairebé volca el carruatge reial. Hi ha pols, cadàvers i gent ferida per tot arreu. Amb la confusió hem perdut el gos, en Xop. La carrossa s'atura uns quants metres de distància. Encara no sabem si els reis són vius o morts. Els guàrdies reials estan molt preocupats per la reina Victòria Eugènia, que és hemofílica. Això et fas una punxadeta al dit i quedes dessagnat, eh?
0: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Tant?
2: Marxa l'aigua és com... És, bueno, la sang és com aigua, és com...
0: Hosti, tu.
2: De moment sembla que el rei Alfons XIII està bé. Ha baixat de la carrossa amb la camisa estripada, tot cridant.
8: A mi, la guàrdia! Ajudeu, la meva esposa està plena de sang per tot arreu.
2: La Victòria està plena de sang, estem al pitjor.
0: Oh, Déu meu! Déu meu, que moro! Sóc hemofílica!
2: Tranquils, la monarquia espanyola està fora de perill. Després d'una inspecció es confirma que la Victòria no està ferida. La sang que porta a la roba no és seva. Deu ser una esquitxada d'algú del públic.
0: Ai, quin ensurt, senyor narrador. No, quina sort. Mira, la sang deu ser d'aquell senyor, aquell, just aquell, que hi ha sota el carruatge, aquí sense cames, deu ser d'aquest, no?
2: Sí.
8: Tranquils, la monarquia espanyola està salvada.
0: Ai, que bé.
2: Bé, cal patir una mica, perquè l'atemptat ha mort 28 persones, entre ells la marquesa de Tolosa i la seva filla. La resta han sigut gent del carrer.
8: Quina desgràcia, pobra marquesa.
2: Bueno, i els altres 28, no?
8: També, també. Avui mateix posaré en marxa una campanya benèfica per ajudar els afectats de l'atemptat.
2: Els reis d'Espanya, solidaris com sempre, ajudaran les víctimes. La Victòria Eugènia fins i tot donarà una de les seves joies a la causa.
0: Jo el que faré serà donar el meu collar de brillants per muntar un hospital.
2: Molt bé.
7: Bravo,
2: sí,
7: bravo, bravo, reina.
0: Gràcies.
7: Bravo. Gràcies.
0: Bravo.
6: Està molt gros, aquest.
2: Bon collar has de tenir perquè et doni per fer un hospital.
0: Sí, sí, sí. Era gros, amb unes patrotes.
2: Les bones perles, eh?
0: Sí, no, de brillants.
2: Ah, era de brillants.
0: No m'escolta quan parla.
2: Perdoni, perdoni.
6: Els pobres desgraciats que hi treballaran, ja veurà el que cobraran.
2: Exacte. Sí, ja. La nova reina d'Espanya és una valenta. Li ha explotat una bomba davant dels morros, però ella no ha perdut la compostura en cap moment.
6: No. Bueno, no ha perdut la compostura, ja l'he sentit cridar.
0: No.
6: Home... Home, perdoni, però anava dient... Ai, ai, que em moro, ai, ai, que em moro,
0: Bueno, perquè m'he
6: pensat... Home, fotut bastant el ridícul,
0: No, no pensi que sóc hemofílica,
2: Això ho va dient tota l'estona, tot arreu.
6: Sí.
0: Bueno, és que s'ha de deixar clar perquè mai saps...
2: Bon dia, sóc hemofílica.
0: Sí, clar, si de cop i volta venen i jo que sé, m'entrebanco i em faig un trauet al cap, em moro de sagnada, ho he de dir a tothom.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Heu de saber que... Em facin un torniquet al cap.
2: Des de llavors, la hemofília va ser coneguda com la malaltia dels reis, ja que molts membres de les cases reials europees són hemofílics. Ella, precisament, va portar l'hemofília a la corona reial espanyola.
6: Mira, collons.
2: Vostè,
0: Sí.
2: Tu, Mercè, vas ser,
0: Sí, sí, sí. Pobre
6: gent.
0: Jo mateixa.
6: Ja, sí. No teníem prous problemes, aquest res, que encara va venir vostè.
2: Això encara ho van heredant,
0: Ara, encara?
2: No sé la Leonor si és hemofílica.
6: Completament.
0: No ho sé, vols dir?
7: També penso que no és pas del pitjor que tenen,
2: No.
0: No. Sap una cosa que inquieta molt? Que tots s'hi assemblen.
2: Sí.
0: Vas al Museu del Prado,
2: Sí.
0: I tots són iguals que els d'ara.
2: Hòstia.
0: És molta gràcia.
2: Jo vaig anar al Palacio Real i em vaig comprar una litografia dels Reis d'Espanya.
7: Què dius ara?
2: Perquè de veritat que hi havia un retrato de la infanta Helena.
0: És igual!
2: Bueno, jo se la veu més lleja en el retrato que la vida real. Imagina't. I vaig pensar, hòstia, el pintor, nano. Aquí vas
6: era
2: anar del, fort,
6: Era el López?
2: No sé qui era, no ho sé.
7: Qui el López?
2: Tinc allà al despatx, tinc la litografia.
6: Després t'ho miraré.
2: Va costar 10 euros, vaig pensar, no és pas car.
6: No.
7: Per la lletja que ha quedat.
2: Per la lletja que ha quedat.
6: Hasta com a Diana.
2: Sí. Després de l'atemptat es cancel·len la resta de celebracions. Això sí, la reina no vol deixar-se acollonir pels anarquistes i decideix fer acte de presència amb el vestit tacat de sang.
0: Sí.
2: El portarà durant tot el dia.
0: Mireu, aquesta és la sang dels espanyols que m'han vingut a veure el dia del meu casament. Hem d'estar units per defensar la monarquia.
7: Bravo, reina.
0: I em diuen bravo,
7: Papa, reina.
0: Papa.
2: Aquest va ser l'atemptat fallit contra els reis d'Espanya, un atemptat que va obrir una etapa de violència anarquista, sobretot a Catalunya. L'intent de regicidi va deixar 28 morts, però nosaltres en tenim dos desapareguts. Recordeu el nostre gos, en Xop, i en Mateu Morral, el protagonista. La vida d'en Xop i d'en Mateu estan lligades. Què haurà passat amb ells dos?
6: A veure.
2: Aviam, a la vida del gos depèn d'algú del públic. De qui depèn avui, Mercè?
0: No sé, d'una persona que em diu no, jo no. No sé si és que ha vingut incògnit o li fa por la pregunta... No sé, com et dius?
2: Aviam.
9: Imma.
0: I d'on ets, Imma?
9: De Folgueroles.
2: De Folgueroles, mira com Jacint Verdaguer.
10: Sí.
2: Imma, què se'n va fer de Mateu Morral, l'anarquista de Sabadell? A, va aconseguir escapar i va marxar a l'Argentina? B, mai més se'n va saber res? O C, el van enganxar al cap de dos dies? Pensa que és català.
9: Sí. La C.
2: La C. En Xop és viu! El van enganxar en Mateu Morral i durant la captura va acabar amb un tret al pit. Oficialment diuen que es va suïcidar,
6: sí. Però
2: vaja. Yeah. En Xop, el gos, és viu. El miracle, tu? Masegat i sense corbatí, en Xop ha pogut sobreviure a la bomba. Els civils es van emportar la pitjor part d'aquell atemptat anarquista. Un coi de cable de tramvia va fer desviar la bomba, que anava just a dins del carruatge reial. Un cable que podia haver canviat la història d'Espanya, precipitat l'inici de la Segona República. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
11: I en el vostre espai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda, hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
1: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques. S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. Repassem més notícies. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls, al voral de la carretera, i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. França decreta per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada, amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. I els Mossos han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment amb el cotxe un home que anava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. El detingut, que conduïa sense carnet, va fugir després d'atropellar-lo. La víctima tenia 35 anys. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalanes. Esports. Al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. Al grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona. I ara les 3 es tanca el grup A amb aquests partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, Laprovittola o Veseli. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc de bicampió Pecco Bagnaia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjà de sí o mitjà de no.
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon.

0: del pàrquing, no, amb el conductor, amb el cap enrere, no, de dir, no, no, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no, de restres de drets. Llavors ja comences a saber, no, de dir, ostres, no, és que és un veí que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això ha de ser obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí, no?
1: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'un metre 60 aproximadament, que fugia. Tres treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
0: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma. No va marxar jo fugint a... Però bé, el problema és que... les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí, cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
1: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
0: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid, que a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
1: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
2: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allà a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allà plorant i llavors, pues, bueno... Le dije yo, bueno, ¿qué te pasa, Rosa Mari? Pues nada, nada, que he visto una cosa, que he visto una cosa. Y a vos, pues, me lo ha explicado. Me dijo, vi allí en el parking del Simpli que han matado una persona. Digo, hostia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Y ahora voy arriba a la obra, voy a pujar las escalas y voy a estar entre los balcones. Y me suena el teléfono y ya me va a pujar una cosa. Perquè en aquella hora no me ve trucar normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? I jo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matat l'Isaac. I com que han matat l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? I me diu, què te passa, Raúl, que estàs tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, no, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Vinga, ves, corre, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc el Raúl. Vale, puja, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir una persona, un mosso de paisà i no va ensenyar la placa, pues llavors ja allí ho vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell, és ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
1: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui. I també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riu Ter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
3: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant en sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat. No me n'han recordat. Però, bueno, pues corres cap a casa. Llavors vam anar

0: dona s'havia anat a casa de la seva parella i m'ho vam trobar allí. Hòstia, puta. Clar, no t'ho esperes.
1: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
2: Una persona molt entranyable, carinyosa. Bueno, era tot. Era tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos, no tenia. I amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, això va passar això.
0: Sempre va ser un xaval obsessional. Sempre. Per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixecava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
1: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
0: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues el SA continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anar al darrere, el va veure on se fica, se fica a la pujada del pàrquing, quan es puja a la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar, i quan va veure que va disparar, va sortir corrents darrere d'ell, perquè ell va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents darrere seu, però es va parar perquè va pensar, hòstia, si ha matat per la meva vida, me pot matar a mi. I es va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
1: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista. Però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
3: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir, pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat, pues, per la ràdio, per la televisió, que jo no m'havia enterat de res.
1: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
3: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que està, que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal. No, una forma brutal.
1: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1 metre i mig de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
3: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Però, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'un arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario al uso que se dedique a matar gent per ahir.
4: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fique en problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites, perquè és dir, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
1: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
5: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
1: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
3: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i al seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
1: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
6: Se va quedar embarassada molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la i vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya, i llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i ja vam començar tota la execució que s'havia de fer.
1: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
3: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però va dir, ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, ja, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors, ell s'hi va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i, efectivament, amb l'informe del detectiu, vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
1: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
7: Crims. Amb Carles Porta.
1: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
5: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
3: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, i anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliura voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no?, a les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que avui investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
1: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
3: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
1: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
3: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
1: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
5: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: "Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias". Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
2: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo tot el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, i ho vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: "Mama, pues, queda't les sabatilles i pon-ne altres". I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, i és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: "Bueno, tu, ¿qué pintas aquí? Si tú no eres ni padre, ni tío, ni nada". Y llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
1: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
3: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: "Bueno, què penseu vosaltres?" I la família diu: "No, nosaltres pensem que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona, si no, no tindria sentit.
1: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
3: Sabíem perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
6: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
1: El dia del crim, el sospitós dorm a Garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
5: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
1: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
4: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia. Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts han tret notícies del bar. Els Mossos diuen, no, és que no diuen res, o és que no és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
1: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
3: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local. Vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
1: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Simarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
3: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
1: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
3: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra va fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també es poden comprar al mercat negre.
1: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la policia científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
8: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
1: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses. Què es diuen?
5: En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». I ell li respon: «No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada». I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
3: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells. No sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
1: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Cimarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
3: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
1: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre. Però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
4: Bueno, és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, el Jordi. Clar, és com? No, doncs, clar, se t'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible dir com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li set trets, hòsties, això...
3: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
4: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però bueno, evidentment que no era molt simpàtic, però això qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però clar, en tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al vull dir, era tan fàcil que els Mossos el detenien al jutjat, el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els calia portar-se a la comissaria.
1: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
5: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquins al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
1: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
3: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu... Ostres. I se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu... Aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores lo que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
9: Què sabe on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però no, aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se'n va anar.
3: Isaac és un nom infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, dius, aquí pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
7: Crims. Per què matem?
1: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declare que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
3: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants, perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
1: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba 2 mesos després, el 4 de desembre del 2007.
3: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat, et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores mos va dir 2 còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
1: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa 2 pàgines, deia això.
5: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
1: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
3: Jo partia de l'informe dels Mossos que deien que això eren restes de dispar i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos que diu que no. I això se diu in dubio pro reo, no? En caso de duda a favor del reo, presunció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo em vaig quedar gelat, però gelat, eh?
2: A tots m'ho entenarà per tenir notícies comarques.
10: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
2: Molta importància perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
3: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
1: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
3: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe d'indiment, un tercer informe a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
1: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
8: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la micoanàlisi.
1: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
2: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat la d'això, que presentés la factura de la bateria, i no se va presentar mai. Llavors, pues penses, joder, estàs enganyant.
1: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i quatre mesos després del crim.
11: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
1: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
2: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que lo que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? Sí, teòricament hauríem de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
1: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
12: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
0: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una esta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Justo això, i que és veritat això, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vés anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven.
1: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta: que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
2: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la policia científica europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que efectivament hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
1: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
4: Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells policialment el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
2: Fins a l'últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
1: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
13: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant, Alfonso. Molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre tots dos, amb prou feines ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas i altres municipis del país. La presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud de la tragèdia.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: La nit ha caigut a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat i recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents. A més, es tem que possibles rèpliques puguin fer caure més edificis, ho explicava el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinadas de colapsar algunas estructuras. Que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica y se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
1: Les autoritats també han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents i hi ha moltes zones que s'han quedat sense llum ni internet. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta de tsunami per Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. Repassem més notícies amb Àlex Bosch.
6: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles.
1: Crida la calma de l'OMS després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora de l'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
6: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Els socorristes denuncien condicions laborals precàries i demanen que s'estableixin protocols comuns a totes les platges catalanes. El col·lectiu assegura que han de vigilar zones molt superiors a les recomanades i, per tot plegat, es plantegen convocar una vaga. Avui comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona, que afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 nord.
6: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: Esports, al Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Suïssos i canadencs classificats per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzents com a primera i segona. I ara es tanca el grup A amb aquests partits que estan a la mitja part, 0-0, Sud-àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic.
6: I el Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pasqual a la banqueta i també el final d'una etapa i d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Wesley. És el segon títol del València després del que va aconseguir la temporada 2016-2017. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
7: Quan tot s'accelera sense aturador, el Copap IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Copap IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Copap IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
15: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
16: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
17: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
18: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
19: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
18: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
18: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
14: Catalunya migdia.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
18: I a partir de les 3,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Un senderista belga entra molt esverat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos. No sap dir exactament què era, però creu que val més que hi pugi algú a mirar-s'ho. Tot i que ell encara no ho sap, acaba de descobrir un crim perfecte. O gairebé.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A finals dels anys 90, la troballa d'unes restes humanes llançades al pou d'un mas abandonat del Baix Empordà posa al descobert un doble homicidi i comença una llarga investigació de 10 anys que implicarà la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'assassí ha intentat amagar totes les pistes i gairebé ho ha aconseguit. Si un senderista curiós no hagués mirat a dins d'aquell pou, probablement hauria estat un crim tan perfecte que ni tan sols s'hauria investigat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: El massís de les Gavarres és com un gran arc de color verd a cavall de les comarques del Baix Empordà i el Gironès que s'obre cap al nord de Catalunya. Té una extensió d'uns 350 quilòmetres quadrats i abraça una vintena de municipis. La Beni Gibert, caporal dels Mossos d'Esquadra, coneix bé aquestes muntanyes. Les recorre sovint entrenant.
3: Les Gavarres és una zona boscosa que és molt transitada i molt estimada per tota la gent del voltant de la Bisbal, Calonge, Cassà de la Selva, perquè és un lloc on la gent va fer esport. O la gent va a passejar, van a buscar bolets, van a buscar espàrrecs, i llavors al mig de les Gavarres hi ha el que és el radar meteorològic de Puig d'Arques, i aquest espai és un lloc que a la gent també li agrada anar amb el cotxe, i puja fins a dalt de tot, i tens una vista espectacular fins al Montseny. Veus tot el mar, veus tot l'Empordà, és un lloc doncs, molt visitat i de fàcil accés.
2: Anys enrere, en aquesta zona, hi havia una activitat agrícola molt intensa. Ara la quietud és total. Només hi queden tres petits nuclis i mig centenar de masos habitats.

0: aquest noi, quan mira, doncs veu una cosa al fons que no sap determinar què és. El pou fa 8 metres de fondària i 2 metres i mig de diàmetre, llavors no és un lloc que entri molta llum, i ell veu com una silueta baix i no acaba de decifrar què pot ser.
1: Al principi no hi dona gaire importància, però de tornada no pot deixar de pensar-hi. No es treu aquella imatge del cap. Segur que era una bèstia morta, es diu. Però no les té totes. I si no ho era? Quan arriba la Bisbal, els dubtes s'han convertit en sospita i se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Coneix perfectament el camí i sap amb qui ha de parlar, perquè a l'estiu treballa per a la policia com a traductor del francès i l'anglès.
0: Ell explica el que s'ha trobat, com que ells ja es coneixien. Diu, mira, doncs m'he trobat això i tinc un dubte de què pot ser. I els companys que estaven allà, que són els companys uniformats, li diuen, doncs anem allà i portarem una lots i mirarem a veure què és, ja que tu, donat a la foscor, no has pogut veure el que és, comprovarem aquests fets.
1: Avui ja s'ha fet fosc, però demà pujaran a fer-hi un cop d'ull. L'endemà, a primera hora, un cotxe patrulla dels Mossos aparca a la pista forestal que porta a Can Vergeli per fer-hi una primera inspecció. A la casa no s'hi pot arribar en cotxe, s'hi ha de baixar a peu. A les 7 i 5 minuts del matí també s'han activat els bombers del parc de Cassà de la Selva sota la direcció de Josep Manel Gil.
2: Me diuen que em prepari, que haig d'anar a Sant Cebrià dels Alls, concretament a la casa de Can Vergeli, i que allà m'estaran esperant els Mossos. Agafo els estris i les eines i la motxilla de rescat i em dirigeixo cap al lloc.
1: Quan els agents arriben al pou i enfoquen al fons amb les llanternes, de seguida s'adonen que el dia serà llarg.
0: Perquè veritablement veuen un cos, i llavors es veu el que és la part de l'abdomen, es veu el braç i es veu el cap tirat enrere, i això ho poden ells observar amb les llanternes.
1: Els Mossos ja donen prioritat absoluta al cas. Activen el jutge, l'equip forense i també la policia científica. La caporal Gibert és el capdavant d'aquesta unitat.
0: El cotxe queda al costat de lo que és el mas i el primer que fem és agafar doncs el material indispensable, que són els guants i la càmera de foto. Arriben també els bombers i els bombers ens preparen unes cordes per baixar fent ràpel fins a baix del pou i comprovar ben bé que sigui així. Va ser la primera vegada que vaig fer ràpel. I el meu company d'investigació i jo vam baixar fins a baix.
2: Quan nosaltres baixem al pou, ja veiem que hi havia un metro d'aigua, mig metro d'aigua, hi havia terra, hi havia pedres, hi havia fang, hi havia lloc, i, bueno, els companys anaven baixant, i, bueno, què veieu? Mira, bueno, aquí ara entrarem cap a baix, i, segons sembla, és humà. I, bueno, va, doncs, aviam què és. Sí. I quan es confirmen que és humà, i a més que és d'una dona, degut a que hi havia els sostenidors, doncs ja et dic, va ser quan els Mossos van activar el seu protocol i vàrem deixar de fer fins que ens diguessin per treure el cos.
1: Són les 10 del matí. Els agents de la policia científica comencen a fotografiar tot el que veuen. A primera vista, sembla que el cadàver porti molt de temps amagat allà dins. Al cap de 5 hores treballant, els policies diuen als bombers que ja han acabat i que ja poden treure el cos del pou. Però aviat veuran que la feina a dins encara no ha acabat.
2: Agafem la bossa, posem el cos a dintre de la bossa i el pugem a dalt. I, bueno, ostres, la funerària no hi és, sí, ja ho sabem que no hi és perquè no podia pujar amb el seu cotxe allà. Bueno, dic, doncs què farem? El carregarem amb el cotxe dels Mossos o amb el nostre cotxe i el baixarem a dalt. Aquest impàs, mentre estem parlant, el bomber que hi havia baix em crida i em diu, ei, diu que aquí hi ha una sabata i que està a dintre d'un... Hi ha un peu a dintre. Llavors parem i els Mossos tornen a baixar a baix.
0: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? I estirem la bamba i la bamba no continuava i en aquell moment, doncs, clar, vam pensar, què hi ha aquí?

0: què hi ha? No vam saber fins que no vàrem treure les coses que vindrà al pou, però ja vam començar a sospitar que allà hi havia un altre cadàver.
1: Crims amb Carles Porta.
2: A les 6:52 minuts de la tarda, la policia científica conclou que l'altre cos pertany a un home. Entre el fang han trobat uns quants objectes que poden ser crucials per identificar els cadàvers.
0: La roba que porten els cadàvers t'indiquen la data de la mort. I la dona vestia uns sostenidors de color beige i després portava una camisa de màniga curta, de ratlles, de color blanc i marró, i un pantaló curt de color verd i taronja. Nosaltres fotografiem totes les marques de la roba i tota la roba. I llavors també el senyor portava un polo Lacoste de color fosc, que no es podia determinar exactament el color, i portava també un pantaló tipus short de color vermell i unes bambes de la marca Adidas.
2: És roba d'estiu i som a primers de maig. Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu, però caldrà esperar l'autòpsia per saber si va ser l'últim estiu o si fa més temps. Els dos cossos estan relativament ben conservats gràcies a un procés natural de momificació que pot ajudar els investigadors a determinar les causes de la mort.
0: És important perquè si no hagués hagut aquests processos de conservació, allà hi hagués hagut uns ossos i aquests ossos no els hagués vist aquest noi des de dalt i al final els ossos se descomposen i ja està.
2: Sembla que el temps s'ha aturat per a gairebé tot el que hi ha dins del pou. Per a tot, menys per a un objecte que sorprèn els policies.
0: Sí, nosaltres vam trobar tota una sèrie d'objectes que eren d'aquestes dues persones, no? Però el que ens va cridar més l'atenció va ser un rellotge que el portava l'home i aquest estava submergit a l'aigua i encara funcionava.
2: És un rellotge de la marca Casio que no només funciona, sinó que fins i tot va a l'hora. Els investigadors analitzen tot el que hi ha al voltant dels cossos. Creuen que, després de llançar-los, van intentar cobrir-los amb pedres per ocultar-los fins que es degradessin, cosa que no ha passat per les condicions ambientals d'aquest pou. La policia científica no té cap dubte que es tracte d'una mort criminal.
0: Sí, sí. Nosaltres, quan ja pugem el que són els dos cadàvers a dalt, fora del pou, doncs veiem que tenen tots dos doncs, una fractura en el crani. Sí, sí, tots dos tenien una fractura en el crani.
2: Els investigadors han arribat a primera hora del matí i ja s'està fent fosc. La notícia de la troballa es comença a escampar. Estem a l'any 98 i fa pocs mesos que els Mossos s'han començat a desplegar per Catalunya. És el primer cas d'envergadura que afronten al Baix Empordà.
3: Dues persones van ser trobades mortes ahir en un pou en ple massís de les Gavarres. El cas és en mans de la policia que investiga els fets.
4: Doncs sí, el més primordial ara per ara és saber de què van morir les dues persones i si ho van fer al mateix temps. Això aclariria si es va tractar d'un accident o si va intervenir algú que va tirar els cossos al pou.
2: El cas l'instrueix el jutjat número 4 de la Bisbal. A la sala d'autòpsies, la conservació dels cadàvers i la roba que portaven permeten certificar de seguida que els investigadors tenen davant una dona gran i un home més jove. Explica'ns-ho, Anna Ponsí.
5: L'autòpsia preliminar la fa el forense Rogelio Lacazzi i després hi intervenen Narcís Verdalet i Anna Hospital, que és especialista en dentadures.
6: Bueno, mires les característiques, que veiem primer de tot que és un cadàver masculí i un cadàver femení. Un cadàver masculí que és més jove per les característiques dels ossos que el femení i que llavors ens van quadrant coses policials, que realment es tracta d'una mare i un fill i ens va quadrant.
5: De seguida veurem per què Narcís Verdalet diu que les coses els van quadrant. El forense es fixa en les fractures que tenen els dos cossos, especialment el cap. Tot apunta que l'agressor va atacar les víctimes amb una barra de ferro.
6: I què ens crida l'atenció? Que, bueno, que feia temps que ja estaven a dins el pou, que els havien matat d'una palissa, no hi havia signes d'arma de foc, no hi havia cap tiro. els hi devien haver fotut una palissa, el que vulgarment se'n diu una palissa, i els van matar, i amb un cotxe els van portar allà i van fotre el pou. Per tant, tenia que ser algú que coneixés la zona.
0: Sí, has de conèixer la zona. Vull dir, si tu no ets del voltant de les Gavarres, tu no saps que allà hi ha un mas i que té un pou. Primer has d'haver anat al lloc i haver rumiat a veure com ho faràs per desfer-te de dos cadàvers. I nosaltres el que pensem és que una persona ha causat la mort d'aquestes dues persones i les ha traslladades fins al pou i les ha tirades a dins pensant doncs, que allà no es trobarien mai més.
5: Al costat dels forenses hi ha els Mossos d'Esquadra, de la Policia Científica, que han extret les proves del pou i també uns investigadors de la Policia Nacional que han demanat participar en aquesta autòpsia com a observadors. Fa temps que investiguen una desaparició i creuen que aquests cadàvers hi poden tenir alguna relació. Abans s'han mirat molt atentament tots els objectes rescatats del fang.
0: De fet, vàrem trobar restes d'una catifa de colors, vàrem trobar un altre tros de pròtesis dental, unes ulleres graduades, una roba estampada molt gran, una bossa de plàstic amb el nom d'un establiment. Clar, tot això llavors són les pistes que va molt bé per la investigació.
5: Les ulleres, la roba i les pròtesis dentals que portaven les víctimes són detalls importants per saber qui eren. Tot fa pensar que la catifa va servir per transportar els cossos.
6: Els havien matat dins un domicili, els van embolicar, carregats amb un maleter o una furgoneta i cap al bou.
5: Tenint en compte l'estat de les genives, de les dents que li quedaven i de la pròtesi que portava a la boca, els forenses calculen que la dona tenia més de 80 anys. L'autòpsia conclou que la causa de la mort va ser un traumatisme craneoencefàlic com a conseqüència d'un cop que li van clavar per davant. En canvi, l'home el van matar amb dos cops molt violents al cap. En aquest cas, a traïció, per darrere. Feia 1,68 m d'alçada, tenia la dentadura en millor estat que la dona i tenia entre 55 i 65 anys quan va morir. En el cas de la dona, hi ha un element que pot ajudar a esbrinar-ne la identitat, una pròtesi que li havien implantat a la cama.
6: I llavors tu mires si ha sigut operat, de cicatrius que puguis portar, si tu portes pròtesis o les dents, o que tens un implant, o que si t'han operat d'un fèmur per posar-te una pròtesi i es va configurant la identitat.
5: Pel tipus de lesió, els forenses creuen que la dona probablement necessitava una cadira de rodes. El fèmur de la víctima encara aporta una pista més, gràcies a la cicatriu que li va deixar la intervenció quirúrgica. Els forenses han extret larves d'uns cucs que, després de la mort, van reobrir aquesta ferida per entrar dins del cadàver. Aquesta mostra, que s'enviarà al laboratori, pot servir per determinar amb força precisió la data del crim.
2: Més endavant en tornarem a parlar d'aquests cucs. Els agents de la Policia Nacional que són a la sala d'autòpsies estan molt interessats en l'ADN que han recollit els investigadors. Fa dos anys que investiguen la desaparició de dues persones, una mare i un fill, i creuen que els tenen davant. Fins i tot s'atreveixen a dir que els cadàvers probablement van ser transportats fins al pou amb un fort trànsit i tenen identificat un possible sospitós del crim. Però no ens avancem. Han passat 5 dies del descobriment dels cossos al pou de les Gavarres. Els mitjans segueixen el cas amb interès. A TV3, la periodista Montserrat Oliva parla de les dificultats per identificar els cadàvers.
3: Es veu que està tan difícil poder identificar-los que ara estan treballant els Mossos amb tots els bancs de dades disponibles. És a dir, el propi, els Mossos tenen un banc de dades de persones desaparegudes i pel tipus de persones que es pensen que són dels països de l'est, doncs els bancs de dades internacionals...
7: Intueixen que puguin ser de països de l'est?
3: Bé, doncs es veu que pel tipus de roba, pels teixits, realment el treball dels forenses és admirable, no? Com poden arribar a determinar les coses, doncs fins i tot per això, per un tipus de pròtesis es veu determinat que duia la dona.
2: Les pròtesis són les pistes que permeten als investigadors fer-ne via i afirmar, una setmana després de treure els cadàvers del pou, que les víctimes són dos ciutadans alemanys.
8: Els cadàvers trobats en dilluns passat en un pou de Cruïlles han estat identificats com Inger Dohr i Rolf Hess, milionaris alemanys residents a Calonja, desapareguts l'any 1995.
2: És a dir, 3 anys abans que un ciutadà belga s'aboqués a mirar a les profunditats del pou. Calonge és a uns 12 quilòmetres del lloc on s'han trobat els cossos dels dos alemanys. La dona tenia 85 anys i el seu fill 63. L'home havia estat preparador físic i al llarg de la seva carrera va fer prou diners per poder viure amb tranquil·litat i bon clima a la Costa Brava amb la seva mare. Sí, eren milionaris, però els investigadors han vist coses estranyes als seus comptes bancaris.
9: Van desaparèixer l'any 1995, després de registrar-se una davallada important als seus comptes bancaris. El cos de la Policia Nacional, que en el seu dia va obrir una investigació per dos delictes d'estafa contra aquesta família alemanya, treballa ara amb la hipòtesi que el sospitós d'aquells delictes pugui estar involucrat en l'assassinat. El jutge, per tant, haurà de determinar si del cas se'n fa càrrec la Policia Nacional o l'autonòmica.
2: Els moviments que van quedar registrats als comptes bancaris seran molt importants, aviat ho veurem. De moment, la jutge de la Bisbal decideix retirar el cas als Mossos i traspassar-lo a la Policia Nacional.
10: Habida compte que hi ha un assumpte que ja estava judicialitzat per part del jutjat de Sant Feliu i per part de la Policia Nacional, aquí hi ha una reunió, diguéssim, entre les forces, els cossos i jutges, i es decideix que continuen amb l'assumpte. La Policia Nacional de Sant Feliu havia de comptar que havia, efectivament, gent estrangera, s'havia de fer relació amb l'exterior, i el jutjat número 4 de la Bisbal adopta la decisió de que som nosaltres els que hem de continuar amb la investigació d'aquest procés, d'aquest assumpte.
2: Ramon Fernández dirigeix la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols, que és la que assumeix el cas. La policia espanyola fa un any que busca aquestes dues persones amb una causa oberta al jutjat 2 de Sant Feliu. Amb les novetats que han rebut de la sala d'autòpsies, els investigadors comencen a reconstruir la seqüència dels fets que acaba al fons del pou d'aquella masia abandonada de les Gavarres.
5: A partir del relat de la germana, els agents han pogut saber que un dia d'agost del 1995, Rolf Hess va explicar als veïns de la urbanització de Calonge on vivia amb la seva mare, que tornava uns dies a Alemanya. El viatge havia de servir per tancar la venda d'una casa que tenia allà per uns 300.000 euros. Com que no serien gaire dies, els volia demanar el favor que, si no els sabia greu, donessin menjar al gat fins que ells tornessin. Els veïns van veure com l'home carregava les maletes i els dos gossos a la furgoneta, una Ford Transit. A continuació hi acomodava la mare amb la cadira de rodes i finalment arrencaven i marxaven. Ja no els van tornar a veure mai més, ni a ells ni a la furgoneta. Com que no n'havien tornat a tenir notícies, al cap d'uns dies els veïns que tenien cura del gat van trucar estranyats a la Guàrdia Civil. Els agents van entrar al xalet dels Gés, a Calonge, i van trobar la cadira de rodes de la mare, cosa que els va fer pensar que, encara que cap veí els hagués vist, podrien haver tornat. La casa estava endreçada, no s'hi apreciaven rastres de violència i l'escorcoll no va servir per aclarir què se n'havia fet de la mare i del fill. Uns mesos després, ja entrat l'any 1996, una germana de Hess va denunciar a la policia alemanya la desaparició de la mare i del germà. I el 1997, un any més tard, i a petició d'Interpol, la Policia Nacional va començar a investigar què havia passat amb els dos ciutadans alemanys que ningú havia tornat a veure. Va ser aleshores quan els agents van descobrir que, després de la desaparició, s'havien retirat grans quantitats de diners dels comptes bancaris dels desapareguts. Ara, després d'haver-ne trobat els cadàvers, els investigadors tenen clar que si ells no ho van poder fer perquè eren morts, ho va fer algú altre suplantant-los la identitat.
2: Si us recordeu, abans us hem dit que els agents de la Policia Nacional tenien un sospitós del crim. És un vell conegut de la policia espanyola, que ja el van detenir l'agost del 1997. Aleshores, encara faltaven 9 mesos perquè descobrissin els cadàvers. Es tracta d'un home anglès que, quan ja feia dies que les dues víctimes no donaven senyals de vida, es va presentar al banc per cobrar un taló que portava la firma de Rolf Hess, l'alemany assassinat. Era un taló per valor de gairebé 18.000 euros. I el beneficiari, aquest ciutadà britànic, havia fet de jardiner i de pintor per a la família.
10: Gregory Jason Cook va ser la persona que va cobrar un xec presumptament expedit per Hess, el desaparegut. Nosaltres ja estàvem investigant aquesta parella de que havia desaparegut i veiem que, òbviament, no ho trobàvem de cap de les maneres, però sí
11: que havia un detall molt important, i era que els comptes corrents que tenien s'estaven buidant d'una manera exagerada, però molt exagerada. A tal punt de que, per exemple, d'un compte de 17 milions de pessetes, doncs en uns mesos van quedar reduïda a 30.000 pessetes. Un altre, que tenia aproximadament mig milió, ara només hi havia 12.000 pessetes.
2: Fem números en euros. En un compte de les víctimes que tenia més de 100.000 euros, ara només n'hi quedaven 200. I en un altre on n'hi guardaven 3.000, ara n'hi havia 72. Cook, però, tenia resposta per a totes les preguntes del jutge de Sant Feliu de Guíxols, incloent-hi les que li va fer sobre el xec de 18.000 euros que havia anat a cobrar al banc.
11: El va explicar i va dir que això era un pagament que li havia fet Hesh en el seu moment per unes feines i unes tasques que havia realitzat a casa d'ell. Per exemple, la feina de pintor i uns mobles també que les havia venut i... Bueno, i això el jutge li va posar en llibertat.
2: En aquelles mateixes dates, la policia també va comprovar que les targetes dels dos milionaris alemanys treien fum. Els agents ja tenien clar que no estaven investigant només una desaparició.
11: Per nosaltres la convicció que tenien era que estaven morts. Que estaven morts perquè, a veure, havia el detall aquell dels moviments bancaris. Eren molt, molt i molt i molt clars. Aquí hi havia un mòbil econòmic molt contundent, perquè era obvi el moviment bancari tan brutal i en poc temps. Aquest moviment d'aquestes targetes bancàries estem detectant més de 100 operacions bancàries, perquè les hem realitzat a través del Banc d'Espanya, les hem comprovat.
2: Ara, al maig de 1998, amb els cadàvers ja identificats, els investigadors tenen clar que han de tornar a interrogar aquest ciutadà britànic, i aquesta vegada com a sospitós d'un doble homicidi. La Policia Nacional no tarda a detenir un altre cop Gregory Cook, que encara viu al Baix Empordà. A Girona, al despatx de l'advocat Carles Monguilot, sona el telèfon.
12: El senyor Cook truca al despatx, suposo que qualsevol altre, era per la suposada participació en un delicte de falsedat o apropiació indeguda per uns talons bancaris que s'haurien falsificat per treure uns diners. En principi, aquesta seria la notícia del suposat delicte que podria haver comès aquesta persona. Tot i que, immediatament, això és lògic, jo ja me n'entero, perquè la policia m'informa de que se'l relaciona amb un doble assassinat, perquè, i no és casualitat, o no és poc important, el taló cobrat d'una manera delictiva, segons la policia, pertanyia a un dels morts.
2: Els agents estan convençuts que Cook va falsificar i cobrar xecs quan els Hess ja eren morts. Els moviments bancaris que han estudiat els fan pensar que no ho va fer sol i que al darrere del crim hi ha una banda organitzada que s'ha volgut apropiar de la fortuna de les víctimes. Fins i tot tenen un segon sospitós.
11: Aquesta segona persona havia tingut relació també amb les víctimes perquè havia fet d'intermediari en assumptes i negocis immobiliaris que tenien aquí en la zona. Havia fet d'intermediari en la compra d'alguna propietat. Aquesta persona va intentar localitzar i no hem pogut, en un principi. Però sí que averiguem el seu nom, un senyor que es deia Patrick Lewick, de nacionalitat belga, també relacionat amb el GES, per assumptes d'aquest tipus, d'immobiliàries i treballs i feines, etcètera, etcètera.
2: En Patrick, el belga, s'ha fet fonedís. La Policia Nacional no el troba enlloc. I no és l'únic entrebanc que han d'encaixar els investigadors. La detenció de Gregory Cook tampoc dona els resultats que ells volien.
12: La seva feina era de coses relacionades amb la jardineria, que justificava haver tingut una relació de prestació de serveis a les persones que varen ser assassinades. O sigui, la ocupació professional que tenia en les comarques més de l'Empordà, on hi residia, igual que les persones mortes, s'explicava d'una manera totalment lògica des de la perspectiva de que sí, de que podia ser perfectament lògic que hi hagués tingut un tracte comercial, que aquest tracte comercial hagués sigut totalment aliè a una conducta delictiva i que hagués estat abonat al servei que va prestar mitjançant, doncs, uns pagaments amb talons bancaris.
10: El subtint britànic nega absolutament qualsevol relació a la mort de la desaparició i mort dels caimans, ho nega absolutament, i ell manté que el xec que ha utilitzat era per el pagament d'un deute que tenia. Clar, esto no es pot demostrar. I si no es pot demostrar, i ara, òbviament, encara menys, perquè està mort, la cosa no prospera com nosaltres volíem que hi hagués.
2: De manera que l'únic detingut queda en llibertat perquè la jutge de la Bisbal considera que no hi ha proves que el vinculin amb el crim. És la segona jutge que intervé en aquest cas i no serà l'última.
1: Crims. Per què matem?
2: La investigació queda en punt mort. A partir de les proves recollides pels Mossos, la policia espanyola dona per fet que l'escenari del crim va ser el xalet de Calonge on residien les víctimes i que les fibres de teixit que van trobar adherides als cadàvers provenien d'una catifa d'aquesta mateixa casa. A dins del xalet, però, les noves inspeccions no hi han trobat cap rastre de l'assassinat ni cap pista de qui en podria ser l'autor. De moment, dels sospitosos assenyalats fins ara, un té explicació per a tot i l'altre no sabe on pare. Però això canviarà aviat. Gairebé un any després d'haver trobat els cadàvers, al maig del 1999, la policia localitza en Patrick el belga.
5: Els investigadors el troben a Tenerife. Un cop a Girona, quan l'interroguen, l'home admet que va participar en algunes de les transaccions bancàries sota sospita, però s'espolsa les puces sobre el doble crim i, sorprenentment, esmenta el nom d'un tercer home.
10: Ell, a més d'admetre que sí, que sí, que havien participat i que havien fet totes aquestes operacions, que havien anat a Andorra, també, doncs parla dels CUP. En plural. No, de CUP. Bueno, i qui és l'altre CUP? L'altre CUP resulta ser el pare de Gregori, que és el que suposadament, segons Patrick, segons el Verda, havia matat a los dos alemans per conversa que ell havia escoltat. No lo havia vist, ell no podia firmar ni que David, el pare de Gregory, era el autor material, no ho podia firmar, però sí que havia sentit, havia escoltat discussions entre el pare i el fill, los dos de que he fet això, de tal, de que a mi m'ha donat un cop aquí, m'ha donat un cop allà i jo no tinc un remei, que tal. Va explicar com va ser.
5: La Policia Nacional situa David Charles Cook a dalt de tot del suposat triangle criminal.
10: El Cook senyor, el Cook pare, vivia també per la zona, per aquí, concretament nosaltres havíem detectat posteriorment, òbviament, a Platja d'Aro, i coneixia la família dels alemans perquè tenia negocis immobiliaris. En aquella època havia un boom extraordinari de immobiliàries i aquest senyor se dedicava a negocis immobiliaris i a través de, per esta via, entrar en contacte amb la família Hess.
5: Els agents creuen que Cook pare és el cervell de la banda i l'autor material del crim, i que el fill i l'intermediari belga són els encobridors. Entre tots haurien buidat els comptes de les víctimes, suplantant la seva identitat, gràcies a la documentació i a les targetes que els havien robat.
10: Obrien comptes corrents en diferents entitats bancàries, es detecta en Girona, se detecta en una entitat bancària en Alacant, una altra en la banca privada d'Andorra, es feien passar per GES i obrien el compte corrent. Ells instaven al banc que tenia la família GES del Desbascur en Alemanya per fer transferències, com si fos GES demanava al banc, al seu banc d'Alemanya, fes-me una transferència al banc tal, al banc qual o al banc qual d'aquí. I venien cèntims. I el banc de Ratzenburg, que exactament era la ciutat on estava domiciliat, en Alemanya,
13: enviava sentits a l'adreça, a la compte corrent, que el seu client deia.
5: Però hi ha un entrebanc per interrogar el suposat líder de la banda. Se n'ha anat a viure a Anglaterra. Els investigadors intueixen que va tocar el dos poc després que la policia detingués el seu fill per primera vegada. De moment, l'únic que poden fer és emetre una ordre internacional de cerca i creuar els dits.
2: Els investigadors no poden arrestar el Cook pare, però la confessió del Patrick el belga sí que els permet detenir el fill Cook per tercera vegada. I aquest cop, els agents aconsegueixen que la jutge posi els dos sospitosos entre reixes. Carles Monguilot, l'advocat del fill Cook, pronostica que la presó preventiva serà curta. Dóna poc valor a la declaració del belga.
12: Sí, el que passa és que es fa una persona la que deia això, que també a la vegada ell estava investigat per el doble assassinat i per la descapitalització, despatrimonialització d'aquestes persones mortes. Per tant, no era testimoni, era investigat, no tenia obligació de dir veritat, podien ser declaracions autoexculpatòries, i no, jo això ho vaig ser forçat per una altra persona.
2: A diferència de l'advocat, els investigadors estan convençuts que ara sí que comencen a tenir-ho tot ben lligat i aviat podran resoldre el doble homicidi. Sobretot quan al cap de pocs dies, Scotland Yard els comunica que han detingut David Charles Cook i l'han traslladat a la presó de Bristol. Un any després del descobriment dels cadàvers, doncs, el suposat autor del doble homicidi és en una presó anglesa i a Catalunya hi ha dos sospitosos més en presó preventiva. La policia sol·licita a les autoritats britàniques l'extradició de David Charles Cook. Recapitulem. Quin és el pla que, segons la Policia Nacional, van tramar els tres detinguts?
5: Els investigadors consideren que els arrestats havien tingut tractes immobiliaris amb les víctimes i que s'havien guanyat la seva confiança. Per això sabien perfectament que Rolf Hess havia de cobrar una quantitat important de diners per la venda d'una finca alemanya. Han pogut determinar que l'estiu del 1995 la propietat de Hess es va vendre a un matrimoni alemany a través d'un assessor fiscal sense la presència del venedor i que els diners de la compra van ser transferits a un compte que la víctima tenia al seu país. Quan Hess i la seva mare van anar a Alemanya a finals d'agost, va ser per cobrar aquests diners, 300.000 euros, que mai van aparèixer. Els investigadors creuen que, així que van tornar a Calonge, van ser assassinats. Després del doble crim, va començar el saqueig dels comptes bancaris. Sospiten que abans de matar Rolf Hess, l'assassí va aconseguir obtenir el número PIN de les seves targetes per fer pagaments i operar des de caixers automàtics. Per exemple, gràcies a la informació aportada pel Banc d'Espanya, s'ha comprovat transaccions amb prostíbuls i joieries de la costa valenciana. Però la majoria dels diners els van xuclar amb transferències. Per fer-ho, els criminals van utilitzar la documentació que havien robat a la víctima i li van suplantar la identitat. I els va sortir bé, perquè els bancs s'ho van empassar cada vegada.
2: Sembla que als investigadors els vagi tot de cara, però l'assassinat dels milionaris alemanys és un cas enrevessat i amb molts revolts. La policia interroga els treballadors de les oficines bancàries on es van fer les operacions sospitoses i les coses no surten com ells esperaven.
13: Aquest reconeixement fotogràfic no són absolutament positius, no ho són, ni a dubtes. Clar, però és que estem parlant ja de que han transcorregut ja anys. Des de l'inici de l'assumpte, jo no sé si ignoro si eren els mateixos empleats que havia en el banc, si era el mateix director.
2: No és l'únic contratemps que es troben els investigadors. Recordeu aquells cucs que podien ajudar a determinar la data del crim? Aquells que s'havien esmunyit a través de la cicatriu de l'operació de fèmur d'una de les víctimes. Eren una prova fonamental per demostrar que els acusats van cobrar els xecs després del crim i que, per tant, no els podien haver firmat les víctimes. Es van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè els analitzessin i miressin d'establir la data de la mort. Doncs resulta que aquests cucs han desaparegut.
13: El tema dels cucs és importantíssim, perquè això és fonamental, determinar amb bastant exactitud el moment de la mort, la data de la mort. Passat un temps, però no un temps de dies, sinó d'anys, estem parlant de 5-6 anys aproximadament, el jutjat de la Bisbal ha rebut un escrit formal, oficial, de l'Institut de Toxicologia de Madrid, diguem que els cucs s'han extraviat i que no ha pogut fer un estudi ni es pot determinar la data de la mort. Clar, això sí que és un barapal, perquè aquí ja no es pot provar si el xec falsificat, presumptament falsificat, per el qual iniciem nosaltres la investigació del tema, va ser posterior o anterior, tenia vida o no tenia vida, etcètera, etcètera. I això desmorona pràcticament tot el castell de naipes que tenia.
2: El director de l'Institut de Toxicologia a Barcelona, Juan Luis Valverde, escriu a la jutgessa per explicar-se.
14: Aquest institut va realitzar una anàlisi d'ADN per la identificació de restes cadavèriques. Al mateix temps, es va sol·licitar un estudi de cucs per determinar la data de la mort. Per raons que desconeixem, en el moment de fer l'estudi no es van trobar els cucs i no es va poder determinar la raó per la qual es van perdre. Es va buscar per tot l'institut, però no van aparèixer. Es va esperar que un cop transcorregut un temps apareguessin en algun lloc, oblidats per error, però no ha estat així, per la qual cosa lamento comunicar-li que els donem per desapareguts i que, per tant, no podrem fer l'estudi.
6: Un problema. Els crims a vegades es resolen per petits detalls. Si no hi ha cuc, si s'ha perdut el cuc, pues no hi haurà cuc ni cuca.
2: I encara sorgeix una altra complicació. La policia espanyola tampoc aconsegueix l'extradició de David Charles Cook. De fet, el Regne Unit retorna la petició a Espanya.
13: Passats uns mesos, perquè aquestes coses van molt lentes, però és el que tenim, contesten des d'Anglaterra que no es pot portar a efecte aquesta tradició perquè l'ordre de tradició està molt malament redactada, hi ha un problema d'interpretació, no saben exactament què és el que estem demanant.
15: Haver-hi un problema en la traducció. Sembla que la traducció a l'anglès, que això sorprèn, no? Perquè bé, no estem parlant d'un idioma complicat o poc popular, no? La traducció a l'anglès de l'ordre d'extradició no va ser prou acurada i els tribunals anglesos varen rebutjar-la perquè no entenien exactament per què l'havien d'extraditar.
2: Cook pare surt en llibertat vigilada, però la policia britànica li acaba perdent la pista. A Catalunya, el jutjat de la Bisbal no veu motius per mantenir en presó preventiva els dos detinguts. L'encausat belga surt després d'haver passat 9 mesos entre reixes i el britànic al cap d'un any. Queden en llibertat sota fiança a l'espera de judici. L'ordre l'afirma un nou jutge, el tercer que instrueix aquest cas. Però no hi haurà judici. Han passat 4 anys, gairebé 9 d'ençà d'aquell dia en què els veïns dels Hess els van veure marxar amb la furgoneta i els dos gossos. El 2004, al jutjat 4 de la Bisbal, hi ha una nova jutge, la quarta. La nova instructora dona la investigació per tancada i arxiva el cas.
15: Com a advocat defensor es va ser una alegria. Jo considerava que, malgrat que la jutgessa podia haver tancat la causa i arxivat-la directament, la jutgessa va fer una cosa des del punt de vista processal que també entenc. Va dir, bé, jo sóc instructora, jo no tindré que jutjar, jo tanco la instrucció amb aquests elements indiciaris de prova que potser permetrà que el fiscal faci acusació, i el fiscal, davant de la meva petició de dir, miri, no hi ha elements per anar a judici, tot el que parlem aquí poden ser presumpcions contra reo que no poden acabar mai amb una condemna, i per tant el que toca és arxivar-ho provisionalment, el que es diu un sobreseïment provisional, per si apareixen altres elements de prova en el futur fins que prescrivi, no?
2: Però ja us hem dit que és un cas amb molts girs, i ara en ve un altre. 3 anys més tard, el juliol del 2007, torna a sonar el telèfon a la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols.
13: Hem rebut un comunicat d'Escolanjar conforme han detingut de nou a CUP sènior i que procedirien a la tradició ja en forma. I efectivament, lo enviem cap aquí, és detingut, queda ingressat en Madrid, en una presó de Madrid, que crec que és en la presó de Soto del Real, crec. Se comunica al jutjat, òbviament, i el jutge lo cita a declarar.
2: David Charles Cook, l'home que la policia ha perseguit sense èxit durant 8 anys, ingressa preventivament a la presó de Girona.
15: Però aquesta presó provisional va ser, jo diria que quasi obligada pel fet d'haver vingut extraditat. Clar, quan una persona ve forçat per una extradició, els tribunals espanyols presumeixen que no hi ha voluntat de quedar-se aquí, hi ha un risc de fugida. I per això la jutgessa d'instrucció de la Bisbal va acordar la presó provisional.
2: La jutge reobre el cas. El detingut ara té 62 anys i la policia, recordeu, el considera l'autor material del doble assassinat i el cervell de la trama per apropiar-se de la fortuna dels Hess. Però els investigadors saben que en aquest cas neden a contracorrent i que les proves que tenen s'aguanten pels pèls. No s'ha pogut determinar la data de la mort de les víctimes perquè algú va perdre els cucs que van extraure dels cadàvers i que podien ajudar a establir-la. Monguilot ara també és l'advocat del cuc pare i en els interrogatoris no dubta de quina és la carta que ha de jugar.
15: Ells mai van negar un coneixement amb les víctimes. Clar, si les víctimes haguessin aparegut immediatament després de l'assassinat, si es pot provar que ets l'última persona que ha tingut un contacte, segurament podràs rascar proves de que aquest contacte últim és el que s'ha produït en un escenari ja de l'execució de l'assassinat, no? O del doble assassinat. Per tant, tot plegat, quan s'investiga anys després, fa que trenquis la relació de que tu hagis tractat aquestes persones en dies molt propers a la mort, perquè tampoc pots saber-ho degut a que no saps el dia que van morir, ni el mes, i això va dificultar que, tot i que aquest pare i fill que varen ser encausats, senyors Cook, acceptessin que els coneixien i que havien tingut relacions i relacions comercials i que podien tenir, doncs, més o menys tracte directe, la relació entre aquesta veritat i l'assassinat pròpiament dit no tenia solució de continuïtat.
10: Ho nega tot. I torna a quedar el jutge, una vegada que pres de declaració, us deixa en llibertat amb mesura cautelar.
2: L'home que la policia considera l'autor material del crim surt en llibertat després de pagar una fiança que, això sí, ara ja és en euros. 3.000. Ha passat tant de temps des que va començar la investigació que ja fa més de 5 anys que la pesseta va passar a la història. La decisió de la instructora desespera els investigadors, que ara posen totes les esperances en unes proves cal·ligràfiques per demostrar que David Charles Cook va falsificar les firmes dels xecs que es van cobrar. I un altre cop, una galleda d'aigua freda.
15: Les proves pericials cal·ligràfiques no donen el resultat que la policia esperava. Deixen el dubte de que sigui o no sigui firma vàlida, sigui o no sigui firma falsificada, per tant, no hi ha una prova de càrrec en aquest sentit que permeti dir que es va falsificar. En aquest cas, insisteixo, com que no se sabia la data de la mort de la persona assassinada, si no saps si era viu o no quan es va emetre aquell taló bancari, difícilment podràs dir que has comès un delicte, no?
2: Els treballadors de les sucursals bancàries tampoc reconeixen l'acusat com l'home que va obrir els comptes i va fer les transferències de diners. Ara sí que els investigadors tenen la sensació que han arribat a un cul de sac. Al desembre del 2008, David Charles Cook porta un any i mig en llibertat condicional. Té prohibit tornar al seu país fins que els tribunals espanyols no es pronunciïn. I llavors intervé un nou jutge. Ha passat gairebé una dècada des que es van descobrir els cadàvers. El cas l'han instruït 5 jutges diferents. I la investigació rep un cop que sembla definitiu.
10: Quan el tema es troba en l'audiència provincial, en la fiscalia i, òbviament, els defensors dels acusats estan d'acord en que no hi ha més proves a realitzar. La defensa diu que totes les diligències practicades han resultat favorables a les seves tesis i Fiscalia renuncia a continuar endavant amb el judici perquè no té unes proves, la que mencionava anteriorment, tant fotogràfiques com cal·ligràfiques, etcètera, etcètera, per continuar endavant amb una relativa èxit, no? Garanties d'èxit, i, per tant, presenta la sol·licitud de que s'arxiva el cas. La defensa està absolutament d'acord i s'arxiva el cas.
15: forma part de la seva feina, no? Que resolguin els casos que es poden resoldre i acceptin que els que no tenen solució perquè no s'aporten proves, bé, l'estat democràtic i de dret en el que estem exigeix que davant d'aquesta situació no es pugui jutjar ni condemnar, evidentment, a un culpable, a un culpable del que no hi ha proves, per més culpable que ho fos.
10: Bueno, una vegada que s'arxiva el cas, òbviament, el grup investigador, a tots nosaltres, te sents una, en part, decepcionat, òbviament, uns més que altres, perquè s'ha treballat molt, hem trobat molts d'entrebancs, però, per les, totes les qüestions que hem anat relatant, però, bueno, són coses que al llarg de la nostra professió pues, ja passa. Si arxiva el cas, pues, passem a un altre cas, perquè tenim una llarga llista d'espera.
2: Amb l'arxivament del cas, David Cook torna al seu país i se li perd el rastre. L'assassinat dels dos milionaris alemanys residents al Baix Empordà continua sense resoldre's. Durant 3 anys va ser un crim perfecte, fins que un excursionista va mirar al fons d'un pou de les Gavarres.
6: El crim perfecte, perfecte, perfecte seria el que ningú sap que és un crim. Per tant, que passa com a mort natural, passa com a mort natural, i com que és mort natural, aquí s'acaba tot. S'ha acabat una vida per mort natural. Però des del moment que tu saps que un mort s'ha mort, que l'han matat, que és un crim, encara que no es trobi l'autor, és un crim tan perfecte perquè tu saps que aquí hi ha tomate.
15: Però clar, aquí era un doble assassinat, eh? Això ja no és tan habitual. Un doble assassinat que, a més, com finalment va ser, no? Que no es va poder resoldre, amb la qual cosa això genera molta més preocupació, intranquil·litat o curiositat, fins i tot, no? Perquè des del punt de vista teòric hem de dir que l'assassí o assassins d'aquestes dues persones no han pagat la seva responsabilitat amb la justícia. Per tant, són persones que deuen seguir fent la vida normal, que varen fer-la el mateix dia de l'assassinat i la van seguir fent fins al dia d'avui.
2: 30 anys després de la desaparició d'Inge Dohr i del seu fill Rolf Hess, encara no sabem qui els va matar i qui els va saquejar els comptes bancaris suplantant-ne la identitat. El doble homicidi està prescrit. Encara que avui apareguessin els Cooks que es van extraviar o es descobrís l'assassí, la justícia ja no podria actuar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Coordinació, Sergi Caballero. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha hecho una crida al personal médico.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84 a 5. 8. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pasqual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 i...

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí, el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida a alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli, i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la revetlla de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles 20 i 21. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
1: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
0: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
1: Un cafè i a saltar del llit.
0: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib venezolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, el principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosco, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
1: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
1: Per tant, Mèxic, contentíssims.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
4: No, avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tenim sort.
1: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
1: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
1: La cosa va d'animals, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
1: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca, que delimita el ranxo, i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
1: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
5: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
1: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit

0: Demana una nova edició del programa Llegir té premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
1: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una seixantena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
2: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de, eren d'aquí però ja viuen a fora o així, no és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
1: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
3: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
1: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I ara, pues, un quart de sis del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
0: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
1: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
1: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
0: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
5: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
1: Què en penses? No, m'agrada molt. Entenc que parle de forma genèrica i que no tothom ha passat per el mateix tipus de ruptura, però hi estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
0: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
1: Bueno, potser
0: a mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
1: Sí, no, ja de tot.
0: Una mica de drama també n'hem tingut.
1: Sí,
0: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martín, Vaya Tela.
1: Doncs ha fet una mica, no?, el que li ha donat la gana, ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert.

0: una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
1: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
2: Flipant.
0: No ho havia vist.
2: És molt fort, eh?
0: Molt, molt, molt tens. Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li està una mica del pinça.
2: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat i que era una broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
2: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
2: Sí.
0: Tard.
2: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
2: No, no va pujar a l'escenari.
0: Em sembla increïble.
2: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim encara has pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
2: No tornaran a un concert de Dani Martín aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
2: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
3: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
2: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai? En plan, no m'ha vingut i no. M'han dit, mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
2: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, fixa't. Ja la tens.
2: No, no,
0: sembla estupenda,
2: hi ha
0: dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
2: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que anem al rotllo.
2: Hòstia, m'agradaria.
0: T'agradaria?
2: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
2: Ara ja buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no, no.
2: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso.
1: La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
0: jo
1: coneguda.
0: Jo flipo que es digui així.
1: Jo quan ho vaig descobrir vaig
0: com t'has de dir Maria Laura?
1: Maria Laura Corradini Falomir.
0: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
1: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi
0: que fet. Sí, segur que sí.
1: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo, gran edició d'aquell any,
0: o la millor,
1: on tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
0: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
1: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
0: Ah, sí. Tenies un any.
1: Jo no, recordo clar. Com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
0: Has anat generant records sí. A base de tot el que has anat veient
1: I,
0: després,
1: i penso,
0: no?
1: Sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any? Clar. Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
0: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
1: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
0: Quina va ser la següent?
1: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
0: Ah, jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
1: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
0: Dos anys, nena.
1: Una monada. Algun dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sisplau.
1: Perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners! Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan i diran...
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana i un dia, això és fort. Jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí.
0: Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els rastres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà els pèls més? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant biguetana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
0: Sí, l'encanta. Ah... Podria sorgir aquí alguna cosa.
1: M'agrada molt.
0: Vale. Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se. Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matines de Catalunya Ràdio.
0: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
1: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
0: Passa pels matines de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Anna Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre
2: molt
3: va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
2: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado ni juzgado ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Anna Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara.
11: 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia.
11: I Anna Fernández, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Avui
11: ai,
12: sense...
11: Anna, estic... Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Molt bé.
11: Sílvia Solanes, bon dia.
14: Bon dia.
11: Què et passa?
14: No, jo res.
13: Hem tingut un pericle amb la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
11: Vale, ho tenim tot, no?
13: Ho tenim tot.
12: Ho tenim tot, i som tots.
11: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
12: Avui, sense el terratrèmol de Veneçuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdic assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
13: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
12: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
13: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
11: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
13: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
12: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
13: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUM i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser caïble.
12: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
13: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
12: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
13: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions o president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
12: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
13: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula President, no et rendeixis.
12: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
11: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
15: Els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
11: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
15: Els colors blau i marró desapareixeran.
11: Què?
15: Sí. A Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
11: Escolta, s'ho saben tot, eh?
15: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Recull el Wall Street Journal.
11: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
15: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
11: Hòstia, no ho sé.
15: Clara.
11: 4 euros.
15: Home.
11: Màxim.
15: Doncs mira, 3.000.
16: Què?
15: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
16: no,
15: si teniu...
16: realment és una joia, aquest meló.
15: Això que vol dir, que l'has provat?
16: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
17: És fortíssim.
16: Sí, sí, sí.
15: Doncs 3.000 euros,
17: noi.
16: Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
15: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apuntant que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
16: Sílvia, gràcies.
15: Fins ara.
16: Marc Curado, bon dia de nou.
12: Bon dia de nou.
16: Quin temps ens espera avui?
12: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
16: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí, és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
17: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Brogi. És l'última producció de la Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de la Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Traure d'aquí, basat en el llibre i la història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins el dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puede...

0: Comença el Festival Afònica, arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany i fins diumenge, doncs apunteu perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleri. Tot això a Banyoles i avui, però també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
0: Fortíssim.
2: Uau,
0: com canviem.
2: Sí. Quina ràdio tan bonica.
0: Sí. I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Solé. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada Delcy Rodríguez acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, que un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior, per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Ai, et toca concursar. Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí?
2: Ah, vale, yes, vale. Yes. Només veig els bracets.
0: Vanessa. Participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el treballar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
2: Què?
4: Mare meva.
2: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen d'anar a treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini-trampa.
4: Ja, molt bé.
2: Què?
4: Clar, és que... Hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després busca un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absentisme.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Potser diria menys. 600.000. Ni idea. No ho sé. Jo dic 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa?
7: És molt poca gent.
2: Què dius?
7: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: La cara de no en tinc ni idea.
2: Tu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, l'ara has dit.
7: Jo dic 600.000.
2: 600.000
4: i un milió. I Vanessa Gabriel, un milió i mig.
2: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada major.
7: Resolem.
2: Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.411 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions. Estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí, dada major.
4: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, perquè...
7: Anava a dir com avui, dic, ui, no, calla, que no és dilluns.
2: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
2: En tot cas...
7: Un milió i mig, eh?
2: Un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos allevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a cinc carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
8: Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
8: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
17: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya. Que les mares. Maribel, quan fa que fas això?
21: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
17: Sí.
21: Això espero, perquè si no a mi em mata.
1: A Catalunya Ràdio comença el dia...
3: Bon dia, nena.
1: ...amb els matiners.
20: Sí, això li dóna marxa.
0: D'aquí uns minuts, els matiners, sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
7: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
0: I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Curdomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus i tria dos números.
7: Els daus de l'Eloi.
0: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
7: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
0: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
22: Nos multan por muchas cosas, sí.
23: ¿A los futbolistas?
22: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
23: Para adentro. Vale.
22: Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
7: Jo estaria arruïnada, eh? Sí. T'ho dic.
0: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard.
7: Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
0: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
7: val,
0: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
7: M'ha arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre qué va a significar Cuéntame por ella.
24: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay, me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
0: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
25: Bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
25: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
0: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes entrades.
25: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
0: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
25: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
0: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1. I d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomí tirarà els seus daus per a màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
25: Vale, moltes gràcies.
0: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
7: Epa, Blai.
0: Estàs contenta.
26: Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
26: Bon dia.
0: Ens truques des de Lleida capital?
26: No, des d'un poble.
0: Ah, de quin?
7: Quin poble?
26: Belianes, i ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
0: Vas a treballar?
7: Vas a treballar, eh?
26: Sí, tinc granges.
0: Oh, de què, Blai?
26: De porcs petits.
0: Ah, i són molt bons.
26: De 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
0: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat.
26: No, fa un rato que mos han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda li tornem a anar.
0: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
26: A la meva dona.
0: Oh, una cita.
7: Cita Barcelona. Sí, que veniu molt o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu, jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig, és per anar a Barcelona. Sí. Ai, al teatre, precisament.
26: No, al teatre hi anem amb els meus fills, però bé, fotré gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer
7: cita.
26: I voltar un rato.
7: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
26: Sí.
7: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
26: Moltes gràcies
7: i que vagi molt bé el dia a la granja.
26: Gràcies.
7: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell.
0: Molt bé.
7: Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners, què tal?
7: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
7: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
7: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
0: Home, si fa una veu de despert.
3: No. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
7: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona, el que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
7: vale.
3: I dic, hòstia, Houston tiene un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, aniré a la meva filla.
7: Això està molt bé, si no una escapada amb pare-filla sempre és molt divertida.
3: Correcte.
7: Doncs tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us diem alguna cosa.
3: Vinga, una abraçada, gràcies.
7: Gràcies.
3: Adéu.
7: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
7: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
4: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
7: Ui, què estudies?
4: Batxillerat i tinc uns exàmens.
7: Ostres, de què et toquen?
4: Premis extraordinaris de batxillerat.
7: Bueno, i com ho portes?
4: Bé, però
7: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
4: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
7: clar.
4: Ja no passa res. Ja
7: això
4: no
7: estàs tan tranquil, mira'l.
0: Sí, i tant.
7: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
4: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
7: Sí.
4: Les dues coses encara estan per veure.
7: Sí. Hola, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
4: Doncs amb la meva mare.
7: Molt bé.
0: M'agrada molt els plans mare-fill.
7: Molt a favor.
0: M'agrada molt això.
7: S'han de portar les mares als teatres.
0: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
4: Perfecte. Gràcies.
7: I vagin bé els exàmens.
0: Sort.
4: Gràcies.
7: Adéu.
0: Tenim més trucades o ja potser passem
7: ja
0: a
7: no tenim més trucades.
0: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí. Bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Ai, molt bé, i tu?
5: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, vaig a triar un dau de dues cares.
0: Ah,
5: un de
0: clar.
5: Tres. Dic una altra trucada, ara de quatre.
7: Quatre trucades hem rebut.
0: Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
5: Sí.
7: Sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
5: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
7: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
0: Mira, estarà content, que està caminant.
7: I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh?
7: Ah, són dues dobles, no?
0: Sí,
7: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
5: El 2.
0: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
7: Visca Lleida.
0: Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
7: Eloi, farà calor avui?
0: Sí, això, ja tirem.
5: Avui farà calor, però ja...
0: Tira.
5: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. I ara dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
7: sí.
5: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al Pirineu, al nord del Pirineu, però vaja, venen dies molt tranquils.
0: Gràcies, Eloi, us deixem ara amb el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Adéu.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. 2 terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6:02 al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i afortunadament estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat 2 edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no, el que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests 2 terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama, i que no tenia res per abrigar-se. Hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador, un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí, a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Pado Cactivo Collserola, de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Com vàrem anar cap al motel el primer any, llavors ella se va ficar, sí, el boquès a la lavanderia...
0: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: Amb una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuant el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraban. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba l'onada de calor. Tot i això, encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30 i 32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catialamar, a la zona de Caracas, el Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar.

0: A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
1: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
2: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
0: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directe o indirectament el seu entorn.
1: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
2: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueras suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
2: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
2: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
0: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
1: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutges.
0: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
2: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
8: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
0: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i sobretot revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
1: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
9: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
10: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
9: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà.

0: En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
1: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
2: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
0: París, Isabel Galí.
3: Nou rècord de calor a França aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
4: Bon dia.
0: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
5: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
6: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
5: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. 3 dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran prendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
7: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
8: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
7: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
9: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
7: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
10: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
11: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarà. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
10: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
8: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquesta és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
10: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
5: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. 3 titulars de cultura en 3 cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: La primera. No.

0: arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: avui concert de Cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa. Manu Guix on presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera.

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pasqual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satoranski, Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Múrcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els per als... Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una Lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó, Suècia a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de sobretot els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure? La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a 2:15, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha revisculat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Veneçuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto, yo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Veneçuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento.
5: Les autoritats veneçolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència de Veneçuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 del matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no?, entén, no?, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això, i té pinta que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades portades de la premsa escrita.
14: Això mateix, ha passat fa poques hores, als diaris no hi ha arribat a temps, unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va compareixer al Congrés. El diari Ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura, i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada: calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les Preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar al seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar. I la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fos en les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a canvio de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Abara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps, amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
2: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
3: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
4: ¿A los futbolistas?
3: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
4: Para adentro.
3: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, multa. No sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Déu-n'hi-do. I on són festes avui, Marta?
2: Mireu, avui engegué la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 9:15 a l'escola Torre Roja, sopar de germanor, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a 10:00, concert d'Ava The New Experience, fins a 12:15 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
2: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nana amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
5: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras? ¿Qué te crees que soy yo, un CNL? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
2: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
8: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i ara aporta molt de pes, hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred al sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX alemany ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als $72 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.
11: Catalunya Ràdio. Un minut i 3:15 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
12: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
13: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
12: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
14: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
12: Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
11: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
12: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es van butxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
11: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
12: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
15: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
16: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
12: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
17: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
18: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
11: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
12: Un foc que va començar al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
11: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
12: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
11: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i el sud d'Anglaterra.
12: On s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
11: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
12: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la Hípica Paddock, Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
19: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
12: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
19: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
12: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
11: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
12: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
11: Sant Jaume, Laia Claret.
20: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
21: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
20: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
21: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
20: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
12: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
11: Lleida, Estela Busoms.
22: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I ara cultura.
23: Ya hace calor en la cafetera.
11: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
24: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
25: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
24: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
2: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
11: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
2: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
11: I els esports, Robert Prat.
0: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
11: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de l'ACB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de l'ACB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València, per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre que un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues a CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
11: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Bon dia, i aquesta hora fa un cop d'ull com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixén, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols del Pirineu.
5: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
2: quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
27: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
2: A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
27: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: Tema pendent, vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
28: Ahir ens va venir a veure el supporter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
29: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh. Què passa? Què passa?
28: No, un moment, has tocat un tema delicat.
30: Important.
28: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ja ara del Madrid,
29: no, joder,
28: surt a l'anunci d'Estrella.
29: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale?
30: Sí.
29: I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale?
30: Sí, sí.
29: Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan t'ha dit bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, vale? Sí. Demano, vale, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, vale?
4: Sí, sí.
29: La retiració de la cucurrata del Figo Corella, de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
6: Dani, sí, no, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés
29: no
6: pel Madrid.
29: No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo. ¿Qué pasa?
4: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
11: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
9: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contesti estim tot això i afegesquim. Està amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres. Estim.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja, i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies a Eloi Cordomí i al que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una part a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment de empenta d'ajudar. Estem veient des del Servei Civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: ¿Ustedes son prensa?
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dime un segundo. Disculpeu un moment, que m'està parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis una, de fer, si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrolar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre de morts en aquests moments, però sí s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvetllada treballant, desenrodonant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens estem amb aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. És un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de 2 terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: I ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 3:15, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És el que deia Fran Martín de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 3:15. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb 2 gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueras proposava una nova sortida Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari ja s'han filtrat a la premsa, mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúrich per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
10: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze a Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
11: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
10: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema de monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
12: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara. Excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també el Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. Si hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes

0: Anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
1: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
2: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
0: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
4: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: Agressió homòfoba.
1: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revella de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llaçar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
2: Concert de Cloenda.
0: Demà Manu Guix al Festival de Piano Toca'm a Tortosa i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert,
1: amb una victòria molt clara davant el Barça, 84.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Provítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Provítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Cordó. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, també per una avaria.
5: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
6: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
5: Són dies de molta, moltíssima calor, com en mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
7: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus. La tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
6: Artés, Cardona, Sant Salvador o Solsona han passat dels 40.
5: I el Moianès, veïns de Moià, plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
7: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
5: I al Vallès, Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
6: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
5: El Parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
7: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
5: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
6: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diversos...

0: Ses eines valorades en uns 1.500 euros.
1: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
3: Molt bon dia, Lara.
0: Com va la revetlla de Sant Joan?
3: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revetlles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
3: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
0: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
4: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
3: Com estan els pastissos de l'altre dia?
4: Oh, molt bons, molt bons.
3: Estan boníssim, oi?
4: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir.
3: Vull dir
4: que...
0: Però bé,
3: vinga, una abraçada per
4: abraçada
3: tothom, que tingui un bon dia.
4: Igualment.
0: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela, passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a la Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més, ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levanté con el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiado y tranquilo, que esta le vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuí és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, haguera hem trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
10: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
0: Catalunya Ràdio. 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany, bon dia.
4: Bon dia, la calor.
13: Bueno, perquè estem tots una miqueta a ses collons, ja.
4: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomins explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
14: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports
4: Mauri,
14: de la Truja.
4: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
14: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
14: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
14: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
4: Bueno, no sortir, no?
14: Molt bé! Gomet ben per tu!
4: Merci.
14: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de beure aigua o no n'hem de beure?
4: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
14: Aprenent,
0: sí, perdó.
14: Estranyeta, Jovany.
0: Sí, sí.
14: Molt bé, cum laude. Fem un altre?
0: Sí, va, de pressa.
14: Sí. Migdia?
4: L'últim, l'últim.
14: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del
4: última
14: dia?
4: Última hora, última hora.
14: Correcte.
0: 8:02.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic, a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla d'almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 2:15 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podien deixar algun ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Si hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat, cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril, afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:15 minuts de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigir gens condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial. Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula "President, no et rendeixis".
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
14: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
16: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
17: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
18: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
19: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
18: De veritat?
19: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
20: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
21: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
2: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
3: Troba el teu lloc amb Parklink.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
24: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar 2 nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's? Això ho heu de saber.
25: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
24: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
25: Doncs que el rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les rebaixes, les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
24: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí a Barcelona, veiem a BTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
26: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per 2 terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclòs a Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
27: I en plan econòmic, l'ONU Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
28: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari As parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final.

0: periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc, per La Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc, i per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça, i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
1: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando que eres...
2: Depende de preguntes, no? Jo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido, pero bien.
0: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
3: Si alguien en la entrevista no me entiende, puede poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer.
0: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, sinó que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
4: En andaluz, eso es un andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien, porque te cuesta entender el castellano.
5: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena, Pineda.
6: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
5: I l'Ara, qui fa any avui?
7: Doncs mira,
5: anys avui?
7: Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham. I say we have...
5: 27.
7: Gairebé, en fa 30 rodons.
5: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
7: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so mystical,
5: magical, oh baby, 'cause once you know... 30.
7: No, 28.
5: Oh, mira,
7: has
5: mira,
7: gairebé.
5: Sí, exacte.
7: Has exagerat. I en suma un més la cantant Chenoa.
5: Home. Aquesta sona que la Xenoa era tipus jo, 52?
7: 51.
5: Mira, veus?
7: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual, la Xenoa.
5: Sí,
7: és increïble.
5: Sí, és espectacular, espectacular. El santoral, Lara.
7: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va manar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
5: No, en tenim una dalt, no? Tenim
7: sí,
5: el Guillem,
7: tenim
5: Soler.
7: Dalt, Guillem Soler.
5: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
9: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic, que havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
5: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
10: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
11: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
12: Se acaban de caer edificios.
13: Se cayeron dos edificios, Dios mío, ay, tienes que haber muerto, Dios mío. que no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
14: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido.
15: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante i constructiva.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
16: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
17: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
5: Entregar.
17: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar a lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
5: Patronal.
17: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
5: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
7: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
5: 1 milió d'euros.
7: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
5: 50%.
7: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
5: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
18: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara, els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
5: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, del seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
18: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
5: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Busoms, què hi veus?
19: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis, i a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa a Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a 2 de la seva selecció contra Nova Zelanda.
5: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, famílies.
1: Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
21: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
22: Si vols fer la compra, ve a Tanaka.
23: Juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
21: 5 minuts i arribarem a les 8.
5: Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
24: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
25: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
26: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
25: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
5: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
27: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
5: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
25: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
5: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
27: Fran Martín de la Ipica, Padoc Activo Collserola, Molins de Rei denuncia.
28: La gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
5: I el Mundial, golejada del Brasil.
25: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa els setzens amb un ple de victòries. Avui 0-3 davant de la República Txeca. Aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
5: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
31: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral a la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. Se'ns agafa el Joan. Ja sabeu que si diu xiripipi s'endú una llonganissa a Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
33: Bon dia.
5: Bon dia, saps d'on et truquem?
33: M'ho temo, em sembla que sí.
5: Sí? Per exemple?
33: Xiripipi.
5: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys en aquests 47 anys que faràs, i et dedica Qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix.
33: Bon dia.

0: Joan, moltíssimes felicitats. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
0: Hem arribat a les 8.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit és, evidentment, i malauradament, a Veneçuela. No un, sinó dos terratrèmols. D'entrada han sigut terratrèmols especialment intensos, de magnitud 7,2 i 7,5. Això, de per si, ja és notícia, i una notícia que pot ser devastadora. Però és que, a més, han estat molt seguits, han estat separats en 39 segons. En menys d'un minut hi ha hagut aquests dos terratrèmols. El balanç oficial és de, com a mínim, 32 persones mortes. Però pràcticament tothom coincideix que aquest balanç, malauradament, anirà a més, a bastant més. Les imatges que circulen per xarxes socials mostren directament edificis ensorrats, balcons caiguts, infraestructures que no es poden fer servir. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Anirem en directe de seguida a Caracas per conèixer l'última hora, però ara mateix tot apunta que estem davant d'un terratrèmol que pot tenir unes conseqüències francament devastadores, per fer servir la paraula que ha fet servir Donald Trump, que ho ha dit així a les xarxes socials. Tindrà unes conseqüències devastadores. De fet, als Estats Units, els Centre Geològic calcula que, com a mínim, podria haver-hi almenys 10.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial parla de 32 víctimes mortals i 700 de ferides. I també ja comencen a haver-hi unes certes iniciatives per buscar la gent desapareguda. Hi ha una pàgina web que es diu directament així, Desapareguts Terratrèmol Veneçuela, i parla de 6.000 persones a qui encara no s'ha pogut trobar. És a dir, 6.000 persones que les famílies n'han denunciat la desaparició i que no s'han pogut trobar. En concret, són 6.300 persones que s'han denunciat la desaparició. D'aquestes, 260 més o menys s'han pogut trobar, però n'hi ha 6.000 que encara no. Aquest és un dels temes del dia, sense cap mena de dubte, mentre que aquí tenim l'atenció dividida d'una banda en l'actualitat política judicial de Madrid i de l'altra en les altes temperatures. La calor. Avui llegim als diaris, per exemple, que 13 persones van morir a Catalunya dilluns i dimarts per patologies relacionades amb les altes temperatures. Sobre aquesta calor, la notícia és que l'onada de calor s'acaba, però que les temperatures, evidentment, continuaran sent altes, la calor continuarà sent alta. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tindrem temperatures de 34-38 graus a l'interior. No són valors propis d'un episodi d'una onada de calor, però sí són temperatures 4 graus aproximadament més altes del que és habitual en aquesta època. A la costa es quedaran entre els 30 i 32, i aquestes temperatures ja es mantindran estables durant tot el que resta de setmana i pràcticament una setmana sencera. Per tant, la calor es mantindrà durant força dies, amb alguna nuvolada de tarda avui al Pirineu sense pluja, potser de tarda al vespre, arriben alguns núvols per l'oest del país, poca cosa, i en previsió que diumenge sí que tinguem algun ruixet de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Aquests són alguns dels vídeos que circulen a les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela aquesta matinada. Magnitud 7,2, 7,5, en menys d'un minut de diferència. Les conseqüències encara no estan del tot clares, però apunten que seran tràgiques.
5: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Era el primer balanç que feia fa ben pocs minuts la presidenta interina, Delcy Rodríguez. 32 persones mortes, 700 de ferides. Insistim que hi ha pàgines web que s'estan organitzant per buscar les persones desaparegudes i que, de moment, segons aquestes pàgines web, n'hi ha aproximadament 5.500, les persones de les quals ara mateix no se'n té notícia i que ha denunciat la seva desaparició un familiar o un amic. Donald Trump, ho dèiem ara, ha dit a les xarxes socials que el nombre de morts serà devastador, i el Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació que la xifra pot anar de les 10.000 a les 100.000 víctimes mortals. Ara mateix continuen les feines de rescat i el govern veneçolà ha decretat l'estat d'emergència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Venezuela.
5: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Són diversos els països i els governs internacionals, segons ha dit la pròpia Delcy Rodríguez, que s'han ofert a enviar ajuda a Veneçuela, però el més important és anar en directe ara mateix a Caracas, tornar ara mateix en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
7: Bon dia, com esteu? Des del barri San Bernardino, al costat del centre.
0: Com estàs en aquest barri? Com esteu?
7: Bé, el que estem veient és bastants edificis caiguts, és a dir, bastants edificis esquerdats, i alguns d'ells s'han enfonsat d'una manera bastant dramàtica. Estem veient aquí, per exemple, un edifici de 11 plantes, el que la part de l'ascensor, el que seria la caixa de l'ascensor, que connecta la banda nord i la banda sud de l'edifici, ha caigut, s'ha esfondrat completament. Estem veient a la zona dels lavabos, per exemple, completament en posició vertical, en tot el que serien el que abans havien sigut els pisos, un darrere l'altre. Es veuen els edificis oberts, és a dir, els rescatistes a les zones de on hi ha les restes, doncs pujant escales, cordes. Acabem de veure com pugen diferents pots d'oxigen, tubs d'oxigen, per intentar proporcionar-li oxigen a una persona que es veu que ha sigut trobada entre les runes. També han pujat una camilla i doncs, estem a punt de presenciar un dels moments de rescat. Com he dit en els altres enllaços, està tota la població totalment vinculada i abocada a aquestes tasques d'ajuda. Estem veient els carrers plens de gent amb les flassades, amb els pocs jerseis que han pogut agafar, recollir per sortir cap a fora, tothom dormint al carrer, amb molta por de les rèpliques. Acabem de sentir una rèplica fa pocs minuts. El que passa és que, òbviament, ha sigut molt més fluixa, però doncs, també et fa pujar l'esglai al cor i tota la gent està doncs, volent dormir fora, especialment els que viuen edificis alts o antics, perquè aquest es podria considerar un terratrèmol tan històric com el que va passar l'any 76, en què també va haver-hi un desastre de la mateixa magnitud. No sabem xifres de morts, de desapareguts, però sí que la gent, podem veure la gent a fora dels edificis ensorrats, com està esperant amb les tasques de rescat. Acabem de veure una dona, com deia, aquí a sota hi ha la meva mare, en el pis número 1, en un pis d'11 plantes, i en que totes les plantes han caigut a sobre, no? Aleshores, estem veient escenes molt dramàtiques en aquest sentit.
0: Bernat, deies, a més, a banda d'aquestes escenes dramàtiques, deies que la gent està passant la nit al carrer perquè té por a tornar a casa, eh?
7: Exactament, exactament. Sobretot a les zones doncs, més antigues, no? Edificis que s'han construït fa més de 60 anys, que no poden... Doncs gent que no té un altre lloc on viure, no? Doncs, també una situació de crisi econòmica flagrant que es ve arrossegant des de fa més de 15 anys i de problemes estructurals del país. Això també és una miqueta com la... Bé, el poble veneçolà, com ja sabeu, és un poble resilient, que sap aguantar coses amb molta força, però hem vist molta gent plorant, clamant al cel, que per què els havia de passar una situació com aquesta després de tant de temps, com si dient que és l'únic que nos faltava, no? Sí, hem vist molta gent amb famílies, gent gran, gent adults, gent vella, gent de la tercera edat, havent de dormir amb el que tenien a fora de casa, agafant les paelles, el que tenien de la cuina i menjant fora. O sigui, és una situació bastant difícil.
0: I deies, Bernat, que a banda dels serveis de rescat, diguem-ne, oficials, hi ha molta també ajuda entre els veïns, no?, amb aquesta resiliència que ara comentaves.
7: Sí, exactament. El que hem pogut veure és, per exemple, l'edifici en què estava abans. La meitat de les persones eren del servei cívic, de la policia i de l'exèrcit, però també l'altra meitat eren civils, veïns, que estaven volent ajudar a treure gent. Hi ha hagut un moment molt fort en el que han demanat silenci total perquè estaven portant els gossos per intentar sumar les restes humanes, els gossos entrenats per això, per el rescat. Tothom ha callat i s'ha fet un silenci sepulcral enmig de les 400 persones que estaven desenrolant el lloc, mentre els gossos treballaven. Us heu d'imaginar el nivell de consciència que hi ha entre la gent en aquest moment.
0: En directe des de Caracas, el periodista Bernat Lautaro. Bernat, gràcies una vegada més. Tornem a parlar d'aquí una estona. Una abraçada.
7: Estic pendent, una abraçada.
0: Vinga, el... insistim que són dos terratrèmols, eh? Són dos terratrèmols molt potents, 7,2 i 7,5 de magnitud, que a més a més han estat molt units en el temps. Els han separat menys un minut, uns 39 segons aproximadament. Segons ens expliquen al Matí de Catalunya Ràdio, fons del Departament d'Exteriors, de la Generalitat, de moment, entre les víctimes mortals o les persones ferides no consten catalans, no consten ni morts ni ferits catalans. Segons expliquen, estan treballant amb el Consolat General a Caracas a través de la delegació del govern als Estats Andins, perquè sí que els hi constava, per exemple, celebracions de la Revetlla de Sant Joan, de comunitats catalanes, quan hi ha hagut la sacsejada, però pel que ens diuen aquestes fonts del Departament d'Exteriors, el Casal Català a Caracas ha informat al govern que aquestes persones, les que participaven en aquestes revetlles, estan bé. Insistim que el balanç oficial és de 32 víctimes mortals, com a mínim, de moment, perquè és molt d'hora i hi ha aquestes altres xifres, diguem, alternatives que apunten que la cosa pot ser molt pitjor. D'entrada, el Servei Geològic dels Estats Units, que ha fet una primera estimació d'almenys 10.000 víctimes mortals, i després aquesta pàgina web a la qual fèiem referència, Desaparecidos Terremoto Venezuela, en la qual recullen denúncies de desaparició de persones i s'intenten localitzar. D'això, el balanç és francament impactant, perquè són 5.700 persones, 5.700 persones de les quals s'ha informat la seva desaparició, d'aquestes 5.500 encara estan sense contacte. Encara no s'han pogut localitzar. Per tant, hi ha 5.500 persones ara mateix, segons aquesta web, que consten com a desaparegudes. En fi, el terratrèmol a Venezuela és un dels temes del dia i, per descomptat, l'anirem seguint aquí al Matí de Catalunya Ràdio.

0: tot això sense oblidar, per descomptat, l'altre gran tema del dia, o de la setmana, o del mes, que és el panorama polític a Madrid després de la compareixença de Pedro Sánchez, que ahir vam seguir en directe.
1: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Sánchez eludeix explicacions, diu el periòdico. Sánchez esgota la legislatura, diu El País. Avui, a l'editorial de El Mundo, per exemple, destaca que Sánchez s'ha escapolit del que anomena Castapatero i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol, sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions. L'ABC, un altre diari conservador, també diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció. Són algunes de les lectures que avui trobem a la premsa d'un cas que, per descomptat, amb una pressió mediàtica, política, que avui tindrà continuïtat. Anem a Madrid ara. Pablo Brujats, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Perquè avui el Congrés vota una moció del Partit Popular per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Sí, és a dir, continuarà la pressió del PP cap a Sánchez, però la incògnita és què farà Junts i si se sumarà a demanar aquesta qüestió de confiança. La votació al Congrés arriba després que ahir al Senat Junts es despengés d'una proposta similar del PP, on reclamaven eleccions anticipades. Junts li demanava el PP que, a canvi, es comprometessin a aplicar l'amnistia, i arriba també aquesta votació l'endemà que Míriam Nogueras demanés a Pedro Sánchez que faci un pas al costat.
3: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
2: Sánchez, que rebutjava apartar-se, Junts ja no parla d'eleccions anticipades, sinó de buscar un substitut al president espanyol per rematar la legislatura, i el Partit Popular, us podeu imaginar, creix la frustració. És una ocurrència, diuen, la proposta de Junts, però constaten que aquesta moció de censura que volen és inviable per més escàndols que esquitxin els socialistes.
0: Tot això, Paula, després de la compareixença d'ahir que ens vas explicar en directe.

0: derechos. Cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
1: Molt més crítics, però només Podem va demanar eleccions anticipades. Sánchez, que respon que no pensa llançar la tovallola, però la legislatura està en via morta, tot i que la Moncloa recorda que avui salvarà diverses lleis que es voten al Congrés.
2: Madrid, Pau Brujas, gràcies. Parlem després. Fins ara.
1: Bon dia, fins ara.
2: Avui de tot això en parlarem a l'Àgora. D'entrada amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, però també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal, per veure com valoren aquestes explicacions de Pedro Sánchez. També a l'Àgora, avui, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llum, Bart i Jordi Mir. De moment, però, hi posem un primer comentari de la periodista i col·laboradora del programa, Milagros Pérez Oliva.
3: El debat sobre la corrupció que es va celebrar ahir al Congrés ha deixat clares algunes coses. Que Pedro Sánchez està disposat a resistir perquè creu que té més motius per quedar-se que per marxar, però cada cop està més sol perquè els socis de govern comencen a fer càlculs electorals. I malgrat apujar el to i la pressió per acorralar Pedro Sánchez, el ple va demostrar la debilitat de Núñez Feijóo quan va tornar a demanar suport per a una moció de censura instrumental que ningú, llevat de Vox, està disposat a secundar. En resum, malgrat els escàndols i la creixent soledat, és Pedro Sánchez qui té el poder de prémer el botó electoral. I ho farà quan li convingui.
2: El comentari de Milagros Pérez Oliva. Tot això fa referència a l'esfera política, però a l'esfera judicial tenim alguna novetat de les causes que envolten de manera directa o indirecta al Partit Socialista. Pol Foradada, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: D'entrada, cas Zapatero. Aquí ha passat una cosa que no és estranya, no és el primer cop que passa, però que és cridanera, com a mínim. S'han incorporat al sumari les agendes personals de l'expresident i s'han filtrat a la premsa. Això què implica? Que han sortit tota una sèrie de detalls que no tenen res a veure amb el cas, res a veure amb el cas de l'aerolínia, Plus Ultra, absolutament res a veure, però que serveixen perquè part de la premsa com a mínim hi s'ocupa.
4: Sí, les agendes mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, o viatges a Zúric per negociar amb Junts. Com dius, coses que no tenen res a veure amb les causes que estan judicialitzades. I és per això que Zapatero estudia denunciar la filtració d'aquestes converses. En una d'elles, una conversa de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions aquesta tarda. I la causa la resumeix a continuació amb una paraula: Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu també a la seva assistent: no puc tenir anglès, embolic amb Junts.
2: No puc tenir anglès, embolic amb Junts. Tot això, insistim, no té res a veure amb la causa, però apareixen aquestes agendes personals i s'ha filtrat la premsa d'aquí que, com deia el Pol, Zapatero amenaci d'emprendre accions legals. En fi, després tenim dos casos més. Un, per descomptat, és el cas de la dona de Pedro Sánchez.
4: Begoña Gómez, que ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado, és una mesura cautelar imposada després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
2: I encara un altre cas, el cas Leire Díaz. Avui declara l'advocat de Santos Cerdán,
4: que es diu Jacobo Teijelo, i declara com a imputat en aquest cas Leire Díaz. Haurà d'aclarir el seu suposat paper en una possible trama coordinada per l'exmilitant socialista per desestabilitzar operacions policials i judicials contra el PSOE o el govern espanyol.
2: Aquest és el segon tema del dia. El primer continua sent el terratrèmol a Venezuela. Insistim, de moment 32 víctimes mortals en un balanç molt provisional. De seguida repassem la resta de bàsics al matí.
5: Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reón, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Un quart i cinc minuts de nou. Els bàsics del matí, Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Tenim les primeres xifres de morts per la calor a Catalunya. S'han registrat 13 víctimes

0: mortals al país relacionades amb les altes temperatures.
1: Totes han estat entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana, coincidint amb l'inici de l'onada de calor. Així ho ha informat el sistema de que monitoritza aquestes morts de l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor.
0: La gran majoria d'aquestes persones que han mort tenen més de 85 anys. De fet, no n'hi ha cap que en tingui menys 45.
1: No es tractaria, per tant, de cops de calor, sinó de casos en què les altes temperatures han agreujat patologies existents. En el conjunt d'Espanya, els primers dies de l'onada de calor han deixat 108 morts.
0: Aquesta onada de calor també evidencia que els efectes van per barris. Apareix un estudi de la Universitat Autònoma que diu que els barris pobres de les grans ciutats de mitjana tenen un grau més de temperatura.
1: Això s'explica perquè els barris desafavorits tenen una densitat més gran i menys zones verdes. Els experts també diuen que aquesta diferència d'un grau pot ser crítica per la salut en episodis com el d'aquesta setmana.
0: Aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, estan directament relacionades amb els incendis. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar de rematar i d'extingir l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
2: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls, a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Anem ara a Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
3: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
3: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: No és l'únic foc de les últimes hores, també n'hi ha hagut a Isil, al Pallars Sobirà. Aquest també està estabilitzat des d'ahir la tarda.
2: I a Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un incendi en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: El que passa és que aquestes altes temperatures afecten bona part del continent europeu, per exemple, el Regne Unit, Quim Olivares.
5: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la situació també és francament complicada a França. Avui, alerta vermella a 14 departaments. Isabel Galí.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, encara a França, l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida a no entrar en pànic després que s'hi hagi identificat el primer cas d'Ebola.
2: Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot. Hi ha 5 passatgers del mateix avió en aïllament preventiu. Un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut insisteix que el risc continua sent baix.
7: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: Notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que el Parc Natural es va tancar al març pel brot de pesta porcina. Lara.
8: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes, tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe. Els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
9: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
8: Davant d'aquest escenari, demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
9: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
8: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb el propietari d'un dels restaurants afectats.
0: 5:02. Important, avui, encara a Barcelona, comença el primer dels talls del metro per obres. Afectarà els usuaris de la línia 9 i la 10 Nord.
8: Durant 2.5 mesos no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H834 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils la circulació de la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llançà.
0: I atenció amb això, el grup de música Fades ha denunciat una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme. Aquesta agressió va obligar, de fet, la banda a suspendre el concert.
10: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions i la banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar a girar.
0: Per cert, parlant de la revetlla, en el balanç de Sant Joan ha passat una miqueta desapercebut que hi ha hagut més agressions masclistes.
2: La nit de la revetlla es van detenir 26 homes per diversos delictes relacionats amb la violència de gènere. A banda d'això, els Mossos investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Born de Barcelona. També la nit de la revetlla no consten ferits. Un altre dels incidents va ser una baralla amb machets a la Mar Vella, també de Barcelona.
0: I Elisa Maulià declara davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia.
2: Maulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnia, es va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés detenir-la per no haver-se presentat en 3 ocasions. Maulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que la faci comparèixer al jutjat cada 15 dies.
0: I encara dels tribunals de Lleida han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Estela Busoms.
11: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i encara alguna coseta més. El New York Times avui avança possibles detalls del casament de Taylor Swift. Ja fa dies que hi ha molta expectació als mitjans americans, Marta, i ara s'apunta a Nova York.
10: Sí, el New York Times ha publicat que la cantant ha llogat el Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari Swift, també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des del 2 fins al 4 de juliol.
0: I 2 apunts musicals més, el primer Banyoles. Ya hace calor.
10: En la cafetera. Perquè comença el Festival Afònica amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris més emblemàtics vora de l'Estany.
0: Maria Rovira.
12: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
13: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
12: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a Tortosa, Manu Guix. Però fem que valgui la pena.
10: Per al concert de cloenda del Festival de Piano toca a Tortosa i presentarà el seu nou EP Galaxies, un concert que farà avui a les 9 del vespre.
0: 2:15, els esports.

0: Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un Barça al límit acaba perdent la Lliga de Bàsquet davant d'un València que realment va ser superior, eh?
1: Derrota al Palau 84-108, que evidencia les carències d'aquest Barça, que ha pogut arribar a la final, ha fet prou, però ha quedat molt lluny de poder-la guanyar. El València de Pedro Martínez aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tenia la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: Pascual, que marxa, també deixen el club Satoranski, Vesely, Viuli, Hernán Gómez i la Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Satoranski, molt crític.
5: Se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar esto mejor. No quiero decir milagro que estamos en la final, però bueno, també ens ha ajudat que Madrid no s'ha classificat.
1: I una altra final, la del Barça de Futbol Sala avui, que es pot proclamar campió de la Lliga si guanya la pista del Pozo Múrcia, partit a 4.

0: I rebuda de campió a l'Igualada amb el títol de la Lliga d'Hoquei Patins, 29 anys després, eh?
1: S'ha fet esperar aquesta victòria, aquest títol de Lliga, victòria a la pista del Liceu, la pista dels penals. Rebuda a l'aeroport del Prat dels campions, sisena Lliga de l'Igualada, es torna a coronar després de molts anys de sequera, una Lliga que arriba després de capgirar, a més, un 2-0 a la sèrie final.

0: I al Mundial, Neymar ha reaparegut amb la selecció del Brasil aquesta mateixa matinada.
1: El Brasil que guanya 0-3 a Escòcia, Neymar ha jugat uns minutets els últims, portava gairebé 1.000 dies sense jugar amb la selecció, Vinícius ha fet els dos gols. També de matinada, Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Els mexicans classificats ho han guanyat tot. Jugats ahir, Bòsnia 3, Catalunya i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem 3 a les 10 del vespre, Equador, Alemanya, i de matinada, Japó, Suècia, a partir de la 1, a les 4, Turquia, Estats Units.
0: Passen 4 minuts de 8:45, tot això en un dijous que arrenca pendent de... de com evoluciona el doble terratrèmol a Veneçuela. De moment no consten víctimes espanyoles. Redacció Pol Foradada.
2: Sí, després d'un primer balanç encara molt provisional, però on acaba de parlar a Ràdio Nacional el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Estado en contacto con nuestro embajador en Caracas y por el momento felizmente no tenemos ningún fallecido que nos conste, ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero de un primer reconocimiento no ha habido.
2: Se suma així a la informació que explicàvem fa minuts del Departament d'Exteriors de la Generalitat. Tampoc no consten morts ni ferits catalans.
0: De seguida tornarem a Caracas per conèixer l'última hora, però és que també estem pendents una vegada més de la calor, que avui arribarà als seus màxims a França i al Regne Unit. Aquí, a Catalunya, la calor es tradueix en que tenim un ull posat als incendis que es van declarar ahir, també des de la redacció, Marc Jurado.
4: Sí, a França les últimes hores també han activat avisos per tempestes severes i han ampliat l'alerta roja per calor a 72 departaments. Aquí, pel que fa als incendis actius, segons els bombers, el de Sant Quirze Sant Faja, el Moianès ja està estabilitzat i es segueixen treballant per poder-ho donar per controlat, tot i que ja no hi ha confinament, sí que demanen evitar moure's per facilitar les tasques d'extinció. També han estabilitzat el d'Isil, el Pallars Sobirà, i el d'Odèn, el Solsonès.
0: I a Madrid, en plena ressaca de la compareixença de Pedro Sánchez i els retrets de l'oposició pels casos de corrupció, avui el Congrés tractarà una qüestió radicalment diferent. S'abordarà la penalització de les teràpies de conversió, Lara García.
5: El Congrés fa un pas més per penalitzar les falses teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. El Ministeri d'Igualtat afirma que en els últims 3 anys ha rebut 23 denúncies en aquest sentit, que l'ONU descriu com una tortura. Avui el Congrés votarà incloure-la al Codi Penal, una proposta de llei que defensarà la ministra Ana Redondo.
0: I a Lleida, d'aquí menys d'una hora, bilateral amb la Generalitat amb una reunió encapçalada pel conseller Albert Dalmau. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
6: Bon dia. Serà el moment d'abordar temes pendents que impliquen les dues administracions, per exemple, els tràmits per tirar endavant un dels projectes econòmics més reclamats a Lleida, el gran polígon industrial de Torreblanca, que porta anys de demora. El govern ha d'enllestir els últims plans urbanístics per poder licitar les obres. D'altra banda, s'aprofitarà la visita del conseller Dalmau per inaugurar la reforma d'un gran edifici emblemàtic de la ciutat, el Palau de Vidre, situat al mig del Parc dels Camps Elisis. Es va construir fa 60 anys com a espai firal i ara s'ha reconvertit per acollir associacions sense ànim de lucre.
0: Gràcies, Estela. Són 8:07. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa la mobilitat, com la tenim aquest matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui el servei de rodalies i regionals ha arrencat amb normalitat després que s'hagin restablert totes les línies que ahir van patir talls de circulació per motius diferents. Una normalitat que a Renfe passa pels retards habituals, com per exemple els de l'R11 i l'R15, on hi ha demores de 10 minuts. També el tren que va de Salou a Tarragona porta un retard de mitja hora i hi ha 3/4 d'hora d'endarreriment en el que va de Manresa a Lleida. D'altra banda, el metro de Barcelona a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, Equip Diari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia.
0: Punts vermells?
8: Doncs mira, ara tenim circulació molt complicada a la Ronda Litoral des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del Moll de la Fusta per alguna incidència i retencions també a la Ronda Litoral però en sentit contrari des de Sant Adrià.
0: I punts taronja, Clàudia.
8: Hi ha retencions encara des de Montcada, d'entrada a Barcelona per la C58, derivades d'aquest accident que us hem explicat a primera hora, de retrucua també a la C33 i ara també a la C60 a Mataró en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia Serra. De seguida parlarem de totes aquestes qüestions, molt especialment d'aquest terratrèmol a Veneçuela, per buscar l'última hora des de Caracas. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs parlarem amb la diputada dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, tota la... sobre la compareixença ahir de Pedro Sánchez. També parlarem de comerços afectats per la pesta porcina a Collserola, com cada dijous la taverna, avui amb Sílvia Subirós, directora de la Cuina dels Homes. També parlarem d'aliments que tenim a la nevera i no hauríem de menjar, un espai ara pensat també perquè n'arriben les vacances d'estiu, i avui consultori de dermatologia. Com cuida la pell?
0: Avui, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot això, però de seguida a l'Àgora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia de nou.
11: Bon dia. Doncs temps tranquil encara. Avui ara mateix tenim 4 núvols al Delta de l'Ebre que aniran marxant ràpid, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui, com a molt, podrien créixer alguns núvols al Pirineu, potser al vespre n'arriben alguns per l'oest, sense pluja. I amb temperatures un palet més moderades, baixen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. Ahir recordem que encara vam arribar als 41 graus a Lleida, 40 al Ferràs o 39 graus a la ciutat de Girona. Avui lleugerem més suaus i sembla que aquesta estabilitat de les temperatures es mantindrà durant tot el que resta de setmana i probablement fins a mitjans de la setmana que ve. Mitjans de la setmana podria començar a baixar una miqueta, però vaja, això encara queda força. Demà encara tocarà un dia de patir calor forta.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
11: Fins ara.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Dimarts, mig distingiu entre dues vocals, era entre uiu. Dimarts, la nit de Sant Joan, vam acabar la lliga puntuable amb aquest enigma. Aquest dilluns que ve, que serà Sant Pere, farem la gran final del 2026. Ara, mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments. Catalunya Ràdio. Ai, sangria. Sangria.

0: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
1: Vaja, Carles.
0: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
1: I tu què li vas dir?
0: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
5: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
6: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
7: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
8: Et demanarem fer mates.
9: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
10: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
11: Pierce Brosnan.
12: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
13: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
11: L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
15: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
16: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
17: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
18: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
19: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb ParkClick.
21: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
22: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
21: De veritat?
22: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
23: Let's go! Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
24: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i president de Delfi, director de Delfi, Joan Puigcercós, amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
27: I de què hem parlat abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
26: Doncs tenim aquí la Marta amb una sortit de caramels, però feliçment recuperada de la veu que la setmana passada ens va fer patir.
27: Ai, sí.
26: Diu que s'ha allargat una mica, però...
28: La cosa veia millor.
27: Sí, eh?
28: Sí.
27: Pensava que no fos del Mundial, que no cridessis els gols de Vinícius i
28: No.
27: Doncs vinga, comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Perquè malauradament hem de començar amb el tema del dia, el tema de la matinada, que és Veneçuela.
29: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
30: Se cayeron todos edificios, Dios mío.
0: sino que he muerto, Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
1: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
27: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials amb persones, relatant en primera persona, valgui la redundància, com està la situació allà. La situació ara és molt, molt, molt complicada. Recordem que han estat dos els terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, amb menys d'un minut de diferència, que de moment ha deixat un balanç, de moment, de 32 víctimes mortals.
2: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
27: Era el primer balanç que feia fa un parell d'hores, una hora, menys i tot. De fet, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, 32 persones mortes, 700 de ferides, però posem l'accent en que és un balanç provisional, perquè les imatges que hem vist o les informacions que ens arriben apunten a que la cosa pot ser molt pitjor. Tornem a aquesta hora en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu?
27: Com està el panorama? Com tot, home, on ens ara mateix?
3: Bé, ara estic a l'avenida Forces Armades, estem intentant acostar-nos a l'avenida Baralt, és una de les zones del centre, al voltant del centre antic, ens estem dirigint al barri residencial del Paraíso, que és on hi ha més cases de construcció social, i allà estem intentant fer un report també del que... un report, una actualització del que podrien estar siguent cases que es van construir un baix pressupost en el seu moment, en els anys 80, i que ara mateix estan patint esfondraments. Hem vist el mateix cas, no tant d'unes cases de construcció barata, sinó més aviat del barri d'Altamira, que es troba al mig d'una falla, i que també en el terratrèmol dels anys 70 van caure diversos edificis. Avui hem pogut presenciar a la tarda com s'estaven rescatant fins a 7 persones en un dels edificis, l'edifici Petúnia, al costat de la plaça França, que la plaça Francia, molt coneguda per les protestes del 2014, del 2017 i del 2019, que és on se solien començar, en el barri d'Altamira. Doncs allà al costat han caigut dos edificis. Estem anant a intentar veure com són les tasques de rescat a cada lloc a la ciutat de Caracas. I bé, el que us havia explicat abans és sobretot que s'està bolcant la població. Estem veient gent jove, des d'adolescents fins a gent gran, ajudant les forces de seguretat, a la Policia Nacional i a la Força Armada Bolivariana amb les tasques de rescat. Està sent un esforç conjunt molt important, molt resilient, com totes les coses que ha hagut de patir el poble veneçolà al llarg dels anys, i que, bé, doncs aquesta... Algunes persones feien el crit al cel dient que no podien aguantar més drames, no podien aguantar més situació, que era l'últim que els hi faltava, però bé, com us estic dient, tothom està responent d'una forma extremadament bondadosa i ajudadora. El terratrèmol potser han sigut dos, però a efectes pràctics tots l'hem notat com una sola vegada. Quan han començat a tremolar el terra sota els nostres peus, hem sortit a l'exterior el més ràpid possible i hem començat a veure les conseqüències del drama que sol ser una situació com aquesta, tot i que han sigut tan immediats l'un darrere l'altre que només n'hem sentit un.
27: Clar, a més, ara a Veneçuela són 3:15 de la matinada, pràcticament les 3 de la matinada, però els equips de rescat continuen treballant, pel que ens explicaves abans, no, Bernat?
3: És bastant fort perquè ningú està dormint, o la gent que ho pot veure dormint. També hi ha grans cues a les benzineres, estem veient cues de gent intentant revestir-se abans de que s'acabi la benzina per les tasques de recuperació, per les carreteres bloquejades. I el que estem veient és molta gent dormint als carrers, molta gent espantada de les rèpliques. Hem sentit una rèplica fa 45 minuts, una hora abans, i doncs, precisament per aquest motiu, molta gent s'està quedant fora a les places, als marges de les carreteres, als marges dels carrers, a sota els arbres, dormint amb el que poden, amb el que han pogut treure, i no volem tornar a les seves cases fins que hi hagi una revisió. I molts altres, doncs, per no haver de... Per espantar la son, s'estan volcant també a les tasques d'ajuda. L'adrenalina és molt alta en aquests moments, com us podeu imaginar, i tothom està entre espantat i intentant fer alguna cosa.
27: Perquè, Bernat, uns deies abans que, clar, que hi ha zones de Veneçuela on hi ha edificis antics, hi ha edificis, doncs, hi ha un estat d'una certa fragilitat que quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, doncs, són els primers a, no sé si a caure o com a mínim a escardar-se.
3: Sí, exactament, Esquerdar-se. Precisament s'està parlant molt de La Guaira, és l'estat, per qui no conegui, és l'estat que es troba just al nord de Caracas i que separa la capital de Caracas amb una cordillera, amb una serra que es diu El Ávila. Aquell estat és molt conegut per també tenir esllavissaments de terres quan hi ha pluges molt fortes. Aleshores, quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, també les cases que s'han construït allà, normalment amb materials barats o amb unes construccions de dubtosa certificació, diguem-ho així, doncs també s'enfonsen i es poden provocar grans desastres com el del que s'està parlant ara. De fet, per això s'està dient que La Guaira és un dels estats més afectats, precisament per aquesta zona muntanyosa just davant del Mar Carib, en la que sol haver-hi avisaments per les pluges i que un terratrèmol com aquest, pel que estem sabent, ha provocat també un desastre. Encara no sabem les xifres de morts, però podem estar parlant de carrers sencers que s'hagin enfonsat.
27: Bernat Lautaro, en directe des de Caracas. Moltíssimes gràcies per anar-vos explicant l'última hora des d'aquesta zona del terratrèmol. Una abraçada forta.
3: Una abraçada, fins ara.
27: A aquesta hora també podem saludar la catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, l'Eulàlia Massana. Professora Massana, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
27: Dèiem que aquí es combinen dues coses, dos terratrèmols d'una magnitud potent, però és que, a més, molt junts l'un de l'altre, separats per segons.
4: Sí, sí. De fet, s'està pensant que potser no són dos terratrèmols, sinó que són dues parts de la transmissió de la mateixa ruptura separades en pocs segons, no? És a dir, està costant molt veure si són realment dos terratrèmols separats, que voldria dir realment que han fet moure dues parts molt diferenciades d'una falla, o si és una mateixa ruptura que ha tingut com dos pulsos diferents perquè estan massa a prop.
27: Perquè anava a dir això, si són dos terratrèmols diferents, això deu ser molt poc habitual, no?
4: Molt poc habitual. Passa de tant en tant, eh? És a dir, de fet, si entenem què vol dir per què es produeix un terratrèmol, es pot entendre bé, perquè quan un terratrèmol es fa, és a dir, comença quan els dos cantons d'una fractura en el terreny, d'una falla, es mouen bruscament perquè han estat acumulant moviment que no podien deixar anar perquè hi havia fregament entre aquests dos blocs. Llavors, si comença aquest moviment, de vegades comença perquè es trenca un trosset que estava més enganxat, deixa d'haver-hi tant fregament, llisca, i això a vegades empeny, i tarda uns segons, empeny una part una mica més allunyada. És a dir, que passa sovint, no? El que passa és que no tan sovint com que es produeixi un únic terratrèmol, és a dir, una única ruptura més o menys homogènia, i que és el que entenem com un sol terratrèmol. No?
27: Venezuela és una zona propensa a tenir terratrèmols?
4: I tant. I tant. Venezuela està en una zona, està en un límit de plaques. És a dir, Venezuela, al nord, hi té la placa del Carib, que és una placa que es mou cap a l'est i es mou bastant ràpid. És a dir, el límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana, que és aquest límit, aquesta falla, que passa pràcticament pel mig de, bueno, pel nord de Venezuela, pel nord, però agafant part de la part emergida, no pel mar. Doncs aquesta es mou cap a l'est, de l'ordre de 10 mil·límetres, 20 mil·límetres a l'any, no? Ara dic malament, 20 mil·límetres a l'any. Per tant, és molt ràpid, és molt ràpid. I llavors aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Venezuela passa això. Periòdicament, és una zona propensa, sí, sí.
27: El que passa és que no amb aquesta magnitud, entenc, no?
4: No, sí. En aquesta magnitud, si vols, en període històric o en període molt recent, però en termes geològics és molt freqüent que passi això cada X anys, no sé, si posem-li 500 o inclús 1.000 anys, no? I el que passa també és que potser el que es mouen són falles diferents. De vegades es mou aquesta, de vegades es mou una mica més cap a l'est. La falla que s'ha mogut ara no ho tenim encara clar del tot. Hi ha una falla que es diu la falla de la Oca, o Cancún, i després és una falla bastant orientada est-oest, que és part d'aquest límit de placa, i després una mica més a l'est hi ha la falla del Pilar. I en el límit entre aquestes dues falles encara en surt una altra que va cap al sud, que es fica dintre el continent sud-americà, que és la de Boconó. No sabem exactament quina d'aquestes tres falles. Sembla que la de Boconó no s'ha mogut, però per l'orientació que té i per com arriben les zones i que podem a partir de la zona saber més o menys quina és l'orientació de la falla, però, per exemple, distingir entre la falla del Ancón o de la falla del Pilar no ho sabem. Vull dir que és complicat, això, encara. Hi ha poques dades, encara.
5: És que és molt d'hora, clar, sí, sí.
4: Sí.
5: Però vaja, ha anat molt bé aquesta conversa per tenir aquest context amb la professora Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona. Professora Massana, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
4: A vosaltres. Adéu, bon dia.
5: Falten 4 minuts per arribar a les 9. Podem saludar ara mateix el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, diguem-ho bé, de la Generalitat, Jaume Duch. Conseller Duch, com estem? Bon dia.
6: Hola, bé, molt dia. Gràcies.
5: Dèiem abans que, segons el seu departament, no constava que hi haguessin catalans ni entre els ferits ni entre les víctimes mortals, ara per ara.
6: Efectivament, ara per ara. Nosaltres estem en contacte permanent, en primer lloc, amb el Centre Català de Caracas. Pensi que hi ha unes 8.000 persones, uns 8.000 catalans que viuen a Caracas o a la zona de Caracas. Estem en contacte també amb el Consolat General d'Espanya a Caracas i la nostra delegació a la zona, la delegació a Bogotà, també està seguint el tema minut a minut i efectivament ara per ara no hi ha cap notícia de cap català que hagi estat afectat directament des del punt de vista físic.
5: Ens deien que també sí que els hi constava que hi havia alguna celebració de catalans a Veneçuela per la revetlla de Sant Joan, que ha coincidit amb hora, més o menys, amb el terratrèmol, però que, de moment, pel que els hi consta, consellers, també.
6: Sí, efectivament, el propi Centre Català havia organitzat una festa, una revetlla de Sant Joan, ahir a la tarda, hora de Veneçuela, que havia de començar poc després del moment en què hi va haver els dos terratrèmols. Per tant, aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
5: I entenc que, de tota manera, el contacte amb les representacions en aquella zona continuen, perquè, clar, és molt d'hora, hi ha encara moltes persones desaparegudes i encara falta per arribar a informació.
6: Esclar, són les 3 de la matinada, això complica una mica les coses, també el fet que moltíssima gent, doncs, són al carrer, perquè, lògicament, tenen por de possibles rèpliques, però, efectivament, la nostra gent a la zona, i també en contacte molt directe amb el Consolat General d'Espanya a Caracas, doncs, estan seguint la situació, estan en contacte amb les persones que ens poden anar informant, seguim la situació minut a minut i si tenim més informació, doncs, lògicament, doncs la farem arribar als mitjans de comunicació.
5: I ho deia això perquè, a banda del que vostè ara ens explica, conseller, el ministre Álvarez ha confirmat també que de moment no hi ha cap espanyol entre els morts a Veneçuela, però ell mateix deia que és molt d'hora, que no es pot descartar res encara.
6: Bé, en aquests casos, òbviament, no es pot descartar res. És cert que l'epicentre no era Caracas, era uns 150 quilòmetres a l'oest de la capital. Per tant, vol dir que hi ha zones de les quals segurament tenim molt poqueta informació. Com deia abans, de tota manera, la major part o la immensa majoria dels catalans que viuen o que treballen a Veneçuela ho fan o bé a Caracas o bé a les grans ciutats. Però hem d'anar esperant i fins que les autoritats de Veneçuela també, doncs, puguin anar donant més informació de quina és la situació real.
5: Conseller, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
6: A vostès, bon dia, moltes gràcies.
5: El conseller Jaume Duch, doncs, remarcant aquesta idea que ara mateix no consten ni catalans ni entre els morts ni entre els ferits. Bé, és aquesta...

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Bon dia, són les 9. Obertes les inscripcions de caravanes per a l'espai Casetes de la Festa Major de la Seu. Les colles interessades poden sol·licitar el seu espai fins dimarts vinent, dia 30. Enguany la celebració es farà del 28 d'agost a l'1 de setembre. La Seu d'Urgell acull l'exposició de Playmobil Pirineu Click. La mostra es pot veure aquesta setmana entrant del 29 de juny al 5 de juliol a la sala Sant Domènec i al centre cívic El Passeig, i els beneficis de la recaptació es destinaran a la Seu Solidària. La Seu ha celebrat la nit de Sant Joan amb tradició, foc i música. Els actes van incloure la rebuda del Flama del Canigó, a una volta en moto, una botifarrada gratuïta i l'encesa de la foguera. I a la Cicer, que consolida la seva nit de Sant Joan amb les falles. La tradició es va reactivar fa just 5 anys i és la baixada més antiga documentada al Pirineu, datada de l'any 1543. I avui també ens fixarem en les falles d'Isil, que són l'única baixada que inclou la tècnica de tombar-les. La població pallaresa és una dels poques dels Pirineus que han mantingut sempre la tradició dels darrers segles, també en episodis com la Guerra Civil i la pandèmia. L'onada de calor d'aquest començament d'estiu ha deixat temperatures de prop de 40 graus a Organyà i Oliana. A Tremp, a dilluns van arribar fins als 40,4 i a Bellestar 36,6. Tot i això, aquests darrers dies també hi ha hagut ruixats de tarda que han ajudat a refrescar l'ambient. I en contrast amb aquesta situació, el Pirineu català ha registrat 4 cops més allaus de l'habitual aquesta temporada d'hivern. N'hi ha hagut més d'un miler i el registre ha estat especialment per sobre la mitjana al vessant oriental. 720 accidents per despreniments de neu i hi ha hagut 2 víctimes mortals a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Rafa Xambó presenta a la Seu d'Urgell el llibre L'assassinat de Guillem. A l'acte, aquest dissabte al migdia, a la llibreria El Refugi, l'escriptor i músic valencià explicarà les polèmiques judicials i polítiques que van envoltar la mort de Guillem Agulló i el posterior judici als autors. L'Alt Urgell commemora el 28J amb actes culturals. Coll de Nargó ha acollit aquest dimarts l'espectacle Escandalosament Persones a la piscina municipal, i aquest dissabte hi haurà actuacions d'Ofèlia Drax i Xavi Pérez a la Seu. La muntanya de Llessui torna a rebre a l'estiu vaques i cavalls d'arreu del Pirineu. Aquests dies hi arriben uns 2.000 caps de bestiar de comarques com la Sardenya, el Solsonès i el Berguedà, que hi passaran 4 mesos. Els ramaders en valoren el fet de ser una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures, enfront d'altres àrees, també l'Alt Urgell i la Sardenya, on el bosc hi ha crescut molt més.

Els bombers han atès aquest començament de setmana diversos incendis, petits incendis al Pirineu, alguns d'ells causats per llamps, i d'altra banda, dimarts es va evacuar cap al niu de la Lliga 3 persones que havien quedat bloquejades al Cadí.

0: els esports, el que dic que no és que hi ha que aconsegueix un nou èxit a la Copa Catalana d'Eslàlom. Aquest cop ha estat sort. Van sumar diversos podis en totes les categories, entre els quals destaquen les victòries de Núria Vilarroblà, Laura Pellicer i Azuc Ambelu en sèniors i de Lara Sanz en juvenils. També van sumar 18 podis a les categories inferiors. Van guanyar tant la jornada de dissabte com la de diumenge en la categoria d'equips. I avui recordem també que Paula Blasi ha estat la guanyadora de la Volta a Catalunya femenina i ara ja pensa en el Tour de França. La ciclista catalana viu des de fa uns mesos a Llívia i ha obtingut el títol per primer cop després de vèncer l'etapa reina amb meta a la Molina. I pel que fa al temps, continua la calor, però ja no tan forta com aquest començament de setmana. Avui s'espera que la màxima pugui arribar a la seu, com a molt, als 34-35 graus, i, això sí, no hi ha previsió de ruixats per aquesta tarda.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per sol·licitar plaça per les caravanes de l'Espai Casetes per la Festa Major de la Seu. Les colles interessades a instal·lar-s'hi poden fer la sol·licitud fins aquest dimarts vinent, 30 de juny. Des de l'Ajuntament han assenyalat que és imprescindible que les peticions es presentin dins d'aquest termini establert. El consistori també aprofita per recordar la importància de respectar les normes d'ús de l'espai i els terminis d'entrada i sortida de les caravanes durant la festa per garantir una convivència adequada i el correcte desenvolupament de la celebració. Per més informació sobre aquest període d'inscripcions, que recordem és durant aquests dies, i els requisits de participació, les colles interessades poden consultar-ho a través dels canals oficials de l'Ajuntament de la Seu. I pel que fa a activitats més immediates, la Seu acollirà aquesta setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, l'exposició de col·leccionisme de Playmobil Pirineu Click, una mostra que es podrà visitar tots els dies de dilluns a diumenge, al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 8, i tindrà dos emplaçaments. Seran la sala Sant Domènec i el centre cívic del Passeig. L'entrada és gratuïta. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, ha presentat l'esdeveniment juntament amb Sílvia Caravaca, presidenta de l'associació Playchic. Expressa la satisfacció d'acollir aquesta mostra, amb la qual la Seu recupera la presència d'aquest emblemàtic element de joc, els clics de Playmobil.
1: Que aquest any, bueno, li hem dit Pirineu Click, volem que sigui com totes les nostres fires, que es porti la paraula Pirineu, que fem territori, perquè aquesta fira va arreu del Pirineu. I estem molt contents perquè torna una vegada més a aquesta fira, que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat.
0: L'objectiu és que les famílies es retrobin amb aquest joc i que juguin més enllà de les pantalles, fomentant activitats compartides entre petits i grans. Es comptaran 12 maquetes, una d'elles de temàtica històrica, i a més s'hi organitzaran diverses activitats paral·leles, com tallers de manualitats, pintura de figures Playmobil, o una tòmbola i el busca-clic. Ja m'heu explicat que han triat aquestes dates perquè és quan ja han començat les vacances escolars, i en el cas de la setmana que ve no coincideix amb la celebració de Sant Joan, que aquest any és entre mig de setmana.
1: Volíem esperar que els nens acabessin l'escola. L'última edició es va fer per Setmana Santa. Nosaltres creiem que per Setmana Santa tampoc no és molt bona data, perquè molts marxen de vacances. Aquesta setmana, sent la festivitat també de Sant Joan, era una setmana que també molta gent marxa, i vam dir, anem a provar la setmana següent, així ens podem fer tota una setmana seguida, sense interrupcions, i que els nens ja no tinguin ni escola, ni estres escolars, i puguin anar tantes vegades com vulguin, perquè serà una fira gratuïta per tots els públics, amb dos espais, serà Sant Domènec i el centre cívic, amb dos horaris, de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre. I bé, esperem que amb aquesta segueixi moltes més, que agafi molta embranzida i que les famílies, no només els nanos, tornin a jugar.
0: Hi haurà un joc d'aparadors amb la col·laboració de comerços de la Unió de Botiguers de la Seu i d'altres establiments de la ciutat. Els participants hauran de trobar personatges com un piragüista, una furgoneta camper o tres bombers, entre d'altres, i quan completin la butlleta l'hauran de depositar a l'urna del Buscaclic per entrar en el sorteig de diversos premis. D'altra banda, els beneficis de la recaptació es destinaran a l'ONG a la Seu Solidària, que ja avançarà que els dedicarà a projectes o necessitats locals que consideri prioritaris. En aquest sentit, val a dir que des de Playchic, l'entitat organitzadora, han recordat que són una entitat sense ànim de lucre. Sílvia Caravaca explica que el principal objectiu que tenen és que els infants i també gent més gran torni a descobrir els jocs tradicionals.
2: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el dins de l'armari del pare, el treure-li i tornar a jugar amb el nen és molt important, i deixar una mica les pantalles.
0: Cal recordar que l'Ajuntament de la Seu ja havia organitzat una fira de col·leccionisme Playmobil els anys 2018 i 2019, abans de la pandèmia. En aquella segona ocasió es va fer amb la denominació de Fira Clis la Seu i va rebre uns 9.000 visitants. Per això, Gemma Tó ha celebrat que recuperi aquesta mostra temàtica dedicada als emblemàtics clics i ha pensat que ara se li vol donar continuïtat. Ja pensen, de fet, en futures edicions, i per això, si té una bona rebuda enguany, es vol habilitar per l'any que ve un espai perquè la ciutadania pugui, si volen, muntar les seves pròpies maquetes. La Seu d'Urgell ha viscut novament una multitudinària nit de Sant Joan que va tenir com a punt culminant l'encesa de la foguera a la nit de dimarts a dimecres a càrrec dels Diables de l'Alt Urgell. En tots els actes que es van organitzar al llarg de la jornada hi van col·laborar moltes més entitats, com per exemple Òmnium Alt Urgell, concretament en la rebuda de la Flama del Canigó, que també hi van participar els Fallaires d'Andorra la Vella, que al seu torn la van portar fins al Principat. Més endavant es va fer la baixada de la Flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, que amb la presència en aquest cas del Club Esportiu Ciutat La Seu i amb l'animació musical de la banda dels Diables d'Alt Urgell, i a aquella hora també van arribar el Motoclub Benxops, que van custodiar la Flama al llarg de la nit. Tot seguit es va fer una botifarrada gratuïta, que també s'ha consolidat en el programa de la nit de Sant Joan. Aquest és el manifest que es va fer de la Flama del Canigó, amb la presència de l'alcalde del Seu, Joan Barreda, i de representants d'Òmnium Alt Urgell i del Motoclub Benxops.
3: Han amenitzat aquesta tarda, i moltes gràcies també a Òmnium Cultural. Gràcies també als Diables, que ens han amenitzat aquesta tarda, i moltes gràcies també a Òmnium Cultural, perquè sempre hi és en aquest dia, portant la Flama al Canigó i ara llegint el manifest. Simplement doncs desitjar-vos bona revetlla de Sant Joan, aquesta nit màgica, aquesta nit doncs que ens marca l'estiu, i una nit que ens ha de servir per, com amb la Flama, per cremar totes les... els mals pensaments. Per tant, res més. Ara passarem la Flama a Benxops i llegirem el manifest. Bona revetlla a tothom.
4: Bé, espero que us ho passeu bé a la revetlla i que disfruteu molt. I recordeu-vos que aquest diumenge fem la nostra trobada a Motera, el dia 28, on esteu tots convidats, que ho farem aquí mateix en aquest pàrquing, i sereu ben rebuts. Vinga, doncs moltes gràcies. Merci.
5: Benvolguts i benvolgudes. L'any 1966, ara fa 60 anys, la Flama del Canigó va travessar per primera vegada el pas fronterer de Coll d'Ares, esdevenint un símbol potent d'unió entre la Catalunya del Nord i el Principat, i alhora un gest carregat de compromís en temps difícils, que vaig tenir l'honor de viure en primera persona. Aquell impuls, nascut amb convicció i esperança, ha perdurat fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la Flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de les moltes entitats, els equips de foc i les persones que han sabut mantenir viu el sentit de la continuïtat, fent possible que hagi esdevingut un referent compartit que uneix els països catalans.
6: En aquest any de commemoracions, la Flama també ens convida a recordar figures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí, Joan Alcover en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals en els 150 anys del seu naixement, entre altres, els quals han projectat al món el nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animem a continuar engrandint la Flama amb l'esperit del Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la Flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i dels nostres drets nacionals com a poble. De Salses a Guardamar, de Fraga a Maó, passant per l'Alguer i Andorra, visca la Flama del Canigó, visca les Fogueres de Sant Joan, visca els Països Catalans.
0: Era la lectura del manifest de la Flama del Canigó. A la nit es va completar, com dèiem, amb l'encesa de la foguera, després una volta del motoclub Benxops i també amb el repartiment de talls de coca de Sant Joan, una batucada amb el grup Tambuca i la sessió musical

0: com és habitual, la gent està esperant a última hora, i també hem de tenir consciència que som uns privilegiats de viure aquí dalt i que tenim el bosc molt a prop, i hem de ser caus i precabuts amb el lloc on visquem. Especialment aquest any, que hi ha molt perill d'incendis i de secada. Sempre acompanyats dels pares o amb qui hagin de disfrutar de la revetlla de Sant Joan, i el que t'he comentat abans, intentem assessorar-los i el millor que podem.
1: Montse Vidal explicava les diferents categories de petards i de pirotècnia que venen.
0: Mira, comencem per la categoria F1, que és articles adreçats a majors de 12 anys. La categoria F2, que és adreçada a majors de 16 anys. I la categoria F3, que està pensada i adreçada a majors de 18 anys. I a part, els articles pirotècnics, i aquí a la botiga disposem de cartells que ja et senyalen per quina edat estan pensats, i els venedors també donen a conèixer l'article pensant per les edats que s'ha d'utilitzar.
1: I en representació de les diverses pastisseries i forns de la Seu, Josep Espuga, de la pastisseria Cadí, parla dels diferents tipus de coca que venen durant aquests dies, i explica també que cada any miren d'afegir una novetat.
2: La coca és un brioche que el fem, és el brioche que fem sempre, el fem cada dia a la pastisseria, i després doncs hi ha gustos, no?, de crema amb pinyons, de fruita, de cabell d'àngel o de xocolata, i també tenim una coca que l'anem fent nova cada any, diguéssim limitada, i aquest any és una coca de mel i mató amb els nostres amics de Cooperativa El Cadí, i és una coca, doncs, que porta això, poca cosa, mel i mató i unes quantes nous per donar-li un toc cruixent i poc més. Cada any en traiem una de diferent, que només la traiem per aquell any en concret, i cada any anem canviant, i aquest any és la de mel i mató.
1: Es puga explicar que aquests són dies de molta feina pels forns i pastisseries, però agraeix el fet que compten amb uns clients força fidels.
2: La veritat és que som uns afortunats, perquè tenim una clientela molt fidelitzada, i ara mateix la botiga està plena, així que podem donar per satisfets. Jo crec que més o menys les vendes aniran al voltant de lo mateix que fem cada any, cinc amunt, cinc avall, però més o menys com cada any.
1: Podeu recuperar aquestes entrevistes relacionades amb Sant Joan a l'apartat de Ràdio La Carta del nostre web, radioseu.cat. I l'altre centre d'atenció de la nit de Sant Joan ha estat a l'Asi Cerc, que consolida la seva baixada de falles, tot i que es va recuperar ara fa tot just 5 anys, el 2021, després de moltes dècades, segles, de fet, d'absència. En aquest municipi de l'Alt Urgell ha tornat amb molta força a la celebració, perquè prèviament, el 2020, l'historiador Carles Gascon va descobrir un document que demostra que aquesta tradició està datada com a mínim des de l'any 1543, i això fa que actualment sigui oficialment la baixada de falles més antiga documentada al Pirineu. Aquest any ja s'havia introduït algun canvi en els horaris, i es començava ja la passada dels 8 de vespre amb un concert de l'orquestrina Trama. Explicava aquest canvi Ramon Dolcet, responsable de les falles.
3: Sí, aquest any s'ha decidit fer-ho diferent una mica, perquè els altres anys l'espera també es feia llarga per la gent que hi ha a la plaça, i per tal de dinamitzar una mica l'espera, doncs començarem amb l'orquestrina Trama. Quan es baixin les falles es pararà, òbviament, i després es continuarà amb el Pep i Sandra i l'Elias Porter, abans de començar a ballar el ball pla i de fer el ball de les falles.
1: Dolcet celebra que en tot just 6 edicions aquesta recuperació de les baixades a l'Alt Urgell s'hagi consolidat plenament.
3: Doncs molt bé, el poble i tot el municipi, tothom molt implicat. Vull dir que sempre diguem que el que més ens agrada és que aglutina tots els poblets del municipi. Cerc, Vilanova, Artedó, Algés, La Bastida, Torres de Gent, de tots els pobles. I això és una manera també d'oclusionar i de que la gent es trobi i que es coneixin una miqueta més. Hi ha gent de tots els pobles.
1: Mentre actuava l'orquestra de Trama, els falleres ja van pujar cap al Serrat de les Peces per preparar la sortida i l'encesa del far. Enguany han participat un centenar de falleires de totes les edats, i Ramon Dolcet explicava el protocol que segueixen.
3: Els falleires marxen de la plaça sobre 7:45 de la tarda, i pugen la falla a coll, vull dir que la falla es puja a peu també, que també és mèrit. O sigui, la baixen, però primer l'han de pujar, també és una condició de poder-la baixar. I bueno, això es fa amb un repic de campanes. Un cop s'arriba dalt, és un moment molt bonic i molt distès.

0: tothom està allà tranquil·lament, es trenca sassi fosc, es menja coca, es beu una mica de cava, i en un moment donat, doncs, l'alcaldessa del poble, la senyora Carme Ribó, posem la flama del Canigó, que prèviament recollirem avui a les 12 quan passi pel pont de l'As, posarem la flama del Canigó a dalt al Serrat de les Peces, llegirem el manifest, que llegeix cada any d'Òmnium Cultural, i procedirem a encendre el far, la foguera.
1: Tot i que aquest any la baixada ha coincidit amb una situació de risc d'incendi, Dolcet explicava abans de la baixada que el terreny estava en bones condicions gràcies als ruixats que hi havia hagut unes hores abans, i de fet n'hi va haver un aquest dimarts mateix a la tarda.
0: Bueno, en principi tenim la gran sort que hi va caure 14 litres a l'As, vull dir que és important, va quedar el terreny remullat. Esperem que si aquesta tarda torna a fer alguna tronada també ens aniria bé. Sempre estem en contacte permanent amb els bombers i són ells els que a última hora ens diuen si les condicions són òptimes i bones per poder passar. Pel que fa a la logística del dia d'avui, doncs dic que des de la plaça hi ha una retransmissió en directe, hi haurà una pantalla perquè es veurà baixar les falles des de la sortida fins que arriben a la plaça, que això també està molt bé perquè la gent còmodament ho podem veure.
1: La baixada de falles, doncs, que s'ha consolidat, ja ha esdevingut multitudinària. Ho podeu veure les imatges que han publicat els nostres perfils a xarxes socials. I la nit es va completar amb el concert de la Sonsònim, danses tradicionals del Pirineu, i la sessió musical de Pere Poma. A la resta del Pirineu, la nit de Sant Joan també celebren les seves baixades de falles a poblacions com Andorra la Vella, el Pont de Suert, Boí, Casos, Vilaller, Les, Espot, Alins o Isil. I avui ens fixem en aquesta última perquè Isil, al municipi d'Altaneu, és un dels pocs pobles en què la tradició no s'ha interromput mai al llarg dels darrers segles, ni tan sols en episodis com la Guerra Civil o la recent, més recent pandèmia. Ho explica una de les membres de les falles d'Isil, Mireia Mandicó.
2: No les hem deixat de fer mai, no van parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles. I la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre.
1: Una altra de les particularitats de les falles d'Isil és que és l'únic poble del Pirineu que les baixa tombant-les. Una tècnica ancestral que segueixen una desena de participants, d'un total de 60, i consisteix a llançar el tronc encès per un canal on va voltejant de punta. Pot voltejar 15 o 20 metres i el falleire la recupera més avall. Des del poble la gent pot veure com la línia de foc va avançant al ritme dels falleires.
2: I a Isil molta gent ho desconeix. Quan comencem a baixar sentim, bueno, la gent de baix sent, ai, ha caigut un! No ha caigut. Són 50 falles més o menys. 50 falles que es baixen pel camí i les 10 més grans es tumben muntanya avall. Les 10 més grans tumben, les tiren per una canal i en un moment o en dos moments ens entrecreuem amb els que baixen pel camí. Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una la tumbes i es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no te les tornes a distribuir.
1: Xavier Ros, també membre de l'entitat, i afegeix que la tradició de tombar les falles ve des de temps immemorials, i explica com es fa.
3: Som l'únic poble que tirem les falles, per dir-ho d'alguna manera, muntanya avall, les tombem. Això crec que és característic d'Isil, que no hi ha cap altre poble que ho faci. La baixada que es fa amb les falles del coll, que són normalment les 50 més petites, i després les més grans, que són les que es tumben, que la manera de tombar és no rodolar, sinó el falleire se la carrega i llavors la tira i va voltejant de punta, i és molt impressionant quan realment es fa un bon tir, perquè la falla igual baixa 15, 10 metres, el que sigui, avall. Llavors els falleires tiren totes les falles i després van baixant i van recollir les que van trobant i van tornant a fer tiros. Hi ha falles que amb dos, tres tiros arriben a baix i altres que, bueno, pues que ho han de fer més vegades.
1: Rosa explica que la gent gran els ha contat que antigament, quan anaven a fer falles, en feien una seixantena, com fins ara, i si el dia de la festa en sobraven, la tradició manava que no es podien quedar sense cremar la muntanya. Per això les que hi havia de més les feien arribar al poble tombant-les entre tots.
3: I abans les falles es feien, pues, amb mètodes no tan mecanitzats, vull dir, es feien amb destral, es treien els pins amb animals de treball, i preparaven les falles que més o menys pensaven que baixarien, i el que no estaven disposats a fer és deixar falles a dalt fetes. Llavors, si eren 50 persones i sobraven 15 falles, doncs entre dos o tres, aquelles falles sobrants eren les que tiraven enceses cap avall. I ara s'ha continuat mantenint. Ara som unes 10 persones que baixem 10 falles tombant, però abans no era així. Abans eren dos o tres persones que baixaven les falles que sobraven.
1: Aquest mètode antigament s'utilitzava per aprofitar les falles sobrants, i és que el descens de falles d'Isil no és fàcil. Ells mateixos expliquen que només és apte per a gent experimentada, i és que es baixa per la muntanya de davant del poble camp a través, perquè no hi ha cap camí marcat, i a més el pes de la falla oscil·la entre els 20 i els 40 quilos, i les que es baixen tombades poden superar fins i tot aquest pes. Mireia Mandicó.
2: Les falles pesen entre 20 i 40 quilos, algunes potser pesen una mica més. Les falles que tomben, que les tenim aquí, pesen bastant més. Sí, és el camí, no hi ha camí. Tothom diu, baixem pel camí. No, és que el camí no existeix. Baixem muntanya avall, intentant fer una mica de serp de foc, però a Isil tampoc fem serp de foc, sinó que tenim uns punts marcats on més o menys hem d'anar, perquè és penya, i llavors sí que fem dos baixades i ens entrecreuem amb les falles que tomben.
1: Després d'una de camí dissenyant la serp de foc, els falleres arriben al poble, tant els que la porten al coll com els que la tomben, i finalment les llencen a la foguera presidida per la falla major.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'onada de calor dels darrers dies, que ha coincidit amb l'inici de l'estiu astronòmic, ha tocat sostre aquest dilluns passat, quan es va arribar una màxima de 39,6 graus a l'Observatori del Meteocat a Organyà. És la dada més alta registrada en el que va danyar el Tursell i una de les més altes dels darrers anys. També es van apropar aquell dia el llindar dels 40 a Oliana, on es va arribar concretament a 38,9, i a prop de la Seu Bellesta es va arribar un pic de 36,6. Recordem que el dia anterior el nucli urbà de la Seu s'havia arribat gairebé 39. A Alinyà, ja a 1.200 metres d'altitud, es va assolir els 33,7. Dimarts, tot i que va seguir sent molt intensa, la calor va començar a afluixar una mica i les màximes ja van quedar per sota del dia anterior, tant a Organyà com a Oliana, amb 38,5 en tots dos casos, o a Alinyà, amb 31,4. Si bé Bellestà van arribar a superar la del dia anterior, van arribar a 36,7. A més, les mínimes de la nit anterior havien estat força altes en algunes poblacions de la comarca, especialment a Oliana, on no van baixar dels 22 graus i mig, o a Alinyà, amb 20 graus durant gairebé tota la nit. A la Seu es va baixar fins a 14, va ser una nit una mica més suportable, i a Organyà a 16,7. Tornant als màximes de dilluns, com dèiem, han estat les més altes de l'any, destaca la de Tremp, l'únic observatori del Meteocat al Pirineu que va superar el llindar de 40, va arribar fins a 40,4. També destaquen les dades de Sant Romà de Vell amb 39,5, la Pobla de Segur amb 37,7, Solsona amb 37,5, Viella amb 37, el Pont de Suert amb 35,8, Das 35,1, Sort amb 32, o Puigcerdà, que ja és a 1.200 metres d'altitud, i on es va arribar a 31,6. Més amunt, a mitja i alta muntanya, cal esmentar les puntes de calor que hi va haver a Prat de Guilom, 24 graus i mig, la Bonaigua amb 22 i mig, o Malmiu també amb 22 i mig. Davant d'aquesta situació, aquests darrers dies, fins ahir mateix, l'Ajuntament de la Seu, d'acord amb les indicacions del Procicat, ha mantingut mesures com, per exemple, habilitar refugis climàtics en equipaments públics, tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal, i també habilitar la piscina gratuïta a partir del migdia per a infants fins a 12 anys i per a majors de 65 anys. L'alcalde de Joan Barreda explicava que ja tenen dissenyat actualment un protocol per a aquests episodis, també per si s'ha de tornar a repetir aquest estiu.
1: Hem coordinat amb el Procicat i aleshores el que fem és activar un protocol que ja estem, que aprovarem en breu, i que el que marca són tots els refugis climàtics, que en aquest cas hi ha de l'Ajuntament, el que és no de l'Ajuntament, com Hospital, Consell Comarcal i algun altre, i els refugis climàtics naturals. A part de posar-los a disposició, evidentment, la piscina és un dels elements claus, no? L'aigua, i després donar consells d'hidratació, evitar horaris de màxima calor, etcètera. Això anirem fent-ho, perquè per desgràcia les onades de calor ara passen més sovint que mai, i al final hi ha hagut morts, hi ha hagut problemes a altres indrets del món, i nosaltres ho voldríem evitar.
0: Aquest dia de Sant Joan la calor ha seguit sent intensa, però ja no tant com els dies anteriors. S'ha arribat a una màxima de 34 graus a Bellesta, 36,4 a Organyà i el mateix a Oliana. I d'aquest episodi de calor comentem també que aquestes darreres hores hi ha hagut diversos incendis al Pirineu, alguns d'ells causats pels llamps de les tempestes de tarda, sobretot al Pallars, i també se'n va registrar un de molt petit al municipi de Coll de Nargó, per tant també a prop del Pallars Jussà. Concretament, la vigília de Sant Joan, els bombers van informar d'incendis de llamps en punts com el municipi d'Altano, concretament al Bony de la Mina, Salàs de Pallars, al municipi de Tremp, al barranc del Graeller, que va ser el més important d'aquest episodi, i Abella de la Conca. I ahir mateix hi va haver a les 4 de la tarda un incendi en una zona de difícil accés al municipi de la Coma i la Pedra, per tant, a prop de l'Alt Urgell. Es tracta d'un foc topogràfic que va coronar la carena, segons van informar els bombers. També ahir hi va haver un incendi a Isil, on al migdia, on, com dèiem, el dia abans s'hi havia celebrat la baixada de Falles, tot i que no s'ha confirmat si hi tenia relació. I també a la nit de Sant Joan hi va haver un incendi de vegetació al terme municipal de Puigcerdà, a la zona del Camí d'Ur. I en contrast amb aquesta situació, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que el Pirineu català ha viscut enguany la temporada d'hivern amb més allaus dels darrers anys, i una de les més allavoses des que es tenen registres. S'han comptabilitzat concretament 1.049 despreniments de neu, que són 4 vegades més de l'habitual. La mitjana és d'unes 250 allaus i el grau de perill mitjà s'ha situat en 2,3, 3 dècimes per sobre de l'habitual, que és 2,0, en una escala que, recordem, va de l'1 al 5. Les dades les ha presentat l'Institut Cartogràfic, òrgan encarregat del seguiment de les allaus al llarg de l'hivern, ha estat també l'hivern amb més neu acumulada dels darrers anys, com ja havíem comentat anteriorment. L'ICGC ha detallat que, tot i aquest registre és molt per sobre del normal, el gruix de neu a terra al Pirineu Occidental ha estat el normal o com a molt lleugerament superior, i que aquest fort increment es deu sobretot a que al Pirineu Oriental la presència de neu ha estat molt per sobre de l'habitual en aquella zona. S'ha apropat als seus rècords històrics amb sèries de dades que remunten a la dècada de 1980. També han recordat que després d'una estació d'hivern amb moltes nevades, a la primavera hi ha hagut dos episodis de forta calor, al començament d'abril i final de maig, que afegits als rogers de tarda van accelerar la fusió de la neu més ràpid del que es podia esperar. Pel que fa danys personals, s'ha constatat 20 accidents per allaus i dues víctimes mortals, una va ser a la Vall d'Aran i l'altra al Pallars Sobirà. Aquests dos accidents letals es van produir en zones amb plaques de mida gran o mitjana i en vessants sobacs per damunt dels 2.400 metres. En el primer, la víctima era un esquiador que havia sortit a una zona fora pista on hi havia perill elevat, a prop de l'estació de Baqueira-Beret, i l'altre es tractava d'un home que feia una travessa d'esquí de muntanya per la zona del Parc d'Aigües Tortes, a la zona del Pallars Sobirà. A la presentació del balanç, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha volgut incidir en la necessitat d'adoptar mesures d'autoprotecció per minimitzar el risc en les sortides de muntanya a l'hivern, i ha recordat que a la web de l'Institut Cartogràfic es poden consultar consells de bones pràctiques tant a l'hivern com durant tot l'any. Enguany, el darrer butlletí de perill de llaus de l'ICGC s'ha publicat fa tot just un mes, el 22 de maig. En total se n'han publicat 154, 6 dies a la setmana, de dilluns a dissabte, i això vol dir que se n'ha informat al llarg de pràcticament 26 setmanes, gairebé 6 mesos. Catalunya té 1.300 quilòmetres quadrats de terreny considerat a llavors, bàsicament a l'Alt Pirineu i Aran i al Prepirineu, i enguany el mes en què n'hi ha hagut més va ser el gener, i el sector més registres de llaus ha estat l'Aran Franja Nord de la Pallaresa, seguit del Ter Freser. Pel que fa al tipus de llaus, enguany hi ha hagut una activitat excepcional de lliscaments basals, especialment al Ter Freser, amb allaus de mida gran o molt gran, i tot i que la mitjana de perill ha estat de 2,3 sobre 5, hi ha hagut fins a 15 dies en què s'ha arribat a un perill fort de nivell 4. Dins del butlletí de perill de llaus, l'usuari pot trobar amb icones i amb text explicatiu els detalls sobre el grau de perill de llaus, que com dèiem va de l'1 al 5, el problema principal per a llaus, les orientacions i cotes més perilloses i la mida de les allaus previstes. Obrim plana cultural. L'escriptor, músic i sociòleg valencià Rafa Xambó presentarà la seu al seu llibre L'assassinat de Guillem, mentides, feixistes i togues. L'acte està previst per aquest dissabte a les 12 del migdia a la llibreria El Refugi, i l'autor mantindrà una conversa amb el soci director d'aquest establiment, Miquel Albero. Aquest llibre aprofundeix en el cas de l'assassinat del jove independentista i antifeixista Guillem Agulló, que va tenir lloc l'any 1993 a Burjassot, a l'Horta Nord, a mans d'un grup de militants valencians de l'extrema dreta espanyolista. A través d'una extensa documentació i de l'anàlisi i de peces periodístiques i materials audiovisuals, Rafa Xambó examina el tractament informatiu i judicial que va rebre el cas i reflexiona sobre els relats construïts al voltant dels fets. El llibre també vol ser, indicant, una reflexió sobre la memòria democràtica, l'extrema dreta i la importància de preservar el record de Guillem Agulló. El judici per la mort d'Agulló va estar ple de controvèrsies i sospites per l'actuació de la justícia i de determinades institucions polítiques. Dels 5 detinguts, 4 van ser absolts i només un d'ells, Pedro Cuevas, va ser condemnat, però dels 14 anys de presó que se li havien posat, finalment només en va complir 4. Una inusual rebaixa que les institucions judicials van justificar per bona conducta, però és la circumstància que el 2013, just quan es complien 20 anys de l'assassinat, Cuevas va tornar a ser detingut, aquest cop per pertinença a xarxa neonazi, possessió il·lícita d'armes, robatori i diversos delictes contra la salut pública, però al cap de poc temps va ser absolt. Rafa Xambó, nascut al Gemessi el 1954, ha estat professor de Sociologia de la Cultura i la Comunicació al Universitat de València i ha desenvolupat una destacada trajectòria en l'àmbit de l'anàlisi social i els mitjans de comunicació al País Valencià. I el Servei d'Atenció Integral LGTBI i l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal del Tursell organitzen actes pel 28J, el Dia Internacional per l'Alliberament de LGTBI, amb l'objectiu, indiquen, de continuar reivindicant, visibilitzant i celebrant la diversitat. Les activitats ja van començar el passat dia 6 a Peramola, en el marc de la jornada xàldiga, i van continuar aquest dimarts, vigília de Sant Joan a Coll de Nargó, amb l'espectacle Escandalosament Persones, amb el col·lectiu Orientació Col·lectiva Loli. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, al Passeig Joan Brodiu, hi ha programat els espectacles La Divina Ofèlia, novament amb Ofèlia Drax, i Com Head amb Xavi Pérez. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Des del Consell Comarcal han explicat que d'aquesta manera volen promoure una societat més inclusiva i respectuosa, i recorden que els actes són oberts a tothom. I d'altra banda, l'Ajuntament del Seu organitza ja de cara a la setmana que ve un curs d'introducció al món de les papallones al municipi. Aquesta acció s'amarga explicant la voluntat de continuar posant en valor el ric patrimoni natural i la diversitat de lepidòpters que habiten a la zona. Aquesta formació és completament gratuïta, però que la inscripció prèvia es pot fer a l'apartat de tràmits i serveis del web laseu.cat. L'activitat començarà dissabte amb una sessió teòrica al local de Meteo Pirineus entre les 6 i les 8 de la tarda, i el dia següent, diumenge dia 5, al matí, es farà la sortida guiada de camp des de la plaça dels Monges i s'anirà al Pla de les Forques, on des del 2021 s'hi desenvolupa el projecte La Seu Naturalment, que ha inclòs la creació d'un itinerari específic per observar les papallones en aquesta zona i crear un recurs pedagògic i ecoturístic. I avui els següents informatius. En Pirineu explicarem que la muntanya de Llessui torna a acollir aquests dies, a l'estiu, vaques i cavalls d'arreu del Pirineu. Hi arriben uns 2.000 caps de bestiar de comarques com la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà, que hi passaran 4 mesos. Els ramaders se'n valoren el fet de ser una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures, enfront d'altres àrees on el bosc ha crescut molt més. Ho escoltarem avui a l'informatiu migdia. Pirineu, avui també expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat la Xolla de Dovelles de Sort, que arriba ja a la 35a edició, novament amb èxit d'assistència. Ha coincidit amb la Fireta de Sant Joan de Sort, que s'ha celebrat paral·lelament. Pirineu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ampliem ara notícies amb les que trobem a la premsa. El periòdic destaca avui que la policia ha comunicat ja la detenció de dos joves de 24 i 27 anys com a presumptes responsables principals de les agressions que hi ha hagut el darrer cap de setmana a la Festa Major d'en Camp. Els arrestats són un jove amb nacionalitat andorrana i un de resident, i estan presumptament vinculats a les agressions denunciades per un jove de 21 anys i un altre que va afectar un conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyac. La policia també detalla que les imatges que van recollir exculpen el vigilant que havia estat denunciat per l'agressió a un jove de 21 anys durant aquesta festa. Les imatges analitzades conclouen que la fractura mandíbula no va ser causada per cap cop del vigilant, sinó per una caiguda accidental. En relació amb aquesta polèmica de la darrera festa d'en Camp, el diari Andorra explica que la policia ha justificat el retard per les primeres detencions, en relació amb aquestes dues detencions.

La Mañana destaca avui que el riu Segre torna a estar ple de plantes al pas per Lleida. Els macròfits ajuden a oxigenar l'aigua, però també fan que proliferi la mosca negra i que la brutícia s'acumuli a la llera. I Segre destaca l'overbooking d'autocaravanes que es viu a la vall d'avui, que ha hagut d'habilitar quatre zones d'aparcament de forma excepcional. La celebració de les falles a diversos pobles de la vall i dos esdeveniments esportius han atret centenars de visitants a la zona aquests dies. A nivell més general, Segre també destaca que, en relació amb la polèmica per Leire Díaz Santos Cerdán, s'ha descobert que el grup de Leire Díaz va intensificar negocis amb l'empresa pública Forestalia i que en aquests hi havia l'objectiu d'accelerar l'autorització de la polèmica en línia amb molta tensió que havia de passar pel Pallars i que finalment ha estat suspesa. I, d'altra banda, a Segre també destaca avui que la polèmica entre les autoescoles i la Direcció General de Trànsit, de la qual parlàvem la setmana passada, ha portat la Federació d'Autoescoles a exigir la dimissió del director de la DGT, Pere Navarro. Critiquen els atacs que han rebut amb el pla d'exàmens pràctics i parlen de trampa estadística.

Obrim l'agenda explicant que avui se celebra la segona edició de la Jornada d'Autisme Pirineu. Sota lema el suport és a les nostres mans. S'ha començat a les 9 del matí i continuarà fins a les 5 de la tarda, amb pausa al migdia, a la sala de Sant Domènec. Presentació del llibre El capital sexual amb Napa i Núria Bendicho, la llibreria El Refugi, avui a les 7 del vespre. I també a les 7 del vespre, Cafè Filosòfic a l'Ateneu del Tordell. Vuitena excursió nocturna a Castellebre, aquest divendres, organitzat per l'Associació Festiva i Cultural de Tregol, municipi de Peramola. Dissabte hi haurà la festa dels bombers de Coll de Nargó. Començarà a les 9 del matí, inclourà diverses activitats com el repte, un vermut al migdia, gincana infantil a la tarda i botifarrada al vespre. Campionat de Catalunya de Pesca de Salmoni s'organitza pel Club de Caça i Pesca d'Alt Urgell i la Federació Catalana. Aquest al llarg d'aquest dissabte, a la Seu, i diumenge es farà una jornada de tecnificació de pesca amb mosca. Sortida senderista de les 15 hores de camí de la Unió Excursionista Urgellenca, que arriba a la 25a edició. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge, des d'Adrem fins a Sant Llorenç de Morunys, fent parada la nit a Tuixent. Sortida per a plegar herbes i taller de ratafia a la Seu, aquest dijous vinent ja a l'Ateneu del Tordell. Aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El que diga Noé Keia, que ha signat una altra gran actuació a la Copa Catalana de Joves Promeses d'Eslàlom. A la segona prova del circuit català, el cap de setmana passat, l'entitat orsellenca ha estat la guanyadora per equips en els dos dies de competició i ha sumat una nova collita de podis individuals en diferents categories. Des del club orsellenc han definit els resultats com una actuació espectacular de tot l'equip que confirma el bon moment del planter. Diumenge, les proves de les categories superiors en seniors, el Cadí va dominar la competició femenina i, de fet, va fer el triplet en el podi de seu, victòria de Núria Vilarrubla, segon lloc d'Anna Simona i tercer per a Laura Pellicer. Els dos primers calaixos de cau femení també es van tenyir de groc amb Laura Pellicer, que va aconseguir l'or, Anna Simona, plata, i el bronze va ser per Anna Salmerón, de l'E Pallars. I en seu masculí va vèncer Azucan Belu, seguit del també orsellenc Albert Ruf, que va obtenir la plata, i Pau Julià, del mig segre. Lluc Serra Mitjana va ser cinquè. En cau masculí, Azucan Belu va ser segon i Jaume Aguilera va quedar tercer, i per darrere del pallarès Fos Clotet, que va obtenir l'or. Cinc palistes més del Cadí van quedar entre els millors en aquesta categoria. Tizian Torres, Albert Ruf, Joan Sansa i Jan López van quedar entre el quart i el setè lloc. En juvenils, el millor resultat d'Urgellenc va ser el triomf de Lara Sanz en seu femení. Sanz també va penjar-se la plata en cau, en què va vèncer Júlia Sala de Mitxegre. I en cau masculí es va imposar Magí Moyes, de l'E Pallars, i l'únic representant del Cadí, Orai Sala, va ser sisè. En cadets, Pep Mitjana va ser el guanyador de cau masculí, el segon classificat de seu masculí, en què l'or va ser per Aniol Soler, del Mitxegre, i Agnès Travé va ser segon en seu femení, per darrere de Martina Marot, del mig segre. Marot i Travé també van repetir resultats, aquests resultats, primera i segona, en cau femení. I parlem també de la prova de Copa Catalana de Joves Promeses, que en aquest cas es va fer dissabte, amb 18 medalles en total pel Cadí Canoguea, que en infantils Pau Vicente va ser el guanyador de seu masculí, seguit de Marc Coromines, mentre que en seu va ser Coromines qui va vèncer i Vicente va obtenir el bronze. En seu femení va pujar al podi Enid Puig amb medalla de plata i també en Dòria amb el bronze. Dòria també va ser tercera en cau femení. A les categories de la 20, en seu masculí es va imposar Irei Puig i Pol Mitjana va penjar-se el bronze. Puig repetia triomf en cau i en seu femení Anna Sofia Ungureanu va ser segona. Pel que fa a benjamins, el Cadí va fer el ple en medalles de seu femení, amb l'or per Ares Guàrdia, la plata per Emma Jo Martí i el bronze per Aurem Viagin Roy. Els dos primers llocs de cau femení també els van ocupar Guàrdia, en primer lloc, i Jo Martí segona, i també va haver triomf d'Olan Puig en seu masculí. Guerau Pérez va quedar tercer. El domini del Cadí es va confirmar amb el fet que Puig i Pérez van repetir aquests respectius resultats, primer i tercer, en cau masculí. I recordem que Paula Blasi s'ha proclamat per primer cop guanyadora de la Volta a Catalunya femenina i ara ja pensa en fer un bon paper al Tour de França, la gran cita de l'any, que serà el començament d'agost. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, recordem que des de fa uns mesos viu de manera permanent a Llívia i ara ha confirmat el títol català amb la meta final a Barcelona. Blasi, de 23 anys, va deixar ben encarrilada la victòria dissabte passat a l'etapa reina que tenia la meta a l'estació de muntanya de la Molina i que incluïa el pas pel Coll de la Creueta, el port de muntanya més exigent d'aquesta edició, amb 1.921 metres d'altitud. Ella mateixa explicava, després de guanyar a l'última jornada a Barcelona, la satisfacció per aquesta primera victòria a la Volta a Catalunya.
2: No, sí, sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta a carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: Blasi ja va explicar abans de la volta que el fet d'haver-se instal·lat a Llívia li permet entrenar en aquest i d'altres recorreguts coneguts de la Cerdanya, com Font Romeu, els Angles, el Coll del Pi Moren, la Collada de Toses o l'accés a l'antiga estació del Puigmal, i que per això també coneix bé l'entorn de la Molina, on va guanyar dissabte. Amb només 23 anys ha protagonitzat una de les irrupcions més espectaculars al ciclisme professional femení, i és que els darrers mesos, a més de la Volta a Catalunya, també ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya, la Durango Durango i el Tour Internacional dels Pirineus, a més d'aconseguir tercers llocs a la Fletxa Valona i al Women's Down Tour Down Under a Austràlia. Amb tot plegat, ara ja pensa en el Tour de França, que es farà de l'1 al 9 d'agost en la versió femenina.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. La calor segueix sent protagonista, ja no arriba als valors extrems de començament de setmana, però tot i així el Meteocat preveu que avui es pugui arribar a la Seu com a mínim fins als 34 graus. Al mateix espera Sort i al Pont de Suert, mentre que a Tremp poden assolir encara els 37 i a Puigcerdà i Viella els 30 graus, ja més altitud. Aquesta tarda creixeran nublades, però aquest cop no es preveu que deixin ruixats en cap punt del Pirineu. I per demà divendres i a les portes del cap de setmana s'espera novament una situació molt semblant a la d'avui. Màximes de 34 graus a la Seu, Sort i al Pont de Suert, 37 a Tremp i 30 a Viella. Un panorama, doncs, pràcticament calcat al d'avui. Creixement de nuvolades a la tarda, però, novament, sense conseqüències, sense ruixats. I, d'augment, per dissabte, el Meteocat preveu un matí ben assolellat, per tant, doncs, les temperatures es tornaran a enfilar ràpidament i, a més, de cara a la tarda, ni tan sols espera la presència de núvols, per la qual cosa la calor persistirà. Deument, a aquesta hora del matí ja tenim 24 graus a la Seu, 24 també a Organyà i ja arriben els 29 a Oliana, fregant-se els 30. N'hi ha 23 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 20 graus, 24 a Sort, també a Tremp, 20 al Pont de Suert i 25 a Viella. I alta muntanya, 16 graus al Pic de Salòria, 14 a la Tosa d'Alp, 18 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 17 a Port del Comte, 15 a Certescan, també a Espot, i a Boita Ull i 17 a la Bonaigua. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç 3 fins aquest vespre. Llavors entrarà de guàrdia la farmàcia Perutxet del carrer Joaquim Viola 16. A 10 minuts per les 10 ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu. I recordem que des de fa uns dies ja està en marxa el programa que concurs Carretera i Manta, que s'emet, per exemple, avui mateix, a partir de quarts de 12 del migdia. Domen, notícies en xarxa a les 10. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt ràndom i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al vora al sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al vora i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
2: A del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Or.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També es reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 6 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
2: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Les 11 i 3, bon dia. Aquests dies estan obert el període d'inscripcions per sol·licitar plaça per les caravanes de l'Espai Casetes a la Festa Major de la Seu. Les colles interessades a instal·lar-s'hi poden fer la sol·licitud fins dimarts vinent 30 de juny. Des de l'Ajuntament han assenyalat que és imprescindible que les peticions es presentin dins aquest termini establert. El consistori també aprofita per recordar la importància de respectar les normes d'ús de l'espai i els terminis d'entrada i sortida de les caravanes per garantir una convivència adequada i el correcte desenvolupament de la Festa Major. Per més informació sobre les inscripcions i els requisits de participació, es pot demanar a través dels canals oficials de l'Ajuntament. La Seu d'Urgell acollirà la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, l'exposició de col·leccionisme de Playmobil Pirineu Clic, una mostra que es podrà visitar tots els dies de dilluns a diumenge, tant al matí de 10 a 2 com a la tarda de 4 a 8, i tindrà 2 emplaçaments, la sala Sant Domènec i el centre cívic al passeig. L'entrada és gratuïta. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Jean Mató, ha celebrat el retorn d'aquesta activitat a la Seu després que ja s'havia celebrat amb 2 experiències, els anys 2018 i 2019, que ja van tenir una bona rebuda. En l'organització, en aquesta ocasió, hi ha l'associació sense ànim de lucre Playchic. La seva presidenta, Sílvia Caravaca, ha agraït l'interès de la Seu per acollir aquesta fira. L'exposició comptarà amb 12 maquetes, una d'elles de temàtica històrica, i a més s'hi organitzaran diverses activitats paral·leles, entre elles tallers de manualitats, pintura de figures de Playmobil, una tòmbola i el buscaclic. Aquesta darrera proposta consistirà a localitzar diferents figures de Playmobil amagades als aparadors d'una 20ena de comerços. Una part d'ells són adherits a la Unió de Botiguers de la Seu. Els beneficis de la recaptació es destinen a l'ONG La Seu Solidària.

L'onada de calor dels darrers dies, que coincidia amb l'inici de l'estiu astronòmic, ha tocat sostre. A aquest començament de setmana, dilluns, es va arribar a una màxima de 39,6 graus a l'Observatori del Meteocat a Organyà. És la dada més alta registrada en el que va danyar l'Alt Urgell i una de les més altes dels darrers anys. També es van apropar al llindar dels 40 a Oliana, amb 38,9, mentre que Bellestar, dimarts, es va arribar als 36,7 i a Linyà, ja a 1.200 metres, s'assolien els 33,7. Dimarts va seguir fent calor, però en molts observatoris la màxima ja va ser una mica inferior i ho seguirà sent de cara a avui. Les mínimes de dimarts van ser força altes en algunes poblacions de la comarca, especialment a Oliana, on no van baixar dels 22,7, o a Linyà, amb 20 graus durant gairebé tota la nit. I pel que fa a la resta del Pirineu, cal destacar la màxima que es va assolir dilluns a Tremp amb 40,4 graus, o Sant Romà de Vella amb 39,5. I en contrast amb aquesta situació, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que el Pirineu català ha viscut enguany la temporada d'hivern amb més allaus dels darrers anys i una de les més allavoses des que es tenen registres. S'ha comptabilitzat 1.049 despreniments de neu, és a dir, 4 vegades més de l'habitual. I és que la mitjana és d'uns 250. El grau de perill mitjà s'ha situat en 2,3 o en una escala que va de l'1 al 5. La mitjana habitual és de 2,0. Per tant, ha estat 3 dècimes més. Ha estat també, com ja s'havia informat anteriorment, l'hivern amb més acumulació de neu dels darrers anys. Tot i això, l'Institut Cartogràfic ha matisat que, en el cas del Pirineu Occidental, el gruix de neu a terra ha estat el normal per l'època o lleugerament superior, i que aquest fort augment s'explica sobretot perquè al Pirineu Oriental la presència de neu sí que ha estat molt per sobre de l'habitual, especialment a la Cerdanya i al Ripollès. Pel que fa als danys personals, s'ha constatat 20 accidents per allaus i 2 víctimes mortals. Una va ser a la Vall d'Aran i l'altra al Pallars Sobirà. Aquests 2 accidents letals es van produir en zones amb plaques de mida gran o mitjana i amb vessants sobacs per damunt dels 2.400 metres. La policia d'Andorra ha detingut 2 joves de 24 i 27 anys com a presumptes autors de les agressions denunciades durant la festa del poble d'en Camp, les matinades de dissabte i diumenge passat. Un dels arrestats és de nacionalitat andorrana, mentre que l'altre figura com a resident estranger al país. Se'ls acusa de delictes contra la integritat física i moral per 2 brutals atacs en grup contra un jove de 21 anys, no resident, i contra un home de 48 anys. En aquest segon cas, a més, la víctima era un conseller del Comú d'en Camp, Pere Marsenyà, que va ser atacat mentre intentava posar pau entre en una de les baralles. Els afectats van interposar les denúncies aquest dilluns, entre el migdia i la tarda, si bé la policia ha detallat que la fase preliminar de la investigació ja l'havien iniciat diumenge mateix, tan bon punt van conèixer una part dels fets. Han explicat el fet que les detencions no arribessin fins ahir perquè abans s'havien de reunir les proves necessàries per tal que la denúncia tingués prou consistència. L'objectiu era esclarir uns fets que han causat preocupació i indignació arreu d'Andorra, on ja fa temps que des de les xarxes socials hi ha veïns que denuncien un augment del d'aldarull i baralles en festes populars i l'aparició de bandes juvenils violentes. Aquests darrers fets també s'ha referit al cap de govern Xavier Espot, que els ha condemnat, i des de les institucions andorranes s'ha anunciat un reforç de la presència policial a les festes majors, en coordinació també amb la vigilància privada.

0: als esports, el club Gaddi Canoquea que ha signat una altra gran actuació a la Copa Catalana de Joves Promeses d'Eslàlom. A la segona prova del circuit català el cap de setmana passat, l'entitat urgellenca ha estat la guanyadora per equips en els dos dies de competició i ha sumat una nova collita de podis individuals en diferents categories. Des del club mateix definien els resultats com una actuació espectacular de tot l'equip que confirma el bon moment del planter. Diumenge, per exemple, les proves de categoria superior, en sèniors, el Gaddi va dominar la competició femenina i, de fet, va fer el triplet en el podi de seu, victòria de Núria Vilarrubla, segon lloc d'Anna Simona, tercer per a Laura Pellicer. Els dos primers calaixos de cau també es van tenyir de groc, amb Laura Pellicer, medalla d'or, i Anna Simona, plata. El bronze va ser per Anna Salmerón, de l'E Pallars. En seu masculí va vèncer Zucan Belu, seguit del també urgellenc Albert Ruf, i de Pau Julià, del mig segre. Lluc Serra Mitjana va ser cinquè, i en cau masculí Zucan Belu va ser segon, i Jaume Aguilera tercer, mentre que el guanyador va ser Fos Clotet, de l'E Pallars, i cinc palistes del Cadí van quedar entre els llocs 4 i 7, Tijan Torres, Albert Ruf, Joan Sanz i Jan López. En juvenils, el millor resultat urgellenc va ser el triomf de l'Ara Sanz en seu femení. Sanz també va penjar-se la plata en cau, en què va vèncer Júlia Sala, del mig segre, i en cau masculí es va imposar Magí Moyes. En cadets, Pep Mitjana va ser el guanyador de cau masculí i el segon classificat de seu masculí, en què l'or va ser per Aniol Soler, del mig segre, i Agnès Trevé va ser segona en seu femení. I el cap de setmana passat també es va disputar la Copa Catalana de Joves Promeses, novament amb èxit del Cadí. En infantils, Pau Vicente va ser el guanyador de seu masculí, seguit de Marc Coromines, mentre que en seu va ser Coromines el guanyador i Vicente el tercer. En seu femení va pujar al podi Anit Puig amb la plata i Anna Dòria amb el bronze. Dòria també va ser tercer en cau femení. I en alevins, en seu masculí es va imposar Irei Puig, Pol Mitjana va penjar-se el bronze, Puig va repetir triomf en cau, i en seu femení Anna Sofia Ungureanu va ser segona. En benjamins, el Cadí va fer el ple de medalles en seu femení, amb Ares Guàrdia, Emma Joan Martí i Aurem Pia Xinroi, mentre que en el cau femení també van ocupar els dos primers llocs Guàrdia i Joan Martí. També va haver triomf d'Olan Puig en seu masculí, amb Guerau Pérez en tercer lloc, i el domini del Cadí es confirmava amb el fet que Puig i Pérez van repetir aquests respectius resultats primer i tercer en cau masculí.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Tot i que ha afluixat una mica, la calor encara continua sent intensa, per tant, doncs es manté aquesta crida a la precaució. És que, per exemple, aquesta hora del matí ja superem els 25 graus a la Seu, els 27 a Organyà i els 30 a Oliana. També superen ja els 30 graus ben a prop a Lladús i més amunt a Linyà, 1.200 metres d'altitud, hi ha 24 graus. Calor també la resta del Pirineu, 23 graus a Puigcerdà, 27 a Sort, 28 a Tremp, 26 al Pont de Suerto, 30 ja a aquesta hora a Viella. I alta muntanya, 16 graus al Pic de Salòria, 15 a la Tosa d'Alp, 20 als refugis de Prat de Guiló i Malniu, 17 al Port del Comte, 16 a Cerdà Escan, també a Espot, 15 a Buitaull i 16 i mig a la Bonaigua. I ho repassàvem fa un moment, a començament de setmana s'arribava pràcticament als 40 graus aquí a l'Alt Urgell, però avui la previsió del Meteocat apunta que a la Seu s'arribarà com a molt a 34-35 graus, una temperatura que segueix sent força alta, però ja no tan exagerada com la dels darrers dies. També s'espera 34 a Sort i al Pont de Suert, a Tremp poden assolir 37 i a Puigcerdà i Viella es quedaran en 30. Aquesta tarda creixeran nuvolades, però aquesta vegada no s'espera que deixin precipitacions, i el mateix pels dies següents. Demà divendres, un panorama pràcticament calcat al d'avui, amb mínimes entre els 13 i 15 graus en general, 15 és el que s'espera a la Seu, i novament els mateixos valors màxims que avui, 34 a la Seu, Sort i al Pont de Suert, 37 a Tremp i 30 a Puigcerdà. A la tarda, nuvolades, sense pluja, i per dissabte, un dia que s'espera, segons la darrera previsió, ben assolellat, i en què, per tant, la temperatura pot repuntar. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Barrios fins aquest vespre, quan entrarà de Guàrdia a la farmàcia Peruchet del carrer Joaquim Viola la Fuerza 16. Les 11 i 13 i tanquem ja aquest butlletí, perquè de seguida arribarà el programa Carretera i Manta. Avui a la programació del migdia s'inclou també l'espai Veus de Dona, l'últim espai de la temporada. En donem més detalls d'aquí uns minuts a l'inici del Carretera i Manta. Fins ara. Yeah.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Doncs vinga, va, si tornem a posar, ja som a 25 de juny, esperem que us hagi anat molt bé la festa de Sant Joan, la revetlla, les coques, si us va tocar la coca de Sant Joan, doncs ens podeu explicar com va anar l'experiència.

0: Ciència, però això serà després, perquè avui la primera part del Carretera i Manta ja la tenim plena, i és que avui tenim l'últim programa de la temporada de Veus de Dona, Maite Jou, i a més és un Veus de Dona força interessant, perquè en aquest últim programa de la temporada conversa amb Esther Castilla, és l'alcaldessa de Lles de Cerdanya, però també és l'actual responsable del projecte Roca Viva, un projecte superinteressant del municipi de Lles, format per més de 600 roques petites i grans que van ser treballades per l'artista i ermita Climent Olmi, que ara promociona, doncs, la mateixa alcaldessa de Lles, Esther Castilla. D'aquestes més coses en parlem a través de Maite Jou al programa Veus de Dona, que ens portarà fins a les 12 del migdia, i això sí, després de les 12 ja tindrem tot el temps per vosaltres al Carretera i Manta per al concurs, i a més anunciarem els premis d'aquesta primera setmana d'activitat de Carretera i Manta. Per tant, doncs, molts al·licients perquè ens seguiu escoltant fins a l'una del migdia aquí al 107.2. De moment us deixem amb aquesta edició del programa Veus de Dona. Esperem que us agradi. Obrim ja el concurs després a les 12 del migdia. Fins ara.
1: Veus de Dona. Entrevistes a dones de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb moltes coses a dir i a explicar. Una visió indispensable per entendre el Pirineu a càrrec de Maite Jou Escrivà. Veus de Dona, un dijous al mes al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
2: Bon dia, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al darrer programa de la temporada de Veus de Dona de Ràdio Seu. En el programa d'aquest mes de juny ens acompanya una dona que és activa, resilient i que creu en el bé comú. És mare de la Laila i l'Arauca, alcaldessa i guia intèrpret d'un centre d'art i natura que és un laberint màgic. Què us sembla? Em voleu acompanyar? Sí? Doncs anem a escoltar, primer de tot, com es presenta ella mateixa. Som-hi!
3: Bon dia, sóc l'Esther Castilla, vic a Viliella, entre Viliella i laberint, i un laberint màgic, que és Roca Viva. I avui estic de convidada amb la Maite i moltes gràcies per donar-me veu de dona.
2: Doncs benvinguda, Esther, com estàs?
3: Molt bé, molt contenta i agraïda d'estar aquí.
2: Perfecte. Nosaltres encantats de que estiguis. I si et sembla, comencem una mica seguint la trajectòria de la teva vida. Sí? Comencem pel principi. Parla'ns dels teus orígens. Tu ets filla de Lleida, però la infantesa i la joventut l'has passada a Esterri d'Àneu.
3: Sí, jo vaig néixer a Lleida i amb 10 anys vam pujar a viure a Esterri. I Esterri ha estat el referent a la meva vida, l'alegria, la llibertat, tota la infantesa i joventut, fins que després, doncs, com sempre, com gairebé tothom, sortim a fora, tot i que després vaig tornar, fins als 32 anys.
2: Quines persones han estat referents per a tu, doncs, de la teva vida?
3: Sobretot els pares. La família. Per mi la família és el més important. La tribu. La tribu per mi és el passat, el present i cap a on anem. És la meva referència, no? Saber d'on venim, les arrels i escoltar molt, no? Escoltar molt els pares, els propis germans. Per mi la tribu, la família és la meva referència.
2: I què representa per a tu, per exemple, el territori pirinenc?
3: El territori pirinenc és com... Vaja, és la meva base, és on m'he criat. Aleshores, és fortalesa, és rebeldia. El territori pirinenc és un territori amb molta personalitat, amb història, amb com totes les cultures, no?, i tots els racons, però... Per mi és la meva referència gran, no? És casa.
2: I què et va portar venir a viure a Cerdanya?
3: Doncs després de tenir en un moment un accident que em va canviar una miqueta la vida, una miqueta molt, una miqueta gran, vaig tenir que marxar cap a Alacant per salut, per trobar... Era el clima més estable de la península i els meus metges em van recomanar per una lesió medular trobar una estabilitat allà i recuperar doncs, mobilitat bé i tornar-me a retrobar a mi mateixa, no?, amb tot el potencial. Aleshores, després de 14 anys allà baix, va sorgir per una gran amiga, em va dir, tinc un regal per tu, va parlar de Roca Viva. Jo en aquell moment estava com a tècnica d'ecopsicologia amb l'Escola d'Espanya, treballant a Àvila i Alacant, i també fèiem treballs i seminaris internacionals, no?, amb l'Escola Internacional. I veníem de reconèixer, veníem de Turín, veníem de Glastonbury, d'Avalon, de diferents punts on es treballa l'art. A través de l'art trobes llocs de poder, llocs ancestrals on les cultures, com nosaltres tenim Sant Joan, o tenim els nostres racons, no?, al país, doncs on tens tradició, esglésies, tenim... En fi, cada lloc té llocs de referència per les persones. Doncs Roca Viva vaig trobar que era un lloc on realment es treballava uns valors i uns potencials humans, humanitaris, i que aquest senyor ho havia fet tot a través de l'art. Allò em va portar a intentar conèixer aquest projecte i a l'artista, i com era un lloc realment abandonat en aquell moment per circumstàncies i la història d'aquest projecte, em vaig animar a intentar recuperar-lo.
2: I ara ens parlaves una mica de la teva formació, però quin ha estat l'itinerari formatiu, el teu camí dels estudis?
3: Doncs jo de joveneta vaig ser molt mal estudiant. A part de mal estudiant, un enredo, crec. Perquè no tenia ganes d'estudiar en aquell moment i era molt inquieta i aleshores més aviat devia ser un enredo. Però sí que he estat sempre molt curiosa. I
2: això és molt bo.
3: He estat una buscadora, no? De lo que a mi m'ha agradat, de lo que a mi m'ha interessat, i allà sí, allí he buscat profunditat i a poc a través de tot lo que m'ha anat despertant curiositat i inquietud a la vida, allí sí que he anat aprofundint fins que vaig trobar realment el món de l'art, la creativitat i la psicologia, i quan vaig trobar aquesta cadena, aquesta agrupació i aquesta línia d'investigació, doncs aquí sí que hi vaig posar tots els sentits.
2: Molt bé. Estem parlant d'art, estem parlant de treball. Quina és la teva, diguem-ne, trajectòria professional, no?
3: Doncs...
2: Actual.
3: Actualment, ara mateix segueixo investigant i treballant el que és la infraestructura d'aquesta muntanya on hi ha aquest laberint màgic i amb que hi ha aquesta exposició permanent a l'aire lliure en aquest bosc, en aquesta roureda, treballant amb escoles, treballant com a guia i també doncs, dissenyant una mica tots aquests caminets que hi ha dins del laberint, no? El manteniment... Però, paral·lelament, tot això m'ho van portar al municipi, no? Perquè actualment estic al capdavant de l'equip de l'Ajuntament de Lles, com a alcaldessa, no?
2: Molt bé. Parlem també, ara, de Roca Viva, d'aquest laberint màgic. Què és? Què és Roca Viva, a banda del laberint màgic, eh? On se situa? Situem-lo, si et sembla, al mapa. On se situa Roca Viva?
3: Roca Viva... Hem d'arribar al poblet de Mussa, i un cop s'arriba a Mussa, es posen en contacte amb nosaltres, amb la gent que gestionem el projecte, i sempre és amb visita concertada, perquè ha estat la manera de regular l'espai i donar també una visita de qualitat, molt personalitzada, que és de lo que es tracta Roca Viva, no? No és sol anar a veure unes pedres sí. treballades pel Climent.
2: Sí.
3: El Climent, Rocaviva, és un hem d'entendre que és un conjunt. És el resultat de la suma de la natura, el paisatge, l'obra i el missatge. Que el missatge seria com unes arrels que no es veuen que estan... que són lo que, d'on surt després la pedra, no?
2: Val. Parlem, si et sembla, de què és el que podem veure a Rocaviva, en què consisteix?
3: Doncs, un cop arribes a un quart d'hora des del poble, amb un quart d'hora caminant, s'arriba a l'entrada, ja entres dins d'una roureda, no? A mesura que vas pujant, et vas obrint cap al Turgell, cap a Cerdanya, el que és la panoràmica, no? És un paisatge privilegiat. Estem al cor de lo que és el Baridà i tens al davant el Cadí, amb
2: Preciós.
3: Tota la seva majestuositat, no? Que a vegades, a més, pot semblar que et protegeix, a vegades és com que t'aïlla, no? I a banda i banda és Rocaviva, el que trobes és aquest paisatge... que és imperiós, no? És majestuós i és poderós. I pels caminets que vas pujant, pots anar a totes les pedres que hi ha esculpides o treballades, que el Climent sempre diu, soc un home que he treballat la pedra, no?
2: Totalment.
3: Qui busca un escultor potser no el troba tant, troba el resultat de la vivència de 30 anys d'un home com eremita a dalt, i aquest és el resultat que ens ha deixat, no? Trobes pedres de diferents tamanys, pedres de tamany petit, pedres que són més grosses, roques més voluminoses, i a través dels polits, la talla, no? Doncs vas veient diferents textures i diferents... tot està basat en la base del dibuix, des de la geometria. Parlem de geometria sagrada, també, de mandales, amb el significat d'aquests símbols, no? Cercle, quadrat, triangle, centre, molts ulls...
2: Quines dimensions tenen les escultures, no? El conjunt escultòric? Perquè tinc entès que hi ha unes 600 escultures, estem parlant.
3: Hi ha més de 600 pedres treballades, sí. Algunes poden ser paraules, alguna frase... simbolismes petits i després hi ha roques de diferents tamanys. Pot haver una com un pam de la mà, no? Però la majoria ja són pedres que de mig metro, alguna d'un metro, de metro i mig... Depèn de lo que vas trobant, perquè mai ho pots veure tot. La gràcia de Rocaviva també és aquesta, no? És un lloc per perdre't, trobar-te... Com a guia tenim el Cadí, però mai veus tot el conjunt, és impossible.
2: I són pedres fetes de granit, no? Bueno, fetes de granit, són de granit, vaja.
3: Sí, tot és granit.
2: Quina tasca hi dus a terme a Rocaviva?
3: Jo a Rocaviva intento, a part, hi ha dos coses, no? Rocaviva és... quan no hi ha gent, quan no hi ha visites, la tasca del manteniment d'aquest bosc, dels caminets, de que la llum pugui entrar a la pedra, però d'una manera màgica, no? Que quedi la roca integrada amb aquesta natura i el paisatge, enmarcada dins d'un paisatge o d'una natura, però també hem de fer que hi entri llum, no? En algun moment del dia, alguna en una estació concreta... I després hi ha la tasca amb les visites i amb les escoles.
2: Val, que tu fas de guia, intèrpret, no? Els convides a participar en un recorregut?
3: Sí, els hi dono informació. Jo dic, jo us acompanyo, no? Una miqueta trasllado el missatge, qui és el Climent, el situo en el lloc, què és, amb quin propòsit va fer aquest treball, no? Va fer aquest bosc màgic. Qui és el personatge... i què vol transmetre a partir d'aquesta obra, però des de la llibertat. Sí que hi ha unes bases que seria aquest missatge de Roca Viva que està basat en la filosofia perenne, en l'ecologia profunda, l'ecosofia, les sinergies, energies telúriques, llum i ombra, no? La psicologia dels humans, no? Aquesta dualitat que som.
2: Aleshores, si la gent, persones que ens estiguin escoltant, com es poden posar en contacte amb tu?
3: Doncs nosaltres tenim el Climent, quan va marxar de Roca Viva, quan va abandonar l'espai, que va vindre a viure aquí a la Seu, ell va deixar, ell sempre diu, vaig deixar la pedra pel píxel, no? O sigui, va entrar al món d'internet, va crear un blog que és rocaviva.cat. En aquell blog trobeu des de tota la informació que ell va creant i va posant, però sí que hi ha una pàgina d'inici on hi ha el contacte per vindre a fer les visites. I el nostre telèfon de contacte, a mi m'agrada molt, més que m'agrada molt que ens truqueu, no? Perquè així us puc explicar bé en què consisteix la visita. És un museu a l'aire lliure, per tant, no és allò donar una adreça, la gent ve, entra, paga, no.
2: I esteu oberta tot l'any, Esther? Depèn de la meteorologia, no? També,
3: depèn de la meteorologia, i però normalment, com que és amb reserva prèvia, doncs va molt bé perquè si ens truquen, quan algú vol venir, en general pot venir, perquè ho saps uns dies abans i ens organitzem. La Laila i l'Aruca ara estan més properes també, i aleshores també ajuden tant a fer les visites com a dinamitzar una mica el contingut, etc.
2: Molt bé, doncs, mira, deixem ara aquesta faceta teva de guia intèrpret. Convidem a tots els oients a que vinguin a visitar Roca Viva. I passem a una altra faceta teva, que és la d'alcaldessa de Lles de Cerdanya. Et sembla? Sí. Què et va portar a presentar-te com a alcaldable, no? A Lles de Cerdanya?
3: Doncs això va passar fa 3 anys, ara portem 3 anys, justament amb aquestes, el juny, no? I va ser un moment que la vida et fa jugades d'aquestes, de que et fa riure o se'n riu, et dona la sensació que se'n riu una mica,
2: sí.
3: Perquè era un any que justament la Laila i l'Aruca ja estaven a fora, les dues, i vaig pensar, mira, és un any que podré fer, treballar molt internament amb Roca Viva, molt al refugi, podré estar molt aïllada de tot, no? Elles dues estan fora, i justament ens va arribar la notícia tan important de que a Lles no hi havia un equip que es presentés per l'Ajuntament, no? Una mica alarmant, perquè, clar, un municipi, un ajuntament necessita gent al davant amb una idea clara de cap on vol anar, cap on vol portar el municipi i per posar mira a les necessitats de cada poble. I ens vam reunir diferents persones i finalment vam veure que teníem que fer alguna cosa, no?
2: Clar.
3: Jo volia anar, si a cas, representar com ser regidora de Musa, vaig pensar, vam fer una reunió al poble, ningú volia anar al davant, ningú volia sortir, saps? I veia que teníem una responsabilitat molt gran. I finalment, no tan sols com a regidora de Musa, sinó que vaig tenir que passar al davant. També sóc la més gran del grup de govern, de l'equip. És gent molt bonica, no? Molt bona gent. I sobretot gent amb molt compromís i tenen molta feina, perquè la majoria n'hi ha un que és bomber i la resta són ramaders. Aleshores, és gent de la terra, però amb moltes obligacions, i finalment vaig passar jo davant, que era una miqueta la que té una feina que sempre mai te l'acabes, però sí que és veritat que jo tinc més feina els caps de setmana o quan a l'Ajuntament no es treballa tant, no?
2: Val. És una tasca de responsabilitat civil i col·lectiva, una gran feinada, no? Com és aquesta tasca? Com és el teu dia a dia com a alcaldessa?
3: Bé, jo penso que tots hauríem de passar per aquesta gran aventura, no? Perquè és preciós, vull dir, és molta feina, però també és molt bonic sentir-te responsable i tindre un repte tan potent com el mirar per un bé comú, mirar per les necessitats de les persones. És una gran oportunitat, també, uh-huh. no? Perquè també tenim la sort de tenir molts tècnics molt bons i molt preparats.
2: Uh-huh.
3: Tu, per ser alcalde, l'únic que necessites és ganes de treballar, perquè després tens tot de persones al teu entorn que t'ajuden a aconseguir reptes. I jo penso que un alcalde ha d'estar molt creatiu, ha de tenir una ment molt creativa, i quan uh-huh. s'aixeca cada dia al matí, que era una mica la pregunta que era dir,
2: sí.
3: vinga,
2: som-hi.
3: Cada dia és únic, màgic i sagrat. Uh-huh. Cada dia una oportunitat, uh-huh. doncs som-hi. Clar. Som-hi, a veure què passa avui, a veure què ens arriba avui.
2: Què passa avui en un municipi, en un terme municipal, que és Lles de Cerdanya, però que està conformat per 5 municipis més, no?
3: 5 pobles, sí.
2: Això, 5 pobles,
3: sí.
2: perdó.
3: Sí.
2: sí. Quina singularitat ens podries explicar sobre aquests 5 pobles?
3: A veure, aquests poblets... Bueno, jo n'estic enamorada, perquè això també m'ha fet conèixer cada nucli. Són com petites tribus, no? També són pobles petitets on hi ha uh-huh. poqueta gent, i són com famílies, uh-huh. i dins de cada clan, dins de cada... perquè cadascú està molt arraigat al seu poble. Sí que som un municipi, però justament Arança, per exemple, és una MD, no? Uh-huh. Depèn de l'Ajuntament de Lles de Cerdanya, evidentment, està dins del municipi, però és una entitat... Vaja, és una MD. Aleshores, té una personalitat també molt... Bueno, Arança és Arança, igual que Musa és Musa. Cada poblet té un caràcter, no? Uh-huh. I això és molt important respectar-ho, no? Perquè és el que et dic, és que és molt... Potser no estem acostumats massa amb aquestes paraules, però jo els veig així, no? Els de Musa són els de Musa.
2: Uh-huh.
3: I els de Travesseres, els de Travesseres.
2: I cadascú té la seva...
3: diferents, no?
2: Cadascú té la seva personalitat, no?
3: Tots tenen la seva personalitat, uh-huh. les seves tradicions, fins i tot, no? La seva manera de portar a terme les festes, o uh-huh. n'hi ha uns que són molt de convidar, altres són més entre ells, altres són... Vaja, cada un és...
2: Uh-huh.
3: Cada poble té la seva manera de funcionar, no?
2: I són pobles que combinen el tema de la neu, no? Aquest turisme que és de neu, la ramaderia i les noves professions, els nous oficis que es vagin gestant, no? A nivell feines que es poden fer en els territoris via telemàtica, no?
3: Sí. També hi ha un sector de persones que han pujat gràcies al teletreball, han pogut pujar a viure i estar aquí dalt,
2: uh-huh.
3: al territori, perquè, clar, és un territori que queda lluny, no? No estàs a la Nacional, ni estàs...
2: Clar.
3: Aleshores, és tal qual ho has dit, hi ha un sector que és l'esport, sobretot les pistes, no? Pistes uh-huh. tant a Arança com a Lles...
2: Uh-huh.
3: Ara hi ha un canvi interessant, que aquesta part de l'esquí nòrdic,
2: uh-huh.
3: Lo que són pistes, lo que fins ara eren pistes nòrdiques, doncs s'està fent un treball molt bo des de Mancomunitat Nòrdica, gràcies a Vigel i Moviols i altres, no? De transformar les pistes nòrdiques en pistes de muntanya.
2: Val.
3: Aleshores, uh-huh. les estacions, no les pistes, perdó, les estacions nòrdiques amb estacions de muntanya.
2: Uh-huh.
3: Llavors, això crea altres dinàmiques. I s'estan fent estudis de viabilitat i sostenibilitat perquè tot això tingui un rendiment i pugui ser un... hi hagi... oferir a l'usuari, i també que hi hagi un rendiment pels municipis, pels ajuntaments, no?
2: Uh-huh.
3: Després hi ha la ramaderia, el sector ramader. Lles de Cerdanya té el territori més gran de muntanya. Aleshores, uh-huh. encara hi ha ramaderia, transhumància... Justament ara estem fent un treball molt interessant, que estem fent un documental per poder tenir el testimoni, no?, de totes aquestes... unes generacions que quan marxin no sabem què passarà, no?
2: Uh-huh.
3: I com a mínim que quedi la història, no?
2: Que quedi recollida,
3: que quedi recollida tota aquesta història, amb alguns que ja no hi són, que és una llàstima, però els que queden, i no ve generacions, eh? També hi ha relleu, està ben relleu, però vaja, part dels regidors són joves que estan han fet el relleu de la ramaderia, però tot i amb això costa, perquè hi ha... no hi ha més possibilitats al territori.
2: Clar.
3: No hi ha habitatge...
2: És un gran tema aquest, eh?
3: Mm-hmm.
2: És un gran tema, el tema de l'habitatge. Què sí. diries? Que és escàs? Quina singularitat té?
3: Lles de Cerdanya, justament, parlo de Cerdanya, som el municipi que, amb lo petit que és pioner en crear habitatge social.
2: Uh-huh.
3: És el que més habitatge social té. I el que hem fet ha estat continuar el que ja hi havia, que era la caserna de la Guàrdia Civil, doncs hi havia pisos, rehabilitar-los al màxim i donar la màxima confortabilitat,
2: uh-huh.
3: amb un preu just, amb un preu social, no? I després hem rehabilitat les cases municipals, tots els edificis municipals els hem transformat en cases, no? Antigues escoles, la casa del mestre... també hem invertit en subvencions, hem fet reformes i ara hi viuen en una casa mateixa, la casa del mestre de Travesseres, sí. Doncs un noi del poble,
2: uh-huh.
3: fill del poble. A Viliella, a l'antiga escola, hi ha una parella que han vingut de fora, que fan teletreball.
2: Molt bé, eh?
3: Vull dir, és que...
2: És donar vida a uns espais que ja són existents, no?
3: Exacte. Ja tenim en marxa el projecte de l'antic ajuntament també crear habitatge social i uh-huh. hem recuperat aquest any, després de molta lluita, hem recuperat l'antic pis de la mestra de Lles de Cerdanya i també està en tràmit de rehabilitació.
2: Uh-huh.
3: Això fa que tinguem l'escola activa, és que si no aquests pobles ja s'han tingut que tancar l'escola.
2: Clar, quants alumnes hi ha a l'escola de Lles?
3: Actualment 12.
2: Uh-huh.
3: 12 nens i nenes.
2: Va. I reptes de futur, projectes, quins teniu?
3: Doncs, mira, per l'any que ve, amb aquestes dates, ja estarà activa la carretera, o sigui, estaran les obres en uh-huh. marxa del tram que faltava de Martinet fins a Travesseres, uh-huh. que aleshores ja quedarà en equilibri amb la que es va fer una primera fase, no?, que era de Travesseres a Lles. Uh-huh. Això és un gran què, perquè cada cop els cotxes són més grans, tenim autocars que pugen a les pistes, hi ha un tram que era molt complicat i això ja està activat com a projecte, vull dir, s'estan fent les expropiacions.
2: Uh-huh.
3: Tenim el projecte de un local social doncs també molt digne i que crec que serà una suma important per fer les activitats més o menys continuades i tindré que hi hagi, doncs, que es pugui haver anglès, que hi hagi un fisio que si vol vindre a fer rehabilitació a les nostres veïnes i veïns. Bé, un local social actiu. Eh?
2: Uh-huh.
3: Aleshores, també mirant a dalt a cap del rec,
2: sí.
3: Hem recuperat un edifici que hi havia i també tenim un projecte molt interessant per oferir que sumarà a lo que és tot el projecte que hi ha dalt, no?, d'estació de muntanya.
2: Uh-huh.
3: I aquests dos pisos nous, que això per allà, no? Vull dir, això serà ja l'any que ve, es posa tot en marxa, tot el que et dic. I després ja es veurà. Ja es veurà si continuem, si agafem relleu, si algú agafa el relleu. Uh-huh. Tenim un any per anar executant tot això.
2: Molt bé.
3: Estem molt contents de
2: molt
3: la feina
2: bé.
3: Feta.
2: Molt sí. bé, moltes felicitats. També et volia preguntar, així, una mica per anar enllestint el programa, com veus el futur del Pirineu i com t'agradaria que fos?
3: Ai, doncs el futur del Pirineu, jo sóc positiva perquè sóc positiva, per uh-huh. tant, vull ser positiva. Considero que hi ha gent potent i molt capacitada al front de les polítiques del Pirineu. Tenim gent molt preparada, amb coses molt clares i reivindicativa, no? Uh-huh. Això és molt important. El Pirineu haurà de ser realment resilient. És un moment difícil. Vam tirar, almenys la nostra part, estem parlant de la Cerdanya,
2: sí,
3: lo que és el càstig d'un turisme molt directe i amb un poder adquisitiu molt gran, no?
2: Uh-huh.
3: Que això va convertir part de la Cerdanya en cases de segona residència.
2: Sí.
3: I això ens va fer mal, no? Ens ha fet mal com a territori, perquè sí, ho han carit tot, i etc. Però el Pirineu és una terra ferma, és una terra forta. Cada cop més, és el que et dic, la gent estem més preparats, tenim més visió uh-huh. de futur i sabem el que convé i el que no convé.
2: Uh-huh.
3: Políticament parlant, hem de tindre clar que s'ha d'aprovar la llei d'alta muntanya, hem de tenir una normativa, unes normatives i adaptades a les nostres característiques i necessitats. No podem tenir les mateixes normatives i exigències al litoral que el nord, no? Que el Pirineu, la muntanya que la plana. Vull dir, s'ha de mirar una mica més amb lupa i veure les necessitats de cada lloc i cada espai. Hem de tindre molt en compte també tota la gestió forestal al Pirineu. És difícil, no estem en un moment fàcil. Els ramaders, cada cop més, hi ha més exigències, hi ha més burocràcia. La burocràcia és un problema molt gran. La gestió de les reserves també és molt delicada. Tenim sobrecàrrega de fauna i tot això està condicionant
2: uh-huh.
3: i portant molts problemes a la nostra autonomia ramadera, no? I, en fi, hi ha moltes coses a treballar, però haurem de ser valents, plantar cara, ser ferms i imposar-nos, no? Jo penso que quan el poble ho té clar, també és important això, no? Tenir clar que ho haurem de defensar.
2: I tant que sí.
3: I jo vull confiar en que el Pirineu doncs puga continuar sent un Pirineu digne, com mereixem la gent d'aquí.
2: Esther Castilla, guia intèrpret de Roca Viva, alcaldessa de Lles de Cerdanya. T'agradaria afegir quelcom més amb aquesta entrevista? Penso que en breu comenceu tema de festes.
3: Sí, doncs... Bé, jo crec que hem tocat moltes coses, no? Uh-huh. Però jo penso que necessitem joves i necessitem gent que vulgui anar i treballar. Uh-huh. Pels petits municipis necessitem gent amb compromís al món rural, gent que tingui moltes ganes de defensar i recuperar l'autoestima. No ens podem deixar caure per la negativitat de tot està fet, no hi ha res a fer... tot costa molt, hem de ser valents, hem de recuperar aquesta autoestima i lluitar perquè els municipis siguin el que nosaltres volem.
2: Doncs amb això ens quedem. I com diu sempre, la unió fa la força.
3: La unió fa la força, Maite.
2: Esther Castilla, guia intèrpret de Roca Viva, alcaldessa de Lles de Cerdanya. Moltes gràcies per haver vingut a Veus de Dona. Ens veiem en breu. I a les persones que ens escolteu bé des de Lles o des de Vilella, moltes gràcies per la vostra atenció. Desitgem que passeu un bon estiu i ens tornem a trobar aviat aquí a Veus de Dona des de la sintonia de Ràdio Seu. Fins aleshores.
1: Pots recuperar el programa Veus de Dona a l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Les 12 i 3, després del programa Veus de Dona, continua aquí un moment el programa Carretera i Manta, però abans butlletí per conèixer les notícies de l'informatiu de la UNA. La Seu d'Urgell acull l'exposició de Playmobil Pirineu Click. La mostra es podrà veure la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, a la sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. Els beneficis de la recaptació es destinaran a la Seu Solidària. Obertes les inscripcions de caravanes per a l'espai Casetes de la Festa Major de la Seu. Les colles interessades poden sol·licitar el seu espai fins dimarts vinent 30 de juny. Enguany la celebració tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. L'onada de calor ha deixat temperatures de prop de 40 graus a Organyà i Oliana. A Tremp, dilluns, es va arribar a 40,4 i a Vella està a 36,6. Les darreres hores, les màximes ja han estat inferiors al dia anterior i han arribat nous ruixats. I en contrast amb aquesta situació, el Pirineu Català ha registrat 4 cops més allaus de l'habitual aquesta temporada d'hivern. N'hi ha hagut més d'un miler i el registre ha estat especialment per sobre la mitjana al vessant oriental. S'ha atès 20 accidents per despreniments de neu i hi ha hagut 2 víctimes mortals a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Rafa Xambó presenta a la Seu d'Urgell el llibre L'assassinat de Guillem. A l'acte, aquest dissabte al migdia a la llibreria El Refugi, l'escriptor i músic valencià explicarà les polèmiques judicials i polítiques que van marcar la mort de Guillem Agulló i el posterior judici als autors. L'Alt Urgell commemora el 28J amb actes culturals. Coll de Nargó ha acollit aquest dimarts l'espectacle Escandalosament Persones i a la piscina municipal, i dissabte hi haurà actuacions de Fèlia Drax i Xavi Pérez a la Seu. L'Ajuntament de la Seu organitza un curs sobre la presència de papallones al municipi. L'activitat començarà el 4 de juliol amb una sessió teòrica i diumenge dia 5 es farà una sortida guiada per l'itinerari temàtic del Pla de les Forques, on s'ha inventariat fins a 80 espècies diferents. La inscripció és gratuïta, però cal confirmar-la prèviament. En Pirineu, la policia d'Andorra ha comunicat la detenció de 2 joves per agressions durant la festa del poble d'en Camp. Se'ls acusa dels atacs contra un jove de 21 anys i contra un conseller del comú d'en Camp i no es descarta més detencions. El govern i el cos policial preparen un reforç de la vigilància a les festes majors per actuar contra possibles aldarulls en grup. La muntanya de Llessui torna a rebre aquests dies a l'estiu vaques i cavalls d'arreu del Pirineu. Hi han arribat uns 2.000 caps de bestiar de comarques com la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà, que hi passaran 4 mesos. Els ramaders en valoren el fet de ser una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures enfront d'altres àrees, per exemple, el Tortosella i Cerdanya, on el bosc hi ha crescut molt més. Isil ha celebrat un any més l'única baixada de falles que inclou la tècnica de tombar-les. La població pallaresa és una de les poques dels Pirineus que ha mantingut sempre la tradició els darrers segles, també en episodis com la Guerra Civil i la pandèmia. I també el Pallars èxit d'assistència a la 35a xollada d'ovelles de sorts ha fet aquest dimecres, coincidint amb la fireta de Sant Joan. I la Vall d'avui ha hagut d'habilitar 4 zones d'aparcament de forma excepcional perquè hi ha overbooking d'autocaravanes. Les falles i 2 esdeveniments esportius han atret centenars de visitants a la zona durant aquests dies. I els esports, el Cadí la Seu ha guanyat la Copa Catalana d'Eslàlom a sort la categoria d'equips durant els 2 dies de competició. El club urgellenc ha sumat diversos podis en totes les categories. Destaquen les victòries de Núria Vilarrubla, Laura Pellicer i Azucan Bellun Seniors i de Lara Sanz en juvenils. I el temps amb una calor que, tot i que ha afluixat una mica, segueix sent força intensa. Per aquest migdia s'espera una màxima d'almenys 34 graus a la Seu, també a Sorri al Pont de Suert, o 37 a Tremp i 30 a Puigcerdà. Aquesta tarda creixerà en nublades, però aquesta vegada ja no s'espera que deixin precipitacions. Una previsió pràcticament calcada per demà divendres. Les 12 i 7, fins aquí aquest butlletí. Més notícies a la una i tot seguit continua el programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Esteu escoltant Ràdio Seu, són les 12 i 14 minuts, a punt d'arribar a un quart d'una, i després d'escoltar aquest interessant espai de veus de dona amb Maite Jou, avui conversant amb l'alcaldessa de Lles de Cerdanya. Doncs seguim aquí, endavant al 107.2 FM, i ara sí, temps de concurs aquí al Carreteri Manta Ràdio Seu, i a més avui tenim força temps, perquè havent fet passatge a aquest programa de veus de dona, ja tenim tot el temps fins a la una del migdia. Entremig tindrem una breu entrevista, aquesta sí, molt breu, i és que hem de parlar d'activitats que hi ha aquest cap de setmana. Hem deixat enrere ja Sant Joan, que déu-n'hi-do amb l'activitat que ens ha portat. Podeu recuperar totes les entrevistes que us oferíem aquest dimarts passat a l'apartat de Ràdio La Carta al nostre web radiosau.cat. D'aquí poc també hi penjarem aquesta d'avui, del Veus de Dona. I ara tot el temps per vosaltres. Entremig tindrem, com deia, una breu entrevista. Serà per parlar d'una altra activitat que hi ha de que, en aquest cas, diumenge. Estem parlant de la matinal motera, que organitzen ja per 11 anys el motoclub Benxops al Turgell. I en parlem amb les noves generacions del motoclub Benxops, perquè aquest any l'entrevista l'hem fet amb Marc Orellana, forma part del suport crew, del grup de suport del motoclub Benxops, i representa doncs ja la nova generació d'aquest club motero. De seguida obrim el telèfon i, a més, en aquest començament del Carreteri Manta hem d'anunciar ja els premis corresponents a la primera setmana completa de Carreteri Manta. Estigueu atents, que ho expliquem de seguida.

Doncs el que dèiem, anem ja per feina. Avui tenim concurs, obrim la incògnita del dia en què els dijous doncs, ens fa il·lusió donar a conèixer pobles del Pirineu. Doncs hi fiquem aquesta sintonia del Cartell Manta 2026, que a més doncs, encaixa perfectament amb aquesta...

0: un regal molt xulo, ja n'hem començat a repartir alguna, i doncs, si voleu sumar-vos-hi, només cal que ens truqueu al 973-36-06-17. Estem buscant un poble del Pirineu, com fem habitualment els dijous, i d'aquesta manera doncs ajudem a divulgar també els molts pobles fantàstics que tenim aquí a la nostra comarca i també al conjunt del Pirineu. De moment sabem que és un poble del Pirineu. Si voleu, podeu trucar ja al 973-36-06-17. Mentrestant, mentre esperem les primeres trucades, comentem que ja tenim, com diem, els premis corresponents a aquesta primera setmana del Carreter Manta, en base a les trucades que hem rebut, els encerts que heu fet en les preguntes que fem i en les incògnites, i l'obsequi de menja a l'Alt Urgell d'aquesta setmana, el primer que donem aquesta temporada, és per Dolors Guilló, menja a l'Alt Urgell, que per cert aquest estiu celebra el seu 10è aniversari. També en parlem aquí al Carreter Manta. Invitació pel Parc Olímpic del Segre, per Neus Trenc, la motxilla de trekking del Camino a Pirineus, gentiles de Turisme Alt Urgell, ja en vam repartir una per Adrià Rubio, que ja la va venir a recollir, i també una per Joan Lozano. Coixer de la Casa del Matalàs, un altre dels premis destacats del Carreter Manta, és per Teresa Vidal, l'endoll intel·ligent de Peusa, per Adrià Rubio i Aran Lozano. Vida d'aigua de Turisme Seu, per Jordi Ubach, que també ja l'ha vingut a recollir, i obsequis directes de Ràdio Seu, que podeu venir a buscar aquí, tenim per triar i remenar, per Marga Casal, Juan i Menduña, Ventura Vila Rubla i Joan Serra. Ja podeu trucar, si voleu, pel concurs, i ja tenim trucada endavant. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Isabel Santiago, hola, què tal? Benvinguda.
1: Bé.
0: Gràcies per trucar, digues.
1: Vilanova de Banat, potser?
0: Vilanova de Banat? No és Vilanova de Banat, però gràcies per la trucada, Isabel.
1: Merci.
0: Fins ara. I ja ho sabeu, com li dèiem ara a la Isabel, podeu trucar tantes vegades com vulgueu en aquesta primera part del concurs del Carreter i Manta. Estem buscant un poble del Pirineu i diumenge sabem que no és Vilanova de Banat. 973-36-06-17. Doncs ja hem anunciat els premis corresponents a aquesta primera setmana de Carreter i Manta. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
2: A veure, del nord o del sud?
0: És del nord de la comarca.
2: Pues Musa.
0: Musa. No és Musa, Dolors, però gràcies per la trucada.
2: Vinga.
0: Doncs mira, sense voler-ho, ja hem donat dues pistes, que és aquí la comarca de l'Alt Urgell, per tant avui no hem anat gaire lluny, i que a més és al nord de l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Per tant, doncs, res, en un moment ja ho hem tingut molt més localitzat. 973-36-06-17. Endavant. Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, soc Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
3: Pot ser Os de Civís.
0: Os de Civís, no és Os de Civís, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies, fins ara. No és Os de Civís. Deument ja sabem dues dades importants, que és un poble, havíem dit que és un poble del Pirineu, doncs sabem que és a l'Alt Urgell, avui no ens movem de la comarca, i a més no ens movem gaire lluny perquè sabem que és al nord de la comarca. 973-36-06-17. En altres edicions doncs ja anirem més enllà, perquè al cap i a la fi doncs ens agrada també explorar la resta del Pirineu, que és molt gran i que està ple de racons meravellosos. 973-36-06-17, 973-36-06-17, aquí a la comarca, però també a d'altres llocs del Pirineu. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb Neus Trenc.
0: Neus Trenc, digues.
4: Podria ser Castellciutat?
0: No és Castellciutat.
4: Gràcies,
0: fins ara. No és Castellciutat, aquest poble del Pirineu que estem buscant avui. Sabem que és a l'Alt Urgell, sabem que és al nord de la comarca, com els que ens heu dit fins ara, però no és cap dels que ens heu dit fins ara. Tampoc Castellciutat. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
5: És cap de municipi?
0: No és cap de municipi.
5: Bueno, doncs pues volia dir l'Avança.
0: L'Avança, no és l'Avança, Dolors.
5: Vinga.
0: Gràcies. Doncs de moment ja sabem una cosa més. L'anterior incògnita que vam fer la setmana passada sí que era un cap de municipi, un poble que era cap de municipi, concretament Estamariu, però aquesta vegada no ho és. 973-36-06-17. Quin és aquest poble del Pirineu i concretament de la comarca, i a més del nord de la comarca, de no gaire lluny d'aquí? Doncs 973-36-06-17. Endavant. Sí, bon dia.
6: Hola, bon dia, soc l'Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
6: Pot ser Carmeniu?
0: Carmeniu? No és Carmeniu, Adrià.
6: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest poble?

0: De l'Alt Urgell, del nord de la comarca concretament, que estem buscant i que no és cap d'aquests que ens heu dit fins ara. Per cert, havíem anunciat els premis, com sempre diem, de vegades molts ja ho sabeu, però per si no ho sabíeu, doncs si teniu algun dubte, si us ha trobat algun premi, teniu algun dubte o qualsevol cosa, doncs podeu trucar-nos fora de concurs i segur que ho resolem. Endavant, sí, bon dia.
1: Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: És un poble petit?
0: Sí, aquest que d'avui és petit, sí.
1: Guils del Cantó.
0: No és Guils del Cantó.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs vinga, ja sabem una cosa més. És un poble petit. Com ens ha demanat la Dolors, doncs sí, efectivament, és un poble petit amb no molts habitants. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, digues.
2: Està a l'est?
0: Està a l'est de la comarca, vols dir?
2: Sí.
0: Sí, exacte, cap a la part oriental, sí.
2: Arcavell?
0: Arcavell, no és Arcavell, Neus.
2: Vale,
0: gràcies, fins ara. Doncs vinga, amb les preguntes que ens aneu fent ja sabem més coses. Ara ja el tenim bastant situat, eh? És a la part est de la comarca, la part oriental, per entendre'ns, de la comarca. 9-7-3-36-06-17. Quin és aquest bonic poble que hem triat avui? Doncs primera persona que ho endevini se'n pot emportar a premi directe. Si voleu, podeu portar-vos aquesta fantàstica motxilla de trekking del Camí a Pirineus que ens ofereix aquest any Turisme al Turgell, o si voleu, també tenim, per exemple, per oferir també a obsequis directes de Ràdio Seu. O tenim, d'aument, trucada endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc la Juani.
0: Digues, Juani.
3: Pot ser Arsegel?
0: No és Arsegel, Juani.
3: Gràcies.
0: Gràcies. No és Arsegel, aquest poble que estem buscant. Tenim una trucada. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb Ventura Vilarrupla.
0: Hola, Ventura, digues.
4: Hola. Pot ser Castellnou de Carcols, eh?
0: No és Castellnou de Carcols, Ventura.
4: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Doncs estem en aquesta zona, més o menys, perquè ja ho hem dit, que és un poble situat a la part est de la comarca i, per tant, alguns dels que ens heu dit ja són per allà, també. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, torno a fer la Neus.
0: Neus, hola, digues.
5: Toloriu?
0: No és Toloriu, Neus.
5: Gràcies.
0: Gràcies. Doncs em sembla que ara ja no calen gaires més pistes, ja apareixerà d'aquí poc, perquè sabem que és un poble petit, amb pocs habitants, a la part est de la comarca, i, de fet, a prop d'alguns dels que ens heu dit ara fa un moment. 9-7-3-36-06-17. A veure qui és que cal endevinar. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues. Podries
6: ser Alinyà?
0: No és Alinyà, Dolors. Gràcies. No és Alinyà, aquest poble que estem buscant, un dels pobles que forma part del municipi, com el seu nom indica, de Fígols i Alinyà. Endavant, sí, hola, bon dia.
7: Bona, soy Isabel Santiago.
0: Isabel, hola.
7: Pues es Toloriu.
0: No és Toloriu, Isabel.
7: Vale,
0: gràcies. Em sembla que ens l'havien dit fa un moment, Toloriu. 9-7-3-36-06-17. Quin és aquest poble que hem amagat avui en aquesta incògnita del dia i que, doncs, creiem que ja hi som bastant a prop, ens hi estem apropant. Sí, hola, bon dia.
8: Sí, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
9: Amb Conxita.
0: Conxita, què més, perdó?
9: Sí.
0: Conxita, què més, perdó?
9: Barrales.
0: Conxita, perdó, m'ho pots repetir?
9: Barral,
0: ara sí. Disculpe, que sentim una mica d'eco. Digues, digues. Sí.
9: Ansovell?
0: Ansovell? No és Ansovell, Conxita.
9: Vinga.
0: Gràcies. Gràcies per trucar.
8: Salou,
0: et deixem a davant del... Doncs seguim aquí al carrer Dimanta de Ràdio Seu. Quin és aquest poble que estem buscant i que algunes respostes que ens han donat s'hi ha quedat bastant a prop. Sí, hola, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
10: En Ventura.
0: Ventura, no, me'n digues.
10: Pot ser Aristot?
0: Ventura és Aristot, efectivament. Felicitats.
10: Gràcies.
0: Molt bé. Ho tenies pensat que podia ser Aristot, pel que hem dit?
10: Bueno, anar voltant aquests noms i aviam.
0: Exacte. Anar mirant el mapa, no?, o memoritzant-lo, i doncs mira, podria ser Aristot. Doncs és Aristot, Ventura, felicitats.
10: Molt bé.
0: Vols aquesta motxilla del Camí a Pirineus?
10: Pues sí.
0: Doncs vinga, va, te l'apuntem. Ja ho apuntarem de cara a aquests premis de la setmana entrant ja.
4: Molt bé.
0: Gràcies, felicitats.
4: Gràcies. Adéu.
0: Doncs felicitats a Ventura Vilarrubla, que ho han endevinat. Efectivament, és Aristot, poble del Pirineu, a la comarca del Turgell. És un poble petit, com ens deia la Dolors. Anàvem a dir que té menys de 100 habitants, però és que, de fet, els darrers censos són 33 habitants empadronats tot just. És al nord de la comarca, és també a l'est de la comarca, per tant, al nord-est, en definitiva, de la comarca. I teníem més dades per donar. Havíem dit que no és cap de municipi, però sí que teníem per dir que havia estat municipi. I tenim una trucada, a veure si és pel concurs. Sí, bon dia.
8: Hola, bon dia, Isabel Santiago.
0: Isabel, digues. Com, perdó?
8: Pot ser, ha vist tot.
0: És que ens l'han endevinat fa un moment, Isabel.
8: Vale, no és...
0: Em sap greu.
8: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Doncs ja ho acabem de dir fa un moment, o ho hem dit fa un moment, que és Aristot. Tenim més dades d'aquest poble. Com dèiem, no té municipi propi, però sí que n'havia tingut durant molts anys, i de fet fins a la segona meitat del segle XX, fins a l'any 1970. Teníem més dades, més pistes per donar, com per exemple que és a 1.000 metres d'altitud, de fet el supera àmpliament, és a 1.223 metres d'altitud, exactament, i també que havia tingut un castell. De fet, havia estat un poble fortificat, una fortalesa, durant força temps, per la seva ubicació estratègica, controlant tota la zona del Berguedà. Actualment, i l'última pista que teníem per donar, per si no ens l'endevinaven, que ja confiàvem que ens l'endevinessin, actualment és conegut especialment de portes enfora per la cursa de muntanya que s'hi organitza cada any, i que de ben segur d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes en parlarem, perquè és una de les cites de cada estiu des de ja fa anys, la trobada de l'ètica d'Aristot. Ja fa gairebé 20 anys que se celebra. És una de les curses més veteranes del Gaudí Circuit Fe. Parlem una mica més d'Aristot, una entitat de població del terme municipal actualment del Pont de Bar, a la comarca del Turgell i a la subcomarca natural del Berguedà. El seu nom en llatí era Aristote. Se situa al cim d'un turó que domina la vall del riu Segre, i les cases estenen al voltant de l'església parroquial de Sant Andreu, que és d'estil romànic i que ha estat objecte de diverses restauracions al llarg del temps. Aristot havia tingut a l'edat mitjana un castell que defensava el comtat de Cerdanya, i és que tot el que és el Berguedà antigament havia format part del comtat de Cerdanya. Actualment està dividit, com sabeu, entre l'Alt Urgell i Cerdanya, però antigament tot el Berguedà havia format part d'aquest comtat de Cerdanya, documentat des del segle IX, Arnau I de Castellbó, després d'apoderar-se del poble, enderrocar el castell l'any 1209, al segle XIII, i al cap de pocs anys, el 1229, però el cavaller Guillem d'Urge el va reconstruir. Els seus descendents, però, l'any 1301 van decidir vendre tota aquesta propietat amb la meitat del seu patrimoni, i ho van vendre al rei Jaume II de Mallorca. Més endavant, el 1713, en el marc de la Guerra de Successió, les acaballes de la guerra, com se sap, el 28 de setembre de 1713, el general Joan Moragues i Mas, governador de Castellciutat, va signar la capitulació, i això va portar també que la fortalesa d'Aristot es lliurés a les tropes borbòniques. El text de les capitulacions va ser recollit per Francesc de Castellví a les seves narracions històriques. Com dèiem, va ser municipi independent fins al 1970, llavors va ser agregat a Toloriu, i per acabar-ho de dubar també, després Toloriu també va perdre la condició de municipi, i tots aquests pobles es van integrar a l'actual municipi del Pont de Bar. Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest bonic poble d'Aristot, i com dèiem, Ventura Vilarrubla ho ha endevinat. Farem una pausa, però d'aquí un moment anirem per l'entrevista, però avui l'entrevista serà força ràpida. Parlem d'aquesta matinal motera del Motoclub Benxops amb Marc Orellana, i just després de l'entrevista ja tornem amb tot el temps fins a l'una al migdia per la bateria de preguntes. Tornem, doncs, de seguida.
11: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
12: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
11: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
13: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
14: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
15: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
14: Ah, sí?
15: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
14: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
15: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: El motoclub Ben Xops organitza un any més la seva matinal motera. Serà aquest diumenge, dia 28, i en podem parlar en representació del motoclub amb Mar Orellana. Mar, molt bon dia.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Doncs, Mar, ens explicaven ara, abans de l'entrevista, que ja ho teniu tot a punt i que aquest any ho concentreu tot en un sol dia, en diumenge, oi?
1: Sí, normalment ho fèiem dissabte i diumenge, però aquest any hem considerat fer-ho tot diumenge. Així s'esperarà moltíssima més gent. Esperem que no ens plogui, sobretot per poder estar el millor possible. Com cada any es muntaran paradetes de roba de motos i cosetes així moteres, tenim servei de barra, hi haurà música en directe, amb un grup, la veritat, molt xulo, que ho fa molt bé. I, bueno, nosaltres aquí estarem perquè ens vingueu a veure.
0: Això serà l'aparcament Doctor Peiró?
1: Sí, correcte, a l'aparcament Doctor Peiró.
0: I en quins horaris serà, més o menys? Quan començareu? Quan hi haurà música? Quan hi haurà diferents activitats?
1: Nosaltres començarem a muntar ben d'hora. Cap a les 8 i així nosaltres ja estem començant a muntar. Però a vora les 9 del matí ja ho tenim tot llest, ja tenim les barbacoes enceses amb els entrepans de botifarra i cansalada també. Tenim, bueno, el que necessiteu. I a vora les 3 o així ja comencem a plegar.
0: Molt bé, doncs així durant el matí i migdia, quanta gent espereu reunir?
1: Doncs cada any hem tingut bastanta afluència de gent, sobre unes 200-300 persones al llarg del matí, que a vegades doncs venen de Tarragona, Barcelona, Lleida, ens hem trobat que venen de Saragossa, València, inclús d'altres països, però aquest any, clar, al concentrar-ho tot el mateix dia, esperem que siguin moltíssimes més persones. Hi haurà una exposició bastant gran de motos amb tota aquesta gent que ve dels diferents clubs d'arreu de Catalunya i d'Espanya, i sobre, no sé, tota la gent està convidada, sobretot la gent del poble, volem que vinguin, que ens coneguin, que som moteros, però ens fem amb tothom, i la veritat que ens agradaria molt que ens vingueu a veure.
0: I de motos teniu que volar quantes?
1: Doncs mira, nosaltres mateixos del nostre club ja som vora unes 30 aproximadament, i després compta que, no sé, cada any sobre unes 100-200 motos, segons, clar, el temps que faci cap a baix, a la zona de Barcelona, pugem més amb moto o amb cotxe.
0: Doncs això serà durant tot aquest diumenge matí i migdia a l'aparcament Doctor Peiró, el motoclub Ben Xops, que manteniu intercanvis amb diferents motoclubs d'altres zones?
1: Sí, d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya, sobretot de la zona de Barcelona, Lleida i Tarragona, però arreu d'Espanya també tenim molts clubs coneguts que esperem que ens visitin. Jo volia aprofitar per donar les gràcies a tots els col·laboradors de la Seu d'Urgell i d'arreu de la comarca, perquè cada any ens ajuden a poder continuar amb aquesta matinal, que ja és el 11è any que la celebrem. Que és comprant una butlleta participativa on t'inclou l'esmorzar i una beguda juntament amb el sorteig. Hi ha regals molt xulos, la veritat.
0: Doncs ja sabeu, una al·licient més per vindre aquí a l'aparcament Doctor Peiró diumenge. La majoria de les motos que teniu vosaltres són acostumen a ser Harley o custom semblants, però la trobada està oberta a tota mena de motos, no?
1: Sí, oberta a tothom, amb moto, amb scooter, amb cotxe, amb bicicleta, amb el que vulgueu. Si voleu venir amb la vostra moto, amb la moto que vulgueu. Nosaltres portem Harley, custom, BMW, però la moto que vulgueu, que tingueu.
0: I ara, durant l'estiu o la resta de l'any, feu altres trobades a altres llocs?
1: Sí, fem diferents trobades. Normalment, ara que ja comença el bon temps, que ja ha començat, ens anem desplaçant cap a, bueno, arreu de Catalunya, perquè cada cap de setmana normalment tenim una concentració, una matinal d'algun club, igual que ells venen aquí a la nostra i fan poble, nosaltres també hem d'anar a fer poble a arreu de les zones.
0: I per cert, si algú té una moto i li hauria de formar part del vostre club, com ho pot fer?
1: Doncs mira, primer ens agrada molt conèixer les persones, que ens coneguin a nosaltres, i quan quadrem, doncs no hi ha cap problema que ens vinguin a conèixer. Si ens agradem i estem bé i estem a gust, doncs benvinguts.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, motos, festa i bon rotllo aquest diumenge a l'aparcament Doctor Peiró. En aquesta matina al Motera n'hem parlat amb Mar Orellana, que per cert hem de comentar que ja representes la nova generació del motoclub.
1: Sí, correcte, jo formo part del Suport Crew, que és un club suport de Ben Xops MC, i bueno, a partir d'ara seré una mica més la cara visible. Abans ja ho era, però feia el rei una altra persona, però ara doncs qualsevol coseta podeu contactar amb mi.
0: Mar, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
3: Ràdio Seu, 107.2 FM.
4: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
5: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
6: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
5: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
6: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
5: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
6: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
5: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs vinga, tres quarts d'una del migdia i després d'aquesta interessant entrevista amb el motoclub Ben Xops, amb Mar Orellana, una mica de rock and roll per animar aquest dijous 25 de juny. Recordem, la matinal motera, com es deien, serà aquest diumenge, tot concentrat en aquest diumenge matí i migdia, oberta a tothom. Hi haurà moltes activitats a l'aparcament Doctor Peiró i les hem repassat en aquesta entrevista. I això vol dir que ara ja ens queda temps per a vosaltres, pels oients, bateria de preguntes que obrim ara mateix ens havíem quedat preguntant, per exemple, a veure, preguntes que no ens havien respost. Amb quines inicials... Mira, aquesta no ens havien respost. Amb quines inicials es coneix el servei d'ambulàncies de França, que seria l'equivalent al que tenim aquí a Catalunya del SEM? Aquí és es diu Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb quines inicials es coneix el servei d'ambulàncies de França? 9-7-3-36-0-6-17. I havíem preguntat també a quina comarca és la població i el municipi de Torà. 9-7-3-36-0-6-17. Em sembla que tampoc ens havien respost com es diu el primer curtmetratge que s'ha rodat a la Vall de l'Avança. 9-7-3-36-0-6-17, i que s'ha estrenat recentment. Entre les actrius que hi participaven hi havia, doncs, una de les millors actrius catalanes de les darreres dècades, Carme Sansa. 9-7-3-36-0-6-17. Com es diu el primer curtmetratge que s'ha rodat a la Vall de l'Avança? També ens ha quedat pendent, com dèiem, aquesta. I tenim ja una trucada. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia, soc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: El servei aquest d'emergències que has dit pot ser el SAMU?
0: És el SAMU, Juani, exacte.
1: Vale, gràcies.
0: Per cert, com mana la nit de Sant Joan?
1: Molt bé, estupendament, amb una coca boníssima que em va tocar, de l'Eva, estupenda. Molt bé, i amb tota la família. Molt bé, molt bé.
0: Fantàstic, doncs ens n'alegrem, Juani.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, bon dia. Doncs ja ho sabeu, la Juani, una de les oients que li va tocar una coca de Sant Joan, d'aquestes que vam oferir. Una vegada més, moltíssimes gràcies. Ara que ja deuen estar una mica més tranquils, passat Sant Joan, moltíssimes gràcies a tots els forns i pastisseries que un cop més hi han col·laborat. Nova trucada, sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus Trenc.
0: Neus, digues.
2: Volia respondre a aquesta del curtmetratge, Flor del Cel.
0: Flor del Cel, exacte, Neus.
2: I moltes gràcies també per la coca.
0: Sí, ara t'ho anava a preguntar també, com va anar la nit de Sant Joan?
2: Molt bé i molt contents, que tinc dos celíacs a casa i la van trobar molt bona, que, bueno, s'agraeix que hi hagi celícies aquí a la seu, la veritat.
0: Fantàstic, doncs nosaltres que també ens n'alegrem.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Per cert, aprofitem per dir que hem estat parlant molt de la revetlla de Sant Joan, el doctor Peiró, però recordem que també hi ha hagut revetlla aquí al costat, a Santa Magdalena, aquí on estem nosaltres, a Radio Seu. Per tant, doncs, també felicitats a tota la gent del barri de Santa Magdalena per l'organització d'aquesta revetlla. Doncs, molt bé, seguim aquí en directe al 107.2 podeu seguir responent, si voleu, perquè les preguntes aquí no s'acaben mai. No ens havien respost tampoc en quin fet històric, en quin episodi històric s'inspira la cursa de resistència Trail Rosa del Nord, que és una de les curses de muntanya més singulars que es fan aquí a la nostra comarca. És una cursa que, de fet, comença aquí a l'Alt Urgell i s'acaba a Andorra, a Sant Julià. 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. Hem demanat també quina comarca és el municipi, la població de Torà. I vinga, una altra. Com es deia la llar d'infants que hi havia al carrer Capdevila de la Seu? Com es deia la llar d'infants que hi havia fa uns anys al carrer Capdevila de la Seu? De fet, més d'una vegada s'ha parlat de tornar-la a obrir. Últimament no en tenim notícies, però com es deia? Sí, bon dia.
3: Hola, bon dia. La Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
3: Aquesta de Torà és el Solsonès.
0: És el Solsonès, correcte.
3: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Doncs sí, és el Solsonès. Aquesta pregunta tenia trampa perquè Torà és el Solsonès des de fa poc temps. Havia format part antiga, fins fa poc temps, de la comarca de la Segarra, però en referèndum van acordar, juntament amb Biosca, passar a la comarca del Solsonès, que és on està ara. Sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi Ubach.
0: Hola, Jordi, digues.
4: Lo de la travessa Rosa del Nord?
0: Sí.
4: Lo de la Guerra Civil Espanyola?
0: Sí, exacte, entre altres coses. Molt bé, Ubach. Jordi, gràcies.
4: A tu, gràcies.
0: Fins ara. Doncs sí, el Trail Rosa del Nord és una cursa de muntanya que els seus impulsors la van crear inspirant-se en la fugida de refugiats per la frontera, per aquí, per la nostra zona, a la Guerra Civil i després també durant la Segona Guerra Mundial. Eren unes condicions, com se sap, duríssimes i en això es va inspirar la creació d'aquesta ruta. Sí, bon dia.
5: Hola, bon dia, soc Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
5: La guarderia de Carrer Capdevila, de Grandalla.
0: És la Grandalla, exacte.
5: Vale.
0: Gràcies, Adrià. Doncs molt bé, és la llar d'infants La Grandalla, que com dèiem havia estat al carrer Capdevila i que alguna vegada s'ha parlat de potser tornar-la a posar en marxa. Sí, bon dia. Tenim trucada? Sí? No? Doncs esperem un segon. Vinga, anem per més preguntes. Com es diu l'orquestra simfònica impulsada per la Diputació de Lleida, que té el patrocini de la Diputació de Lleida? 973-36-06-17. Com es diu l'orquestra simfònica impulsada per la Diputació de Lleida i que de tant en tant també fa alguns concerts aquí a la seu. 973-36-06-17. Com es diu l'orquestra simfònica impulsada per la Diputació de Lleida? 10 minuts per la una. Tenim temps per anar rebent trucades, així que aprofiteu. Podeu marcar el 973-36-06-17. Avui tenim temps fins gairebé a la una del migdia. Farem una última pausa abans de l'informatiu, però de moment tenim força temps. Més temes. A quin poble d'Alt Urgell han editat aquest any un calendari, a més, molt ben fet, amb fotos antigues del poble? Sila, bon dia.
6: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
6: L'orquestra, la Julià Carbonell.
0: És la Julià Carbonell, exacte.
6: Vale.
0: Gràcies. El seu nom complet és Orquestra Simfònica Julià Carbonell Terres de Lleida i és això, compta amb el suport principal de la Diputació i de tant en tant va fent concerts arreu de la demarcació, alguns d'ells també aquí a la seu i que a més han ofert concerts molt bons en més d'una ocasió. 973-36-06-17, les 12:51 minuts. Hem demanat fa un moment quin poble d'aquí de l'Alt Urgell han editat aquest darrer any un calendari corresponent a aquest any, el 2026, amb fotos antigues del poble. 973-36-06-17. Una dada, ara preguntem una dada que segur que l'heu sentida durant aquests darrers dies. Quina és l'alçària total de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquesta immensa torre que ha estat inaugurada i que a més ha tingut molt ressò ara fa pocs dies, va coincidir amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Quina alçària té la total la Torre de Jesús de la Sagrada Família? 973-36-06-17, el punt més alt d'aquest temple de la Sagrada Família i també el punt més alt d'edificis de Barcelona. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
4: El calendari de fotos pot ser Castellbó?
0: És Castellbó, correcte.
4: Pues molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Castellbó. Aquest, en definitiva, la vall de Castellbó, de fet, està dedicat a aquest calendari, a més, molt ben fet. Ens en van regalar un exemplar i la veritat és que està fet molt a consciència. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, són Montse Díaz.
0: Hola, Montse, digues.
7: La Torre de la Sagrada Família,
0: sí.
7: 1,72 i medio.
0: 172, sí.
7: Vale.
0: Gràcies. I, per cert, la benvinguda a Montse Díaz, perquè ens anem a recordar que doncs, és la primera vegada que truca aquesta temporada i, per tant, Montse, si ens estàs escoltant... encara hi ets, molt bé.
7: No, estoy aquí. Que está una semana en Asturias, he llegado el lunes.
0: Ah! Fresqueta, no, Asturias?
7: Uy, allí con chaqueta teníamos que ir.
0: Qué bé, quina sort.
7: Sí. Dale.
0: Molt bé, Montse.
7: Adéu.
0: Gràcies, doncs fantàstic. Doncs mira, la Montse Díaz que ha arribat des d'Astúries i que, doncs, de fet, sí, si deu estar bastant més bé que aquí aquests dies. Tot, aquí no ens podem queixar, la veritat, comparat amb la resta de Catalunya. Hem anat tinguent ruixats, però Astúries segur que encara sí està millor. Doncs vinga, seguim aquí al 107.2 FM. 6 minuts per la una del migdia i, per cert, si voleu anar a Astúries o qualsevol altre destí, ja ho sabeu, la millor opció, Caditours, al carrer Major 77 de la Seu. Us preparen el viatge, tot el que necessiteu, l'allotjament, el desplaçament, si convé, i doncs us ho deixen tot a punt. Caditours al carrer Major 77 i també al web caditours.com, una web, per cert, molt completa. Hi ha trucada? No? Doncs esperem un moment. Vinga, va, anem per més preguntes. Quin aniversari, Rodó, ha celebrat aquest any passat passat, el Club d'Esquí de Fons Urgellet Cerdanya, el CEFUC. Quin aniversari rodó commemorat aquest any passat el CEFUC, el Club d'Esquí de Fons de casa nostra? 973-36-06-17. I... doncs seguim parlant fa un moment d'elements patrimoni de la humanitat. Doncs ara preguntem quin any va ser declarat patrimoni de la humanitat el romànic de la Vall de Boí. Quin any va ser declarat patrimoni de la humanitat el romànic de la Vall de Boí? 973-36-06-17. Ens queda ja poc temps, per tant, si voleu, podeu aprofitar per trucada. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
8: El del CEFUC pot ser el 50 aniversari?
0: 50 aniversari, Juani, correcte.
8: Vale, gràcies, molt amable.
0: Gràcies, fins ara. Va ser el 50è aniversari del CEFUC, entitat creada l'any 1975, en aquell moment, per organitzar una mica millor l'afició que ja hi havia llavors per l'esquí de fons i que ha donat peu a ser, un dels clubs més internacionals de casa nostra, perquè ha tingut un munt de fondistes que han estat en Jocs Olímpics, campionats del món, copes del món i un llarg, etc., i encara continua així. Anem informant sempre que convé. 973-36-06-17. 4 minuts ben bé per la una del migdia, per tant, si voleu trucar és el moment. Hem de fer una petita pausa abans de l'informatiu. I què més ens queda? Per cert, amb la Sagrada Família hem de dir que hi ha discussió perquè la Montse Díaz ens deia que té 172,5 metres, però en canvi hi ha d'altres tècnics que diuen que són 175 els metres. No està clar. Això mirem d'aclarir-ho amb fons oficials, perquè encara hi ha discussió sobre quina és l'alçària real d'aquesta torre de la més alta de la Sagrada Família. En tot cas, doncs, com que no està clar, per això hem donat per bona la resposta. 973-36-06-17. Vinga, va. No ens queda més temps ja. Farem una pausa perquè hem de donar pas d'aquí un moment al nostre company Pep Grell, que ha estat ara al control tècnic, perquè comenci l'informatiu migdia de Ràdio Sau. Així que una pausa pels nostres patrocinadors i res, que el carreter Manta torna demà, que com qui no vol la cosa ja és divendres. Aquesta setmana amb Sant Joan entremig ens ha passat ben ràpid, però esperem que l'hagueu gaudit intensament, perquè amb Sant Joan pel mig segur que l'heu gaudit. I res, que demà ja arribem a divendres. Fins demà, gràcies.
9: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
10: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
9: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut. A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom.
10: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
11: Ei!
12: Ai, no t'havia vist.
11: Què et passa? Fas mala cara.
12: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
11: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
12: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
11: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
12: Què dius?
11: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
12: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Molt bon dia, són les 12, són la 1 i un minut. Encetem, com cada migdia, l'informatiu tot fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: La Seu d'Urgell acull l'exposició de Playmobil Pirineu Click. La mostra es pot veure la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, a la sala de Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. Els beneficis de la recaptació es destinaran a la Seu Solidària. Obertes les inscripcions de caravanes per a l'espai Casetes de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Les colles interessades poden sol·licitar el seu espai fins dimarts vinent, dia 30 de juny. Enguany, la celebració tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. L'Ajuntament de la Seu organitza un curs sobre la presència de les papallones al municipi. L'activitat començarà el 4 de juliol amb una sessió teòrica i diumenge, dia 5, es farà una sortida guiada per l'itinerari temàtic del Pla de les Forques, on s'ha inventariat fins a 80 espècies diferents. La inscripció és gratuïta, però cal confirmar-la prèviament. L'onada de calor deixa temperatures de prop de 40 graus a Organyà i Oliana. A Tremp, aquest dilluns, ha arribat a 40,4 graus i havia estat 36,6. Les darreres hores, les màximes ja han estat inferiors al dia anterior i han arribat nous ruixats.

El Pirineu català ha registrat 4 cops més allaus de l'habitual aquesta temporada d'hivern. N'hi ha hagut més d'un miler i el registre ha estat especialment per sobre la mitjana al vessant oriental. S'ha atès 20 accidents per despreniments de neu i hi ha hagut 2 víctimes mortals a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. Rafa Xambó presenta el seu llibre L'assassinat de Guillem. A l'acte dissabte al migdia, a la llibreria El Refugi, l'escriptor i músic valencià explicarà les polèmiques judicials i polítiques que han marcat la mort de Guillem Agulló i el posterior judici als autors. L'Alt Urgell commemora el 28J amb actes culturals. Coll de Narcó acull aquest dimarts espectacle Escandalosament Persones a la piscina municipal i dissabte hi haurà actuacions d'Ofèlia Dracs i Xavi Pérez a la Seu. La policia d'Andorra deté 2 joves per agressions durant la festa del poble d'en Camp. Se'ls acusa dels atacs contra un jove de 21 anys i contra un conseller del Comú en Campada. I no es descarten més detencions. El govern i el cos policial preparen un reforç de la vigilància a les festes majors per actuar contra possibles aldarulls en un grup. La muntanya de Llessui torna a rebre a l'estiu vaques i cavalls d'arreu del Pirineu. Aquests dies hi arriben uns 2.000 caps de bestiar de comarques com a Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà, que hi passaran 4 mesos. Els ramaders en valoren el fet de ser una zona amb pocs arbres i amb aigua i bones pastures enfront d'altres àrees on el bosc hi ha crescut molt més. I també l'apartat de Pirineu, Isil celebra l'única baixada de falles que inclou la tècnica de tombar-les. La població pallaresa és una de les poques dels Pirineus que ha mantingut sempre la tradició els darrers segles, també en episodis com la Guerra Civil i la pandèmia. I a l'apartat esportiu, el Cadí Cano i Caiac guanya la Copa Catalana d'Eslàlom a Sort. El club urgellenc suma diversos podis en totes les categories, entre les quals destaquen les victòries de Núria Vilarrupla, Laura Pellicer i Azú Cambelu en sèniors i Lara Sanz en juvenils.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: La Seu d'Urgell acollirà la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, l'exposició de col·leccionisme de Playmobil Pirineu Click. La mostra es podrà visitar tots els dies, de dilluns a diumenge al matí, de 10 a 2 i a la tarda, de 4 a 8 del vespre, i tindrà dos emplaçaments, la Sala Sant Domènec i el Centre Cívic El Passeig. L'entrada és gratuïta. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica d'Ajuntament Urgellenc, Gemma Tó, i la presidenta de l'associació Playchic, Sílvia Caravaca, han presentat el nou esdeveniment. Ambdues han explicat que han escollit aquestes dates perquè els infants ja han finalitzat el curs escolar i d'aquesta manera els més menuts ho tindran més fàcil per visitar-la sense interrupcions. Tenint en compte també que hi haurà passat la celebració de Sant Joan, que enguany, com bé sabeu, s'escau dimecres. Escoltem a continuació la regidora Gemma Tó.
3: Que aquest any, bueno, li hem dit Pirineu Click, volem que sigui com totes les nostres fires, que es porti la paraula Pirineu, que fem territori, perquè aquesta fira va arreu del Pirineu. I estem molt contents perquè torna una vegada més a aquesta fira, que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat.
2: Tu destaca, en aquest cas, el canvi de dates.
3: Volíem esperar que els nens acabessin l'escola. L'última edició es va fer per Setmana Santa. Nosaltres creiem que per Setmana Santa tampoc no és molt bona data perquè molts marxen de vacances. Aquesta setmana, sent la festivitat també de Sant Joan, era una setmana que també molta gent marxa i vam dir, anem a provar la setmana següent, així ens podem fer tota una setmana seguida sense interrupcions i que els nens ja no tinguin ni escola, ni estres escolars i puguin anar tantes vegades com vulguin perquè serà una fira gratuïta per tots els públics amb dos espais, serà Sant Domènec i el Centre Cívic, amb dos horaris de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre. I bé, esperem que amb aquesta segueixi moltes més, que agafi molta embranzida i que les famílies, no només els nanos, tornin a jugar.
2: Tó ha esmentat que la iniciativa busca que les famílies es retrobin i que juguin més enllà de les pantalles, fomentant activitats compartides entre petits i grans. De la seva part, Caravaca ha remarcat la voluntat de treure les joguines dels pares i les mares i tornar-hi a jugar, recuperant així els Playmobil d'altres generacions i compartint-los en família.
4: Els nens tornen a jugar, el joc en família, els joguines de l'armari del pare, el treure-les i tornar a jugar amb el nen és molt important. I deixar una mica les pantalles.
2: L'exposició comptarà amb 12 maquetes, una de les quals serà de temàtica històrica. A més, s'hi organitzaran diverses activitats paral·leles, com ara tallers de manualitats, pintura de figures de Playmobil, una tòmbola i el busca-clic. D'aquesta darrera proposta consistirà a localitzar diferents figures de Playmobil amagades als aparadors d'una vintena de comerços, d'una part d'ells adherits a la Unió de Botigues de la Seu d'Urgell i la UPSU, i als aparadors d'altres establiments. Els participants hauran de trobar personatges com un piragüista, una furgoneta camper o tres bombers, entre d'altres. Els beneficis de la recaptació es destinaran a l'ONG La Seu Solidària, que ja ha avançat que els dedicarà a projectes o necessitats locals que consideri prioritaris. En aquest sentit, des de Playchic han recordat que són una entitat sense ànim de lucre. Cal recordar que l'Ajuntament de la Seu ja havia organitzat una fira de col·leccionisme Playmobil els anys 2018 i 2019.
1: Les notícies de la Seu.
2: Aquest dilluns s'ha obert el període d'inscripcions per sol·licitar plaça per a les caravanes de l'Espai Casetes a la Festa Major 2026 de la Seu d'Urgell. Les colles interessades a instal·lar-s'hi poden fer la sol·licitud fins dimarts vinent, dia 30 de juny. Des de l'Ajuntament han assenyalat que és imprescindible que les peticions es presentin dins d'aquest termini establert. El consistori també aprofita per recordar la importància de respectar les normes d'ús de l'espai i els terminis d'entrada i sortida de les caravanes per garantir així una convivència adequada i el correcte desenvolupament de la Festa Major. I també en l'apartat més local, l'Ajuntament de la Seu organitza un curs d'introducció al món dels papallones. Aquesta acció s'emmarca, expliquen, en la voluntat de continuar posant en valor el nostre ric patrimoni natural i la gran diversitat dels lepidòpters que habiten el territori. Aquesta formació és completament gratuïta, no requereix coneixements previs i està oberta a la participació dels veïns i visitants a partir dels 10 anys. Per participar-hi, però, cal confirmar la inscripció prèviament. Es pot fer a l'apartat de tràmits i serveis del web municipal www.laseu.cat. El curs es dividirà en dues jornades complementàries. Dissabte 4 de juliol a la tarda, a partir de 6 i fins a les 8, es durà a terme la part teòrica local de Meteo Pirineus. L'endemà, diumenge dia 5 al matí, a partir dels quarts de 10 i fins a dos quarts de 2, es realitzarà una sortida guiada de camp que tindrà com a punt de trobada la plaça de les Monges, des d'on s'accedirà a l'itinerari per observar les papallones en el seu hàbitat natural. La sortida transcorrerà pel Pla de les Forques, una de les zones de rellevància ecològica en el nostre municipi. Dins del projecte La Seu Naturalment, l'Ajuntament ja va crear i senyalitzar un itinerari específic de papallones amb l'objectiu de crear un recurs pedagògic i ecoturístic. Aquesta àrea destaca per la seva elevada biodiversitat, fruit d'un mosaic d'ambients que combina espais oberts i forestals on conviuen tant espècies generalistes com de medis concrets. L'onada de calor dels darrers dies, que ha coincidit amb l'inici de l'estiu astronòmic, ha tocat sostre aquest dilluns quan s'ha arribat a una màxima de 39,6 graus a l'observatori del Meteocat a Organyà. És la dada més alta registrada en el que va d'any a l'Alt Urgell i una de les més altes dels darrers anys. Dilluns també es van apropar al llindar dels 40 a Oliana, on es va arribar concretament als 38,9. A prop de la Seu Bellestar es va arribar a un pic de 36,6 i a Linyà, ja a 1.200 metres d'altitud, es va assolir els 33,7 graus. En tots quatre casos, el registre màxim va arribar pels vols de la una del migdia. Dimarts, tot i que ha seguit sent molt intensa, la calor ha començat a fluixar una mica i les màximes ja van quedar per sota del dia anterior tant Organyà i Oliana, amb 38,5 graus en tots dos casos, com a Linyà 31,4, si bé a Bellestar han superat per poc la marca d'ahir i van arribar als 36,7 graus. A més, les mínimes de la nit passada van ser força altes en algunes poblacions de la comarca, especialment a Oliana, on no van baixar dels 22,7 graus i a Linyà amb 20 graus durant gairebé tota la nit. A la Seu s'ha baixat fins als 14 i a Organyà als 16,7. Tot i això, a la tarda ha plogut en poblacions com la Seu, cosa que ha refrescat la vegetació i ha ajudat a rebaixar una mica la sensació de calor.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: El Pirineu català ha viscut enguany la temporada d'hivern amb més allaus dels darrers anys i una de les més allavoses des que es tenen registres. S'ha comptabilitzat 1.049 despreniments de neu, és a dir, 4 vegades més de l'habitual, atès que la mitjana és d'uns 250. I el grau de perill mitjà s'ha situat en el 2,3, 3 dècimes més de l'habitual, un, en aquest cas, 2%, una escala que va de l'1 al 5. Les dades les ha presentat aquest dilluns l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, òrgan encarregat del seguiment de les allaus, després que ja ha donat per tancada una temporada que, de fet, s'ha allargat perquè aquest ha estat també l'hivern amb més neu acumulada dels darrers anys, amb gruixos força per sobre de la mitjana. L'Institut Cartogràfic ha tallat que, tot i aquests registres molt per sobre del normal, el gruix de neu a terra, al Pirineu Occidental, ha estat el normal o lleugerament superior. Tanmateix, el fort increment s'explica perquè al Pirineu Oriental la presència de neu ha estat molt per sobre de l'habitual en aquella zona, apropant-se als seus rècords històrics amb sèries de dades que remunten a la dècada de 1980. També han recordat que després d'una estació d'hivern amb moltes nevades, a la primavera hi ha hagut dos episodis de forta calor al començament d'abril i al final de maig, que afegits als ruixats de tarda han accelerat la fusió de la neu més ràpid del que es podia esperar.
1: Pirineu.
2: Rafa Chambó presenta a la seu el llibre L'assassinat d'en Guillem. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, dia 27, a les 12 del migdia, a la llibreria El Refugi, on l'autor mantindrà una conversa amb el soci director d'aquest establiment, Miquel Albero. Aquest llibre aprofundeix en el cas de l'assassinat del jove independentista i antifeixista Guillem Agulló, que va tenir lloc l'any 1993 a Burjassot, a l'Horta Nord, a mans d'un grup de militants valencians de l'extrema dreta espanyolista. A través d'una extensa documentació i de l'anàlisi de peces periodístiques i materials audiovisuals, Rafa Chambó examina el tractament informatiu i judicial que va rebre el cas i reflexiona sobre els relats construïts al voltant dels fets. I és que el llibre també vol ser una reflexió sobre la memòria democràtica, l'extrema dreta i la importància de preservar el record de Guillem Agulló, que s'ha convertit amb el pas dels anys en un símbol de la lluita antifeixista al País Valencià. El judici per la mort d'Agulló va estar ple de controvèrsies i sospites. Dels 5 detinguts, 4 van ser absolts i només un d'ells, Pedro Cuevas, va ser condemnat, però dels 14 anys de presó que se li havia imposat finalment, només en va complir 4. Una inusual rebaixa que les institucions van justificar per bona conducta. Es dona la circumstància, però, que el 2013, just 20 anys després de l'assassinat, Cuevas va tornar a ser detingut, aquest cop per pertinença a una xarxa neonazi, possessió il·lícita d'armes, robatori i diversos delictes contra la salut pública. Tanmateix, al cap de poc temps, va ser absolt. Rafa Chambó, nascut al Gemesí, l'any 1954, ha estat professor de Sociologia de la Cultura i de la Comunicació a la Universitat de València i ha desenvolupat una destacada trajectòria en l'àmbit de l'anàlisi social i dels mitjans de comunicació.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: El Servei d'Atenció Integral, el SAI, de LGTBI Plus i l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell han organitzat aquest mes de juny actes en el 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, amb l'objectiu de continuar reivindicant, visibilitzant i celebrant la diversitat a la comarca. El programa va començar ja el passat dia 6 a Peramola, en el marc de la jornada xàldiga, amb la representació d'espectacle 6, Les dones de Jaume I, amb Ofèlia Drax. Les activitats van continuar aquest dimarts, vigília Sant Joan, a Coll Nargó, en aquest cas, amb l'espectacle Escandalosament Persones, preparat per Orientació Col·lectiva Loli. I en aquest cas també destaquem que aquest dissabte, dia 27, a les 8 del vespre, al passeig de Joan Brudieu de la Seu,

0: Joves de 24 i 27 anys com a presumptes autors de les agressions denunciades durant la festa del poble d'en Camp, les matinades de dissabte i diumenge passat. Un dels arrestats és de nacionalitat andorrana, mentre que l'altre figura com a resident estranger al país. Se'ls acusa de delictes contra integritat física i moral per dos brutals atacs en grup contra un jove de 21 anys, no resident, i contra un home de 48 anys. En aquest segon cas, a més, la víctima era un conseller del comú d'en Camp, Pere Marsenyac, que va ser atacat mentre intentava posar pau en una de les baralles. Els afectats van interposar les denúncies d'aquest dilluns entre el migdia i la tarda, si bé la policia ha detallat que la fase preliminar de la investigació ja l'havien iniciat diumenge mateix, tan bon punt van conèixer una part dels fets. A partir de la interposició de les denúncies i un cop recollida la resta d'informació que es requeria per analitzar els indicis a profunditat i avançar en la investigació, es va poder continuar amb el que han definit com a un treball policial intens. L'objectiu era esclarir uns fets que han causat preocupació i indignació arreu d'Andorra, on ja fa temps que des de xarxes socials hi ha veïns que denuncien un augment d'aldarulls i baralles en festes populars i l'aparició de bandes juvenils violentes. En les indagacions i els procediments que han fet, la policia ha comptat amb l'estreta col·laboració del comú d'en Camp. El cos d'ordre ha explicat que per fer efectives les detencions calia abans verificar tots els elements necessaris que permetessin determinar-ne la implicació i, finalment, posar els presumptes agressors a disposició judicial amb totes les garanties. També han informat que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Sobretot plegat, des de la policia han volgut aprofitar per remarcar la importància de denunciar i demana a la ciutadania que en cas de presenciar o ser víctima de qualsevol mena d'agressió se'ls avisi immediatament perquè es pugui actuar de seguida. Als darrers aldarulls també s'hi ha referit el cap de govern Xavier Espot, que aquest dilluns va condemnar públicament els fets i va anunciar que reforçarà la presència policial a les festes majors i a d'altres esdeveniments multitudinaris. La muntanya de Llessui, al terme municipal de Sort, acull un any més un gran nombre de ramats de bestiar per passar-hi l'estiu. Aquests darrers dies hi han arribat unes 1.500 vaques i 500 cavalls. Des de fa temps, ramaders d'arreu del Pirineu ja porten animals perquè en valoren les seves excel·lents característiques. Entre d'aquestes esmenten la gran extensió de pastures de qualitat sense massa forestal, força aigua i el bon maneig del bestiar que aquest entorn permet. Els ramaders han explicat que cada cop hi ha menys professionals que facin la tradicional ramaderia extensiva, molt vinculada històricament al Pirineu, però que ara les explotacions tenen molts més animals i per això, quan arriba l'estiu, han de buscar muntanyes de fora del seu municipi. Actualment, a banda de pagesos del Pallars mateix, també hi porten els seus animals propietaris de comarques com la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. En aquest temps, de tot aquest bestiar, se'n fa càrrec bàsicament un sol vaquer, Albert Vaqueró, que tot i la seva joventut ja és un expert. Ara viurà durant gairebé 4 mesos a la cabana que té reservada la muntanya a uns 2.000 metres d'altitud. Vaqueró fa 8 anys que fa aquest treball d'ençà que va agafar el relleu de l'antic vaquer. Ell mateix ha explicat a la CNN que la feina consisteix a cuidar el bestiar, vigilar que estigui bé de salut, procurar que es mantinguin dins el perímetre de la muntanya i gestionar les pastures o qualsevol incident que pugui sorgir amb un animal. Escoltem a continuació.
1: Doncs sí, aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, a l'espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant. Vull dir.
0: Paquero explica la seva feina com a pastor.
1: La meva feina és controlar que el bestiar estigui sa i que no tingui cap problema. En cas que estiguin malalts, doncs, poder avisar i fer un diagnòstic, pues, si no el puc fer jo, pues, un veterinari, i curar-los, vull dir, fer els tractaments que siguin necessaris amb el ramader i que puguin tenir la millor salut. I també pots vigilar que no surtin del perímetre que tenim marcat nosaltres, que en diferents moments de tot l'estiu, doncs tenen diferents partides, diferents sectors de muntanya, i llavors va en funció d'això d'aquí, de que surtin d'aquest perímetre.
0: Un dels ramaders que porta el bestiar llessuí des de Cerdanya és Albert

0: Sobirana de Montellà. En el seu cas, ja és el tercer any que ho fa i en aquest temps han augmentat la cabana ramadera, però això, tot i disposar de pastures a prop, ara necessiten buscar d'altres muntanyes fora del seu municipi perquè els animals hi passin l'estiu. Ens ho explica també a continuació.
1: Bueno, sí, aquí a la muntanya de Sui encara queden 4 o 5 senyals que continuen fent la transhumància, no? Almenys de vaques, que continuen fent la transhumància a peu. La transhumància que abans coneixíem era molt més llarga, però bueno, no deixa de ser una transhumància i bueno, pues, es fa perquè el bestiar ja està acostumat i per mantenir aquesta tradició que per nosaltres, crec que per tots els que puguem caminant, és un dia molt especial, molt bonic i que al final és com donar sentit a allò que s'ha fet tota la vida i que sabria greu que es perdés.
0: Escoltàvem el pastor, en aquest cas, qui ens feia referència doncs, a l'acte pròpiament a la transhumància. També des de Cerdanya hi ha arribat Pere Rosell, de Bellver, que traslada els animals amb camió per raons logístiques. I un dels camioners encarregats d'aquest transport especialitzat és Jorge Bartomei. Atès que porta bestiar, han d'anar amb especial cura i per això pot arribar a necessitar 4 hores per fer els 100 quilòmetres que separen la Cerdanya i l'Esui, passant per l'Alt Urgell. Escoltem a continuació, ara sí, Pere Rosell.
2: Pues nosaltres hem vingut de Cerdanya aquí perquè aquesta muntanya de Llessui tenim vist que és la millor muntanya de tot Catalunya. És una muntanya preciosa, rica en aigua i en pastura també molt. No és com les nostres que tenim a Cerdanya, que hi ha molta forestal. Aquí tot és perfecte, tot. Tenim un vaquer extraordinari.
0: Ens ho expliquen el cas també Jorge Bartolomei.
3: Bueno, ahora es la época de hacer el transhumanza, como dicen, y nosotros dedicamos los transportes, estamos camioneros y siempre bajamos los animales de una montaña y los subimos a otra.
0: Casualment, Vaquero és un dels ramaders que encara traslada el ramat de vaques a peu fins a la muntanya, i és que aquest jove ramader valora la seva feina d'estiu com un patrimoni cultural i una tradició que no s'ha de deixar perdre.
4: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: I també l'apartat de Pirineu. Diversos pobles del Pirineu català celebren la seva baixada de falles, tot coincidint amb la nit de Sant Joan. Entre ells hi ha Isil, al municipi de l'Àneu, que és un dels pocs en què la tradició no s'ha interromput mai al llarg dels darrers segles. Una altra particularitat de les falles d'Isil és que és l'únic poble del Pirineu que les baixa tombant-les. Aquesta tècnica ancestral la segueixen una desena de participants d'un total de 60 i consisteix a llançar el tronc encès per un canal on va voltejant de punta. Pot voltejar 15 o 20 metres i el fallaire el recupera més avall. Des del poble, la gent pot veure com la línia de foc va avançant al ritme dels fallaires, com també els salts de foc que generen amb els toms. No expliquen aquest cas, perquè fa tradició, Mireia Mandicó.
5: No les hem deixat de fer mai, no van parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles. I la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre.
0: Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat a la CNN que els veïns no van interrompre la festa ni durant la Guerra Civil ni durant la més recent pandèmia de Covid. A tall d'anècdota, Mandicó ha narrat que un any ens explicava que la gent del poble no va tenir temps d'anar a tallar les falles, ho van acabar fent amb pals de telèfon que hi havia abandonats al poble. Xavi Ros, també membre de l'entitat, hi afegeix que la tradició de tombar les falles en ve des de temps immemorials. La gent gran conta que antigament, quan anaven a fer falles, en feien una 60, i si el dia de la festa era en sobrava, la tradició manava que no es podien quedar sense cremar a la muntanya.
6: Som l'únic poble que tirem les falles, per dir-ho d'alguna manera, muntanya avall, les tombem. Això crec que és característic d'Isil, que no hi ha cap altre poble que ho faci. La baixada que es fa amb les falles al coll, que són normalment les 50 més petites, i després les més grans, que són les que es tomben. Que la manera de tombar és no rodolar, sinó el fallaire se la carregue, i llavors la tira i va voltejant de punta, i és molt impressionant quan realment es fa un bon tir, perquè la falla igual baixa 15, 10 metres, el que sigui avall. Llavors els fallaires tiren totes les falles i després van baixant i van recollir les que van trobant i van tornant a fer tiros. Hi ha falles que amb 2-3 tiros arriben a baix i altres que, bueno, pues, que ho han de fer més vegades.
0: I és que el descens de falles d'Isil no és fàcil i només és apte per gent experimentada. Es baixa per la muntanya de davant del poble cam a través, atès que allà no hi ha camí marcat. A més, el pes de la falla oscil·la entre els 20 i els 40 quilos, tot i que algunes arriben a superar aquest pes. Després d'una hora de camí dissenyant la serp de foc, els fallaires arriben al poble, tant els que la porten al coll com els que la tomben, i finalment es llencen a la foguera presidida per la falla major.
4: Els esports d'aquí.
0: El Cadí Canoe Kayak ha signat una altra gran actuació a la Copa Catalana de Joves Promeses d'Eslàlom, a la segona prova del circuit català. Aquest cap de setmana passat, l'entitat urgellenca ha estat la guanyadora per equips en els dos dies de competició, després que ha sumat una nova collita de podis individuals en diferents categories. Des del club mateix han definit els resultats com una actuació espectacular de tot l'equip, que confirma el bon moment del planter. Diumenge, a les proves de les categories superiors, els sèniors, el Cadí va dominar la competició femenina i, de fet, va fer el triplet en podi seu. Victòria de Núria Vilarrupla, segon lloc d'Anna Simona i tercer per Laura Pellicer. Els dos primers calaixos de cau femení també es van tenyir de groc, amb Laura Pellicer or i Anna Simona plata. El bronze va ser per Anna Salmerón del Pallars. I en seu masculí va vèncer Azuc Ambelu, seguit del també urgellenc Albert Ruf plata i de Pau Julià del Mig Segre. Lluc Serramitjana va ser cinquè. Pel que fa al cau masculí, Azuc Ambelu va ser segon i Jaume Aguilera va quedar tercer per darrere del pallarès Faust Clotet Or. Cinc palistes més del Cadí van quedar entre els set millors. Tizian Torres, quart, Albert Ruf, cinquè, Joan Sansa, sisè i Jean López, setè. En juvenils, el millor resultat urgent va ser el triomf de Lara Sanz en seu femení. Sanz també va penjar-se la plata en cau, en què va vèncer Júlia Sala del Mig Segre. En cau masculí es va imposar Magí Molles del Pallars i l'únic representant del Cadí, Iurai Sala, va ser sisè. I en cadet, Pep Mitjana va ser el guanyador de cau masculí i el segon classificat de CU masculí, en què l'or va ser per Aniol Soler del Mig Segre. De la seva part, Agnès Travé va ser segona en seu femení per darrere de Martina Marot del Mig Segre. Marot i Travé van repetir resultats primera i segona en cau femení. A la jornada de dissabte, corresponent a la Copa Catalana de Joves Promeses en infantils, Pau Vicente va ser el guanyador de CU masculí, seguit de Marc Corominas, mentre que en CU va ser Corominas qui va vèncer i Vicente va obtenir el bronze. En seu femení van pujar al podi Enid Puig, plata, i Aina Dòria, bronze. Dòria també va ser la tercera en cau femení. A les categories d'alevins, en seu masculí, es va imposar Irei Puig, mentre que Pol Mitjana va penjar-se el bronze. Puig va repetir triomf en cau. I en seu femení, Anna Sofia Ungureanu va ser segona. Pel que fa a benjamins, el Cadí va fer el ple de medalles en seu femení, amb Ares Guàrdia, or, Emma Jo Martí, plata, i Auren Biaix, Roy, bronze. Els dos primers llocs de cau femení també els van ocupar Guàrdia, primera, i Jo Martí, segona. També va haver triomf d'Ulan Puig en seu masculí, amb Guerau Pérez en tercer lloc. El domini del Cadí es va confirmar amb el fet que Puig i Pérez van repetir aquests respectius resultats primer i tercer en cau masculí. En total, 18 medalles sumant les diferents franges d'edat.

0: I pel que fa a l'apartat d'agenda, avui destaquem aquest dijous, dia 25, la celebració de la segona jornada d'Autisme Pirineu, sota el lema El suport és a les nostres mans. Aquest matí, a la sala Sant Domènec, i ja a la tarda, tallers pràctics a l'escola Pau Claris, una proposta organitzada per Autisme Pirineu amb la col·laboració del Departament d'Educació, l'Ajuntament de la Seu, l'escola Pau Claris i el Menja Talurgia i també IDAPA. Aquest dijous 25 a les 7, a l'Ateneu a l'Urgell, Cafè Filosòfic, al carrer Cadevila, número 6. També aquest dijous 25 a les 7, al llibre El Refugi, presentació del llibre El Capital Sexual, amb Napai i Núria Bendicho. Demà divendres, dia 26, a 8:15 del vespre, a l'església de la Sagrada Família de la Seu, a la Punxa, amb motiu del 5è aniversari de la Coral Encoratjades, concert d'Encoratjades i la Coral Signum. També divendres 26, 8a excursió nocturna a Castellllebre, una proposta que organitza l'Associació Festiva i Cultural de Tragó. Dissabte 27, a partir de les 9 del matí, festa dels bombers de Coll de Nargó. I encara dissabte, jornada de tecnificació pesca amb mosca, el 28 al 17, campionat de Catalunya Pesca de Salmònids. Dissabte i diumenge, 27 i 28, sortida senderista amb motiu de la 25a edició de les 15 hores de camí. La proposta, la sortida d'Adraén, Tuixent i Sant Llorenç de Morunys, organitza la Unió Excursionista Urgellenca. I encara dissabte 27, a les 12, presentació del llibre Assassinat de Guillem, amb l'autor Rafa Xambó i el llibreter Miquel Albero, al refugi, al carrer Canonges número 9. I més, encara dissabte, dia 27, activitats amb motiu de la celebració del 28J, Dia Internacional de l'Orgull o per l'alliberament LGTBIQ a la Seu. I diumenge, 7a matinal motera del Pirineu a l'aparcament de Doctor Peiró. Més informació ja desenvolupada a l'apartat d'agenda www.radio.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I pel que fa a la situació general del temps, cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts al llarg del matí, si bé també n'hi haurà de mitjans al litoral i per litoral nord. A la tarda augmentaran i es faran més compactes, deixant el cel transitoriament entre poc i mig ennuvolat a la meitat oest. A banda, al centre del dia, creixeran nuvolades al Pirineu i aïlladament al Prepirineu, sobretot oriental, que deixaran el cel mig ennuvolat o puntualment molt ennuvolat al vessant nord del Pirineu. Durant la tarda són possibles alguns ruixats locals a l'extrem nord de Pirineu i al Prepirineu oriental. Seran d'intensitat feble o localment moderada i acumularan quantitats minces o poc abundants. Puntualment aniran acompanyats de tempesta. Temperatura màxima, lleugerament més baixa, malgrat que l'ambient continuarà molt calorós al centre del dia. Visitem a continuació el mapa d'estacions automàtiques. La temperatura, en aquest cas, a l'estació Bellestar és de 31,5 graus, 34 graus ja a Organyà, 33,6 a Oliana, 34,1 a Tremp, 34 graus a la Pobla Segur, 30,7 al Pont de Suert, 31,8 a Sort. Temperatures més fresques, lògicament als cims del Pirineu, 17,4 graus al Salòria, 2.500 metres, 16 graus a Espot, també 2.500 metres, 15,8 a Boí, a 2.500 metres, i 19,3 graus a la Bonaigua, 2.200 metres.

0: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
1: Ràdio Seu, 107.2 FM.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
5: Ei!
6: Ai, no t'havia vist.
5: Què et passa? Fas mala cara.
6: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
5: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
6: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
5: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
6: Què dius?
5: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
6: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
2: Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
0: Corresponsal Joan Biosca.
3: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones en vida.
0: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
2: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí. I molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
0: Barcelona, Montse Poblet.
4: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també els bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
5: Están ahorita fuera de las casas, del edificio, donde han habido donde se han visto bastante afectados.
0: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
2: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
0: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
2: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
0: I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
6: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Murcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga masculina d'hoquei patins.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
0: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Fa una estona he sentit a la redacció, fa molta calor, i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
9: Sí, i ho tornarem a repetir diverses vegades. I a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida capital. Per tant, estem lluny dels 40-41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa, o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol al 100% de Catalunya.
0: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
9: Això mateix, això mateix.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Adéu-siau.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
10: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits, i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
11: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
10: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre caien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
0: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
12: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
13: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
12: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
14: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de plaques actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
12: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
0: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament, per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència, Albert Manyà.
15: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
15: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzirova, portaveu de la Comissió.
17: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
15: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
0: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
18: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
19: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil, i si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin, però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
18: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
0: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
20: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
1: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
20: El consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
21: En mi casa se partió todo, se cayó en, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
20: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
22: Por ahora, tranquilo, informació. Hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
20: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
23: Catalunya Migdia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí, després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Energia per recórrer carreteres infinites.
28: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
33: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
34: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
36: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
37: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Bascanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.

0: servirà de model al territori.
1: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
0: En altres casos, com el del Cadí Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
2: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
0: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
3: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
5: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després, les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de la USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
4: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
3: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia.
3: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
6: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
7: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
6: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
7: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? Un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
6: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
3: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
8: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell, insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
3: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
8: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama.

0: també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator viu i critica la desproporció amb la seva condemna.
1: Creo que también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
1: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
2: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Sémper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
3: Li ha respost Míriam Nogueras als micròfons de TV3.
5: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
3: Des de Junts insisteixen en la seva proposta, apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
6: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
3: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
7: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el tu más.
8: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos en primer lloc més humil i a més més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
3: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
9: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot assegurar tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
10: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
9: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament l'ajuntament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
2: I mentrestant tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
11: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
12: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
11: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
2: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
11: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
2: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
13: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte, el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
2: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
14: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb 1 de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
15: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
14: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala 2 bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
16: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
17: Y en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
16: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
17: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
16: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
2: Passen 4 minuts a dos quarts. Una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
21: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
23: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
24: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
22: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
25: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
22: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: Catalunya migdia.
27: Ya hace calor en la cafetera.
2: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
28: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
29: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic. Per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
28: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla.
2: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de Jorge Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
30: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
31: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí de les nostres comarques.
30: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçalen la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
2: I ara deixem la música.
32: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
2: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
33: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
32: En las comedias universitarias siempre hay como estos estereotipos, ¿no? De los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
33: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
32: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
33: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
2: I acabem amb teatre.
0: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
2: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
1: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
3: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
1: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
4: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
1: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
22: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
5: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça ha de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit, Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent. Al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació o ressentiment.
4: Les coses s'estan haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un... No quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en tres años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más. La espalda, mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente. Pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, Déu-n'hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, bé, se li retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis. Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora. Segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juani Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça, ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al CD Vita Sloé, a l'Eurocup, ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts. Hi ha l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes, no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la propietat, el defensant els colors del Joventut, que aquest any doncs ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Que Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1 tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9-9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estat l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per cert hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres de Guadalajara, Miami, aquesta matinada s'ha jugat al Brasil a Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sonia i Neymar en aquesta victòria clara de la Canarinha.
5: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil, confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doblet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
7: Igual que ell mereixia jugar perquè treballa al treino.
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
5: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos ja entrada la segona part, però finalment amb el 4-2 passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
0: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
9: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
10: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero de grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
9: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als setzens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia-Estats Units. Els anfitrions ja són a setzens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia al Mundial, part de l'afició d'aquest país dona suport als Estats Units, dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
11: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no, y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y, no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución. No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
9: També a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao, Costa d'Ivori.
0: I precisament en aquest Curaçao, Costa d'Ivori, és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
12: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 Mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre i Carlo Ancelotti amb 67 anys i Luis de la Fuente amb 65. Fins ara l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Grècia el Mundial del 2010.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
13: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
14: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
15: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
16: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
17: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Catalunya migdia.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
19: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels els partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi a la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
0: I ara anem de festa perquè aquesta tarda a l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Davant la seva afició hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
12: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
20: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
12: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceu amb 8.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
21: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
22: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
21: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directe a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
21: Doncs sí, ens diu el Damià Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito. Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Les 7 més esports del tot costa. La nit, ja ho sabeu, a les 11, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, del control tècnic.

El folk dels Estats Units són músiques i, sobretot, cançons que segueixen la tradició dels primers anys d'aquest estat que tant ens ha entretingut i ens segueix entretenint a base de bé. Hem de pensar en gent com Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, els bluesmen en general. El gran aplec d'aquest folk americà és i ha estat des de 1958 el Festival de Newport.

0: Chelsea Morning, el matí de Chelsea, al barri de Nova York. L'ha interpretat en directe la Joni Mitchell l'any 1969 al Festival de Folk de Newport, i per cert aquesta cançó era la favorita de Bill i Hillary Clinton, i per això li van posar Chelsea a la seva filla. Newport és una ciutat que està situada a Rhode Island, és a dir, entre Nova York i Boston, a la costa. Allà s'hi celebrava des de 1954 un festival de jazz, Festival de Jazz de Newport, i l'organitzador, el senyor George Swain, va copsar que s'estava esdevenint al país un renaixement del folk, el que es va anomenar Folk Revival, en el qual nous artistes, com Pete Seeger, recuperaven cançons de les arrels, com les de Woody Guthrie, Lead Belly o Big Bill Brunzi.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El darrer Folk Festival de Newport de la primera època va ser a l'any 1969. Van discontinuar el festival per problemes econòmics i per un comportament poc cívic de l'audiència, molt probablement causat perquè el cartell se'ls havia emplenat de rock and roll.

0: feeling is there, body and soul.
1: School Days és el padrí del rock and roll, Chuck Berry, en directe a Newport. El rock and roll havia arribat al festival de folk a través del blues, que és folk i tradició americana. Sentim blues, Baby Please Don't Go, Muddy Waters, el 1960.

Muddy Waters, de nom real McKinley Morganfield. Aquest senyor, com tants d'altres músics negres de blues, va néixer al Mississippi, que és on han de néixer, i va emigrar a Chicago, que és on han d'emigrar. I allà Muddy Waters va adquirir la reputació d'inventar el blues elèctric, o blues de Chicago, són sinònims, que seria l'estil de música que arribaria a Europa i a Anglaterra, concretament, a Londres, més concretament, i donaria lloc a Eric Clapton, els Rolling Stones, John Mayall i tots els peluts que van fer famós el blues i en van

L'organitzador del festival de jazz de Newport, vist el creixent revival de la música folk, va convidar en una edició a alguns artistes populars de folk, com Odetta o Pitziger, a actuar una tarda durant el festival de jazz. La ballada va tenir èxit i per això, a l'any següent, amb l'ajuda de Pitziger i Albert Grossman, que era el mànager de Bob Dylan i altres músics de folk i de rock, van organitzar el primer festival de folk de Newport. El festival inaugural va incloure gent com Pitziger, The Kingston Trio i Sonny Terry i Brownie McGee, entre altres. Però l'actuació més notable va ser el debut sorpresa d'una tendra noia de 18 anys, de nom Joan Baez. Ara la sentirem fent duo amb Donovan, l'any 1965.

0: El Festival de Folk de Newport té fama de programar artistes no anunciats. Potser la més notable d'aquestes aparicions, com us hem dit abans, és el debut, per sorpresa, l'any 1958 de Joan Baez, amb 18 anys. La noia es va fer tota una senyora i més tard, 7 anys després, l'any 1965, va ser ella qui va presentar i apadrinar un jove Donovan, com hem pogut sentir.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El primer festival de Newport va incloure, doncs, Pete Seeger, Sonny Terry i Brownie McGee, Odetta, Bob Dylan, la Paul Butterfield Blues Band i Peter Paul and Mary, entre altres. Ara sentirem els bluesmen Brownie McGee i Sonny Terry amb el tema My Baby Don't Change the Lock on the Door.
2: Blues. This is the mucilage that ties, you might say, jazz and folk music together, and we have two titans of the blues. This is a cliche, but true. Here then, Brownie McGee and Sonny Terry.

Sonny Terry i Brownie McGee, La meva nena va canviar el pany de la porta. És un blues humorístic en què Sonny Terry resulta que no pot entrar a casa a la nit i la seva dona li diu: la teva clau ja no encaixa en aquest pany, Sonny.

L'actuació de Bob Dylan al Festival de Folk de Newport de l'any 1965 va ser la primera en què el que ja es considerava portaveu d'una generació de la cançó protesta es va acompanyar d'instruments elèctrics. Va marcar així un canvi radical amb la seva direcció artística i per la seva influència en la direcció del rock.

de res. Maggie's Farm és Bob Dylan a Newport l'any 1965. En les edicions de 1963 i 1964, en solitari o acompanyat per Joan Baez, ja s'havia consagrat com a artista de folk. Però en aquesta actuació es va electrificar i va canviar el signe dels temps, el signe del folk i del rock en general, fins al punt que un grup de puristes del folk, encapçalats pel mateix Pete Seeger, van reaccionar contra l'aparició d'un Dylan elèctric i van intentar boicotejar la seva actuació, tallar-li l'electricitat. Però la cosa anava endavant i la diversitat va seguir tirant i Newport va transcendir el folk i va incloure al cartell gent com Chuck Berry, el 66, rock and roll, el blues elèctric de Muddy Waters o B.B. King, Janis Joplin a l'any 68 o la Paul Butterfield Band que sentirem ara.

0: Blues with a Feeling. És la banda de blues de Paul Butterfield. Va ser el primer cop que els fans del folk sentien un grup de blues elèctric d'alta potència. Entre aquests fans hi havia un habitual del festival, Bob Dylan, que va convidar la Paul Butterfield Band a recolzar-lo en la seva actuació de l'endemà mateix. Bob Dylan va interpretar 4 cançons amb aquesta banda elèctrica i la resta ja és història.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Als primers anys 60, la música folk va encapçalar el moviment pels drets civils als Estats Units. Odetta Holmes, de nom artístic simplement Odetta, va ser apel·lada la veu dels drets civils. Va influir en moltes de les figures clau del renaixement del folk dels 60, com Dylan o Labaeth. La sentim a l'Odetta.
2: Feel kind of like a little girl going to her first party. This is so exciting.

Cotton Fields at Home és Odetta al Newport Folk Festival de 1959. Odetta va interpretar folk, blues, jazz i espirituals. La seva influència és tan gran que fins i tot es diu que va ser per causa d'ella que Bob Dylan es va convertir en cantant de folk. Va dir Bob Dylan: "Vaig sentir un disc d'Odetta en una botiga, i una botiga de discos, i en aquell mateix moment vaig sortir i vaig bescanviar la meva guitarra elèctrica i l'amplificador per una guitarra acústica." És a dir, que si ens hi fixem, això vol dir que Dylan va ser elèctric abans que acústic, i no al revés, com creien els puristes del folk de Newport. El Festival de Folk de Newport és el que ens ocupa avui, amb actuacions com la de José Feliciano, "I'm Satisfied with My Baby".

0: José Feliciano, I'm satisfied with my baby. Aquesta actuació a l'edició de l'any 1964 del Festival de Folk de Newport va ser la consagració de José Feliciano, fins a aquell moment un cantant desconegut que actuava pels bars i els pubs. El Festival de Festivals de Folk Americà que estem repassant avui ha estat un aparador privilegiat per nous cantautors com Leonard Cohen, Donovan, Johnny Mitchell o aquest Phil Oakes.
1: His name is Phil Oakes and he's the most prolific young gentleman. Come over here, Phil.

0: La balada de Meg Evers és en Phil Ochs, un dels grans cantautors de la història, avui ja oblidat. Agut, sardònic, activista, va ser considerat un cantant de protesta a l'època dels clubs de folk del Greenwich Village de Nova York. Però ell preferia ser considerat un cronista. Treia les seves històries del diari i de les revistes.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El Festival de Newport no es va celebrar entre els anys 1969 i 1985. Una de les actuacions de la darrera edició de la primera època va ser la dels Everly Brothers.

0: If I could look inside your heart, maybe I could find a reason that you were leaving. You've done me wrong.
1: Great.
2: You Done Me Wrong, M'has Fet Mal, són els germans Don i Phil Everly cantant amb el seu pare, Ike Everly, al Festival de Newport. El Festival de Folk de Newport s'ha caracteritzat sempre pel seu eclecticisme. No només hi ha folk, sinó que també hi ha blues, country, tot el que tingui arrels nord-americanes. Per tant, un dels que no podia faltar era en Johnny Cash, amb el seu blues de la presó de Folsom.

0: Johnny Cash, sense cap mena de dubte, un dels grans de la cançó americana. L'hem sentit al Festival de Folk de Newport, un festival que va començar l'any 1959 i encara es celebra avui en dia. Ha viscut la cançó protesta, l'electrificació de Bob Dylan i ha llançat i consolidat una munió de cantautors i grups amb el factor comú de la música basada en els arrels del subcontinent nord-americà, posterior a la colonització dels blancs, és clar, faltaria més. Acabem amb una dona negra, Nina Simone, una actuació de 1960, quan Newport es va ampliar a 3 dies i es va posar èmfasi en la diversitat, especialment en el taller de blues. La sentim amb el tema Trouble in Mind.
1: We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Ràdio Seu, 107.2 FM.
2: No cridis al mal temps.
3: A les 6 arriba el que no surti. Montse, moltes gràcies per venir avui.
4: Un plaer, que moltes gràcies.
3: Butlletí de les 5, ara venim.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. A Veneçuela, els equips d'emergència continuen treballant per rescatar possibles supervivents dels dos terratrèmols de magnitud de 7,5 i 7,2 que han sacsejat el país. L'últim balanç oficial és d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugi a milers. Entre elles, una dona d'origen basc, segons acaba d'informar el govern d'Euskadi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Bona tarda. Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
7: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Más, güey, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
7: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
8: Sí, somos tres.
6: La lluita contra el rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
3: El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en aquestes tasques de rescat dels supervivents, concretament d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurúa, ya si están desplazando un centenar de efectivos.
9: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
3: Més notícies amb la Cèlia Forment.
10: Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units dictamini que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. L'alt tribunal també s'ha alineat amb Trump per acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria, cosa que exposa centenars de milers de persones més a una possible deportació. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels tres alineats en posicionaments més progressistes. Trump va triar per al càrrec tres dels 6 jutges conservadors durant el seu primer mandat.
3: Dimarts i divendres de la setmana que ve són els dies habilitats per la jutge que porta el cas Mango per citar a declarar els primers testimonis d'aquest cas. En total seran una desena de persones. Per a dimarts n'ha cridat 4 i el divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i germanes del principal sospitós i investigat per homicidi.
10: A Lleida avui ha obert portes al nou Palau de Vidre, després de 3 anys d'obres per remodelar-lo. L'edifici compta amb més de 4.500 metres quadrats i acollirà fires i activitats culturals, a més d'un hotel d'entitats. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
11: Bona tarda. El nou Palau de Vidre s'ha inaugurat este matí, després d'anys tancat per les obres de remodelació de tot l'edifici. El nou equipament està dividit en dues plantes. A la primera hi ha una gran sala polivalent, destinada a fires i activitats culturals, i a la segona s'ha ubicat un mirador i un hotel d'entitats. L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que el nou Palau de Vidre ha de servir sobretot per a les associacions de la ciutat.
4: Entitats, aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots.
11: El Palau de Vidre, situat als Camps Elisis, es va construir el 1965 i estava destinat sobretot a activitat firal. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta entitat europea.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
3: De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió. Ara els esports. Sonia Oleart, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. L'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga masculina, aconseguit ahir a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de 7:15. El Barça de futbol sala pot sentenciar avui el títol de Lliga 7:45. El Pozo Murcia-Barça, l'equip blaugrana, arriba al quart partit amb avantatge de 2-1. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça de bàsquet intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve. Xavi Pujol com a director esportiu i Paolo Galbiati com a tècnic apunten a ser els pals de paller del nou projecte. L'Unigirona ha fitxat l'escorta gironina, que ara el cases per una temporada, i el seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. Al Mundial de Futbol aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya.
5: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio amb Judit Pastor.
1: Vaja, en principi avui el faig jo, però si hi ha una novetat apareixerà la Judit Pastor aquí també, això no hi ha problema. Avui hem arrencat a les 4... Sí, la veu, no feu aquestes cares, la veu ha dit amb Judit Pastor, no passa res, doncs deu ser d'ahir, ja està. Avui hem arrencat el programa a les 4 amb una notícia d'aquestes que passen poc sovint. Una notícia bona que afecta a 3CAT i que no és d'aquestes que ens posen davant d'un problema, sinó al revés, davant d'una fita. S'incorpora 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, allò que es diu la UER, o la EBU en anglès, al costat de grans corporacions públiques, d'aquestes que tothom dona de referència, que si la BBC, que si France TV, la RAI. Per primera vegada, una corporació que no té abast estatal entra a la principal associació de mitjans de comunicació públics d'Europa. Una fita que feia molts anys que es perseguia i que avui, finalment, s'ha aprovat. Pocs minuts després de la votació que ho ha confirmat, hem pogut parlar amb la presidenta de 3CAT, ha costat una mica, però hi hem pogut parlar. Rosa Romà ha defensat la importància que té aquest fet.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: És una feina de molts anys i sobretot des de Catalunya Ràdio s'hi ha remat molt amb l'impuls final, amb la feina del Xavier Mujal, exdirector adjunt d'aquesta casa i de tota la gent que al llarg dels últims anys hi ha remat. Per analitzar què significa aquesta notícia, doncs tenim el nostre expert en televisió que ens hi pot posar un punt de vista també d'anàlisi i de certa distància, però al final nosaltres aquí treballem aquí, però l'Àlex no. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Escolta'm, 3CAT passa a seure's amb les grans corporacions europees a la mateixa taula, no?
3: Sí, sí, per fi, perquè és una cosa llargament anhelada, tan anhelada que, de fet, es desitjava des del principi de tot de la creació d'aquesta casa, de l'any 83. Ja quan es feia la llei del tercer canal, hi havia la intenció de dir, escolta, TV3 i Catalunya Ràdio han de ser presents en aquests organismes internacionals. El que passa és que la corporació va començar a emetre d'aquesta manera alegal, perquè evidentment l'Estat feia el ronso. Això va fer que retirés aquesta provisió que hi havia a la llei de tercers canals de que s'hi havia de ser present, i mira, fins avui 43 anys han passat per poder-ho restituir.
1: No sé, al segle XXI, si això té un efecte pràctic molt clar o, sobretot, és una qüestió de prestigi i de reconeixement i de col·locar-se en un lloc que potser no s'havia aconseguit però que es mereixia.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. La Seu d'Urgell acollirà la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol, l'exposició de col·leccionisme de Playmobil Pirineu Click, una mostra que es podrà visitar tots els dies, de dilluns a diumenge, al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 8, i tindrà dos emplaçaments, la Sala Sant Domènec i el Centre Cívic al Passeig. L'entrada és gratuïta. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Gemma Tó, ha presentat el nou establiment al costat de la presidenta de l'associació sense ànim de lucre PRIRCHIC, Sílvia Caravaca, que és qui ha impulsat la presència d'aquesta fira a la Seu. Tu es mostra contenta d'acollir aquest esdeveniment que ja havia tingut presència a través d'una altra denominació als anys 2018-2019. En aquella ocasió es va fer amb la denominació de Fira Clics la Seu i el 2019 va rebre uns 9.000 visitants.
3: Que aquest any, bueno, li hem dit Pirineu Clic, volem que sigui com totes les nostres fires, que es porti la paraula Pirineu, que fem territori, perquè aquesta fira va arreu del Pirineu. I estem molt contents perquè torna una vegada més aquesta fira, que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat.
2: Ja m'ha explicat que s'ha escollit aquestes dates just a l'inici de les vacances escolars per tal de facilitar la presència especialment del públic familiar i perquè la setmana que ve ja serà passat Sant Joan sense cap pausa entre setmana.
3: Volíem esperar que els nens acabessin l'escola. L'última edició es va fer per Setmana Santa. Nosaltres creiem que per Setmana Santa tampoc no és molt bona data perquè molts marxen de vacances. Aquesta setmana, sent la festivitat també de Sant Joan, era una setmana que també molta gent marxa i vam dir, anem a provar la setmana següent, així ens podem fer tota una setmana seguida sense interrupcions i que els nens ja no tinguin ni escola, ni estres escolars i puguin anar tantes vegades com vulguin perquè serà una fira gratuïta per tots els públics amb dos espais, serà Sant Domènec i el Centre Cívic amb dos horaris de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre i bé, esperem que amb aquesta segueixi moltes més, que agafi molta embranzida i que les famílies, no només els nanos, tornin a jugar.
2: Del seu part, Sílvia Caravaca ha explicat que porten aquesta exposició a la Seu amb l'objectiu d'incentivar els jocs més tradicionals enfront de les pantalles.
4: Els nans tornen a jugar, el joc en família, el dins de l'armari del pare, el treure-li i tornar a jugar amb el nen és molt important i deixar una mica les pantalles.
2: Els beneficis de la recaptació es destinen a l'ONG La Seu Solidària, que ja avança que els dedicarà a projectes o necessitats locals que considerin prioritaris. A més, hi haurà activitats paral·leles, com per exemple a una tòmbola i el buscar clic. Aquesta última és una activitat que consistirà a localitzar diferents figures de Playmobil amagades als aparadors d'una vintena de comerços, tal com es fa, per exemple, amb el Festival del Joc del Pirineu, i una part dels ninots estaran en aparadors d'establiments adherits a la Unió de Botiguers de La Seu. Els participants hauran de trobar personatges com un piragüista, una furgoneta camper o tres bombers i un cop completada la butlleta l'hauran de dipositar a l'urna del buscar clic per entrar en el sorteig de diversos premis.

0: Ja s'ha obert el període d'inscripcions per sol·licitar plaça per les caravanes de l'Espai Casetes a la Festa Major 2026 de la Seu. Les colles interessades a instal·lar-s'hi poden fer la sol·licitud fins dimarts vinent, 30 de juny. Des de l'Ajuntament han assenyalat que és imprescindible que les peticions es presentin dins aquest termini establert. El consistori també aprofita per recordar la importància de respectar les normes d'ús de l'espai i els terminis d'entrada i sortida de les caravanes per garantir una convivència adequada i el correcte desenvolupament de la Festa Major. Per més informació sobre les inscripcions i els requisits de participació, les colles interessades poden consultar els canals oficials de l'Ajuntament de la Seu. El Museu Catedral de la Seu d'Urgell s'afegi un any més a la Nit de les Esglésies, una iniciativa impulsada per Catalunya Sacra que enguany se celebra demà divendres, dia 26, a la capital urgellenca. Es podrà contemplar a l'Església de Sant Miquel, que forma part del conjunt de la catedral, i serà des de 8:45 del vespre i fins a les 11 de la nit. Aquesta és la segona vegada que el Museu Diocesà de la Seu participa en aquesta proposta singular, que convida la ciutadania a descobrir els temples des d'una perspectiva diferent. En aquesta edició, un total de 15 esglésies d'arreu de Catalunya participaran, i entre elles n'hi ha dues del bisbat d'Urgell. A més de l'església de Sant Miquel, també hi participa l'ermita de Sant Quirc de Durro, a la Vall de Boí. Durant la vetllada, les esglésies romandran il·luminades exclusivament amb espelmes. Es crea així una atmosfera de silenci, recolliment i contemplació que permet experimentar l'espai d'una manera única, segons han destacat des de Catalunya Sacra. El silenci i la llum esdevenen així els principals protagonistes d'una proposta que transforma la percepció habitual dels temples i afavoreix una connexió més íntima amb el patrimoni. L'activitat és oberta a tothom i des del bisbat valoren que ofereix una oportunitat excepcional per descobrir o redescobrir el patrimoni religiós en un ambient de calma, bellesa i contemplació. I també de cara al cap de setmana el Motoclub Ben Jobs organitza una nova edició de la seva matinal motera. Serà diumenge al matí a l'aparcament Doctor Peiró i preveu reunir més de 200 motoristes i és oberta a tothom. Avui n'hem parlat del programa Carretera i Manta amb Marc Orellana, membre del grup de suport del Motoclub Ben Jobs i que representa la nova generació de l'entitat. Podeu ja recuperar l'entrevista a l'apartat Ràdio La Carta del nostre web radioso.cat. Demà ho repassarem també a l'informatiu i això arriba després de la celebració de Sant Joan a la seva que també compta també un any més amb la col·laboració del Motoclub Ben Jobs. Dimarts al vespre es feia a aquesta hora la lectura del manifest de la Flama del Canigó amb la participació també de l'Ajuntament a través de l'alcalde Joan Barreda, d'Òmnium Alt Urgell i dels Diables de l'Alt Urgell. Aquesta era la lectura del manifest.
1: Han amenitzat aquesta tarda i moltes gràcies també a Òmnium Cultural. Gràcies també als Diables que ens han amenitzat aquesta tarda i moltes gràcies també a Òmnium Cultural perquè sempre hi és en aquest dia portar la Flama al Canigó i ara llegint el manifest. Simplement doncs desitjar-vos bona revetlla de Sant Joan aquesta nit màgica, aquesta nit doncs que ens marca l'estiu i una nit que ens ha de servir per, com amb la Flama, per cremar totes les... els mals pensaments. Per tant, res més. Ara passarem la Flama a Ben Jobs i llegirem el manifest. Bona revetlla a tothom.
2: Bé, espero que us ho passeu bé a la revetlla i que disfruteu molt. I recordeu-vos que aquest diumenge fem la nostra trobada a Motera, el dia 28, on esteu tots convidats, que ho farem aquí mateix en aquest pàrquing, i sereu ben rebuts. Vinga, doncs moltes gràcies. Merci.
3: Benvolguts i benvolgudes. L'any 1966, ara fa 60 anys, la Flama del Canigó va travessar per primera vegada el pas fronterer de Coll d'Ares, esdevenint un símbol potent d'unió entre la Catalunya del Nord i el Principat, i alhora un gest carregat de compromís en temps difícils, que vaig tenir l'honor de viure en primera persona. Aquell impuls, nascut amb convicció i esperança, ha perdurat fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la Flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de les moltes entitats, els equips de foc i les persones que han sabut mantenir viu el sentit de la continuïtat, fent possible que hagi esdevingut un referent compartit que uneix els països catalans.
4: En aquest any de commemoracions, la Flama també ens convida a recordar figures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí, Joan Alcover, en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals, en els 150 anys del seu naixement, entre altres, els quals han projectat al món el nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animem a continuar engrandint la Flama amb l'esperit del Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la Flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa de les nostres ideals i dels nostres drets nacionals com a poble. De Salses a Guardamar, de Fraga a Mahó, passant per l'Alguer i Andorra, visca la Flama del Canigó, visca les Fonts de Sant Joan, visca els Països Catalans.
0: Als perfils de Ràdio Seu, a Facebook, Twitter i Instagram, podeu trobar una gran selecció de fotografies i vídeos del que ha estat aquesta nit a Sant Joan, tant a la Seu com també a d'altres indrets, per exemple, amb les Falles de l'As. I en relació amb aquesta nit de Sant Joan, hi afegim encara un apunt més perquè s'ha celebrat a l'Alt Urgell, però també d'altres punts del Pirineu, amb les falles, on en molts llocs tenen una gran tradició. És el cas, per exemple, d'Isil, que de fet és un dels pocs pobles on la tradició no s'ha interromput mai al llarg dels darrers segles, ni tan sols davant d'episodis com la Guerra Civil o la més recent pandèmia de Covid. Ho ha explicat Mireia Mandicó, membre de les falles d'Isil.
5: No les hem deixat de fer mai, no van parar pel Covid. Els vells del poble ens diuen que per la guerra tampoc van deixar de fer falles. Inclús un any van fer falles amb els pals de telèfon que tenien, perquè els dies abans van dir no pot ser que no baixem les falles. I la nostra idea és seguir baixant 60 falles sempre.
0: Mandicó ha explicat també d'altres curiositats d'aquestes falles d'Isil, com és que és l'únic poble del Pirineu que les baixa tombal. És una tècnica ancestral que segueix una desena dels participants i consisteix a llançar el tronc encès per un canal on va voltejant de punta.
5: Aquí a Isil molta gent ho desconeix. Quan comencem a baixar sentim, bueno, la gent de baix sent «Ai, ha caigut un!» No ha caigut. Són 50 falles més o menys. 50 falles que es baixen pel camí i les 10 més grans es tumben muntanya avall. Les 10 més grans tumben, les tiren per una canal i en un moment o en dos moments ens entrecreuem amb els que baixen pel camí. Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una la tumbes i es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no te les tornes a distribuir.
0: Un altre dels membres de l'entitat, Xavi Ros, explica en què consisteix aquesta tècnica de tomba.
6: Som l'únic poble que tirem les falles, per dir-ho d'alguna manera, muntanya avall, les tombem. Això crec que és característic d'Isil, que no hi ha cap altre poble que ho faci. La baixada que es fa amb les falles del coll, que són normalment les 50 més petites, i després les més grans, que són les que es tumben, que la manera de tombar és no rodolar, sinó el fallaire se la carregue, i llavors la tira i va voltejant de punta, i és molt impressionant quan realment es fa un bon tir, perquè la falla igual baixa 15, 10 metres, el que sigui avall. Llavors els fallaires tiren totes les falles i després van baixant i van recollir les que van trobant i van tornant a fer tiros. Hi ha falles que amb dos, tres tiros arriben a baix i altres que, bueno, pues que ho han de fer més vegades.
0: Ros també ha dit que la gent gran els ha contat que antigament, quan anaven a fer falles, se'n feien una seixantena, com ara, i si el dia de festa en sobrava, la tradició manava que no es podien quedar sense cremar a la muntanya. Per això les que hi havia de més les feien arribar al poble tombant-les entre tots.
6: I abans les falles es feien pues, amb mètodes no tan mecanitzats, vull dir, es feien amb destral, es treien els pins amb animals de treball i preparaven les falles que més o menys pensaven que baixarien, i el que no estaven disposats a fer és deixar falles a dalt fetes. Llavors, si eren 50 persones i sobraven 15 falles, doncs entre dos o tres, aquelles falles sobrants eren les que tiraven enceses cap avall. I ara s'ha continuat mantenint. Ara som unes 10 persones que baixem 10 falles tombant, però abans no era així. Abans eren dos o tres persones que baixaven les falles que sobraven.
0: Finalment, un altre tret distintiu és que és una de les baixades més difícils si el sap de només per gent experimentada, i és que no hi ha camí marcat, baixen cam a través i el pes de la falla oscil·la entre els 20 i els 40 quilos. En el cas de les que es baixen tombades, poden arribar a pesar més i tot.
5: Les falles pesen entre 20 40 quilos, algunes potser pesen una mica més. Les falles que tomben, que les tenim aquí, pesen bastant més. Sí, és el camí, no hi ha camí. Tothom diu, baixem pel camí, no, és que el camí no existeix. Baixem muntanya avall, intentant fer una mica de serp de foc, però així tampoc fem serp de foc, sinó que tenim uns punts marcats on més o menys hem d'anar perquè és penya, i llavors sí que fem dos baixades i ens entrecreuem amb les falles que tomben.
0: I pel que fa a activitats dels pròxims dies, destaquem que l'Ajuntament del Seu organitza un curs d'introducció al món de les papallones que s'emmarca explicant en la voluntat de continuar posant en valor aquest ric patrimoni natural i la gran diversitat de lepidòpters que habiten a la zona. És una formació totalment gratuïta, però cal inscripció prèvia. Es pot fer a l'apartat de tràmits i serveis del web municipal laseu.cat. És recomanat per gent de totes les edats a partir dels 10 anys, això sí. El curs es divide en dues jornades complementàries. Dissabte 4 de juliol a la tarda es farà una part teòrica al local de Meteo Pirineus i diumenge es farà una sortida guiada de camp al matí des de la plaça dels Monges per anar al Pla de les Forques, on des del 2021 s'hi desenvolupa el projecte La Seu Naturalment i s'hi ha impulsat un itinerari específic per conèixer millor les papallones que s'hi pot observar a la zona. Com a complement d'aquest recurs ha editat un fulletó o tríptic divulgatiu. L'onada de calor dels darrers dies, que ha coincidit amb l'inici de l'estiu astronòmic, ha tocat sostre aquest començament de setmana quan es va arribar a una màxima de 39,6 graus a l'Observatori del Meteocat a Organyà. És la dada més alta registrada en el que va danyar el Tursell i una de les més altes dels darrers anys. Dilluns també es van apropar al llindar dels 40 a Oliana, concretament amb 38,9, i a Bellestar, prop de la Seu, es va arribar a 36,6. A Alinyà, ja a 1.200 metres d'altitud, van assolir els 33. Dimarts, tot i que va seguint sent la calor molt intensa, la calor ja va començar a afluixar i el mateix ha passat aquest dimecres i dijous. Les mínimes de dimarts van ser força altes i a Oliana, per exemple, no van baixar dels 22,7 graus i a Alinyà es van quedar 20 graus durant gairebé tota la nit. A la jornada de dilluns també sobresurt la dada de Tremp, on es va arribar fins als 40,4. Són, en tots els casos, les més altes de l'any. I en contrast amb aquesta situació, el Pirineu Català ha viscut enguany la temporada d'hivern amb més allaus dels darrers anys i una de les més allavoses des que es tenen registres. S'ha comptabilitzat 1.049 despreniments de neu, és a dir, 4 vegades més de l'habitual, i és que la mitjana és d'uns 250. El grau de perill mitjà s'ha situat en 2,3 sobre un total de 5, 3 dècimes per sobre la mitjana, que és de 2,0. Les dades les ha presentat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ha confirmat el que ja s'havia anunciat abans, i és que ha estat l'hivern amb més neu en molts anys. L'Institut Cartogràfic ha detallat que tot hi hagués registres, molt per sobre el normal. El gruix de neu al Pirineu Occidental ha estat el normal o lleugerament superior i que aquest fort augment de llau s'explica sobretot per la gran activitat que hi ha hagut al Pirineu Oriental, on la presència de neu sí que està molt per sobre de l'habitual. Pel que fa als danys personals, s'ha constatat 20 accidents per allaus i dues víctimes mortals. Una va ser a la Vall d'Aran i l'altra al Pallars Sobirà, i en tots dos casos van ser en zones amb plaques de mida gran o mitjana i amb vessants sobre per damunt dels 2.400 metres. En el primer, la víctima era un esquiador que havia sortit a una zona fora pista on hi havia perill elevat, a prop de l'estació de Baqueira Beret, i a l'altre es tractava d'un home que feia una travessa d'esquí de muntanya dins el territori del Parc d'Aigües Tortes. Enguany, el darrer butlletí de perill de llaus de l'Institut Cartogràfic s'ha publicat fa tot just un mes, el 22 de maig. En total se n'han publicat 154, 6 dies a la setmana, de dilluns a dissabte, i això significa que se n'ha informat al llarg de pràcticament 26 setmanes, prop de 6 mesos. Catalunya té 1.300 quilòmetres quadres de terreny considerat allavós, concentrat bàsicament a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran i el Prepirineu, i aquest any on n'hi ha hagut més ha estat els vessants de l'Aran, Franja Nord de la Pallaresa i el Ter Fraser. Hi ha hagut una activitat excepcional de lliscaments basals i, d'altra banda, tot i que la mitjana de perill ha estat de 2,3, hi ha hagut fins a 15 dies amb un perill fort de nivell 4. En successos, la policia d'Andorra ha detingut dos joves de 24 i 27 anys com a presumptes autors de les agressions denunciades durant la festa del poble d'Encamp les matinades de dissabte i diumenge passat. Un dels arrestats és de nacionalitat andorrana i l'altre figura com a resident estranger al país. Se'ls acusa de delictes contra la integritat física i moral per dos atacs violents i premeditats en grup contra un jove de 21 anys, no resident, i contra un home de 48 anys. En aquest segon cas, a més, la víctima era un conseller del Comú d'Encamp, Pere Marsenyà, que va ser detingut mentre intentava posar pau en una de les baralles. Els afectats van interposar les denúncies dilluns, entre el migdia i la tarda, si bé la policia detallà que la fase preliminar de la investigació ja l'havien iniciat diumenge mateix, tan bon punt van conèixer part dels fets. A partir de la interposició de les denúncies i un cop recollida la resta de la informació i quan ja tenien proves sòlides, és quan van practicar les detencions. L'objectiu era esclarir uns fets que han causat preocupació i indignació arreu d'Andorra, on ja fa temps que des de les xarxes socials hi ha veïns que denuncien un augment del darull i baralles en festes populars i l'aparició de bandes juvenils violentes. En les indagacions i els procediments que han fet, la policia ha comptat amb l'estreta col·laboració del Comú d'Encamp. També han informat que la investigació continua oberta i no descarten més detencions. Als darrers aldarulls també s'hi ha referit aquests dies el cap de govern Xavier Espot, que va condemnar els fets dilluns i va anunciar que reforçarà la presència

havia fugit i no estava localitzable al principi, però arran d'aquesta ordre de recerca de fa 2 anys finalment va ser identificat i detingut a Espanya el mes de gener passat. Els darrers mesos els sistemes judicials dels 2 països han fet els tràmits corresponents per l'extradició i ara finalment ha estat entregat a la frontera i traslladat al centre penitenciari de la Comella.

0: els esports, el que dic, que ha signat una altra gran actuació, la Copa Catalana de Joves Promeses d'Eslàlom, a la segona prova del circuit català. El cap de setmana passat, l'entitat d'Urgellenca ha estat la guanyadora per equips en els dos dies de competició, després que ha sumat una nova collita de podis individuals en diferents categories. Des del club mateix han definit els resultats com una actuació espectacular de tot l'equip, que confirma el bon moment del planter. Diumenge, a les proves de les categories superiors, en sèniors, el Cadí va dominar la competició femenina i, de fet, va fer el triplet en el podi de seu, victòria de Nuri Vilarrubla, segon lloc d'Anna Simona i tercer de Laura Pellicer. Els dos primers calaixos de cau femení també es van tenyir de groc, amb Laura Pellicer, or, i Anna Simona, plata. El bronze va ser per Anna Salmerón, de Lea Pallars, i en seu masculí va vèncer Zucan Belut, seguit del també urgellenc Albert Ruf i Pau Julià, aquest del mig segre. Lluc Serra Mitjana va ser cinquè. En cau masculí, Zucan Belut va ser segon i Jaume Aguilera va quedar tercer, rere del pallarès Faust Clotet, i cinc palistes més del Cadí van quedar entre els set millors. Titge Antorres va ser quart, Albert Ruf cinquè, Joan Sansa sisè i Jean López setè. En juvenil, el millor resultat urgellenc va ser el triomf de Lara Sanz en seu femení. Sanz també va obtenir la plata en cau, en què va vèncer Júlia Sala. En cau masculí es va imposar Magí Moyes, de la Epa Llars, i l'únic representant del Cadí, Llorei Sala, va ser sisè. I en cadets, Pep Mitjana va ser el guanyador de cau masculí, segon classificat de seu masculí, en què l'or va ser per Aniol Soler. En Estrepe va ser segon en seu femení. I pel que fa a la jornada de dissabte, en què es va fer la Copa Catalana de Joves Promeses, el Cadí va obtenir ja llavors 18 podis. En infantils, Pau Vicente va ser el guanyador de seu masculí, seguit de Marc Coromines, i en cau va ser Coromines qui va vèncer, seguit de Vicente. En seu femení va pujar al podi Anit Puig, plata, i Aina Dòria, bronze. Dòria també va ser tercer en cau femení. En alevins, en seu masculí es va imposar Irei Puig i Pol Mitjana va penjar-se el bronze. Puig va repetir triomf en cau, i en seu femení Ana Sofia Angureanu va ser segona. En benjamins, el Cadí va fer el ple de medalles de seu femení, or d'Ares Guàrdia, plata de Major Martí i bronze d'Aurem Biaix Roy. Els dos primers llocs de cau femení també els van ocupar Guàrdia i Joan Martí, i finalment també va haver triomf d'Ulan Puig en seu masculí, amb Guerau Pérez en tercer lloc. Tots dos van repetir el resultat, primer i tercer en cau masculí. I abans d'acabar, a punt pel temps, amb una meteorologia que segueix sent ben calorosa, tot i que ha afluixat una mica, de fet, se segueix superant amplement els 30 graus, demà no serà l'excepció, s'espera arribar a 34-35 graus aquí a la Seu, la mínima aquesta nit vinent estarà en general al Pirineu entre els 12 i els 15 graus, depenent de cada població, i demà creixeran nuvolades, com és habitual aquests dies, però aquest cop ja sense conseqüències, sense precipitacions. La mateixa previsió per dissabte i diumenge. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges.

0: Circuits de Caditurs. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditurs, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditurs.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditurs.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditurs.
1: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La dita és ben explícita. A l'estiu, tota cuca viu. Ja sia terrasses, terrats, places, parcs i jardins. La música en directe és ben viva quan arriba el caloret. Segur que no hi són tots els que hi ha, però volem radiografiar part de l'escena de cicles i festivals que omplen de bon jazz la geografia catalana de nord a sud. Bon jazz la geografia catalana de nord a sud i part de l'estranger. Abans, però, d'aquest tour musical, volem homenatjar a un dels grans, traspassat cap a nous confins el passat dia 15, una llarga vida dedicada a la lluita contra l'apartheid sud-africà a través de la música i una personalíssima pianística. Recordem Abdullah Ibrahim.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Dues paraules poden definir la personalitat i la música també d'Abdullah Ibrahim. Espiritualitat d'una banda i combat d'una altra. Podrien semblar dues paraules amb significats antagònics, però en realitat és una manera de fer d'un home que primer va néixer com a Donald Brand fins que es va rebatejar com Abdullah Ibrahim a finals dels anys 60, quan es va convertir a l'islam. Ell té un estil, com escolteu, molt distintiu, que emergeix precisament d'aquest recull de sons de la tradició vocal i harmònica sud-africana amb la improvisació del jazz. Compositor i pianista, ell es va exilar degut doncs, a l'apartheid, no?, a la repressió i segregació dels negres a Sud-àfrica i va emigrar a Europa. Això era, com dèiem, més o menys a finals dels 60. En aquesta diàspora comença, no al final, sinó cap a l'any 62, que és quan marxa primerament a Suïssa, on comença una carrera ja brillant, una mica bé de la mà, o com a mentor té el gran Duke Ellington. Tot i viure fora, Donald Brand i després Abdullah Ibrahim també fa un vincle constant amb Sud-àfrica, on hi anirà retornant de mica en mica i d'on des de l'exili, primer Suïssa, després Alemanya, segueix defensant la llibertat i la igualtat, diguéssim, en aquest país tan potent com és Sud-àfrica. Abdullah Ibrahim va marxar d'aquest planeta el prop passat 15 de juny. Tenia 91 anys, mai, però va perdre aquesta artisticitat, aquesta profunda visió musical que va definir la seva carrera i també la seva música. Pioner també d'aquesta música improvisada, combinada amb aquesta varietat estilística sota aquest mateix paraigües. I, de fet, és que la primera gravació de jazz que es va fer a Sud-àfrica l'any 1959, hi havia en aquell moment Donald Brand, membre del septet dels Jazz Epistles, al costat de, per exemple, Kippy Mukepsi i Hugh Masekela, entre d'altres. Per Chris McGregor, un altre dels grans músics sud-africans, en aquest cas blanc, Abdullah Ibrahim va ser una de les seves grans influències.

Abdullah Ibrahim, un dels grans músics, mestre de la música dels ritmes i de les harmonies vocals sud-africanes mesclades amb la música improvisada, amb una llarga trajectòria, amb molts treballs com a líder i també amb altres formacions, però especialment com a líder i com a compositor. A Catalunya no vam tenir massa ocasió d'escoltar-la en directe, però hem de dir que el Festival de Jazz Terrassa l'any 2010, coincidint amb la seva 29a edició, va presentar en exclusiva a l'Estat espanyol i pràcticament com a primera vegada a Catalunya, perquè sabem que va estar en un petit club a Roses feia molts anys, doncs, com dèiem, va presentar el seu treball en aquell moment, un septet que portava per nom Ekaya, i coincidint amb aquesta visita a la nova Jazz Cava, el Festival de Jazz Agarenc, el grup Enderrock li concedia el Premi Enderrock d'aquell any 2010, pensem que va ser un premi honorífic. Nosaltres estem escoltant aquest Little Boy, una peça recollida a l'àlbum Voices on Africa de 1998, on escolteu els saxos de Kipi Muketsi, de Basil Kotzi, Dudu Makasi, també el tenor, Sifo Gumede, el baix, i Gilbert Matthews a la bateria. Com no, Abdullah Ibrahim al piano. Que descansi.

una terrassa, una copa i el millor jazz sota les estrelles, sopars a la fresca, còctels, música en viu i un entorn lliure de sorolls converteix el pati de la Nova Jascaba en una de les experiències més singulars de les nits d'estiu terrassenques. El blues, el jazz vocal, els ritmes brasilers i de Nova Orleans protagonitzen la 27a edició del cicle d'estiu al pati, que començarà ja el 10 de juliol. Nosaltres hem volgut començar amb aquesta peça, amb aquests ritmes que passàvem dels ritmes sud-africans als ritmes brasilers, de la mà del baterista Edu Ribeiro, amb Na Calada do Dia. És una peça original d'Edu Ribeiro, un músic molt interessant de l'escena brasilera, que ja vam tenir ocasió d'escoltar a la Nova Jascaba ara ja fa uns quants anys, però que torna i ho fa al costat d'un dels trios més destacats del jazz brasiler contemporani, acompanyat per Vinícius Gómez a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. Ribeiro presenta el dia 17 de juliol a la Nova Jascaba, en el pati exterior, aquesta proposta que combina, doncs, la sofisticació del llenguatge jazzístic amb la riquesa rítmica i melòdica de la música popular brasilera. Ell és considerat un dels grans bateristes de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional de primer nivell amb figures com Paquito de Rivera, Eliane Elias, Hamilton de Holanda, Randy Brecker, per dir-ne alguns, i també ha rebut diversos premis Grammy, tant com a líder que com amb diferents projectes i com a sidemans. A Terrassa fa 3 anys, ara ho miràvem, que va debutar, va causar una gran sensació i ara, doncs, torna amb nous projectes com aquest O Tempo das Cores, editat ara el 2026, on doncs Edu Ribeiro reafirma aquest compromís que té amb la composició, amb la improvisació i amb la recerca de noves sonoritats. No us ho hauríeu de perdre el 17 de juliol a la Nova Jascaba.

El jazz a la fresca, el cicle d'estiu al pati en la seva 27a edició reuneix 6 concerts els divendres i els dissabtes a partir de les 10 del vespre que transiten pel blues, com dèiem, el jazz vocal, el jazz brasiler, l'òrgan jazz o els ritmes de Nova Orleans, entre altres propostes. Aquestes sonoritats per compartir, doncs, conversa i viure el jazz amb espais doncs, especials per l'estiu, com són les terrasses, com dèiem a l'inici d'aquest Jazz Club. L'arrencada d'aquesta edició 2026 del Jazz a la Fresca tindrà lloc el dia 10 de la mà de Big Mama Montse, a la que esteu escoltant acompanyada per Captain Brothers Hood, que són la seva última banda presentant el debut d'aquest treball, que és Smile. N'estem escoltant Soul Connection.

referent indiscutible del blues català i Premi Jazz Terrasman 2015. Big Mama Montse torna a Terrassa amb una proposta plena de soul, groove i esprit afroamericà. Estrena del Jazz a la Fresca 2025.

Mat del blues català obre el cicle que enguany presenta Jazz Terrassa al pati de la Nova Jascaba, podríem dir que un dels cavallers del jazz també de casa nostra, Enric Alegre, serà també en aquest viatge musical que uneix Nova

amb guitarra, amb diguéssim, amb guitarra, amb orga i amb bateria. Estem escoltant el tema que porta per títol El Limonar.

0: Que Tibaut Benoit i Álvaro Gandul arriben a la nova Jaskawa per presentar Collage, el seu últim treball, un projecte que està construït a partir de les composicions originals i que explora nous camins sonors, però sense perdre de vista l'herència dels grans trios d'òrgan jazz, aquesta formació històrica de la història del gènere composta, doncs, per l'òrgan, la guitarra i la bateria. En aquest repertori de Collage, que està editat pel segell Erraval Jazz, doncs és un treball col·lectiu, hi ha composicions dels tres membres i el que fan, doncs, aquesta combinació, com escolteu, de groove, lirisme i creativitat. Si els voleu descobrir en directe, el 18 de juliol seran al pati de la Nova Jaskawa, el cicle de jazz a la fresca.
1: Jazz Club.

12 to 12 Quintet el 24 de juliol, una proposta que combina jazz vocal de la mà de Jordi Rabascall, bon humor i emoció. Al costat d'Albert Caire, el grup ha reinventat la música amb aquest espai de trobada, d'esperança i una celebració bastant compartida. És la revisió d'aquest projecte que ja porta força anys, més de 10 anys funcionant, i que el dia 24 de juliol presenta nova proposta, A Bit of Fame, Joy and Hope. No us ho perdeu. Bon humor, bona música, què més voleu? Estiu i jazz a la fresca.

Esteu escoltant el saxo soprano, el protagonista del concert de Cloenda del Jazz a la Fresca en la seva 27a edició, aquest cicle d'estiu al pati de la Nova Jazz Cava. Esteu escoltant a Azar Lawrence. Ell serà per primera vegada a la ciutat agarenca i ho farà per retre tribut, per saludar a John Coltrane en aquest període tan fructífer del mític saxofonista nord-americà quan estava amb Impuls, i que coincideix també aquest concert doncs, amb un seguit d'actuacions que es fan arreu commemorant el centenari del naixement d'aquest mític saxofonista, acompanyant Azar Lawrence, que l'escoltareu al soprano, i al tenor, tres músics també de reconegut prestigi internacional, el pianista Benito González, el contrabaixista Siete Siete i Brandon Lee a la bateria. Un concert, sens dubte, d'alt voltatge per posar punt i final no només al cicle d'estiu de Jazz Terrassa, sinó també a la seva temporada estable, que des del mes d'octubre ha ofert doncs, més d'un centenar de directes a la Nova Jazz Cava. Jazz Club.

Us estem oferint avui al Jazz Club un tour, una ruta per alguns dels cicles, concerts, festivals que aquest estiu omplen de bona música part de la geografia catalana. I no volem marxar del Vallès perquè ens n'anem de Terrassa a Rubí, perquè precisament la setmana del 26 al 29, coincidint amb la festa major de la ciutat, doncs ja es celebren també les 25enes edicions jornades del Jazz de Rubí, que inaugurarà el gran trompetista californà Matthew Simon amb un vermut musical el dia 27 de juny i que prosseguirà a la nit amb una superformació, la Pulsar Big Band, que estarà fent un repertori de Shorty Rogers. Això passarà, en aquest cas, a les 10:30, quarts d'11 del vespre, a l'Ateneu Municipal, que és la seu d'aquests diferents concerts de les jornades de jazz de Rubí en aquesta edició número 25. Dirigida la Big Band, Pulsar Big Band, per Ramon Fossati, el trombonista que ja fa molts anys que és a París, i el baterista de Rubí, Heredia. Estarem amb Dan Pousen, amb Matthew Simon, Gorka Benítez, Ercol Foria, el Jaume Badrenes de Terrassa, el Guim García Balàs o John Dubuclet, Tom Johnson, i a la rítmica Biel Roca, David Muñoz i el mateix Enrique Heredia. Una bona formació el dia 27 que s'estrenarà a Rubí, i l'endemà, dia 28, doncs aquest xicot, aquest trompetista que coneixeu molt bé, el Jazz Club, que és Martí Costalago, que és de Terrassa, que té la vora, ja n'hem parlat alguna vegada, només 13 anys, i que ja està fent doncs concerts amb el seu quintet. També de Terrassa, el dia 28, la vocalista Júlia Plans oferirà doncs aquesta cloenda de les jornades de jazz a Rubí en el Teatre Municipal. I de la zona aquesta del Vallès, doncs anem fins al sud de Catalunya, perquè també està en dansa aquest final de mes la mostra de jazz de Tortosa. Arrenca el dia 26 i fins a mitjans de juliol proposa figures com el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, el pianista cubà Alfredo Rodríguez, les Scarting Sisters, que arriben des dels Països Baixos, i d'aquí de casa, doncs, la Tortosa Big Band amb el cor Flumin de Ramon Escalé o l'Ali Bigut, entre alguns altres.

La vinya de Can Reón, que forma part de la DO Alella, situada a Tiana, acollirà un petit cicle de jazz de 3 dies amb 3 concerts excel·lents. 3 dies de jazz a Can Reón. Del 3 al 5 de juliol s'inaugurarà amb el trio del baixista Carles Benavent, seguirà amb el prestigiós quartet del saxofonista nord-americà Joshua Redman i es tancarà amb el guitarrista també de l'escena nord-americana Bill Frisell, acompanyat pel seu trio, amb els que estem escoltant, el trio habitual i Gregory Tardi. És un dels cicles, diguéssim, de pocs dies, molt intens, però, com podeu comprovar, d'una gran qualitat. Això a Tiana, a la província de Barcelona. I no la deixem, la província de Barcelona, però ens aniríem fins a Vilafranca.

Esteu escoltant a l'enèrgica la Kezia Benjamin amb el seu darrer treball, el sisè de la seva trajectòria. Porta per títol We Dreams i és el seu debut en el segell Artwork Records. Aquest treball que acaba de sortir el podreu escoltar, si voleu, en directe en la capital del Penedès, aquest Bijaz 2026, entre el 3 i el 5 de juliol. També n'hem parlat algunes vegades, és un dels festivals importants del territori que doncs, comença, arrenca amb força cada estiu, ja des de fa doncs, un bon grapat d'edicions i que a més té una oferta totalment gratuïta i alhora doncs, molt singular perquè combina el que és doncs, aquest món del vi i els caves de tota aquesta zona, aquest actiu econòmic amb el que és la música en directe. A la plaça Jaume I, l'escenari principal, però també, com sabeu, a la Rambla de la població, on hi ha la Fira de Vins i Caves, també amb un cicle del jazz i les dones que es fa en el claustre, degustacions de vins, d'etnojazz, hi ha una varietat molt potent i entre les propostes musicals que ens ocupen avui aquí al Jazz Club, a banda del debut amb aquest nou treball discogràfic de la Kezia Benjamin en aquest certamen, que és aquest treball que porta per títol We Dream, doncs també hi haurà Incognito, hi haurà una altra de les grans, com és Esperanza Spalding, Núbia García, també una nova promesa ja amb força de l'escena nord-americana, Harold López Nussa, el pianista cubà, i de l'escena catalana doncs, també presenten forces projectes. Hem de dir que We Dream, de la Kezia Benjamin, ens ha cridat molt l'atenció, perquè a més té un estol de convidats i impressionant en aquest treball, des de Chris Potters, Jeff Tenwoods, Terence Blanchard, Atwendi Adjual, Sing Jones, i per tant és un, sens dubte, un dels enregistraments d'aquest 2026 que tenim la sort de poder escoltar en directe a Catalunya.

I de l'energia frenètica pràcticament de la Kezia Benjamin, una energia que, i un directe que heu pogut escoltar al Festival de Terrassa, també al Festival de Jazz de l'Estartit, i ara podreu escoltar el Bijazz de Vilafranca del Penedès. Passem aquesta delicadesa amb la veu de la lisboeta Marta Garrett i Leonardo Messini a la guitarra. Ells també seran en aquesta edició 2026 del Bijazz Penedès, al costat de Camarada Ventura, la Voodoo Jazz Band, Perico Sanbeat amb Big Band o Estefane Santos amb Quintet, són algunes de les propostes que recull una edició molt completa i variada, com sempre, que sabeu que si compreu una copeta de vi, podreu escoltar en directe i gratuïtament. I des del Penedès fem un salt, ara ho podeu una mica més lluny, perquè ens n'anem fins a Andorra, perquè el Jazz Escaldes en Gordany, des del 2 al 9 de juliol, celebrarà la seva edició número 42.

Des de l'any 1985, el Festival de Jazz Andorrà d'Escaldes Andorgany proposa i mostra aquesta mirada eclèctica que l'ha caracteritzat i la seva també vocació internacional. Bé, aquesta edició no s'han quedat curts. Proposen a Nils Dahlgren, aquest trombonista suec amb la Funk Unit, també el lirisme del saxofonista Joshua Redman, un duo de vents amb el veterà Paquito de Rivera i Anat Cohen, també el jazz fusió dels francesos Shisun, o la dolçor del pop, ja una mica pop, que s'ha tornat la cantant nord-americana Liz Wright, a la que esteu escoltant amb aquest Your Love. La visió contemporània arribarà de la mà de la superdirectora d'orquestra, compositora i arranjadora Maria Schneider, que estarà amb la Classy Jazz Orchestra, i també, doncs, músics de l'escena catalana, en aquest cas el pianista Xema Riera, el trompetista Pol Omedes amb strings, també hi haurà el Tom Felices en formació de quartet, i com sabeu, amb els d'Andorra, doncs també aquelles jam sessions superinteressants que van combinant amb propostes a les places, a la plaça dels Copprínceps i l'altre espai, que és la sala del Prat del Rou, on presenten la programació internacional d'aquesta edició número 42 de la seva història. Del 2 al 9 de juliol també hem volgut fer un pas per Andorra.

de ben segur que us sona aquesta melodia i el so d'aquesta trompeta. Ella és Alba Gareta. El seu grup està sonant arreu, no només a casa nostra, d'altres festivals. I el dia 18 de juliol serà a Torre Ramona, a Subirats, en el marc del Festival de Jazz a les Vinyes. El Festival de Jazz a les Vinyes arriba a la seva 23a edició. Jo encara recordo quan aquí en vam començar a parlar, no?, que era una cosa que feia molt poc que funcionava amb un grup d'aficionats que combinaven també doncs els elixirs de la zona de Subirats amb els préssecs, el cava i la música en directe. Doncs bé, ja porten 23 edicions fent música i fent bones propostes. Obria el cicle el projecte Enllà la setmana passada de Carola Ortiz, Alba Careta, i serà amb el seu grup el dia 18 de juliol, i Carles Benavent amb Roger Mas a duet tancaran el cicle el dia 25 de juliol. I des d'aquí, del terreny de les Vinyes més sureny del sud de Catalunya, ens en anem cap al nord. Ens en anem a Girona, a les nits de jazz de Platja d'Aro.

serveix aquesta tarara, aquesta cançó popular, una mena de nana, interpretada a la veu per Pere Martínez, i ara escolteu el contrabaixista que protagonitza i lidera l'Ibèrica Trio, doncs ens serveix, com deia, per parlar de les nits de jazz de Platja d'Aro. També comencen el 3 de juliol, sembla que tot comença a primers de juliol, però en aquest cas el cicle s'extén fins a pràcticament finals del mes d'agost, fins al dia 21. L'Ibèrica Trio, amb aquesta tarara, entre altres peces recollides a l'Iberian Chants, i serà a finals de juliol, però arrencarà el dia 3, com dèiem, la vocalista, també cantant tan personal, Namina, amb The Barbarians. Seguirà una proposta que ho recomanem moltíssim, com és la del trio del pianista Xavi Torres, amb un convidat d'excepció, el saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Xavi Torres, que sabeu que ara ja viu a cavall entre Barcelona i Amsterdam, on ha estat estudiant i residint durant molt de temps, i on té, doncs, un bagatge dins de l'escena europea. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més personals i brillants del jazz europeu contemporani, i això passarà el 10 de juliol. De cara al 17, una proposta que s'embranca més amb el blues i el boogie, com és la del pianista Lluís Coloma, amb la seva troupe, la XXL, i el dia 21 d'agost tornarà a ser la vocalista agarenca, n'hem parlat abans, que estava amb uns concerts a les Jornades de Rubí, en Júlia Plans, que amb el seu sextet posarà punt i final aquestes nits de jazz de Platja d'Aro pels que estigueu una mica més al nord de Catalunya.

passejat per parcs, per places, per terrasses, per patis, i ara ho fem per terrats. I és que el terrat de la Casa Milà, la Pedrera, acull des de finals de maig el cicle Talents Jazz, propulsat pel taller de músics de Barcelona. I hem escoltat des de l'Ara Martí fins la Mingus Reunion, Eclipse Group, també Barcino Quartet o el Premi al Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. I ben aviat, el dia 24 de juliol, dins d'aquest recull que us fem d'estiu, podreu escoltar a Mrs. Florian. Ella presenta un nou treball discogràfic i aquest és un dels seus hits, Història de un amor.

Aquesta personal visió d'història d'un amor amb la veu i el piano d'Isabel Florian, aquesta navarresa que va triar Barcelona per estudiar en el taller de músics i que és una de les protagonistes dels talents jazz a la Pedrera, que té lloc fins a finals de juliol. Nosaltres avui, al Jazz Club, hem fet aquest tour, aquest recorregut per alguns dels festivals i cicles que ens porta l'estiu musical i mirarem de tornar-hi la setmana vinent amb molta més música, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Central, i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7. President, què és més difícil? Portar Julián o facturar Ter Stegen?
2: Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Manel Elias. L'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit de Llitera i el Campell a la Franja de Ponent ja ha calcinat més de 1.000 hectàrees i continua descontrolat. Tres municipis propers han hagut de ser evacuats i la principal hipòtesi és que l'incendi s'hagi originat per una màquina que treballava segant un camp. Anem cap al Campell. Júlia Albacar.
5: Bona nit. Aquí pendents de l'evolució de l'incendi que ha cremat aquestes 1.000 hectàrees, de les quals la majoria serien conreus. Ara s'espera que amb l'arribada de la nit i la reducció del vent pugui millorar les condicions d'extinció, com explica Jorge Azcón, president de l'Aragó.
6: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego, que en este momento es un fuego que está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante.
5: Que ha qualificat això l'incendi de preocupant. Els nuclis evacuats són el de Sant Nui, Alins i Calassanç, i també s'ha confinat la població de Fons. La causa hauria estat un accident durant la sega i de moment continuen desallotjats aquestes 240 persones. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, El Campell.
4: Més notícies, Marc Güell.
7: El govern de Veneçuela eleva 188 els morts i a més de 1.500 els ferits pels dos forts terratrèmols. És un balanç encara molt provisional, ja que hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Ho assegura el ministre, José Manuel Álvarez.
8: Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado. Que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
4: I l'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha aturat la missió per evacuar vaixells bloquejats a l'estret d'Hormuz després de l'atac que hi ha hagut a una embarcació prop de les costes d'Oman. L'operació de l'Agència de l'ONU, iniciada aquesta setmana, pretenia deixar sortir els centenars de vaixells atrapats per la Guerra de l'Orient Mitjà des del mes de març.
7: La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots, els del PP i Vox, per tirar endavant la iniciativa dels populars, que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura.
4: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixin la normativa de circulació. S'instal·larà prop de 5 antics peatges de l'AP7, espais que serviran per fer els controls. Anem cap a Martorell. Roger Santaló, bona nit.
9: Bona nit. El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, enllegeix la matrícula i els desvia perquè s'aturin si detecta cap irregularitat. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
10: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camion? Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius.
9: El sistema estarà en ple funcionament d'aquí a un any. S'instal·larà als antics peatges de Martorell, la Roca del Vallès, Vilaseca, la Llagosta i la Jonquera, i té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Martorell.
7: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i Trescat s'integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, ha explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys.
11: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
7: Amb aquesta decisió reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
4: Esports, Damià Aguilà.
12: En joc el quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça. Empaten a 4 i falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Mundial de Futbol a les 10 es resol el grup E amb els darrers dos partits. A les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El Girona fa oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades. En bàsquet, el Barça intensifica els moviments de mercat. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia: el tècnic Paolo Galbiati i el director esportiu Xavi Pujol. La Sisa Joventut anuncia que Adam Hanga no seguirà. El Manresa fitxa l'alè pivot gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uri Girona ha fitxat Caral Casas del València. I en ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya en contrarrellotge. Paula Blasi ha estat quarta.
3: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
19: Tothom parla de la Rodoreda, però qui la llegeix?

0: Pot ser que ens agradin més les samarretes i les bosses de roba de la llibreria de moda que la literatura? Pot ser. Per això hi ha escriptores com l'Edna Miró, que en temps de consum de productes culturals, de fotos instagrams, de fer veure, ens ha escrit una paròdia o una sàtira o tota la vegada del món intel·lectual català, que diu que li agrada la rodoreda, però l'ha llegida. I si l'ha llegida, què és el que més li agrada d'ella? L'Amèlia de les Camèlies és una novel·la amb la que riureu i per això tenim ganes de convidar-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i els dies, i jo tinc una veu una mica, com us ho diria, difícil, eh? Però ara hi haurà algú que dirà que és sexy, oi que sí? Raül, el nostre tècnic nou avui, que l'estrenem, ja li he entaforat pel mig. Doncs comencem aquí amb aquesta cançó de Glo Maria, aquesta cantant italiana que ens agrada moltíssim i que ha tret un disc que es diu Instrumento di Indugio, i aquesta cançó, Il Teatro de l'Ànima.

0: Aquesta nit sabrem si els personatges de l'Amèlia, de les Camèlies, tenen ànima o és un instrumento, eh? Ja en parlarem d'això. I com dèiem, tenim aquesta novel·la de l'Edna Miró que ens presenta a Les dones i els dies, la seva òpera prima, Amèlia de les Camèlies, d'edicions Cap de Brot, una sàtira de la joventut intel·lectual barcelonina. Bona nit, Edna, com estàs?
1: Bona nit, Montse. Molt bé, molt
0: contenta.
1: Mira,
0: la veu no m'acompanya, però he començat forta dient, què passa? Parlem més de Rodoreda que no pas la llegim?
1: Ha acompanyat molt la veu amb el que estàvem
0: parlant.
1: Sí,
0: perquè és una mica mortuori, però hi ha alguna cosa d'això en aquest inici de la novel·la? En pensar, estem en un món que tot el dia parla de la Rodoreda, que l'ha convertit en un patum, però en volem fer més samarretes que no pas llegir-la. És això el que hi havia darrere?
1: Sí, o sigui, hi havia tota una miríada de coses, però evidentment la crítica que faig és a una certa recepció de Rodoreda, i aquesta certa recepció consisteix precisament en preocupar-nos més d'aparentar haver llegit Rodoreda, no? Convertir-la en un accessori de personalitat, que no pas en fer una lectura que sigui crítica, forta, conseqüent, coherent, no? Vull dir, va per aquí, evidentment.
0: Tu esperes moltes coses, perquè clara.
1: Bueno, espero lo bàsic,
0: clar,
1: en el fons.
0: Clar, esperes lo bàsic, sí, perquè has estudiat literatura. Literatura,
1: sí,
0: i llavors hi creus, i això és important.
1: Clar, o sigui, vull dir que també em preocupa fins a cert punt, o m'agradaria que demanar lo bàsic o demanar lo essencial no fos, diguem-ne, demanar l'impossible, no?
0: Ja.
1: Vull dir que en aquest sentit potser hi ha un punt fins a cert punt idealista o utòpic, però crec que l'hem de defensar i una mica la sàtira va per aquí.
0: Ara parlarem de què va aquesta novel·la i què li passa amb aquesta Amèlia de les Camèlies, però també parlem d'un món i aquí sí que hi ha una crítica no només a aquesta intel·lectualitat, sinó al món en el que vivim, on les xarxes són molt importants, en el que opinen de nosaltres, com ens construïm, com ens donen les coses capital social, per exemple,
1: exacte,
0: tenir parella,
1: sí.
0: O llegir llibres, o fer veure que els llegeixes, en un món de les aparences.
1: Sí, m'agrada molt que hagis entrat per aquí, precisament perquè s'ha fet molt èmfasi en tot el que seria la recepció de la sàtira del món cultural, no?, que evidentment hi és, però penso que la cosa és molt més fonda, no? O sigui, com que el que hi ha, com tu dius, és una crítica més sistèmica, més general a la manera com funciona tot, no pas només al món cultural, no? O sigui, diguem-ne que vivim en un món on en qualsevol àmbit el que predomina són aquestes aparences, és aquest teatre, no? Et moguis en el món cultural, en el món polític, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Al final el que prima és aquesta performativitat i aquesta alienació, més el que...
0: I clar, amb aquesta protagonista, l'Amèlia de les Camèlies, clar, en noucentista, diríem que li ha agafat un cobriment, potser, o que té un daltabaix emocional. Ara, segurament estaríem parlant de salut mental, per exemple. Estaríem pensant que... Estaríem parlant amb aquests termes.
1: Sí, el que passa és que, diguem-ne, que una de la, diguem-ne, part de la sàtira o de l'efectivitat de la sàtira és que justament aquests termes, no, de salut mental, no, hi ha certs discursos que ja s'han convertit ells mateixos en aquesta patum, no? Llavors, quan l'Amèlia està parlant d'una crisi espiritual, en el fons que està volent dir, no? És només una pàtina que recobreix la seva buidor. Llavors, clar, al final tot forma part d'aquesta construcció, fins i tot els discursos que comencen des d'una preocupació, doncs, com la salut mental que hi ha.
0: En aquesta novel·la, en l'Amèlia de les Camèlies, Barcelona és aquest rus d'abelles,
1: sí,
0: d'entrada, que ens recorda l'Eixample, que és una imatge molt interessant, i d'entrada diria que és una ciutat, tot i que fa la sensació de gran, asfixiant, i que en un moment donat es pot caure, es pot fondre.
1: Exacte.
0: Que aquí sí que m'imagino que es volies deixar una mica anar a parlar de política, o parlar del moment en el que estem com a societat, o com a capital cultural, també.
1: Sí, hi ha com aquesta consciència de que tot és molt precari, vull dir que sembla molt robust des de fora, però en realitat el rusc en una ventada, no?, oscil·la i cau de la branca, i de fet, com, sense spoilers, no?, però al final de la novel·la, en aquest sentit, és com s'esfondre el rusc fins a cert punt, no? I m'interessa això precisament perquè en aquest món de les aparences, no?, projectem una grandiloqüència i com una colossalitat i una fortalesa, quan en realitat és això, com els vincles autèntics, o sigui, l'argamassa que realment sosté aquest món, és una cosa molt prima, és una cosa molt precària en qualsevol moment.
0: Clar, parles d'una societat molt, molt jove, estem parlant de gent de 20 anys,
1: sí, més o menys,
0: que són super egoistes, que es miren molt al melic,
1: sí,
0: i que estan tota l'estona preocupats del que els hi passa d'una vida vida bastant petita, eh?
1: Exacte.
0: Dels bars on van, de qui els veurà, d'aquells centres plens de, de colilles, etcètera, no? Estem parlant d'una mica allò...
1: Clar,
0: no
1: vaig, perquè no la pregunta és pel sentit, no?, de tot plegat, és a dir, vull dir, com estem performant, estem en aquest gran teatre, i a l'hora de la veritat, què és allò que estem cercant, no? Un nom, una reputació, un lloc, una posició, com parlaves abans, no es tracta ni tan sols ja de diners directament, no?, sinó que allò que es busca és aquest capital simbòlic, que és una cosa tan intangible, no?, que deriva en aquest ridícul, que és el que fan els personatges.
0: En aquest capital intangible, que és la cultura, que és la cultura, em donarà un lloc en aquest món, eh?
1: Sí.
0: Clar, algú ens sentirà i diu, escolta, nen, o sigui, el que et convé és una bona cartera, no? Sí o no?
1: Sí, sí, clar. Perquè, evidentment, al final...
0: Qui s'ho creu, això? És a dir, perquè em sembla que aquí els únics que guanyen són els que hi han guanyat, que són, podríem dir, els que venen de la burgesia i que són els fills dels intel·lectuals, i són aquests els únics que poden guanyar la partida, perquè en la Barcelona en què vivim, que no pots anar a viure de lloguer, que no et paguen bé per els articles de premsa i que costa molt publicar una novel·la i et paguen poc, com ho fem, això?
1: Clar, o sigui, evidentment el que hi ha de la sàtira, no?, també, en el fons, és el fet de no parlar de diners o no parlar d'aquest matalàs econòmic que, evidentment, sosté aquest món, precisament ja és aquest punt sec o aquest punt, no?, que ens diu que el fet de no parlar-ne ja és un posicionament, perdona.
0: Doncs, escolta, parlant de Mel i de les Camèlies, amb l'Edna Miró, aquesta novel·la editada per Capdebrot, que ens ha fet pensar molt i que ens diverteix. Ara parlarem de l'Amèlia, que aquí ens hem posat molt seriosos, hem parlat de política, però l'Amèlia també hem de parlar de l'Amèlia.

0: Mira, justament aquesta cançó ens va molt bé perquè es diu Beehive, que justament és això, un ros d'abelles, i parlem d'aquest llibre de l'Edna Miró, de l'Amèlia de les Camèlies. En aquest món, en aquesta Barcelona, la cultura és producte, però també és prestigi, i és un lloc on en aquest ros s'han d'omplir, és la manera com s'omplen les cel·les de poder. Clar, jo sé que tu ets una persona molt llegida, que estàs fent un doctorat sobre Proust. Exacte. Que no és mocar-se en mitja màniga, precisely. I però jo tota l'estona estava pensant que això podria ser una novel·la de Balzac, com aquella, una dona de 30 anys, doncs una dona de 20 anys a Barcelona. Vestits de flors, m'agrada la rodoreda, porto carpetetes i porto tote bags, però en realitat el que he vingut al món, perdona, ara jo aquí t'estic desfent un mite, és a trobar un nòvio, una mica. O sigui, ella, jo crec que li interessa més l'amor romàntic, la cosa aquesta de la novel·la de Tassetes, que parlen de Jane Austen, que també es queden amb l'envoltori, que no pas tot l'altre.
1: Sí, evidentment, el que hi ha és això, però alhora això és com paradoxal, perquè xoca amb la incapacitat que tenen tots aquests personatges d'estimar, no? Vull dir, com que quan parles de busquen, diguem-ne, un amor romàntic, allò que en realitat és busquen una parella que emulsioni la seva imatge. Llavors, clar...
0: Emulsioni. És molt fort, això.
1: Sí, realment, o sigui, però la idea és aquesta, no? O sigui, com que més que buscar, per dir-ho així, com una estimació, una comprensió, un afecte en una altra persona, no? Que això implicaria haver de despullar-se davant d'algú, no? O sigui, haver de tenir com aquesta intimitat compartida amb algú. Clar, aquesta intimitat és un risc en aquest món d'aparences i, clar, tallem absolutament qualsevol intimitat i, clar, busquem tot el que seria aquest amor, però som incapaços d'estimar. Llavors, com cas, això.
0: Clar, m'ho expliques així. O sigui, tot són aparences. Internet, xarxes, aquesta gent que no llegeix la rodoreda. Què fem? No? Em poso a plorar. És a dir, estem parlant d'una...
1: On escrivim una sàtira.
0: Clar, n'escrivim una sàtira, però realment és tan així. Hi havia un punt com de, no sé si diria, de fer justícia, fins i tot dir amb aquesta gent ara el retrataré i així doncs crearem un nou món on no hi hagi tots aquests personatges, o estem una mica allò vinclats al desastre?
1: Evidentment hi ha un punt de la sàtira, no?, que és grotesc en el sentit que és passat de voltes, no? O sigui, no, evidentment tothom té una intimitat, encara que sigui una intimitat altament codificada, etc. Però sí que és veritat que m'agrada pensar que al final la literatura, l'escriptura i també com la lectura i la recepció formen part d'un procés de presa de consciència, no? Llavors el fet que aquesta novel·la s'hagi escrit i sobretot s'hagi llegit implica fins a cert punt un toc d'atenció en el sentit de potser hauríem de plantejar-nos les coses d'una altra manera o potser hauríem de tenir aquest debat com a cultura o hauríem de pensar sobre aquesta mena de qüestions. Llavors, no sé, m'agrada pensar que d'alguna manera el fet que l'Amèlia existeixi i que les coses que fa l'Amèlia ara puguin ser qualificades de malistes, doncs d'alguna manera pot exaurir-les saps?
0: O sigui, que escrivint o potser desapareixerà.
1: És la meva esperança.
0: Estàs fent aquí el Harry Potter.
1: Intentant... Bé, no jo, no, però vull dir, com espero que la recepció de la novel·la, i crec que en aquest sentit n'estic força orgullosa, hi ha hagut un punt de purga, o hi ha hagut un punt d'això, de presa de consciència, en aquest sentit, de ara que tenim un nom, ara que podem dir que una peça rodoreja, perdona. Ara que tenim aquests termes, crec que és una bona manera de plantejar-nos que fem a partir d'ara, no? I amb una presència d'esperit, no? Vull dir que tampoc el que ens enfonsem.
0: Clar, algú que no et conegui, Edna, dirà, home, és la seva primera novel·la, ella tot això ho ha explicat perquè se n'ha fet un fart en aquestes festes de la Filmoteca i d'aquests pisos de l'Eixample, o tot és d'oïdes, o t'ho ha explicat algú que hi ha anat i t'ho has copsat rapidíssimament. Bueno, què hi ha hagut de tot això? I també m'imagino tota la gent que et deu venir et diu, ja sé qui és aquest personatge.
1: Això és increïble perquè quan passa, la majoria de vegades m'esmenten persones que jo no conec. I això a mi em fa molta gràcia perquè crec que és molt simptomàtic al final del que és
0: el... Vol dir que ho has fet bé.
1: Exacte. És la potència de la ficció, no? Al final si escrivim ficció no és perquè, vulguem escapar-nos del nostre món, sinó perquè precisament el volem comprendre en tota la seva profunditat, no? Llavors el fet que jo hagi escrit aquí sobre uns personatges i hi hagi gent que hi reconeixi això, persones que ni jo conec, no? Vull dir, com el que m'indica és que realment la literatura té aquesta potencialitat de cobrir una experiència fins i tot quan no és la pròpia.
0: No te m'escapis, que t'he preguntat si tenies alguna cosa a veure amb tot això. Si resulta que són tots els teus amics i ara et van amb destrals per darrere.
1: Sí, jo sóc totalment l'Amèlia, ara ja ho puc dir.
0: Sí.
1: No, absolut. El que sempre dic, no? Sí, com que evidentment jo he estat posada en aquest món i el fet mateix d'haver-lo escrit, d'alguna manera, m'hi lliga més de mans i peus aquest món cultural. Vull dir, com és el meu món, és el meu rusc, sí que hi he estat. El que passa és que crec que la mirada me'n distancia i crec que la mirada de qualsevol persona que la llegeixi també en distància, i crec que és aquesta ambigüetat entre ser-hi i alhora ser conscient d'aquestes hipocresies.
0: Amèlia de les Camèlies, eh? Estem aquí amb aquesta... jo diria, és una novel·la, però també és una pel·lícula la que ens estàs venent.

0: Havien de posar aquesta cançó, els snobs de Guillermina Mota. Clar, aquesta sí. cançó és de fa uns anys, però llegint la Meli de les Camèlies, una hi pensa una miqueta.
1: Retorna, sí, retorna. No? Sí, clar. Igual que retorna Balzac, també retorna.
0: Exacte. Estava de banda sonora de la teva escriptura o què?
1: Jo no utilitzo bandes sonores, però és veritat que, bueno, no sé, sí. De fet, la vaig descobrir arran de la novel·la, no? Que també m'agrada perquè hi ha moltes coses que he descobert just després d'haver escrit la novel·la.
0: Escolta, estàs a Les dones i els dies i jo t'he de preguntar coses sobre les dones.
1: I els dies?
0: I els dies després, els dies després, perquè els dies en aquest món no sé si vull que corrin molt els dies, però bé, en qualsevol cas, de les dones sí que tinc ganes de... Clar, tu ets una dona escrivint sobre una dona que d'entrada, home, és una mica bajoca, una mica figaflor, una mica apagallums, una mica que li fumaríem unes quantes bufes.
1: Bleres solellades, exacte, fleuma, podríem, sí, fem...
0: Saps? Llavors, clar, dic, ostres, què això? Per què havia de ser una dona, la protagonista, i a més que tingués aquestes característiques?
1: Bueno, diguem-ne que el que hi ha...
0: Per què ser més dolenta amb les dones?
1: No, no considero que sigui més dolenta amb les dones.
0: No, no, els homes són imparables en aquesta novel·la.

0: Barcelona i tot això, diguem-ne que està declinada, diguem-ne, en les dones d'una manera molt concreta.
1: Ara et refereixes, per exemple, a que es troben en aquest cercle rodoreda.
0: Exacte,
1: no?
0: Diguem-ne que hi ha una codificació cultural específicament dirigida a les dones com a, fins i tot, interès, no?, d'indústria,
1: sí,
0: no?,
1: això
0: que les dones
1: agradar...
0: són consumidores, de cultura, vull dir, com que hi ha una demografia molt específica a la qual es dirigeix com aquests productes i aquesta fetichització. Diguem-ne que hi ha això, però també hi ha una codificació cultural pels homes. Llavors, a mi el que m'interessava precisament era com quan aterres a la realitat, no?, i veus aquestes relacions, com plasmar-ho a través de la ficció. Llavors, per dir-ho així, el que reflecteix la novel·la és una realitat, no?, i crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex, no?
1: És una realitat, aquí podríem dir que el patriarcat els travessa tots de mala manera,
0: sí,
1: perquè ells també han de fer aquell paper d'entremenadors, etc. I de fet hi ha alguns moments de rebel·lió a la granja també en aquesta novel·la perquè es veu, o sigui, és a dir, parles de rèptils, parles de... Els expliques una mica en termes d'animals.
0: Sí, sí, sí. I
1: parles dels carnívors i dels herbívors.
0: I precisament la metàfora mateixa del rus, no? O sigui, hi ha molta metàfora d'animals i la metàfora del rus que em servia molt perquè al final, quan tu parles d'abelles, en realitat el que estàs parlant és d'una lògica col·lectiva o d'una intel·ligència col·lectiva, diguem-ne que les abelles tenen una responsabilitat molt limitada respecte al que fan individualment i ho fan per les lògiques del rus o per la, diguem-ne, l'interès del rus, no? Llavors, clar, aquí parlar de codificació cultural no importa tant si són dones, si són homes, sinó com totes aquestes lògiques el que fan és encaixar en aquesta, diguem, en aquest eix que els travessa tots, que és el patriarcat.
1: Hi ha una crítica també a l'Star System literari, és obvi, però llavors què fem? Si tenim tot el Star System literari sent així, llavors qui està escrivint de veritat? L'Aniol, un dels personatges que és mig normal, diguéssim?
0: L'Aniol és un personatge que em convoca molta tendresa.
1: Exacte, vull dir que és... És un pobre noi, però de la resta què en fem? És a dir, aquí ara et pregunto ja fora de la novel·la, si aquest Star System literari de Barcelona, perquè és la capital, està tan perdut, llavors no hi ha esperança en aquest segle XXI que perquè Instagram no el farem desaparèixer.
0: No, no el farem desaparèixer, però diguem-ne que la intenció, no?, com he dit abans, és el fet mateix. Clar que hi ha esperança, vull dir, com jo sóc una persona profundament, em considero profundament optimista, no?, vull dir, i no crec en aquestes històries tanatològiques de s'ha acabat la literatura, s'ha acabat una manera de fer literatura, no, el que hi ha en realitat és la literatura de sempre, i la literatura conserva el seu potencial d'interpel·lar el món i d'interpel·lar el lector i de prendre consciència. Llavors, crec que el que ha d'haver-hi és una reflexió profunda, o sigui, el que ha d'haver-hi és una manera de nova replantejar no només políticament coses, no?, sinó literàriament, i potser literàriament és una primera passa. Llavors, considero que hi ha aquest optimisme, hi ha aquesta esperança, el que passa és que hem de començar una mica de nou.
1: Dius que la Meli de les Camèlies estudia literatura estudiada, que
0: sí,
1: ens fa molta gràcia perquè imagino que és una broma per dir estudis literaris, però també hi ha una crítica al sistema de la universitat aquí, de dir estem estudiant d'una manera que no hauríem d'estudiar literatura, o potser l'estem estudiant massa i el que hauríem de fer és llegir més.
0: Bueno, el que hi ha és una crítica, per dir-ho així, a tot un sistema que el que fa és, per dir-ho així, alienar com les lectures. Parlem de lectures i en realitat, diguem-ne que... A mi el món universitari, diguem-ne que estic posada, estic fent el doctorat, és una cosa que m'alimenta molt, és una cosa que m'agrada molt, però el que hem de fer és puntar, no? O sigui, posar en relació al final la nostra realitat literària amb allò que fem a les aules i amb allò que estudiem, i crec que és una cosa que és important.
1: Però està per fer, això.
0: S'està fent, vull dir, com s'està fent en el sentit de... Jo he tingut grandíssims professors a la universitat, tinc un privilegi, no?, d'estar on estic fent la tesi que estic fent. Considero que és un privilegi poder-se dedicar a fer un doctorat i més sobre Proust, però sí que és veritat, no?, que el que hem de fer és fer les coses amb presència, amb força i amb embranzida. I clar, hi ha molta feina a fer, però sempre tenim molta feina.
1: Com les abelles, treballadores.
0: Exacte.

Exactament, un minut i estarem a 9:45 a Les Dones i els Dies, a Catalunya Ràdio, parlant de la Mel i de les Camèlies d'Edna Miró, editada per Capdebrot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial.

0: i treballen molt bé, el llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí, és en important dir-ho.
1: Que són entusiastes.
0: I tant.
1: Meravellosos.
0: Jo també m'agradaria parlar de la festa major per algú que li agrada tant la literatura noucentista, de parlar de com has escrit el llibre, que has triat escriure-ho amb llenguatge noucentista en alguns moments, en el sentit de fer servir el pretèrit perfecte. Has fet unes tries, no? I també doncs, hi ha hagut antuvis i cars i tu has passat bé. O sigui, aquí has dit, jo faré un desplegament.
2: Clar, jo el que he fet ha estat tenir al final cura amb el llenguatge i considero que això és la tasca principal de l'escriptor. O sigui, l'escriptor el que ha de fer és responsabilitzar-se del llenguatge que utilitza. I sí que és veritat
0: però
2: que...
0: Però aquí hi havia una mica de broma, també. Hi havia una mica de...
2: Hi ha una part de joc, diguem-ne, amb l'ampulositat, sí. L'artificiositat...
0: Tu no parles així.
2: No, bueno, no ho sé, parlo així.
0: No.
2: Hi havia una part de joc, per dir-ho així, però fins a cert punt, per exemple, el fet de les subordinades, no? O sigui, com que hi ha una altra part que no és pas, diguem-ne, una artificiositat, no? Que al contrari, és el llenguatge ell mateix sent generatiu, és ell mateix treballant-se. I considero que és la tasca de l'escriptor cuidar-ho d'aquesta manera.
0: Però hi ha una diversió, jo crec, a l'hora de fer servir, clar. De com has fet servir, perquè jo crec que sí que hi ha molt de novel·la noucentista aquí, encara que sigui que passi aquí a Barcelona en el dia d'avui. O sigui, que passi en els carrers de Barcelona.
2: Sí, el que hi ha és això, o sigui, un coneixement, si vols, de la tradició, un fer-se responsable d'aquesta tradició i un veure com aquesta tradició doncs, pot interactuar doncs, diguem-ne, amb la nostra realitat. I clar, aquí hi ha humor, hi ha diversió i sobretot hi ha goig amb el llenguatge. Jo sóc una persona que gaudeix escrivint i que gaudeix apregonant les paraules, apregonant les idees i clar, al final tot forma part del mateix.
0: Els personatges d'aquesta novel·la són còmics, patètics, esnobs, hi ha de tot, no? Però clar, jo em preguntava fent aquesta sàtira, escrivint d'aquesta manera, quan els lectors ho han llegit, què hi han trobat? Com s'hi han encarat, això? Perquè no és un tipus de literatura, no és de la manera que s'escriu avui en dia. Jo crec que no hi ha aquesta responsabilitat que deies, i no s'escriu amb aquest tipus de llenguatge, i també m'agradaria saber quina és la recepció que has tingut, no? Si la gent hi entra bé, o també hi ha d'haver un lector que treballi i que s'esforci.
2: Jo crec que, o sigui, part de la recepció tan bona que hem tingut amb la novel·la es deu precisament al que tu has dit, no? Que no hi ha aquest treball amb el llenguatge actualment, no? I jo crec que com a lectors, quan som uns lectors consumats, quan som uns lectors que ens interessa autènticament la literatura, allò que busquem és aquest treball, encara que ens faci, per dir-ho així, com pensar una mica, no? Que justament és el que volem, és alguna cosa que ens tregui dels nostres topants habituals i que ens demostri coses noves, que ens faci veure d'una altra manera, que ens doni uns altres ulls, no? Llavors, crec que la recepció positiva ha anat una mica justament per aquestes qüestions, o sigui, una sàtira al final es pot fer de moltes maneres, però la cura amb el llenguatge, els temes de fons, de l'egoisme, tot això, la manera com està codificat, crec que és una cosa que no s'havia fet i crec que és una cosa que, bueno, que jo crec que és agraïda com a lector, o com a mínim a mi és una cosa que m'agradaria llegir i crec que si la recepció ha estat bona, també ha estat per això.
0: I també hi ha una defensa de Barcelona, que jo crec que durant molts anys l'hem...
2: Sí, hi ha hagut.
0: O sigui, encara que evidentment estàs explicant que no és ideal aquesta ciutat, perquè no, passa tot el que passa, hi ha tot aquest egoisme, tota aquesta pèrdua, no, de valors, etc. Sí que hi ha unes ganes de tornar a Barcelona, que en els últims anys hem fet una novel·la molt rural, i hi ha unes ganes de reivindicar Barcelona.
2: Sí, abans parlaves d'una lectura així com més política, i evidentment també es pot llegir en clau política. O sigui, el que estem defensant quan estem defensant Barcelona, estem defensant un bastió d'identitat i estem defensant la nostra Barcelona. O sigui, estem defensant una Barcelona...
0: Quina és la nostra Barcelona?
2: Una Barcelona...
0: Que ara m'has fet una mica de pot, he de dir.
2: Bé, clar, potser és un moment. És una Barcelona que no es posa guapa. O sigui, és una Barcelona que allò que fa és defensar una identitat catalana, no? Pròpiament, no? Que no es plega, per dir-ho així, a lògiques doncs, estrangeres, per plaure el turisme, no? Per plaure, com, diguem-ne, altres coses.
0: Aquí els que tampoc plauen gaire o que no estan gaire contents contents amb el que passa, són homes i dones. Hi ha molta incomunicació.
2: Sí, sí.
0: Jo crec que és un de temes de la novel·la. Cadascú està parlant el seu llenguatge, però diguéssim que si fossin espècies...
2: És que és un dels temes de la vida, no?
0: Un seria cocodril i les altres abelles. O sigui, no hi ha possible connexió.
2: Sí, sí, sí. Sí, no hi ha connexió, però precisament per això, perquè són personatges... O sigui, al final... estimar algú, i no hi estimar algú, no? Sinó com comprendre algú, sigui un home o una dona, no? El que implica és aquesta empatia, aquest acte de generositat, de caritat, no? De pensar que algú pot ser una altra persona autònom, no? O sigui, que té aquesta llibertat i que té potser aquestes estructures diferents, i això són, aquests personatges no són capaços de fer-ho, no? Com diu en un moment de la novel·la, només algú tan egoista com ella li podia semblar tan terrible l'egoisme dels altres, no? O sigui, que en el moment en què estem tan concentrats en com les nostres presons, som incapaços, no, d'entendre qualsevol altra persona, i més, evidentment, si pensa d'una altra manera o si ja és d'una altra, diguem, una espècie.
0: D'una altra espècie. Tu sí que ets d'una altra espècie, perquè, a veure, 25 anys fent aquest llibre amb aquest nivell de català, que això ja és gairebé, o sigui, és a dir, trencar la màquina, podríem dir.
2: Una rara avis.
0: Exacte. I és veritat que segur has llegit molt i fent el doctorat de Proust, però jo també em preguntava, el cànon literari encara continua sent el de sempre, molt masculí, molt, és a dir, estem parlant del grans autors encara, doncs, es consideren allò, els grans noms són homes. Tu, si haguessis de posar dones en aquesta llista, què hi posaries?
2: Estic, per exemple, ara llegint, bueno, una autora que jo crec que està al cànon. Clar, o sigui, hi ha hagut molta revisió del cànon, vull dir, com jo
0: sí,
2: crec que...
0: Sí, mil vegades, sí,
2: diguem-ne,
0: sí.
2: Que això en els darrers anys, afortunadament, no, són coses que s'estan posant sobre la taula, que ja s'han posat, de fet, sobre la taula. Per exemple, ara mateix estic llegint una autora meravellosa, Iris Murdoch. Que té unes novel·les increïbles, també parlant d'incomunicació, parlant d'espècies, parlant de tot això. Per mi és una autora increïble, perquè a més, diguem-ne, que vehicula a través de la literatura la filosofia, i a mi això m'interessa molt també, com es pot veure. Llavors, bueno, és una recomanació que faig.
0: I escolta'm, la Rodoreda l'hem de posar a dalt de tot del cànon, o n'hem abusat una mica massa? Com ho fem amb això?
2: La Rodoreda... està bé on està, el que passa és que hem de replantejar-nos les lectures que en fem o la manera com en parlem, perquè precisament si està on està és perquè la lectura que se'n pot fer de Rodoreda és una lectura profundament literària, és una lectura també fins a cert punt política, no? Llavors, simplement no l'hem de treure d'on està. El que hem de fer és llegir-la d'una manera que sigui productiva per la nostra realitat.
0: I quan, per exemple, vas a les exposicions del CCB o... Quina és la teva... És a dir, creus que estem agafant el bon camí a mi, o encara tenim una mica allò de síndrome dels impostors i no ens creiem gaire la nostra literatura?
2: Bueno, l'exposició del CCCB, en aquest sentit, vull dir, a mi em va sorprendre per, diguem-ne, la sintonia i la simultaneïtat, no? Evidentment no és una cosa que es planegi o que es pensi, però que al final la lectura que estava fent aquesta exposició de l'obra de Rodoreda era una lectura que precisament buscava alliberar aquest potencial revolucionari fins a cert punt de les lectures de Rodoreda, i crec que la meva sàtira per aquí també.
0: L'haureu de llegir per saber-ho. Amèlia de les Camèlies, Edna Miró, moltíssimes gràcies. Nosaltres, vaja, ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i, sobretot, de mirar-se el melic, també, que jo crec que és important també ser conscients de a qui, en qui estem deixant la literatura.
2: Mirar-se el melic per alçar el cap.
0: Exacte. Doncs, Edna, moltíssimes gràcies i felicitats.
2: Merci, Montse.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: És que m'heu posat la pell de gallina.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
11: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
12: Mira,
11: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco.
13: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
11: Exacte.
13: No?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Tot fa la mateixa olor de sempre.
14: Cinema.
16: Estem en una situació crítica.
14: Sèries.
17: This is the most dangerous period I've ever seen.
14: Documentals. Plataformes.
18: Vinga, va, selfie i marxem.
14: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
19: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
20: Memoritzeu la cara del nostre home.
14: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
19: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
21: Jo em quedo aquí. No tira res. Jo em quedo aquí.
9: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: avui no sóc jo, amigues, no sóc jo, no tinc veu. Falten 20 minuts per les 9 de la nit, per les 10 de la nit. És que veieu que no sóc jo. No sóc jo, no sé ni quin dia he vist, ni com em dic, però tenim a Olga Ábalos aquí i això em fa molt feliç. Com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Mira, avui tinc una veu més sencera que la teva, eh?
0: Doncs no cal córrer gaire, també t'ho diré. A més, et vam tenir la setmana passada parlant,
1: sí,
0: de bicicletes, que vas venir de... O sigui, a parlar de
1: podríem dir, cosa,
0: de lo teu,
1: sí,
0: perquè ets la reina de bicicleta, directora de la revista Volata, que és una revista de ciclisme xulíssima, i que ho recomanem molt aquí a les Dones i als Dies, però avui tornes amb l'abric i amb el... Millor que no portis abric, però amb la jaqueta de senyora de la música.
1: Sí, avui tornem a parlar de música i no sé si et sona això que estem escoltant ara mateix.
0: No sé, però m'està fent por, però em sona una mica Taronja Mecànica.
1: Efectivament, això és la banda sonora de Taronja Mecànica. I per què estem escoltant això? No perquè...
0: Perquè tens ganes de vacances i vols matar tothom? Com va això?
1: Mira, no volia dir, però potser hi ha
0: però
1: aquí...
0: Ja ho has dit tu.
1: Sí, sí, potser aquí hi ha un missatge subliminal.
0: Hi ha algun metge a la sala?
1: El tema és que estem escoltant la Taronja Mecànica no per la pel·lícula, sinó per la compositora o per la intèrpret d'aquesta peça, que és Wendy Carlos, que és una de les grans pioneres de la música electrònica, i és precisament el que parlarem avui. No parlarem de Wendy Carlos, però sí que farem uns passos més enrere per entendre com va sorgir Wendy Carlos i d'on ve i totes aquestes pioneres de la música electrònica.
0: Exacte, parlàvem ara de novel·les que tenen un regust noucentista, doncs nosaltres també anem enrere perquè la música electrònica sembla una cosa molt moderna, però en realitat ja va començar bastant abans, perquè això, que és dels 70...
1: Això és de...
0: És
1: dels anys 60, és de finals dels anys 60.
0: Imagina't.
1: Perquè aquí és quan Wendy Carlos va començar a utilitzar els primers sintetitzadors Moog, i llavors ella doncs va reinterpretar peces de Beethoven, de Bach, i les va portar a un altre nivell i va fer connectar la música clàssica amb una nova audiència.
0: Escolta, meravella. Avui no parlarem de moltes coses, però hi ha un documental que, si teniu ganes de entrar més en tot això que estem explicant, es diu Sisters with Transistors. Crec que està a la caixa, en aquesta aplicació que tenen per veure pel·lícules, però està en altres llocs, si no, és fàcil de trobar.
1: Correcte.
0: I crec que val la pena per si ens volem endinsar en tot aquest món.
1: Sí, de fet, algunes de les pioneres, aquestes músiques d'electrònica que surten en aquest documental, Sisters with Transistors, en parlarem ara. I una de les que surt en aquest documental és Daphne Oram.
0: Explica'm a veure qui és aquesta senyora, perquè això sembla el Planeta Imaginari, ara. M'ha recordat una mica la sintonia del Planeta Imaginari.
1: És que fixa't, aquests sons van crear tot un marc mental i us relacionem ja amb una època així de l'espai, de coses futuristes, i estem parlant dels anys 60. Això és l'any 67. Això és un tema que es diu Rotolock i és una de les composicions que va fer Daphne Oram. Però anem una mica enrere. Ens hem de situar a Londres, l'any 1958, a la BBC, acabant de crear una nova unitat, que és la Radiophonic Workshop, que és un laboratori de so experimental, i allà és on comencen a fabricar-se molts dels efectes sonors que durant dècades després es van utilitzar a la ràdio. El que passa és que, clar, per crear aquests efectes sonors no hi havia ordinadors.
0: Clar.
1: Sinó que s'havia de fer tot de forma analògica.
0: I m'estàs dient que això era gent fent sorollets, o què?
1: Això... això, bàsicament, està fet amb cintes magnètiques, que era el que hi havia en aquella època.
0: No, fent sorollets.
1: No.
0: Això és més antic, eh?
1: Sí.
0: Segle XIX.
1: Cintes magnètiques. És el que dèiem, no hi havia sintetitzadors, però sí que hi havia cinta magnètica, tisores i cinta adhesiva. I amb això es podia... I osciladors de so, i amb això es podien fer
0: meravelles. Miracles.
1: Sí.
0: Com aquests que va fer la Daphne Oram. I quants anys tenia aquesta noia quan estava fent tot això a la BBC?
1: Doncs tenia 30 anys. Ella portava una dècada ja treballant com a tècnic de so, que és un dels pocs llocs que permetien a les dones treballar dintre del que és l'àmbit del del so, de la tècnica i dels equips d'enregistrament, i ella, diguem que...
0: Per què no els deixaven a les dones?
1: Doncs perquè
0: no
1: les
0: valoressin el galliner, no?
1: O perquè no les consideraven aptes per estar als controls, bàsicament. Cosa que és un bastant... Bé,
0: sí.
1: Costa de creure, però és així. I llavors, quan es va crear aquest taller, aquest laboratori, el Radiophonic Workshop, ella ho va veure com la gran oportunitat de fer tot allò que no podia fer, i allà tenia magnetòfons, totes les cintes magnètiques que volia, i allà va començar, doncs, a experimentar i a començar a crear aquesta llibreria de sons i treballar amb tècniques que avui en dia ja estan molt estandarditzades, com el loop. Mm-hmm. No? Allò que se sol dir molt, no? Dintre de l'àmbit de la música electrònica, farem un loop o loopejarem això.
0: Exacte, que és la repetició.
1: La repetició
0: no?
1: d'un so. Doncs ella ho feia gravant un so determinat amb un tros de cinta magnètica i creant una mena de cercle que es anava repetint constantment.
0: Sí, com si fes quasi gairebé muntatge de cine.
1: Efectivament.
0: Ho diu Torra, sí. Com les muntadores de cine moltes vegades eren dones, mm-hmm. perquè entenien que muntar pel·lícules era com cosir. Atenció, sí. Apedaçar pel·lícules. Doncs aquí estem igual.
1: Doncs
0: amb el so igual.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, vols que sentim alguna cosa més de la Daphne Oram?
1: Sí.
0: Fent, retallant i enganxant coses? Una mica com jo amb la veu avui,
1: ho
0: això.
1: Ho trobo
0: una mica delirant, però endavant.
1: Però meravellós, eh? Això sí. És l'any 62 i dins de tot l'arxiu de la BBC hi han moltes llibreries de sons d'aquest tipus, basades en experiments que feia la mm-hmm. Daphne Oram com aquesta, però també ella es va dedicar a fer altres composicions.
0: Perdona, però jo això ho vull de sintonia de l'any que ve. Una mica d'aigüeta, una mica en remull, ara va molt bé per l'estiu, aquí dins la meva piscina de
1: jo
0: plàstic.
1: Jo et preguntaria, aquest so?
0: A mi aigua.
1: Aigua.
0: Sí, bueno, a la banyera.
1: A banyera, per exemple. Doncs això, aquests sons estaven pensats per acompanyar un anunci de rentadores.
0: Oh, que mono.
1: Doncs, clar, llavors calia una gran imaginació, no?, per fer tots aquests sons. I Daphne Oram, sobretot el que va fer dintre del Radiophonic Workshop, va arribar com al seu límit de creació, per dir-ho així, i va marxar després d'estar tots aquests anys a la BBC i va crear el seu propi estudi al comtat de Kent, i allà va crear un sistema propi que es diu Oramix. Abans has parlat del cel·luloide, no?, de com es muntaven. Doncs ell el que feia era agafar una cinta de cel·luloide, pintava a sobre i llavors va idear una màquina que llegia en format, traduïa en format so aquells dibuixos que ella feia sobre la cinta de cel·luloide, i aquest sistema es diu Oramix, i amb això va crear moltíssimes composicions i va crear un sistema que després va derivar en el que serien, doncs, molts tipus de sintetitzadors. Fixa-t'hi,
0: Meravella, quantes coses estem aprenent avui. Apunteu-vos tots aquests noms, perquè això és una enciclopèdia avui. Daphne Oram.
1: Daphne Oram, sí.
0: Sí, estan totes a la Wikipèdia, no ens ho inventem res aquí, les dones i els dies.

0: això què és? És un violí, una persona humana, algú queixant-se perquè li ha entrepitjat l'ull de poll?
1: Saps què és això? És un ceremí.
0: Sisplau.
1: Jo diria que sí que ets tu, Montse.
0: Sí, sí, sóc jo, sóc jo. És que quan, no us passa que quan no teniu veu sembla que no us funciona el cervell? Doncs a mi em passa. Ens passa més vegades, però avui en més quantitat. A veure, un theremin meravellós.
1: Un theremin, que és un altre element indispensable.
0: Aquell instrument que és com una nena de vareta de metall.
1: Sí, és com una antena. Sí, exacte. És un instrument que és com una peça de fusta que té una antena vertical i una antena horitzontal. Uh-huh. I llavors, en funció de la distància que tu posis les mans a aquestes dues antenes, doncs es va creant tot tipus de sons. Doncs hi va haver un artista, una músic, una violinista, més pròpiament dit, que es deia Clara Reisenberg, que va néixer a Sant Petersburg a principis del segle XX i després el món la va conèixer com Clara Rockmore, que es va convertir en una de les grans intèrprets del theremin, que és un instrument també que associem a la música, a les pel·lícules, no, bandes sonores de...
0: Exacte, és una mica Star Trek.
1: Star Trek o pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50, no? Doncs ella ho va col·locar el theremin en un context molt més noble i va reinterpretar música clàssica.
0: Com aquesta que estem sentint,
1: sí.
0: Que és un clàssic, és el carnaval dels animals del Camille Saint-Saëns, uh-huh. I ara estem sentint en versió theremin. Però sí. Vols que sentim una altra? Que
1: també sentim una altra.
0: És que aquesta la coneixereu, eh? No fa falta ser noucentistes per descobrir-la.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Això jo no ho toco, eh? Això ho toca la Clara Rockmore.
2: Ara.
1: No em facis cantar avui, no em facis cantar. Que plorarem tots. Ara algú va amb cotxe i diu, qui és aquesta senyora que no té veu? I aquesta música tan estranya que fan a Catalunya Ràdio.
2: Música de Ceremín.
1: Doncs mireu, la vida és complexa, saps?
2: Però és un molt bon exemple de com les dones que van intentar experimentar no ho van tenir del tot fàcil, perquè, de fet, a la Clara Rockmore no se la va mai acabar de prendre massa seriosament. De fet, es va morir als 88 anys sense haver... només havent enregistrat un sol disc, i el disc el va enregistrar als 77 anys. Mm-hmm. I llavors, quan es va morir, es va descobrir que hi havia una gravació dels anys 50, que és precisament aquestes peces que estem sentint, que mai havia sortit a la llum, i ara sí que es poden trobar en diferents plataformes. Però va ser una pionera d'utilitzar elements electrònics a la música, però no va tenir una trajectòria molt, molt reeixida, almenys a nivell popular.
1: Clar, però és que imagina't en aquell moment la gent que era concertista, doncs hi havia tota aquella cosa del piano, els vestits i tal, i veus una senyora abraçant l'espai amb les mans, perquè clar, si heu vist mai com està con Theremin, la veritat és que no toques pràcticament res.
2: No, és que no toques res, toques l'aire.
1: Es toques l'aire.
2: És com màgic.
1: Clar, sembla que estiguis allà abraçant el nòvio que mai has tingut, m'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, en aquell moment devien dir, què fa aquesta senyora abraçant l'aire?
2: Doncs ella va crear un precedent i va intentar jugar dintre de la lliga de la música seriosa, però utilitzant elements electrònics. I ara això ja no seria discutible, no? Perquè música electrònica podem considerar, doncs, que determinades propostes són d'alta cultura, música avançada, no? Que el sonar ens ha ensenyat molt, no? Això, música avançada, dècades enrere hi havia una senyora que ho va intentar també.
1: En aquest cas, eren dones que feien música avançada, però s'havien passat de frenada per l'època en la que vivia.

0: aquesta també és molt probable que la conegueu. És la sintonia de The Who, de Doctor Who.
1: Gran sèrie. Tu la veies, aquesta sèrie, als anys 80?
0: M'encantava.
1: Va ser una de les primeres sèries que es van traduir al català, a TV3.
0: Sí.
1: I jo era addicta a Doctor Who.
0: I era molt curiós perquè tenia una barreja de sentiments. És a dir, em feia por i al mateix temps la mirava. Saps? És com...
1: Feia com por. Hi havia escenes que feien por,
0: sí.
1: Eh?
0: A mi em feien por perquè devia tindre 8 anys o 5 o no sé. Molt, molt pocs. I sí, però hi havia aquesta barreja de... Em fa molta por però ho vull mirar, no?
1: Sí, sí, com, sí, sí.
0: Estava pensant com The Cure, aquella cançó que parla de l'aranya, el vídeo aquell.
1: Que sí, també que feia Robert Smith en un racó ple de xarxa de tela d'aranya, no?
0: Doncs era el mateix, o sigui, la cançó de Disintegration dels The Cure. I em passava el mateix. Tenia la mateixa atracció i la mateixa por per aquesta cançó.
1: És que tenia un punt gòtic, eh?
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí.
1: El que passa és que quan érem petits no sabíem que darrere de la sintonia de Doctor Who hi havia una compositora que es deia Delia Derbyshire, que va portar a un altre nivell una partitura prèvia d'un compositor que es diu Ron Greiner, i llavors el Ron Greiner li va, que treballa, bueno, estava dintre del sector de la BBC, perquè també estem dintre d'aquest entorn, no, del Radiophonic Workshop de la BBC, l'any 63 li va dir, mira, he escrit aquestes quatre notes en un pentagrama, a veure què pots fer. I llavors Delia Derbyshire, que era una noia superjove que estava en aquest laboratori sonor, es va passar setmanes reinterpretant aquesta partitura, i aquí sí que ella va estar tallant, enganxant cintes magnètiques, processant ones sonores per aconseguir aquesta
0: meravella,
1: aquesta sonoritat. I de fet, Ron Greiner, quan va escoltar la gravació final, va dir, ostres, jo he escrit tot això? I ella va dir, bueno, jo ho he reinterpretat. I el que va intentar Ron Greiner és que ella pogués constés com a
0: coautora, no?
1: Coautora de la cançó, però mai ho va aconseguir, i per tant Delia Derbyshire no va veure mai un duro de drets d'autor d'aquesta peça.
0: És terrible, això, eh?
1: Increïble.
0: Quina ràbia que ens fa això a les dones i els dies. Pobre Delia, sentim un altre tema?
1: Sí, sentim un altre.
0: Aquí la Delia, com ja veieu, estava més enfadada. Va dir, això no em torna a passar.
1: Diguem que va durar poc a la BBC, perquè ella volia anar una mica més enllà i havia vist altres casos de dones precedents, no? com hem vist abans el cas de la Daphne Oram, i ella volia fer més coses i va deixar la BBC bastant aviat també, i va fundar el seu propi estudi i es va dedicar, doncs, a composar i experimentar, i aquest tema del 68
0: és fort, una... És fortet, aquest, eh?
1: És una molt bona mostra. Hi ha documentals molt xulos, eh? De la Delia Derbyshire, on se la veu vestida, això, amb un vestidet, amb sabates de taló, tocant totes les cintes magnètiques, tallant, enganxant. És bastant espectacular.
0: És que no tenim la imatge, l'imaginari, no?, de pensar que les dones que feien música electrònica la feien des dels anys 50-60. Avui, sí. Escolta, hem fet aquest viatge per els noms de totes aquestes dones, de la Delia Derbyshire, de la Daphne Oram, de la Clara Rockmore, si teniu ganes, doncs, de buscar-les, estan a Spotify i tot, eh?
1: Tot està a Spotify.
0: Sí, no ens estem inventant. I a més, que faci propaganda de Spotify, però ja m'enteneu.
1: I ara amb la digitalització de tots els arxius, és fantàstic poder descobrir tot això.
0: Això no és Clara Rockmore, eh? Ens esteu enganyant. Ho deixem aquí. Olga Ábalos, moltíssimes gràcies per la paciència. Aquesta veu que no arriba, avui has fet molt bé de...
1: Ara anirem a tocar el Ceremina.
0: Exacte, ara anirem a prendre una aspirina, ja t'ho dic. Vinga. Ara. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, després de prendre molta farigola. Espero tenir millor veu demà a les 9 de la nit, i ens esperarà la poeta i crítica literària Marta Pessa Rodona amb una entrevista d'una hora, ja sabeu que és divendres, i ens agradarà saber, doncs, com ella va conèixer l'autor d'aquest programa, es digui com es diu. O sigui, ella era molt amiga de Gabriel Ferreter, i aquest programa es diu així per per el poemari de Gabriel Ferrater, Les dones i els dies. Demà ho sabrem, això, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.

0: treball sobre el terreny devastat a Veneçuela gairebé 24 hores després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat el país. És encara impossible de quantificar les dimensions del desastre que han provocat aquests dos terratrèmols. Són milers les persones desaparegudes i tot fa pensar que la tragèdia serà majúscula. Les dades oficials, però, no s'han mogut pràcticament des del matí. Oficialment hi ha a aquesta hora 188 persones mortes. Països d'arreu del món hi estan enviant ajuda humanitària i també la Unió Europea ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per enviar-hi assistència mèdica, primers auxilis i també equips de rescat. Al govern espanyol li consten 68 ciutadans espanyols que no estan localitzables. La situació de Veneçuela sobre dues grans plaques la fa especialment vulnerable als terratrèmols forts.
1: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de plaques actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca ho llisca tot de cop, i a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
2: Catalunya nit.
3: Ja ens ocuparem de l'incendi que crema a la franja de Ponent entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. Ja ha arrasat 4.000 hectàrees i continua descontrolat. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Júlia Albacar.
0: I avui al Congrés...
4: Muchísimas gracias a todos y a todas.
0: Ha tirat endavant la iniciativa del PP de demanar la dimissió a Pedro Sánchez i que l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Tot plegat amb els vots de Junts, el Partit Popular i Vox, tot i que Alberto Núñez Feijóo diu que, de moment, no toca una moció de censura.
3: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, en l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que ho aconsegueix, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
0: Són les 10 i 13 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
3: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Venezuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que a la matinada ha sacsejat bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional de 188 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. De moment, ni el Ministeri d'Exteriors espanyol ni la Generalitat han confirmat que cap de les víctimes sigui catalana. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit.
0: Gairebé 24 hores després del sisme, quina és la prioritat ara, Joan?
1: Doncs mira, la prioritat ara és...
0: Joan, no sé si ens pot sentir perquè estem perdent aquesta connexió, a veure si la podem millorar. Tornem a intentar-ho. No sé si tu ens pots sentir, Joan. A veure, ara sembla que sentim soroll de fons. Joan Biosca, ens sents?
1: Sí, Manel, t'escolto.
0: Tornem-hi perquè t'hem perdut de seguida. Ens explicaves quina és la prioritat ara mateix.
1: Sí, la prioritat és reobrir l'aeroport de Maiquetía de Caracas, que es troba a la zona més afectada, a la costa veneçolana. És un aeroport que patia les sacsejades, els efectes, amb una estructura aeroportuària que ha quedat malmesa i que és a on han d'aterrar precisament els avions que ja volen cap a Caracas amb ajut humanitari. Ho ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, que és qui està coordinant amb els equips de rescat i amb els governs internacionals. Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiueig dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva, la d'ahir, i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
2: Aquí acabamos de salvar un bebé.
3: Vente, mi niño,
2: vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Marwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
2: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
4: Sí, somos tres.
1: Tres germans rescatats en vida no han tingut tanta sort. Altres veneçolans que eren trobats els seus cossos ja morts. La precarietat dels rescatistes del govern veneçolà, un govern que està en una situació tècnica molt complicada, tutelat pels Estats Units, ara depèn precisament de l'ajut que arribi des del govern de Donald Trump. En aquestes properes hores molt probablement veurem el desembarcament potser de militars i dels equips d'emergències nord-americans. Jorge Rodríguez també anunciava que el govern espanyol també ha enviat ajut humanitari i el ministre del govern espanyol d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
5: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
6: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Sentíem precisament el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, i després el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. Ara la preocupació més immediata són les comunicacions perquè familiars puguin trobar els desapareguts, i des de Nacions Unides s'ha recomanat i demanat al govern veneçolà que alliberi les comunicacions, un govern que sempre ha tingut un control sobre les xarxes socials i també sobre internet, Manel.
0: Doncs aquestes primeres hores...

0: una, que són claus ara per trobar supervivents. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
2: Aquest és l'escenari gairebé 24 hores després dels terratrèmols. Recordem-ho, d'una magnitud molt alta, 7,5 i un altre de 7,2. Els experts avisen que després de terratrèmols d'aquestes dimensions és molt, molt habitual que es registrin rèpliques. Cèlia Forment, bona nit.
3: Bona nit.
2: Hem contactat amb sismòlegs i geòlegs. Què diuen sobre el que pot passar en les pròximes hores o dies?
3: Els experts expliquen que Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre aquestes dues plaques acumula tensió durant anys i quan s'allibera de manera sobtada es produeixen terratrèmols com aquests tan forts com el que veiem a aquest dia. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
4: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que lliscar un llisca tot de cop, i a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
3: El tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, diu que algunes d'aquestes rèpliques també poden arribar a ser importants.
5: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
3: Per tot això, l'activitat sísmica és un fenomen recurrent a Veneçuela, tot i que episodis tan intensos com aquests són poc freqüents.
0: Gràcies, Cèlia. L'ajuda ja hi arriba des de tot el món. Són molt els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com també els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 països ja estan també enviant equips. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
6: Hola, bona nit. En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
7: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
6: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: Doncs quan encara era de matinada, un dels primers a respondre-hi ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, ha dit en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marc Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
8: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat. That's the first thing we're going to respond to.
2: 2 minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. A aquesta hora podem saludar un ciutadà català que fa 30 anys que viu a Caracas. És en Jesús Paix. Bona nit.
9: Hola, bona nit. Bona tarda aquí a Caracas encara.
2: Com esteu?
9: Doncs mira, en xoc encara. En xoc, però... escoltant tot el que esteu dient de tots aquests països que estan enviant ajuda, tota ajuda és poca per lo que ha passat. I bueno, també tinc una bona notícia, que és la solidaritat de la joventut veneçolana fent viatges a La Guaira, que és un viatge d'una hora d'anada i tornada per portar què viures, per portar aigua potable, per portar menjar, qualsevol cosa que pugui ajudar a la gent que està allà a La Guaira patint com ho estan fent.
2: És la zona més devastada per aquests terratrèmols. A Caracas, com ho heu notat?
9: Bueno, a Caracas va ser el terratrèmol més fort que he sentit a la meva vida, però de llarg, o sigui, una cosa espantosa. I així va succeir també a tot el litoral, fins a, bueno, al litoral valencià també, de la costa de València, Tucacas i altres pobles que també han quedat molt, molt malmesos per aquest terratrèmol, bueno, aquests dos terratrèmols, perquè han estat dos.
2: Sí, sí.
9: La gent això ho ha de tenir en compte, que no sé si és algun rècord o alguna cosa, però segur que l'han batut.
2: On ets ara? Ets a Caracas?
9: Soc a Caracas ara mateix, sí. Mm-hmm. Soc a Caracas. Aquesta és relativament tranquil·la, una ciutat molt gran, molta gent. Les zones on han col·lapsat edificis són concretes, estan cap al centre allà a San Bernardino i després està la zona de los Palos Grandes i Altamira, que també han patit, però res a veure amb el que està succeint a l'estat de Vargas, a la Guaira, on hi ha centenars d'edificis que han col·lapsat amb la gent a dintre, imagina't.
2: Sí, allà a més es treballa contra el rellotge per veure si es pot trobar, doncs, com més supervivents millor, no? Es treballa efectivament sota aquesta pressió. El govern com s'està comunicant amb els ciutadans? Us envien missatges a través dels mitjans de comunicació públics? Com s'està comunicant el govern aquesta crisi?
9: A mi en particular, i tinc dues línies diferents de dues companyies diferents, a mi no m'ha arribat res. Sí, sincerament, ells van fer la seva roda de premsa. El que passa és que no tenien recursos ni materials ni humans per fer front a una situació com aquesta. Però, encara que els haguessin tingut, la situació és tan anormalment grossa que igualment no haguessin pogut. És molt important el dany que ha patit Venezuela amb aquests dos terratrèmols, molt, molt. Mm. I tota aquesta ajuda que està arribant de l'exterior, és una bendició de Déu, perquè ens fa falta. Ja.
2: Veiem molta gent també en les imatges que ens arriba, això que també ens explicaves tu, no? Els joves que van fins a la Guaira, molts veneçolans que s'hi estan posant en aquestes tasques de rescat, doncs a l'espera també que arribin tots aquests recursos tècnics i materials per més professionals, no?, per poder participar. No sé si hi ha hagut talls en els subministraments de llum, d'aigua, si tu detectes que aquí a Caracas, amb el marge que tu tens de vista i de sortir al carrer, si hi ha pillatges, quina és la situació?
9: No, a Caracas no. A Caracas la situació és normal. Els serveis puntualment en alguns punts de la ciutat doncs han caigut, però s'han restablert. On sí estan patint tota aquesta manca de serveis és a la Guaira i bueno, desgraciadament, aquesta gent que es dedica doncs a saquejar, al pillatge i a robar, doncs sempre apareixen en moments on fan més mal encara, de veritat.
2: Hi ha molta gent que no podrà dormir a casa seva. Les autoritats han informat d'espais habilitats?
9: Mira, no tinc constància de que tinguin espais per dormir. El que sí que puc dir, jo ara mateix estava conduint per la ciutat i estava veient la gent a les places. Hem passat per Plaça Venezuela, que és un lloc emblemàtic de la ciutat, i la gent estava fent campaments a la grama. No, tenen por, no volen passar la nit a la casa, tot i que, bueno, ja els professionals estan dient que, bueno, que terratrèmols com els que han passat no, és molt difícil que tornin a succeir, però la gent té molta por. Té molta por perquè ha estat molt greu. Molt, molt, molt greu, de veritat que sí. Mm. I te diré alguna cosa, si està, el govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, saps? Que han desaparegut. S'estan formant, estan passant les fotos de la gent. A cada moment estan arribant al telèfon. Has vist, coneixes aquesta persona, l'has vist, està a algun hospital. una desgràcia molt gran la que està passant ara mateix a Venezuela.
2: Hi ha aquesta pàgina web que s'ha obert en el qual les persones que tenen desapareguts doncs, poden fer una mena de registre per tal de fer-ho saber a les autoritats. De moment doncs, hi ha més de 40.000 persones amb les quals doncs, els familiars no han pogut establir un contacte. Efectivament, les dades oficials, és el que tu dius, no es mouen pràcticament des del matí. Reporten 188 persones mortes de manera oficial i aquí hi ha feina per molts dies, això és molt evident, i en situacions com aquesta, doncs, el que deies, no s'apunta, es veu i es fa molt evident la manca de recursos. Casa teva, tu dius que ho has notat molt, casa teva ha quedat d'alguna manera malmesa, tu estàs fent vida normal, passaràs la nit a casa?
9: Doncs no, precisament estic amb la xicota, me'n vaig a casa seva, perquè que l'edifici on estic ha patit molts danys i no confio i pot venir una rèplica més o menys important i pot passar qualsevol cosa. I bueno, me'n vaig a casa de la xicota.
2: I et planteges en els pròxims dies potser sortir de Caracas també o no?
9: No ho plantejo. El que em plantejo és treballar, donar-ho tot per aquest país, que és meravellós, amb una gent meravellosa, que te dic alguna cosa. Des del primer moment, els veneçolans, solidaris com sempre, treballant a la runa amb les seves mans, sense cap tipus d'equipament, traient gent de la runa. O sigui, el veneçolà és un ésser increïble, t'ho dic de veritat. I en moments com aquest és que es dona compte de com som aquesta gent.
2: I tu que fa 30 anys ja que els coneixes, no?, que hi vas anar a viure.
9: Sí, bueno, ara aquí encara me diuen gallego i quan vaig a Catalunya o a Espanya em pregunten que si sóc xilè o sóc de Paraguai perquè tinc un accent sud-americà. No, igual, jo m'estimo molt Catalunya, és la meva terra, és on vaig néixer, i m'estimo moltíssim Venezuela perquè és la terra que m'ho ha donat tot.
2: Jesús, us enviem una abraçada forta i molts ànims per les pròximes hores. Moltes gràcies per atendre els micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, estem aquí a la vostra disposició.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Aquí les associacions catalano-venezolanes ja s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Venezuela afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat, Maria Costa.
7: Sí, la reunió aquesta tarda a l'Ateneu al Poblet a Barcelona amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrada. Es posaran en marxa punts de recollida a Barcelona, Sabadell, Girona i Tarragona, tot i que encara no s'han concretat quins, per enviar material principalment sanitari de primers auxilis. Tot això a l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaven, José Luis Acuña.
1: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
7: Una reunió en què també hi ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, i l'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius als bombers i una línia de subvencions.
10: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
7: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
11: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: Les 10 i 23 minuts pel que fa a l'actualitat de Catalunya. Avui tenim tots els ulls pendents encara a aquesta hora en l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent, i ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees, majoritàriament de conreu. És un foc que continua a aquesta hora descontrolat i ha obligat a evacuar 3 municipis propers i a confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. Busquem l'última hora des del Campell. Julià Albacar, bona nit.
7: Bona nit. Doncs de moment són aquestes 4.000 hectàrees que dèieu, les afectades, i ara el que s'haurà de fer és determinar dins aquest perímetre quines han quedat calcinades.

0: a seguir l'evolució de l'incendi i ha assegurat que, tot i que el foc és preocupant, no s'han de lamentar vides humanes.
1: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: El foc té una forma molt allargada. De fet, aquí que es podia veure la columna de fum ho podíem constatar, i per demà al matí es preveu que s'hi puguin incorporar els mateixos mitjans que els que han treballat avui. Pel que fa a la causa, com bé dèieu, seria, segons ha explicat l'alcalde del Campell, un accident durant la sega dels camps de cereal i que ha avançat ràpidament pels conreus que estaven encara sense segar i també pels segats. Explicava així Juan Aurín com han estat els primers moments del foc.
2: Ha sido muy de golpe, llamaban sobre todo agricultores que estaban en la zona. Yo he llamado al 112 y aún no estaban muy por la labor de lo que estaba pasando, pero bueno, hemos ido metiendo medios locales.
0: Que també ha agraït la feina dels pagesos que han llaurat per intentar contindre l'incendi. I aquí al Campell, doncs, molta expectació dels veïns, tot i que l'ensurt inicial ha sigut molt gran. Ara, doncs, ja s'han relaxat. Hem vist molts curiosos que s'han apropat a veure tot el desplegament de mitjans, que és molt important aquí al camp de futbol del Campell, i la majoria, doncs, celebraven que ja el foc ha marxat, doncs, lluny del nucli de població. No esperen, tampoc, que pugui complicar-se la situació, almenys aquí al Campell.
3: Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Gràcies per la cobertura en directe al llarg de la tarda i també fins a aquesta hora, Julià Albacar, en tot cas aquestes 4.000 hectàrees cremades. Gràcies, Júlia. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica política.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
7: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
8: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
9: Angie
10: Ange. Ho veus?
9: Okay.
10: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
9: Molt.
10: Tan nostre com dir posarem llum.
11: A la foscor.
10: O com dir aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
13: Xxt, silenci.
14: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
16: Fa la mateixa olor de sempre.
17: Cinema.
18: Estem en una situació crítica.
17: Sèries.
19: This is the most dangerous period I've ever seen.
17: Documentals. Plataformes.
1: Vinga, va. Selfie. I marxem.
17: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
4: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
7: Memoritzeu la cara del nostre home.
17: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
4: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
2: Jo em quedo aquí. No tira res. Jo em quedo aquí.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Un minut i seran 2:15. Entrem en crònica política. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el Congrés l'ha instat per primer cop a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al Partit Popular i a Vox.

0: una votació que no té efectes vinculants just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel govern espanyol, la moció aprovada no canvia el seu full de ruta malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica de Sánchez. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Així ha acabat l'últim ple del curs parlamentari amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure, un gest que ha criticat Núñez Feijóo.
2: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
1: I amb el suport de Junts per tirar endavant la moció, el líder dels populars espera que els de Puigdemont es mantinguin en aquesta posició.
2: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
1: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
3: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
1: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas.
5: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
1: La qüestió de confiança és un mecanisme a disposició del govern per comprovar el seu suport parlamentari.
6: I mentrestant, avui José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge José Luis Calama que anul·li tota la investigació contra ell. Considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. Això, hores després de la filtració de les converses de Zapatero amb la seva secretària i també de la filtració de les seves agendes dels últims dos anys. És una filtració que el jutge ja ha ordenat, Joan Vilaplana, bona nit.
7: Bona nit.
6: Que s'investigui.
7: Sí, a les agendes i whatsapps que s'han filtrat hi ha cita mèdiques de Zapatero, referències de trobades privades, per exemple amb Carles Puigdemont a Suïssa, de classes d'anglès o cites a la perruqueria. En tot cas, és informació que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra i que es va aconseguir en el marc de l'escorcoll policial. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports, Òscar Puente.
8: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
7: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
0: Doncs avui hem pogut sentir José Luis Ábalos des de la presó declarant-se víctima d'un judici polític i amb un veredicte que segur ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència pel cas Mascaretes, partillada desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
9: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
6: Deu i 34 minuts, els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. Roger Santaló.
10: El 60% dels procediments civils de l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
11: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
10: L'executiu considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta a la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
0: I ara parlem d'un estudi que conclou que la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic de Catalunya. Rafael de Ribot.
12: La memòria econòmica de Catalunya del 2025 que han elaborat les cambres de comerç catalanes assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
13: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
12: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, afirma que el creixement econòmic serà més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
14: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
12: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria. Thank you.

0: A Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures.
1: Balanç des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
2: Això no s'ha vist morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient.
1: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
3: I prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. Martorelles, Marta Vallès.
4: El focus de la plaga s'ha localitzat en una empresa de reciclatge en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Feia dies que els veïns es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha empitjorat. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. A Hostalric s'ha desactivat la prealerta. A Martorelles avui s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències, que ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià.
1: La jutge ha determinat, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Els fets van passar dimarts a la matinada.
3: I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic en una excursió a Montserrat cita els primers testimonis per dimarts de la setmana que ve.
1: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, la jutgessa vol prendre declaració a una desena de persones entre dimarts i divendres de la setmana que ve. Entre els testimonis que declararan hi ha la terapeuta familiar i les dues filles del fundador de Mango i germanes del principal acusat, així com agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
8: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Millionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
13: Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
18: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
19: Jo, amb el tram, i deixaria de fer les tonteries que està fent. Veus?
20: Aquesta no me l'esperava.
19: Per això sí que em sacrificaria.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
13: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. És la principal associació de mitjans públics del continent i ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat aquesta llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès finalment a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació de tipus no estatal que aconsegueix entrar en aquesta organització. Aquesta és una informació des de Praga de Jordi Regàs.
20: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
21: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
20: Accedir a la UER vol dir també projectant l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
3: I ara al Catalunya Nit entrem en terreny esportiu. David Ubach, bona nit.
22: Bona nit.
3: Ahir no va poder ser, però avui sí, el Barça celebra una lliga.
23: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
22: És Javi Rodríguez, precisament, el tècnic del Barça de futbol sala que s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta i ha guanyat el seu primer títol com a entrenador a la mateixa pista on va aixecar el seu darrer títol com a capità del Barça, per tant, com a jugador. A la del Pozo de Múrcia, avui, en el quart partit de la final, Barça 4, Pozo de Múrcia 4, volíem dir, Barça 6 a la pròrroga, novament amb molts patiments per al Barça, que aixeca la vuitena lliga.
0: I tenim temps per escoltar també Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, abans de jugar contra Tunísia al Mundial.
24: Querem ser primer de grupo y después, si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
22: Doncs Ronald Koeman parlant del partit que els neerlandesos han d'afrontar aquesta propera matinada contra Tunísia per tancar la primera fase del grup F. També hi haurà el Japó-Suècia, tots dos a partir de la 1. A les 4 tindrem els duels del grup D, Turquia, Estats Units i Paraguai-Austràlia. I ara hi ha en joc gairebé el descans, doncs l'Equador 1, Alemanya 1, el grup E, també el grup E, el Curaçao 0, Costa d'Ivori 1.
3: Doncs fins aquí, gràcies David.
22: Bona nit, fins demà.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: És dijous a la nit i això vol dir que tenim sessió de cinema, sessió golfa i a la fresca aquesta vegada. Què tal, Àlex Gorina?
25: Bona nit a tothom. De cos present.
3: Aquí, sí, exacte. Aquesta setmana sí, que això sempre ens fa contents. Escolta, de tot el que arriba a la cartellera aquest cap de setmana,
25: és un repte tan brutal.
3: Per què?
25: Perquè hi ha els últims dies de Maria Antonieta que m'agrada moltíssim. La millor versió...
3: Per qualitat, o sigui...
25: De la caiguda de la monarquia. Però quin bé que és aquesta pel·lícula. Després hi ha una gran pel·lícula japonesa que es diu Pàlida luz en les colines, el títol ja és digne, sí, digne de la pel·lícula. Una pel·lícula també recomanable és Hermanos i després hi ha una joia d'aquelles que només puc recomanar-me a mi mateix, perquè bueno, hi ha una altra també, Magallanes, que són gairebé 4 hores i és sensacional. Però...
3: O sigui, cap d'aquestes no, és la perla, eh?
25: No, la perla són totes, però llavors la perla
3: serà... de veritat.
25: Bé, és una pel·lícula que es diu Letres robades.
26: Can I make a suggestion?
27: Where do you go, like,
1: Never gonna run if you don't walk. Never gonna stop the
25: don't look down. Pel·lícula amb Paul Rudd i amb Nick Jonas, que està molt de moda ara en aquests moments, història de músic i lletrista que es coneixen en un casament i de cop i volta s'entenen i col·laboren. I després ve el moment aquell típic en què el que és més famós s'emporta el resultat del treball i anul·la i envia l'anonimat a la persona que li ha fet la feina, no? I aquí comença el drama. La pel·lícula està dirigida per un senyor que admiro moltíssim, és John Carney, que vaig descobrir en una pel·lícula que es deia Once.
3: No ah, sé sí? Si la de la música...
25: Totes són de música, la seva vida, no? Begin Again, sí. Sing Street, també sí. Era d'ell. Per tant, amb això ja us dono una pista
3: tant,
25: que realment sí. És recomanable. Ara bé, hi ha una altra pel·lícula que m'avanço, que és per l'altra setmana,
3: sí.
25: I que no és una joia. Precisament no és una joia, però aprofito que ja s'estrenarà i la setmana que ve no podré dir res d'ella per utilitzar-la avui per fer el tema de la setmana.
3: O sigui, que avui el tema de la setmana va d'una pel·lícula que s'estrenarà la setmana que ve.
25: Exactament, val. Però no és...
3: una gran pel·lícula, no és una gran pel·lícula.
25: El tema de la setmana no és la pel·lícula, perquè no és
3: una gran pel·lícula. D'acord, s'entén.
25: Però em dona peu a... Escolteu, 9 lunas.
2: Estoy embarazado.
4: Virgen de Araceli.
7: Estás de coña, ¿no?
8: Ja. Ja a mi m'ha venit la regla, te jodé.
25: Amb Jorge Sanz fent el paper de pare, perquè ja té edat de ser pare i avi, del protagonista. I sí, és una persona, un home, que s'ha quedat emprenyat. O prenyat.
3: Prenyat, o sigui, està embarassat.
25: Sí, el que passa és que la cosa és... té un sentit, i és que jo he investigat a continuació, i això de que un home quedi prenyat, vull dir, és possible, no és possible, i ara resulta que sí, si es dona una circumstància, que és si ets un trans, que no has acabat de fer el camí que has de fer per arribar al final al teu destí, no? I abans de ser definitivament dona o home, va i pam, no?
3: Clar.
25: Passa el que passa.
3: I això és el que passa a aquesta pel·lícula?
25: Està passant, passa en aquesta pel·lícula, i no faig spoiler, perquè passa de seguida, però jo he investigat a continuació i resulta que ara comença a haver molts pares trans
3: en el món. Interessant.
25: I això em fa entrar en matèria i ha ajudat a Papa Wemba i la seva mama. L'identitat de gènere en obert. En aquests moments ens ho permet plantejar, no? Els avenços de la medicina ho activen més encara, no? No home té capacitat d'ovular, no. En fi, els mascles s'han de cancel·lar definitivament, tampoc cal, no? Però Rubén Castro va aconseguir, Paul Galofré va aconseguir, Thomas Beatty va arribar, i al cinema hem tingut alguns exemples fins ara, no? Alien? Perdoneu, deixeu-me fer la broma. John Hart té un part o no té un part? Ha estat inseminat o no ha estat inseminat? Totalment. I a través de la boca, no?
3: Sí,
25: queda
3: sí,
25: dit.
3: Sí.
25: Amén, d'Alex Garland, a Rabbit Test, de Billy Crystal, que podeu trobar, a Three Pregnant Men, podreu trobar també, Biosphere, de Mel Esling, trobareu exemples ja d'un món on els homes poden parir. Jo us porto tres clàssics, us recomanaré immediatament.
3: Va.
25: El primer, de bon, no té res, però és el clàssic. En realitat, el 82, un director català ja va anticipar el que acabaria passant.
9: ¿Para cuándo espera?
26: Ya salí de cuentas la semana pasada.
27: ¿Y en su situación no le da miedo viajar?
26: No, ya estoy acostumbrado.
27: Es un imprudente. El primero nació en un taxi, camino del hospital.
26: Y el segundo en el cine, viendo Emmanuel. A usted no se le nota nada.
9: Es que estoy de 3 meses.
26: ¿Es primerizo?
9: Sí.
27: Su esposa estará contenta.
28: Si me escuchas, papá.
25: Alejandro Fernández i México Lindo.
3: I aquí hi havia director català, dius?
25: Joaquim Coll Espona. Mític. Director de El fascista Doña Pura i El follón de la escultura. Del fascista, La Beata i su hija desvirgada. I Los casados y la menor. Un carrerón. Sí, directament. Podeu imaginar el nivell de la pel·lícula. Protagonistes embarassats de la pel·lícula. José Luis López Vázquez, te l'imagines? Imagines en panxa? Ovidi Montlló, te l'imagines en panxa? Pep Monner, doblat per un altre. Te l'imagines en panxa, jovenet, eh? Josep Maria Angelat, el mític doblador, també. Doncs, no es pot dir que sigui una bona pel·lícula, però, amigues i amics, vam ser visionaris.
3: Tots prenyats.
25: I ara em va emprenyar molt el director d'aquesta pel·lícula perquè podia haver fet un Berlanga genial i li va sortir un pitofi. I estic parlant del director de Los Paraguas de Cherburgo, de Las Señoritas de Rochefort, Lola i La Bahía de Los Ángeles. És a dir, Jacques Demy, una pel·lícula titulada No te puedes fiar ni de la cigüeña.
2: Voilà, papa et moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un petit frère, ou une petite sœur.
7: Tu m'aimes pas grosse?
2: Eh bien, je ne suis pas grosse parce que cette fois, c'est papa qui va porter le bébé. Est-ce que ça te fait plaisir?
10: On parle souvent des mamans.
25: Claude Barzot hi canta. Jacques Demy va dirigir aquesta pel·lícula, que el títol original era Le plus grand événement de l'histoire depuis que l'home a marché sur la lune. El més gran esdeveniment de la història després de que l'home va caminar sobre la lluna. Marcello Mastroianni, la protagonista en panxa, Catherine Deneuve, que eren parella en aquell moment, estaven fent aquí ara Mastroianni, doncs era la dona, però el que quedava embarassat és ell. El recorregut de la pel·lícula és la crítica típica del gran carnaval. Com tothom s'intenta aprofitar d'aquesta situació increïble que al final el director acaba resolent d'una manera una mica covard, perquè és un embaràs histèric, no té gràcia. No hi havia embaràs, o sigui, el que hi havia és el síndrome de Courbet per pura empatia. Quan un home està amb una dona que està embarassada comença a sentir ell els símptomes, és a dir, les vomiteres, els capricis, li desapareix la testosterona, en fi, tot el que passa a la pel·lícula, que en aquella època va ser un fracàs rotund perquè la gent es va pensar què coll fot Marcello Mastroianni fotent-se una pròtesi tan dolenta a la panxa. La tercera, Arnold Schwarzenegger i un clàssic, Junior.
11: So, how far along are you?
12: 21 weeks.
11: Is this your first?
12: Yes.
11: Oh, have you thought of any names?
12: Junior, if it is a boy.
11: Uh-huh.
12: And if it's a girl, Junior.
11: Oh, those are nice.
14: Daddy, oh daddy, I love you so much, daddy.
25: Després de Los Gemelos Golpean Dos Veces, van buscar una altra pel·lícula per reunir Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger i van fer Junior, que és aquesta pel·lícula en la que un científic, imaginar-se a Schwarzenegger fent de científic costa, no?
3: Sí, sí, ciència-ficció.
25: Fa un autoexperiment de fertilització triomfal i resulta que va i queda ell embarassat de si mateix. O sigui, ja és, diguem, s'autoinsemina i surt la panxa. Jo també he fet investigacions, però a veure, deixant de... Hòsties, a banda, no? Un home podria quedar embarassat o podria parir un nen i resulta que no, que no hi ha manera. No hi ha manera perquè la cavitat peritoneal, per començar, no existeix, no funciona ni amb hormones ni res. No tens úter i, a més, no tens pelvis per després desenvolupar el nen o la nena com Déu mana. Però, com que fem comèdia i el món és molt estrambòtic, i com que ja hem vist de tot, estimades i estimats, qui diu que no? Algun dia?
3: Vés a saber. Bueno, ja has explicat al principi què passa.
25: Sí. Bé, jo, de tota manera, m'acomiadaré amb Barbra Streisand i Yentl, perquè hi ha una cançó que els Simpson, que sempre tenen la raó, van transformar en la coda final ideal per aquesta secció d'avui.
3: A veure.
25: Bona nit.
15: Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can

0: a million eyes. Which ones are yours?
1: I gotta do something about him.
2: Doncs Simpson sempre tenen raó i Gorina també, el papa Gorina, eh? Papa sí.
3: Fins la setmana que ve.
2: La
3: darrera.
2: Serà l'última de la temporada.
3: Ja la tinc clara.
2: Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens parlaran?
3: Tremolaran les columnes de Babilònia.
2: Vaja, fins dijous.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: L'estiu és bonic, això sí.
1: És maco, però jo crec que aquesta cançó lliga molt amb una cosa que tu i jo sabem i els nostres oients encara no.
0: A veure.
1: Que és qui ha fet avui la tria musical.
0: Això també, això també.
1: A veure, saludem? Jo no m'imagino la Gemma.
0: No.
1: No m'imagino una mica més el Dani Ramírez, per
0: Dani
1: exemple.
0: Dani Ramírez, segurament.
2: Home, clar, yeah. Més edat i 82, 83, ho va trencar, eh? Va ser un estiu de molta festa major amb Guapa Chacombo, que a més eren de la meva ciutat, de Terrassa, i els hi tenia una estima especial i era com una mica de cachondeo. I com que ja estic fins als nassos de tanta calor, dic, anem a prendre humor i li traiem ferro a l'assumpte perquè jo estic passant massa, no sé vosaltres com ho porteu, però... Va.
1: Mira, a nosaltres ens ha passat una cosa, que estem fora ja de la onada de calor i, en canvi, hem tingut més sensació de calor avui sí? Que no pas cap altre dia dels anteriors.
2: Doncs possible? Tens raó, perquè dies enrere estàvem a 34-35 amb 30% d'humitat i avui hem tingut 33 amb 60% d'humitat.
1: És això.
0: Aquí està.
2: Que aquesta nit, parlo de la costa de Barcelona, eh? Maresme, Garraf, Barcelonès, Delta de l'Ebre, s'ha notat avui més humitat i més xafogó. I tens raó, Agnès, te la dono tota.
1: Veus?
2: Sí.
1: I la temperatura del mar, com la tenim?
2: Com la doncs mira, tenim... Sí, sí, tenim rècords, eh? Perquè, mira, aquests dies estem arribant a 27,5 al Garraf, 27,5, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: I això mirat on s'ha de mirar, eh? Un metre de distància, lluny de la platja, però arran de platja, 29.
1: Ja, no, no.
2: Que vol dir que li falta un grau per 30. I avui ens han comunicat en Diego Lázaro, l'observador de Barcelona, 26,5 a l'Escullera al Moll del Gas, a Barcelona, i l'Estartit també ha tingut el rècord, la temperatura més alta del que portem d'any, amb 23,7. Està 3,5 per sobre del que li toca.
0: Déu-n'hi-do. I demà quin temps ens espera?
2: Demà jo us torno a proposar el cap dins l'aigua, perquè, la veritat, no...
1: No té ganes de dir-nos què farà demà. N'està molt típat d'aquesta calor.
2: No, el mateix que avui. Sol i calor, sol i calor. Que baixa un grau? Sí, no, que ho notarem. Ahir Lleida estaven a 48, 38, que ho han notat. No ho sé, pregunteu-los a la gent de Ponent, ja em sembla que 38 i 40, si fa o no fa. I això va per llarg, tots aquests dies. A veure, pot baixar un grau o dos la temperatura, però insisteixo en el tema d'humitat a la costa aquests dies, més xafogó que dies passats, i a partir de diumenge alguna tempesta al Pirineu que podria ser que dilluns i dimarts s'incrementessin.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
2: Però queda molt.
1: Anem dia a dia, sí, i amb el cap a l'aigua, ja ho has dit tu.
0: Exacte.
1: Tant com es pugui.
2: Almenys els peuets, eh? Allò...
1: No, el cap. El cap va bé per refrescar-ho.
2: Directament.
1: Sí, directament. Molt bé, Dani. Una abraçada. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Igualment, bona nit. Una abraçada a tots.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça de futbol sala s'ha endut un nou títol de Lliga en el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Ha guanyat a la pròrroga per 4-6, de seguida ho comentem, i alerta amb l'estadística de finals entre tots dos equips, entre el Barça i el Pozo. A aquesta hora tenim partits del Mundial en joc, dos partits que tanquen el grup E, el Costa d'Ivori 1, Curaçao 0 i l'Alemanya 1, Equador 1. Tots dos al descans i amb polèmica en el partit de l'Alemanya, en què el primer gol dels alemanys ha pujat després d'una possible o probable falta prèvia. Jugats aquesta matinada, el grup A, Mèxic 3, Txèquia 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primer amb 9 punts, ple de victòries a la primera fase d'un Mundial per primer cop a la seva història. De moment, molt bon Mundial dels mexicans. Sud-àfrica passa com a segona, Corea del Sud amb 3 punts. Haurà d'esperar a veure què. Txèquia cap a casa. Per cert, ja tenim el primer partit definit dels setzens de final. Serà un Canadà-Sud-àfrica. El grup C, Escòcia 0, Brasil 3. La notícia és el retorn de Neymar, que va jugar l'últim quart d'hora. I Marroc 4, Haití 2. Passa Brasil com a primera de grup, Marroc segona, mateixos punts però amb pitjor gol a baraix. Escòcia queda tercera amb 3 punts. Ho té difícil, però veurem. Haití no ha puntuat, però marxa doncs amb aquella sensació d'haver, com a mínim, fet algun gol, que ja és molt per una selecció com Haití. Aquesta propera matinada, la 1, quedarà resolt el grup F. Encara està molt obert. Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, la resolució del grup D. Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. De seguida ho repassem tot. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: Vinga, a les 11 i 2 minuts, el Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a divendres i també diumenge durant tot el Mundial, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, avui, dia 15 ja del Mundial, edició d'aquest dijous 25 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres i també amb la gent que ens acompanya habitualment al Club de la Mitjanit, la Sònia Gelmà, que és a Mèxic, a Guadalajara, seguint el Mundial. Sònia, com ha anat el dia? Què tal?
1: Hola, bona nit. El dia encara està en marxa aquí.
0: Sí, clar, viu, clar.
1: Perquè...
0: perquè tens que... perquè que... a més, són quantes hores menys, Sònia?
1: 8 hores menys.
0: Clar, Guadalajara,
1: clar, que aquí, quan nosaltres ens llevem, vosaltres ja porteu migdia.
0: Clar, clar, clar.
1: I ara aneu a dormir i encara ens queden un munt d'activitats. Sí, sí. Durant el Club de la Mitjanit, mira, ara sóc a la sala de premsa de l'estadi de Guadalajara i hem de sentir Luis de la Fuente, que fa la seva roda de premsa prèvia al partit, i ja més tard, ja estareu dormint, ha de parlar Marcelo Bielsa, l'entrenador, seleccionador d'Uruguai, també d'aquest partit. Les dues seleccions ja s'han entrenat i, per tant, queden les rodes de premsa i el que pugui passar en aquest estadi de Guadalajara, que després te'n faré una pinzellada, ja demà en parlarem, però que és espectacular, sobretot des de fora.
0: És una mena
1: de volcà verd. Encara no sé si... vull dir, potser saludem a tothom, però és una mena de volcà, és a dir, com si fos una muntanyeta amb gespa, i allò és la façana de l'estadi. És bastant increïble. Mira, a veure si us puc... si teniu oportunitat aquests dies per xarxes, el Tot Costa en penjarem, òbviament, i veureu, perquè és bastant espectacular, un estadi que està construït des del 2010, és relativament nou.
0: Luis de la Fuente ens agafa en directe, oi?
1: Sí, sí.
0: 3:15.
1: Comença a 3:15, exacte, comença a 3:15, jo crec que alguna resposta podrem sentir, si no va tard.
0: Perfecte. Epa, Ricard Torquemada, bona nit.
2: Bona nit, Sergi.
0: Tot bé?
2: Tot bé, amb ganes que la Sònia ens expliqui la roda de premsa de Bielsa, sobre.
0: Sí, no? Això serà demà, ja.
1: Bielsa serà demà, sí.
0: L'Àlex Dalmas també el tenim aquí. Àlex, com vas?
3: Bona nit, molt bé, molt bé. Amb la Sònia, també.
0: També saluto de seguida el David Aguilar, que m'acompanya aquí a l'estudi. Abans, deixeu-me preguntar-vos. Tenim dos partits que tot just ara... El seguirà el Damià, Damià, bona nit.
4: Bona nit.
0: Estaràs pendent d'aquests dos partits a la segona part, que ens agafen directe al Club de la Mitjanit.
4: A punt de començar les segones parts.
0: Molt bé. A veure, amb vosaltres, Ricard, i després hi entrarem, si voleu, una mica més, però volia preguntar-vos, perquè a mi m'ho ha semblat, potser em sorpreneu. En el primer gol d'Alemanya no hi veieu falta de Pavlovic a Pedro Vite, o us sembla
2: per
0: bé?
2: Per mi, clara, sí, sí.
0: A mi m'ha semblat molt clara. No.
2: perquè jo, per mi ja hi podria haver joc perillós, però vaja, això és subjectiu, però és que hi ha un contacte de la bota contra el cap, un cap que més no s'ajup, sinó que està molt més pròxim a la pilota que aquella cama dalt. Sí, mira, aquest gol, i ahir un que li van anul·lar Vinícius contra Escòcia en una recuperació de pilota, m'han sorprès bastant, perquè és veritat que el VAR hi participa poc, diríem que en el campionat, vull dir que té aquesta ordre de mínima intervenció, però vaja, aquestes dues jugades per mi són bastant evidents vistes a la petició.
0: Àlex, tu veus igual?
2: I espera't.
3: Sí, sí, sí. A veure, jo estic seguint...
0: Mira, espera, Àlex, que el Damià ens el canta. Hi ha un penal en el partit de...
4: Hi ha un penal a favor d'Alemanya. Les queixes dels jugadors d'Equador que s'abraonen a sobre de la col·legiada. La col·legiada ho ha vist claríssim, que era penal.
0: Ara veiem la repetició.
4: Jo crec que es llença, jo crec que es tira, eh?
0: Aganxa pel darrere. Àlex, tu també ho estàs veient i...
4: És un penal sobre Havertz, però vaja, és que a mi... Vaja, no l'acabo de veure clar.
3: Jo vull veure la repetició, però sí, em dóna la mateixa sensació, eh? Els jugadors d'Equador estan protestant molt perquè em dóna la sensació que no ho és. Però vaja, veurem alguna repetició ara.
2: A mi tampoc m'ho sembla. Serien perjudicats en dues seccions.
0: Sí, gros, eh?
2: Sí, molt importants en un partit on l'Equador necessita guanyar per continuar. És una mica el primer partit d'eliminatori del Mundial, perquè el partit està sent d'una intensitat altíssima, disputadíssima.
0: Molt maco, gran... sí, sí.
2: Mira, se'n va al bar.
0: Se'n va al bar. Bé, que Xés estava desesperat, eh? Sí, sí.
3: Sí, no, normal, perquè no ho és, no ho és.
0: Bé, no, ens quedava pendent, Àlex, saber si la falta prèvia al primer gol d'Alemanya, tu ho has semblat també, com deia el Ricard?
3: Sí, per mi també, falta clara, aquest penal no ho és. Coincideixo amb el tema que diu de Vinícius, que jo no entenc com el van anul·lar. Jo és veritat que estic seguint una mica més el Costa d'Ivori, vaig seguint els dos, però el Costa d'Ivori, perquè el tema que us porto avui és de Costa d'Ivori, sí. Però estan els dos partits molt magos, molt magos.
0: Sí, sí. Mira, estan revisant la falta anterior a Vite, o sigui, no estan revisant el penal, sinó la falta que prèvia en l'acció que després suposa la transició d'Alemanya.
4: Sí.
0: Ho veus?
4: Sí, sí, ho veig al monitor, ara, amb la col·legiada.
0: Ara no sé si revisarà el penal, però estarà la falta prèvia.
4: I si hi ha falta, entenc que anul·larà el penal, si veu la falta prèvia, no?
5: La col·legiada Tori, sí, sí. Penso que ara farà... Vaja, no sé si podem tenir nosaltres l'àudio de poder escoltar el que està explicant ara mateix.
4: No, crec que no tindrem aquest àudio de mi.
6: Pues nada.
0: Falta.
4: No.
6: Mira.
4: No hi ha res.
0: Ha xiulat la falta, finalment.
4: Ha xiulat la falta i...
6: Sí, no para. És un manojo de nervios, no solament en esta acció, sinó en totes.
4: Bé, la qüestió és que amb el partit ha xiulat la falta, per tant, ha anul·lat el penal. Damià, refresquem el resultat d'aquest partit.
5: Empat a un entre l'Equador i Alemanya. Expliquem... vols que expliqui el que ha passat a la primera? No,
4: no encara,
5: eh?
4: No encara. I l'altre partit?
5: L'altre partit que també ha començat, Costa d'Ivori, que està guanyant 0 a 1 Curaçao.
4: Molt bé, a veure, ens havia quedat pendent acabar de fer les presentacions. Andy Franco és a la producció del programa. El Salva Pou és el control a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. I amb el Damià volem explicar que més enllà del Mundial avui han passat altres coses, Damià. Per exemple, ho hem avançat. El Barça de Futbol Sala ja és campió de Lliga. Mirarem a veure si podem parlar al llarg del programa d'avui amb algun dels protagonistes. Ha guanyat la vuitena, Damià.
5: L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat el quart partit a la pista del Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga i s'emporta la Lliga 3 anys després. El temps extra, gols d'Eric Mendonça i Antonio. Primer títol amb Javi Rodríguez d'entrenador. I s'ha complert l'estadística.
4: Ojo aquí.
5: Avui ha estat la quinzena final Barça-Pozo en totes les competicions i la quinzena victòria dels blaugranes.
4: Em sembla molt bèstia que el Barça i el Pozo hagin jugat 15 finals i les 15 les hagi guanyat el Barça en 4 o 5 competicions diferents. Bé, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club.
5: Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades de segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022. Ara tenia aparaulat amb l'extècnic Mitchell ser l'entrenador de porters.
4: El bàsquet, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la temporada que ve.
5: Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia, Xevi Pujol, director esportiu, i el tècnic Paolo Galbiati. A la Sisa Joventut, mentrestant, han anunciat la marxa de Hanga. El Kitzanats Manresa han anunciat el fitxatge de l'aler pivot gironí Eric Vila, ve del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas del València.
4: El seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateu, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits del premundial.
5: En la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí, Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
4: En tenis, la blanenca Marina Bassols no disputarà finalment el torneig a Wimbledon.
5: Perquè ha perdut amb la nord-americana Robin Montgomery per 2-16 a 1, 6-3 i un doble 1-6.
4: En ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en la modalitat de contrarrellotge.
5: És el seu quart títol consecutiu en aquest campionat. Paula Blasi, flamant campiona de la Volta, ha estat quarta.
4: L'Igualada d'hoquei patins ha ofert avui i ha celebrat el títol a la ciutat de Lliga, el títol de Lliga aconseguit ahir.
5: Quasi 3.000 persones han omplert la plaça de l'Ajuntament d'Igualada després de la rua per celebrar la sisena Lliga de la seva història, la primera des de fa 29 anys.
4: El Mundial de MotoGP continuen els moviments a cara a la temporada que ve.
5: Aprilia anuncia el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Aquest cap de setmana hi ha MotoGP als Països Baixos i Fórmula 1 a Àustria.
4: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Vinga, a les 11 i 12. Damià, molt ràpidament, molt esquemàticament, què ha passat en les primeres parts d'aquests partits? Curaçao, Costa d'Ivori, a Filadèlfia.
1: A Filadèlfia. Doncs mira, que s'ha avançat Nicolás Pepe en el minut 7 per Costa d'Ivori. Els ivorians són millors, però els antillans no han renunciat a l'atac. I a l'Equador, Alemanya, que s'està jugant a Nova Jersey, marcava Sani al minut 2, com repassàvem en aquest inici, amb una falta prèvia. Per tant, aquí perjudicats els equatorians, però Nilson Angulo empatava en el minut 8. Una primera part molt seriosa d'Equador i un partit discret dels alemanys.
0: A veure, Alemanya amb 7 punts, primera de grup, Costa d'Ivori 6 punts, Equador 2, Curaçao 1 punt. El partit d'Alemanya, Ricard, és molt atractiu, em fa l'efecte, el d'Alemanya.
2: Sí, home, és que l'Equador es juga a la classificació, estem parlant d'una de les possibles revelacions i està mantenint el cara a cara amb Alemanya. És evident que Alemanya té més control del partit, que ha tingut potser alguna arribada més perquè té més talent. L'Equador és un equip molt ben muntat, però amb dificultats de mig camp cap endavant per marcar diferències. Li falta no tant desequilibri com finalització, depèn molt d'Ener València, un jugador que ja és molt gran, 35 anys. Gonzalo Plata és jugador davanter, però és un extrem. És a dir, li falta una mica de punt i final. I això és el que li ha passat factura al campionat. Ara necessita guanyar aquest partit perquè amb 2 punts com a tercera quedaria fora clarament. I el partit promet molt, perquè l'Equador hi haurà un moment en què haurà d'arriscar i Alemanya tindrà espais també per fer gols. M'ha sorprès molt de Nagelsmann, que és que no ha rotat. O sigui, Alemanya ja està classificada primera, està jugant com si s'estigués jugant alguna cosa, cosa que no és normal per a les seleccions que ja estan classificades a la tercera jornada, aprofiten per fer rotacions, la de lateral esquerra i poca cosa més, la resta és l'equip de gala.
0: I em fa l'efecte, perquè mira, ara ataca per exemple Equador, em fa l'efecte que pot passar de tot, que el partit està força
2: totalment,
0: obert.
2: Totalment, no? Està obert per anades i tornades.
0: Sí, sí. I l'Àlex està més pendent, com ens deia, del Costa d'Ivori Curaçao. Àlex, perquè ens volies parlar justament d'aquesta selecció de Costa d'Ivori, que compta amb aquesta selecció que pot passar de fase de grups per primer cop a la seva història. Enrere queden aquella generació, aquells jugadors d'aquella generació daurada, no?, de fa uns quants anys, amb els Touré, Zokora, Drogba, Kalou... segurament no tenen noms tan llaminers, però poden fer història.
3: Sí, i ho seran, ho seran. Estic seguint els dos, però sí, bàsicament el Costa d'Ivori. Bé, com tu bé dius, és que venim... Avui el que passi en aquest Costa d'Ivori Curaçao és història. Perquè Costa d'Ivori pot tenir molt nom i, com tu dius, ha tingut grans seleccions, però en cap cas, en cap mundial ha passat de la fase de grups i fins i tot el 2022 no es va classificar. Tot sembla indicar si això acaba així i que aquesta vegada ho pot aconseguir. També té un altre fet a destacar, o dos fets a destacar. La primera és que és la selecció més jove d'aquest Mundial, amb una mitjana de 25,8 anys. La segona és Equador, la tercera és Marroc, la quarta és Bòsnia i la cinquena és Tunísia. Però hem de pensar que l'onze titular de Costa d'Ivori té una mitjana d'edat de 24,8 anys i que 6 dels jugadors, dels 11, estan per sota dels 25. Com bé deies, Yann Diomandé és el més destacat, ja en vam parlar a l'inici del club i jugador seguir ho està confirmant, però també hem de parlar d'Amad Diallo, el jugador del United, és un jugadoràs, té molt talent del mig del camp cap endavant. Hi ha el germà de Doué, del PSG, que juga a lateral, hi ha Wahi, del Nissa, Boni, aquest davanter de 20 anys només de l'Inter, té una molt bona generació i sorprenentment, d'aquest talent que hi ha de mig al camp cap al davant, hi ha una altra conseqüència, que és, de moment, és la selecció que més regateja d'aquest Mundial, amb 17 regats per partit, i no és estranyar, avui el primer gol ja arriba amb un desequilibri de Diomandé, i per tant és una selecció que jo crec que pot fer molta feina, juga amb un 4-2-3-1, i més enllà de Kessié i Pepe, tota la resta són jugadors molt joves i molt dinàmics.
0: T'agrada Costa d'Ivori, Ricard?
2: Sí, sí, és una altra de les seleccions joves, com deia l'Àlex, alternatives en el campionat del món. El que passa és que aquest, per mi, és probablement un dels grups més forts del Mundial. i l'Equador està pagant molt car el 0-0 amb Curaçao, on es va encallar. Vam veure un excel·lent d'Equador, la Costa d'Ivori, un partit jugat com aquest Equador-Alemanya, amb molta anada i tornada, cara a cara, i la Costa d'Ivori va tenir la sort de marcar els últims minuts. La veritat és que l'Equador no ha tingut fortuna i ara es veu en aquesta situació compromesa, però vaja, encara queda partit i estaria bo pel campionat que passessin totes tres en aquest grup, i la sensació és que sí, que vaja, que l'Equador és qui ho té més fàcil per quedar fora, perquè clar, amb dos punts
0: clar,
2: és impossible.
0: Clar, has de guanyar. Ha de guanyar clar, i...
2: necessites quatre, vull dir que no pot fer-ne tres, saps què vull
0: dir? No, clar.
2: Perquè sí, sí. On suma un, on suma tres.
0: Clar, clar.
2: Però vaja, la veritat és que sí, aquí entre la Costa d'Ivori i l'Equador, aquí són seleccions molt explosives físicament que poden generar problemes a qualsevol.
0: Mira, ens acaben donant imatge, em sembla que era, no porto les ulleres,
2: sí, sí,
0: era Mascherano, no? Era
2: Mascherano. Sí, sí, correcte.
0: Ara m'he posat les ulleres, sí, sí. En tinc la Sònia per aquí, també, no? Sònia, ets a la sala de premsa aquí a Guadalajara.
4: Fondo, no?
5: Sí, sí, aquí
0: esteu, esteu pendent d'aquests partits o no? La gent aquí deu estar pendent d'altres coses, no? O no?
5: No, no, saps què passa? Que aquí, a la sala de premsa concretament, no hi ha els partits posats, no hi ha televisió. Sí que al Media Center m'estan mirant una estona de la primera part, però també es produeix aquella sensació que et posen... hi havia moltes pantalles, però totes sense so, ni tan sols so ambient, i aleshores de cop mires i ha canviat el resultat, però ja no saps per on ha anat la cosa. Vull dir que és difícil mantenir la concentració i centrar-te en un partit quan estàs també treballant per altres coses.
0: Ara he vist la foto aquesta que m'has enviat de l'estadi de Guadalajara, que realment és molt curiosa,
5: Sí, sí, és com, ja et dic, una mena de volcà, i que seria la façana, perquè tu et pot semblar, per la fotografia que jo t'he explicat, que dius, és que el camp està a sobre d'una muntanyeta. No, no, la muntanyeta és la graderia. És a dir, que fa de façana i a sobre hi ha una coberta també molt, molt espectacular. És arquitectònicament molt interessant. Ja al Mundial de Qatar ja vam veure estadis molt, molt curiosos i molt xulos i molt moderns, Però aquí a Estats Units, a Mèxic i Canadà tampoc no s'han quedat enrere. Aquest està construït des del 2010. És l'estadi de les Chivas de Guadalajara. Però vaja, que jo personalment no hi havia estat mai i a mi m'ha impressionat el primer cop d'ull, perquè... és això, no?, que s'integra molt bé en el que seria l'esplanada, no és allò ciment, sinó al contrari. Tot gespeta que fa una muntanya, després al final hi ha la coberta i per dins també és espectacular, tot i que petitó, És com Cornellà, més o menys, 50.000 espectadors.
0: Molt bé. Mira, són les 11:20 i em diuen que puc anar cap a Múrcia. No marxeu gaire lluny, companys, perquè tornem de seguida a parlar del Mundial, però avui el Barça de Futbol Sala s'ha endut la vuitena lliga de la seva història.

0: Y mañana volvemos a Barcelona con los deberes hechos. Veníamos aquí a Murcia con el objetivo de ser campeones y así volvemos. Y nada, ya a celebrarlo, que como he dicho, ganar una liga muy difícil, muy, muy difícil. La gente tiene que poner en perspectiva eso. Y bueno, súper orgulloso que después de 2 años lo hemos vuelto a conseguir.
1: Molt bé, i tant que sí, Antonio. El Barça ha guanyat a la pròrroga 4-6 a la pista del Pozo de Múrcia en el quart partit de la final pel títol de Lliga de Futbol Sala, amb un gol d'Antonio, l'últim, de fet, en aquesta victòria, gran victòria que ha donat la Lliga al Barça. Antonio, a celebrar-ho, moltíssimes gràcies.
0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Adéu. Tornem amb el Mundial. Damià, posa'm una mica al corrent de com estaven els dos partits, si hi ha hagut algun canvi, entenc que no, eh?
2: Sí, hi ha hagut canvis. Acaba de marcar Costa d'Ivori el seu segon gol.
1: És ben bé que hauria de fer el programa amb les ulleres tota l'estona, eh? Perquè sí. no veig res, la televisió, l'estudi és molt gran, la televisió és molt lluny.
3: Doncs va, ulleres.
1: No, ja me les he posat, Ricard, perquè és que si no acabo fotent el ridícul.
2: I em puc equivocar, però diria que és el segon gol de Nicolas Pepe, en Costa d'Ivori. Sí, no? Per tant, 0-2, Costa d'Ivori, que té les coses encara més clares i que, bé, és l'eliminació de Curaçao pràcticament, si vaja, no està confirmada, però pràcticament. Hi ha algunes substitucions en tots dos partits, 65 de partit, Ecuador 1, Alemanya 1, 64 de partit, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Molt bé. A veure, ara té una falta Ecuador, treu la defensa d'Alemanya. A veure, dels partits que s'han jugat aquesta matinada passada, Brasil 3, Escòcia 0, Marroc 4, Haití 2, República Txeca 0, Mèxic 3 i Sud-àfrica 1, Corea 0. Deixem Mèxic per res d'aquí uns minuts, però abans vull comentar el Brasil 3, Escòcia 0, aquest Brasil que no acaba de convèncer, tot i que sí que fa la sensació que va de menys a més, on el debut en aquest Mundial de Neymar és una de les notícies. Quina sensació, Ricard, s'ha deixat en Brasil?
3: Mira, tinc la sensació que va estabilitzant-se, que ha trobat certa millora. Ahir, la primera part, probablement els millors minuts del Brasil al Mundial, i a la segona ja no va tenir tanta continuïtat, però encara ho va aguantar bé. Crec que està trobant aquest punt de què hem de fer. Una selecció reactiva, com dèiem ahir, però que està pressionada als i està donant molt l'entrada de Mateus Cunha. Per mi és clau l'entrada com a titular al segon partit, després del primer partit que va ser titular Igor Thiago contra el Marroc, un jugador que els hi dona una gran intensitat en la pressió, que recupera pilotes, que és molt complet, que et pot jugar en curt, pot venir a descarregar, pot anar a l'espai, i que combina molt bé, barreja molt bé amb Vinícius, que clarament és el jugador que marca les diferències. Ha fet 4 gols ja Vinícius, es posa amb els golejadors, amb la part capdavantera de la taula de golejadors, una estrella més que s'apunta a la festa, i la resta un equip doncs que intenta no deixar espais, la línia d'això de davanters pressiona, però el mig camp té capacitat per desplegar-se, ajuntar-se, però no marxa gaire, amb Paquetà i Bruno Guimarães, és a dir, per mantenir cert control de proximitat entre les línies. Bé, un equip que jo crec que comença, com diu l'Àlex, a saber el que vol, i que no és un equip il·lusionant ni ens enamorarà, però va fent i va guanyant vitamines a mesura que va sumant bons resultats. Per tant, atenció a la millora del Brasil.
1: Sí, un Brasil que potser no és tan exuberant com en altres mundials, però que, clar, sempre, Àlex, sempre s'hi ha de comptar amb Brasil, perquè vés a saber, després, a mesura que vagi avançant, s'hi van creixent i arriben lluny.
4: Sí, sens dubte, Brasil sempre és Brasil. Només per afegir coses noves al que ha dit el Ricard, que coincideixo totalment, també crec que és el millor partit de Brasil. Crec que Escòcia li va posar les coses bastant fàcils, perquè sobretot el primer gol i el que li anulen a Vinícius, que no entenc per què li anulen, diguéssim que són dos regals, i això va fer que el partit fos més plàcid. Molt bons minuts de Ryan, ahir parlàvem de Ryan, de la seva irrupció i d'aquest jugador a veure què podria portar. Sobretot en la pressió suma molt, clarament molt a favor favor del que ha dit el Ricard. Jo crec que aquesta selecció és molt diferent amb Cunha, i deixa'm dir que a l'est central, amb aquesta parella centrals, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, és molt bona. Els laterals acompanyen, jo crec que els laterals han baixat bastant de nivell respecte al que és el Brasil de tota la història, però molt bon nivell de

0: forma o molt bon moment de forma de Bruno Guimarães i va estar molt bé ahir i crec que la selecció ho està agraint. Sens dubte s'ha de comptar amb ella, tot i que jo no la poso en les principals favorites encara.
1: Tu, Sònia, la poses entre... O sigui, veus Brasil arribant lluny o no?
2: No, mira, jo vam començar el Mundial que Brasil la posàvem en un segon esglaó perquè no feia la sensació que tingués ara mateix el talent que havia tingut en d'altres èpoques i jo crec que aquesta primera fase Brasil no ha fet res per desmentir-nos. El partit més exigent que tenia va ser el del Marroc i a la primera part el Marroc li va passar per sobre. És cert que després es va estabilitzar, per dir-ho així, el Brasil. Per tant, jo la continuo mantenint en aquest segon esglaó i vull veure-la amb eliminatòries més exigents ara quan venen partits, no la de setzents, però quan es comenci a trobar rivals forts, és cert que té la qualitat de Vinícius, però no sé si li donarà només amb Vinícius per poder ser prou desequilibrant.
1: Ahir vam veure els primers minuts en aquest Mundial de Neymar i el que volia preguntar-vos, Ricard, si tu creus que Neymar pot aportar realment alguna cosa en aquest Mundial, més enllà de minuts, no sé si dir-ne...
3: Testimonials.
1: Sí.
3: Jo tinc la sensació que el cas Neymar té un punt més de màrqueting i de nostàlgia, i tot això pesa molt en el futbol, i que Ancelotti se l'ha endut, que ahir li va donar aquesta estrena al campionat en un context favorable, amb 3-0, amb una posició on no ha de treballar, a prop de Vinícius, com de fals 9, però vaja, que quan els partits es posin peluts, em costa molt imaginar Neymar, sobretot perquè, com dèiem, el Brasil no té un equip d'una gran qualitat tècnica i combinativa per manar i perquè Neymar marqui les diferències, sinó un equip de treballadors. O sigui, allà ha de pencar tothom, ha de pressionar tothom, tothom ha de guanyar duels, i Neymar està molt lluny d'aquest to competitiu. Vaja, no me l'imagino com a protagonista principal, ni molt menys. Protagonista secundari, si és que arriba a aquesta condició en els pròxims partits.
1: A veure, m'està esperant un altre protagonista. De seguida parlarem de Mèxic. Abans, però, deixeu-me, em sembla que ja el tenim a punt, deixeu-me parlar amb un protagonista que ja ens espera, que és català. Sabeu que Mèxic ha completat una fase de grups impecable des del punt de vista dels resultats. La millor anfitriona, de fet, 3 partits, 3 victòries, cap gol encaixat. Aguirre i els jugadors diria que han seduït el país i bona part dels seguidors de molts indrets del món. I una part d'aquest mèrit, compte, té segell català. A l'estaf tècnic d'Aguirre hi trobem un català de 38 anys, de Berga, que es diu Pol Lorente i que és assistent i preparador físic a l'estaf d'Aguirre. Pol Lorente, bona nit.
4: Hola, bona nit, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I vosaltres...
4: Doncs bé, contents i excitats i amb ganes del que ve, no?, del següent.
1: Uh-huh. Escolta'm, Pol, m'has d'explicar molt bé com passa un nano jove, tu tens ara 38 anys, oi?
4: Sí, senyor.
1: Com passa un nano de Berga a formar part de l'estaf tècnic de la selecció mexicana al costat de Javier Aguirre?
4: Doncs mira, jo fa anys que vaig sortir d'allà i me'n vaig anar a viure a Toledo i allà vaig començar la meva experiència i aventura professional. També, a més, vaig estudiar a la Facultat de Ciències de l'Esport de Toledo. Vaig ser al club uns 6 anys aproximadament. Aleshores em truquen i em diuen, escolta'm, en Javier Aguirre et voldria conèixer, o sigui, li han parlat de tu. I doncs ens vam conèixer, vam parlar una mica de la vida, no gran cosa de futbol, i així continuem. I des del 2018 estem treballant junts, o treballo jo amb ell. La nostra primera experiència va ser a Egipte i doncs aquí seguim.
1: Ostres, perdona que t'ho digui, Pol, però has de ser molt bo.
4: Aviam, procuro fer les coses que em toquen el millor possible i ajudant el que haig d'ajudar i la veritat és que en Javier el que és cert és que és un gran entrenador, una gran persona, i jo crec que s'ha envoltat de gent al cos tècnic que considera que l'ajuda, i és el que intentem fer, no? I doncs, a part d'això, crec que, a més, en aquest cas en particular, també tenim un grup que ens facilita molt les coses.
1: Escolta'm, això vol dir que amb el Javier, amb l'Aguirre, vas estar a Egipte, devies estar al Mallorca, també, entenc, oi?
4: Això mateix.
1: I en algun altre lloc? Ara m'he perdut la pista, si hi ha més
4: doncs
1: equips.
4: Mira, després d'Egipte ens va tocar Leganés, que va ser una temporada doncs, malauradament desgraciada per tot el món, o sigui, va ser l'any del Covid, i ens vam quedar a punt d'assolir un èxit important, que era la salvació. Vam arribar quan el club portava 12-13 jornades i només comptava amb 5 punts, i a l'últim segon de l'últim partit doncs, ens vam quedar un gol de la salvació, però va ser per mi una experiència molt bonica. Després vam anar a Monterrey, que també hi vam ser un any i pico, vam guanyar la Champions de la CONCACAF d'aquí, d'aquest costat de l'Atlàntic, vam anar al Mundial de Clubs, també va ser una bonica experiència, i després Mallorca, també arribant en un moment crític pel club, i després dues temporades completes amb la final de Copa del Rei, la primera temporada amb Top Ten, a un o dos punts d'Europa, va ser també una gran experiència.
1: Escolta'm, t'ha fillat, vaja, t'ha padrinat Javier Aguirre i... No.
4: Mira, jo crec que ell em vol fotre fora des d'Egipte, però no, jo vaig aguantant com puc.
1: No, bueno, que segur que fas una gran feina, Pol. Escolta'm, justament això et volia demanar. Explica'm una mica en què... Tu ets preparador físic, oi que sí?
4: Sí, jo soc preparador físic, tot i que, per exemple, al Mallorca... comptava amb fitxa d'assistent tècnic, és a dir, tenia un altre company que sortia a fer la feina de preparador físic durant el partit i també l'ajudo amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
1: I actualment també fas aquesta feina d'assistent?
4: Sí, aviam, sóc el preparador físic aquí a la selecció, un d'ells, perquè també tinc altres companys que ens ajuden i ens ajuden moltíssim, però també ajudo el cos tècnic amb altres tasques, com, per exemple, la pilota aturada.
1: O sigui, que, per tant, tu deus tenir carret d'entrenador.
4: Sí, jo vaig estudiar el nivell 3, que correspon al UEFA Pro, a l'escola d'entrenadors de la Federació de Castella de Manxa. Amb aquests coneixements, en teoria, doncs, tinc la capacitat per poder exercir, com per exemple ja dic al Mallorca, d'entrenador assistent.
1: I ara la selecció, dius que ajudes, més enllà de la preparació física, exactament t'encarregues pilota aturada, per exemple?
4: Sí, aviam, ajudo el cos tècnic a portar les tasques. Sí que és cert que som un cos tècnic molt obert i de molt debat entre tots, a part d'en Javier, que és la veu principal. Tenim en Rafa Márquez, d'assistent, i en Toni Amor, que també havia estat amb nosaltres des de Leganés, amb en Javier. O sigui que som un cos tècnic bastant ben avingut.
1: Escolta'm, i el Javier és el líder, eh? Com és el Javier Aguirre a la curta distància?
4: Doncs en Javier Aguirre, a la curta distància, és el que m'encantaria que tothom pogués conèixer, perquè és segurament el que la gent s'espera. Aquest whisky toia a dormir és totalment real, és un home afable, és un home llegit i viatjat, és universitari, i és un tio, com et deia abans, amb el que segurament moltes vegades parlo més de la vida, de les inquietuds geopolítiques, de lectures de cine... que de futbol. És una persona molt culta, inquieta, crec que té la gran capacitat de llegir molt bé a la gent i s'adapta molt bé a qualsevol circumstància, sigui amb la presidenta del país o sigui amb una persona que està venent tacos a la cantonada del CAR, no? Del centre d'entrenament. I la veritat és que jo crec que aquest humanisme d'en Javier, a part dels seus coneixements i la seva experiència del futbol, que porta més de 50 anys entre jugador i entrenador al món del futbol, és el que li dona una aura totalment diferent a potser altres entrenadors.
1: Escolta, a Catalunya, la resta del món també, entenc, Mèxic està causant molt bona sensació, per bé que els dos primers partits, ell mateix ho va dir, us hauria agradat que l'equip hagués jugat millor, però vaja, heu guanyat tres partits les tres primeres jornades sense rebre gol. Aquesta selecció, digue-m'ho tu, però tinc la sensació que sense tenir potser grans estrelles que ha tingut Mèxic en anys anteriors o en generacions anteriors, és una molt bona selecció.
4: Tenim un grup humà que és excel·lent, i tenim un grup futbolístic que amb la suma de les seves individualitats és un gran conjunt. Ahir mateix, sense anar gaire lluny, també els primers 20 minuts per nosaltres, per en Javier, que ho va dir a roda de premsa, no van ser bons, i vam haver de millorar, perquè també és cert que Txèquia, que es jugava el pas a la següent fase, ho va plantejar diferent del que pensàvem i ens va tocar adaptar-nos. I jo crec que a part d'això, bon dia, la gran qualitat d'aquest grup és és que s'adapta molt bé i que tots els 26 estan preparats. És a dir, com dius tu, la gent potser no és conscient de que tenim un Rafa Márquez, un Hugo Sánchez, però és cert que tenim noms que sí que han triomfat aquí al país o a altres lligues, o que ho estan fent, o almenys els seus equips són referents. I per nosaltres la sumatòria que et deia de tots aquests jugadors fan un equip que en conjunt és molt fort i està preparat tant futbolística com emocionalment, amb molt equilibri per afrontar tot el que ve per davant. No?
1: Pol, tu no havies nascut, però fa 40 anys Mèxic va arribar als quarts de final del Mundial que va jugar justament al seu país. Jo m'imagino que aquí la gent deu ensomiar en superar el sostre dels quarts de final. Tu ho veus factible?
4: Mira, tot just quan nosaltres vam arribar a la selecció, en Javier, que va ser aquest Mundial del 86, que en va ser partícip, que va jugar contra Alemanya, el partit que perden per passar a semifinals, a Javier els deia, viurem l'experiència esportiva més gran de les nostres vides, perquè a més el Mundial és el nostre país, no? A Mèxic. La gent està volcadíssima i nosaltres la veritat és que anem partit a partit, molt animats i molt confiats de que si fem les coses bé, serem un rival a tenir en compte. A partir d'aquí, doncs, tant de bo ens arribi per arribar a aquestes instàncies.
1: La gent deuen estar embogida, no? Rebeu l'escalf, m'imagino, de tots els aficionats que teniu aquí a prop.
4: La veritat és que el país sencer està expectant i jo crec que gaudint ja no només de la seva selecció, sinó també de la festa i de l'oportunitat de rebre un tercer Mundial. És una cosa única, històrica, cap altre país ha pogut gaudir d'una cosa així, no? Per tant, ahir mateix, abans de començar el partit, a Reforma, davant de l'Àngel, ja hi havia 400.000 persones, i quan va acabar el partit gairebé arribaven al milió, no? La gent en aquest país està àvida i desitjant coses bones i boniques, i jo crec que la festa del Mundial en general i la seva selecció en particular està augmentant aquest desig, no? I per nosaltres no podem tampoc agafar aquesta responsabilitat, diguéssim, envers de tot el país, però sí que som conscients de que la gent està disfrutant i està esperant que puguem fer alguna cosa gran, no?
1: Escolta, m'has convidat a Guirre ja a la Patum?
4: Doncs mira, en Javier la veritat és que s'apunta bastant a gairebé tot, i és un tio, com et deia, tant ell com la seva dona, la Sílvia, que volen gaudir d'experiències, o sigui que seria un bon punt. Seria un bon punt. Sí, no sé si el podríem portar al mig de la plaça, però
1: potser no.
4: Però potser veure-la des de...
1: algun balcó, no?
4: Sí, cap problema.
1: Escolta, i l'última, des de Berga, Pol, et segueixen? Has creat una petita comunitat de, entre cometes, mexicans, o què?
4: Mira, la veritat és que ara tot just llegia comentaris de grups d'amics al WhatsApp. Bon dia. I em deien, alguna amiga em deia, escolta'm, aquesta nit és el partit, no? A les 3 ens hem de llevar. I altres el diuen, no, ja han jugat, o sigui, prepara't pel següent. La veritat és que jo vaig deixar el poble als 12 anys i tota la meva família continua allà, no? Aleshores, tant amics com familiars n'estan molt pendents i jo la veritat és que me'n sento orgullós i feliç de que la gent hi sigui a prop, no? I sentir aquesta escalfor.
1: Que bé, un plaer parlar amb tu, Pol. Tant de bo tingueu la més gran de les sorts. I endavant, tu, endavant a gaudir i a continuar fent aquesta bona feina que fas i que feu a la selecció mexicana.
4: Doncs moltes gràcies per la trucada, per aquesta estoneta, i tant de bo sigui així.
1: Molt bé, una abraçada forta des de Catalunya, Pol.
4: Una abraçada.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11: 26 d'abril de 1958.
10: I el número de la sort, el...
11: 6.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Vinga, són 3:15, últim quart d'hora de programa. Mentre parlàvem amb el Pol Lorente, hi ha hagut canvis en els marcadors dels partits que tenim en joc, Damià.
2: Hi ha la sorpresa de Nova Jersey perquè està guanyant l'Equador, que ha fet el segon gol. Ha estat Gonzalo Plata. En el minut 77 estableix el 2-1, de manera que Alemanya està perdent i que Equador seria encara tercera de grup, però amb 4 punts, la qual cosa li podria donar moltes possibilitats de passar ronda. Bé, necessitaven la victòria i ara mateix la tenen. Un partit super seriós d'Equador, minut 85, i en l'altre partit continua el 0-2 a favor de Costa d'Ivori, minut 84, de manera que Alemanya i Costa d'Ivori empaten amb 6 punts, Equador amb 4, Curaçao amb 1.
1: Molt bé, ara ho comentem amb el Ricard i l'Àlex. Sònia, era l'hora que estava prevista l'aparició de Luis de la Fuente. Entenc que de moment no comença la roda de premsa, eh?
3: No, però la FIFA, aquestes rodes de premsa són molt puntuals. I és a punt d'entrar per la sala de premsa Luis de la Fuente, és a dir, en 30 segons, un minut, dos minuts, comença aquesta roda de premsa.
1: Molt bé. Ricard, ja tenim Equador pràcticament classificada com a tercera de grup, eh?
4: Bé, ara a veure si aguanta. Ha reaccionat molt bé el 2-1, no s'ha colat, però Alemanya encara té opció. La veritat és que el partit és preciós.
1: Espera, que et sentim molt lluny, Ricard, a veure si podem recuperar la comunicació, que et sentim molt, molt de fons. Àlex, tu ets per aquí, eh?
5: Sí, per aquí estic. Bé, gol de servei de córner, però ja feia minuts que ho mereixia Equador, eh? Molt bé. M'està agradant molt la segona part d'Equador i són bèsties físiques, com parlaven, pressionant, com ara deia el Ricard, no? Després del 2-1 continuen jugant a camp rival, per tant, molt bé. I Costa d'Ivori, que segueix amb aquest 0-2, veurem com acaba el grup, però si acaba així, compte, perquè Costa d'Ivori ha guanyat dos partits i el que ha perdut davant d'Alemanya, jo crec que té trams de superioritat molt gran davant d'Alemanya.
1: Molt bé, comença a parlar Luis de la Fuente.
6: Ánimo y reitero una vez más nuestra solidaridad. Así que...
3: Parla de les víctimes del terratrèmol de Venezuela.
7: Mm-hmm. Una pregunta per medio, Javi.
8: Aquí, enfrente. Aquí. ¿Qué tal, Luis? Enfrente. ¿Qué tal? Javier Herraez de la cadena SER en directo en Carrusel Deportivo. Mañana tercer partido frente a Uruguay. Siempre un equipo muy correoso. El equipo ha funcionado bien. La pregunta es... Si lo que toca, lo que funciona no se toca, si con lo que vimos en el segundo partido que funcionó tan bien, el 11 tiene que ser, si no el mismo, muy, muy parecido al que vimos ante Arabia Saudí. Gracias.
6: Javier, pues evidentemente no invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico. Y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, pues tengan la posibilidad de hacer. Porque desde la confianza que tengo en ellos sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Veremos esta tarde. Yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde noche, pues evidentemente le daremos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de base de confianza, el trabajo de trabajo y sacaremos, pues si hay alguna duda, pues me aclararán o simplemente se va a refrendar y reforzar la idea que tenía en un principio.
7: Alfredo, aquí.
9: Buenas tardes, seleccionador Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Después del comienzo ante Cabo Verde, el equipo reaccionó muy bien y ofreció una gran versión, le regaló un regalo de cumpleaños frente a Arabia Saudí. Esa es la línea a seguir, entiende que el equipo ya ha reconducido el camino, ya ha tenido las buenas sensaciones y que lógicamente 33 partidos no quedan en una anécdota y que ante Uruguay debemos ver esa versión más cercana a Arabia Saudí. Gracias.
6: Alfredo, es que necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, es más nivel. Cada eliminatoria que sigamos, y si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera. Porque el rival, pues va a ser cada vez más duro.
7: Sí. Luis, aquí.
10: Hola, seleccionador. Luis Castro, Radio Nacional. Estamos en directo en Tablero Deportivo. Quería preguntarte si el partido de mañana es el termómetro, porque los más críticos dirán que contra Cabo Verde fuimos una ruina y que contra Arabia Saudí era nuestra obligación. Gracias. Ah.
6: No, nosotros lo que vivimos al margen de esas valoraciones, esos análisis. El análisis es el nuestro. Sabíamos que el primer día podíamos tener complicaciones. Ese primer partido siempre genera, pues eso, todavía hay que cogerle un poco el ritmo de competición. El segundo ya entramos de una otra manera diferente, pero seguramente gracias a toda la experiencia que habíamos tenido el partido anterior. Y este va a ser otro partido totalmente también nuevo, diferente, y luego ante un grandísimo rival. Para mí Uruguay, no, yo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, en gran mayoría aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes, y nos va a servir, nos va a exigir lo mejor de nuestras versiones. Insisto, ya sé que reitero mucho a veces esa expresión, pero que es verdad, cada partido es diferente, y Uruguay, como entenderemos todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho, y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también, pero...
1: Bé, deixem Luis de la Fuente amb la Sònia Gelmà pendent del que pugui explicar.
3: Sergi, molt breument,
1: sí,
3: parlava de les figures d'Uruguai i sí. Luis de la Fuente. Deixa'm dir que Ronald Araujo en aquests últims dies ja se l'està veient sobre la gespa, però que Bielsa el va descartar, malgrat que és una qüestió sempre de perspectives, el jugador es veu a punt, però en principi no serà encara a disposició de Bielsa en el partit de demà, com a mínim no titular.
1: Molt bé. Demà ja tindrem temps de comentar-ho, perquè el partit és demà a les 2 de la matinada, oi que sí?
3: Sí, demà a les 2
1: de la matinada. Demà el club del divendres comentarem, però vaja, fem ara un apunt, Ricard, Àlex. Encara no s'han acabat, Damià, els partits, per cert, que tenim en joc?
2: No, som al descompte, no s'han bellugat els marcadors. Sí? 7 minuts de descompte a l'Equador 2, Alemanya 1, 6 minuts de descompte al Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Ui, doncs cantarem els finals justet, eh? Però vaja, veurem. Però fem-ne un apunt ara de la prèvia d'Espanyol-Uruguai. Ara ho deia de la Fuente, Ricard. Uruguai sempre és Uruguai, però vaja, em fa l'efecte que aquest Uruguai d'aquest Mundial... És inferior a la selecció espanyola, clarament, no?
11: No és la millor generació i la sensació és que està molt erosionat l'equip de Bielsa. Tot i això, no ha tingut mai un context en el campionat que l'afavoreixi, que és un context més de reacció. Ha hagut de portar molt el ritme del partit contra seleccions que li han plantejat blocs baixos, i aquí s'ha ofegat perquè li falta joc entre línies, li costa molt atacar espais reduïts, al mig camp de Valverde, Bentancur, Ugarte, són jugadors de desplegament, i potser amb un escenari més reactiu poden trobar un context on s'expressin més còmodament, de més transició, que és el que li pot interessar a la selecció uruguaiana. És a dir, el partit, com a dibuix de partit, li pinta millor que no els anteriors. Ara bé, clar, el tema és si serà capaç de sostenir la superioritat de la selecció espanyola.
1: Àlex?
5: Sí, a veure, jo crec que Uruguai, bé, estem veient una versió bastant fluixa de moment, però és veritat el que diu el Ricard. Fede Valverde està jugant de mitja punta, l'està posant allà a Bielsa, i potser en escenaris més oberts aquí pot fer mal. De moment l'estem veient molt baix i una selecció que està deixant males sensacions. I per part d'Espanya, jo tinc ganes de veure què passa en dues posicions. La primera és la de Rodri, que ha acumulat els 90 minuts en els dos partits. No m'estranyaria que aquí hi hagués rotació. Crec que Olmos mantindrà l'equip, jo no ho entendria d'una altra manera, crec que Lamin també. I en banda esquerra veurem si segueix apostant per Baena, o crec que també aquí pot haver-hi una altra petita rotació.
1: Bé, demà ho comentarem. Aquest partit és demà a la matinada, de divendres a dissabte, a Guadalajara, les 2 de la matinada. Demà tindrem temps de comentar-ho. Ara ens falten 5 minuts per arribar a les 12, els partits de mi en joc, encara amb el mateix resultat.
2: No s'han bellugat els marcadors, queda la meitat del descompte.
1: Un apunt molt ràpid sobre Mèxic, que volia demanar-vos sobre aquesta selecció d'Aguirre, que s'ha plantat a la següent fase, en ple de victòries, i bé, amb una consistència que potser molts no hi comptàvem.
11: Sí, silenciosament, no enamora, no és una selecció que t'entusiasmi, li falta probablement qualitat de mig camp cap endavant, però en canvi és molt fiable defensivament, perquè no ha rebut cap gol, però és que no ha concedit gairebé oportunitats. Sap jugar juntet al darrere quan cal, és a dir, no es preocupa gaire de les formes, però en canvi doncs els marcadors demostren la seva fiabilitat, i probablement han trobat també dos connectors com Quiñones i Alvarado que dissimulen tota aquesta sensació que de mig camp endavant tenen poca cosa, però tant Quiñones com Alvarado han arribat en un gran moment de forma al Mundial i són els jugadors que estan alimentant ofensivament l'equip.
1: Àlex, veus Mèxic més enllà de vuitens de final?
5: No la veig, més de 8 anys no la veig, tot i que és veritat que està anant de menys a més, eh? A mi el primer partit no em va agradar massa, m'està agradant el Mundial de Quiñones. Crec que el partit d'ahir, com ens deia el Pol Lorente, al principi Txèquia jo crec que és millor i arriba el primer gol de Mèxic i a partir d'allà Mèxic està molt còmode. I deixa'm afegir només molt bons minuts de Gilberto Mora, el jugador més jove d'aquest Mundial, aquest mitja punta amb molt talent, i ahir fins i tot en el segon gol fa una molt bona assistència, però sí, Mèxic està sorprenent gratament, a més té el públic a favor, així que veurem què fa, però no serà fàcil.
1: Guadalajara, Sònia, de la Fuente diu alguna cosa que et cridi l'atenció?
12: Res, no, estava parlant i posant en valor que juguen contra una selecció molt potent com és la Drua, i ara li preguntàvem precisament pel fet que demà hi haurà un 80%, comentava un mitjà local, un mitjà d'aquí de Mèxic, donant suport a la selecció espanyola. Veurem demà com està l'estadi, però vaja, estarà ple com a tots els estadis d'aquest Mundial.
1: T'has trobat molt d'ambient mundialístic a Guadalajara?
12: A Mèxic sobretot, sí. Molt més que als Estats Units. És veritat que ahir, per exemple, coincidia amb un partit de la selecció anfitriona, però que aquí a Guadalajara jugaven en una altra ciutat, i en canvi quan hem vist això als Estats Units, doncs podies trobar algun lloc on sí que hi havia públic, però aquí una bestialitat. Van estar celebrant-ho fins a altes hores de la matinada com si haguessin guanyat el Mundial.
1: Molt bé.
12: Sí.
1: 2 minuts i mig, arribarem a les 12 i avui arribarem amb Esport en Joc. A veure, aquesta és la cançó amb la qual acabarem avui. Salva, sabeu que el Salva sempre ens ajuda a tancar el Club de la Mitjanit amb una cançó relacionada amb algun mundial. Aquesta és del Mundial de Rússia del 2018. El seu autor, el seu intèrpret és Nicky Jam. I la cançó es diu Live It Up. Queda 2 minuts i la mitjanit a Catalunya Ràdio. Damià, novetat.
2: Queden 15 segons en cada partit. Ara s'acaba. Ecuador acaba guanyant el partit 2-1 sobre Alemanya. Ecuador és el millor tercer amb 4 punts en aquest grup. Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. També s'acaba l'altre partit. Victòria de Costa d'Ivori 0-2 sobre Curaçao. El grup està tancat. Alemanya 6 punts, Costa d'Ivori 6 punts. Alemanya primera de grup per gol average. Ecuador 4 punts, el millor tercer fins ara. Curaçao eliminada amb un sol punt.
1: Doncs aquestes 3 seleccions que, vaja, seran els 16ens de final. Ho haurem de deixar aquí. Gràcies a tots per ser-hi. Gràcies, Ricard. Demà més.
13: Adéu.
1: Gràcies, Àlex. Gràcies, Sònia. Demà ens escoltem. Descanseu molt, si és que no voleu veure alguns dels partits que tenim aquesta matinada. Són el Japó-Suècia i el Tunísia-Països Baixos. En joc les 3 primeres places encara d'aquest grup, un grup encara molt obert. Aquests 2 partits són a la 1 de la matinada, i a les 4 de la matinada tenim el Paraguai-Austràlia i el Turquia-Estats Units. Estats Units té assegurada la primera plaça. Per cert, Pochettino ha assegurat o ha confirmat que Pulisic està disponible. No ha dit si sortirà d'inici o des de la banqueta. Està en joc la segona plaça d'aquest grup. Tot això us ho explicarem demà. En primer lloc, el Tot Costa a partir de les 7 i després, a partir de les 11, el Club de la Mitjanit. Gràcies a tots per ser-hi. Un dia més. Adéu-siau, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Venezuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho ha explicat el Catalunya Nits Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura que de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar.
3: Un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: Un incendi a la franja de Ponent crema més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell i s'ha estès ràpidament pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Els bombers continuen treballant intensament aquesta nit, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Carles III ha pagat 30 milions de lliures, uns 35 milions d'euros en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer rei britànic que ho revela. La Casa Reial ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. La Casa Reial britànica també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència personal una vegada s'acabin les obres de rehabilitació de l'edifici l'any que ve.
4: L'atac de l'Iran a un vaixell que volia passar per l'estret d'Hormuz ha obligat a aturar la missió d'evacuació d'embarcacions que l'ONU havia engegat aquesta setmana. L'Agència Marítima Internacional de les Nacions Unides ha suspès temporalment l'operació per facilitar la sortida de centenars de vaixells i milers de mariners bloquejats durant gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Els castellers de Barcelona i els castellers de Lausana han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que mai s'ha fet. L'actuació s'ha fet a la població de Jungfraujoch a més de 3.450 metres d'altitud. El cap de colla dels castellers de Lausana, Albert Garcia, ha explicat els reptes que s'han trobat.
6: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren i venim de molt avall i clar, hem hagut a veure molta aigua per no tenir mareig i tot això.
1: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General d'aquesta entitat, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts.
4: Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. La presidenta de Trescat, Rosa Romà, explicat a Catalunya Ràdio que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta organització europea.
7: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
4: Amb aquesta decisió es reforça la presència de Trescat en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009, però fins ara la resta de canals n'havien quedat fora malgrat els esforços constants d'integrar-se a la UER. De moment, això sí, Trescat no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: I als esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada en la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
4: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. L'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians d'ara, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umboja Gibson, del Sevetia.
1: El Mundial aquest dijous s'han resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada: Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori ja estan classificats automàticament per la següent fase, queden en primer i segon lloc amb 6 punts, i l'Equador té opcions per quedar tercer a la classificació amb 4 punts.
4: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà l'equip del London City.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
9: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
10: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
1: Que maco.
11: I el com si fos ahir seria internacional.
10: Exacte.
11: No?
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Ahir vaig anar a dormir tard, esclar, després d'acabar el programa, i no hi estic acostumat. I avui m'he hagut de llevar força aviat. Feia mala cara. Allò que et mires al mirall i fas ganyotes per veure si la cosa s'arregla, però de seguida veus que no. I així ha començat el que ha estat un dia de gestos facials, d'expressions amb la cara. He anat al gimnàs, cosa que no és gaire habitual per mi, tampoc, i justament per això ja us podeu imaginar les cares que feia quan el coi d'entrenador em deia ara flexions, ara uns estiraments, ara aixeca uns pesos, notes el maluc, el notes, i tu serrant les dents, tancant els ulls, narius obertes i suant, mala cara. Després he vingut a la ràdio i havíem d'escoltar sintonies per un projecte nou. Escoltàvem les músiques, una companya i jo allà asseguts, i ens miràvem i posàvem cares. Cara de... Aix, no acaba de ser el que volem, no? I aquesta... no està malament, no? I arrufàvem el cas, arrufàvem el nas, movíem el cap o movíem la boca en senyal d'aprovació o de descontent. A la tarda... He hagut d'anar a una reunió de les colònies del meu fill i al mig d'una llista de mil coses ens han dit que a la nit, allà on van, hi farà molta fred, però que no patim, que van preparats. I en aquell moment, un parell de pares, pensant en la calorada que fa Barcelona, han fet una ganyota que volia dir ja m'agradaria ara a mi una mica de fresca i haver-me d'abrigar i ficar-me dins d'un bon sac com un torronet. Tot això deia aquella ganyota, ja us ho ben asseguro. I a vosaltres, com us ha anat el dijous? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.

0: Ja sabeu el número de telèfon, 93-201-7474. Si ens voleu trucar per alguna pregunta, per alguna resposta, 201-7474. O també teniu el telèfon del WhatsApp. Els missatges que ens arriben els recollim i els emetem, sigui un missatge de text, sigui un missatge de veu, i ho podeu fer al 667-220-148, 667-220-148, i és un telèfon que ja sabeu que és actiu les 24 hores del dia, o sigui que no cal que ho feu ara. Si us surt una pregunta demà, si teniu una resposta demà, doncs també podeu fer servir aquest telèfon, que és el 667-220-148. I voldria començar per els missatges, justament els missatges de WhatsApp que ens han arribat, per exemple, de la Maria Lluïsa, des de Vilanova i la Geltrú, que ens parlava dels salmons.
1: Mireu, jo m'agradaria saber, o si més no, si algun nutricionista pogués fer 5 cèntims del tema que em preocupa, de l'alimentació en el salmó, per exemple, que surten missatges en el Facebook i en altres, on diuen que no mengem, sisplau, el salmó de Viver, perquè estan alimentats amb productes, amb aliments cancerígens, com pot ser els ingredients que porten de colorants i altres tants. Clar, això em preocupa. Jo menjo salmó, la meva família també. Sé que no és el de Noruega, però tu el compres, el congeles, i què de bo hi ha amb això, o què de dolent, perquè estem una mica perduts. Amb tanta informació ja no saps què pensar.
0: Tens tota la raó, Maria Lluïsa. És un tema, aquest. És un tema, a vegades aquí ho hem comentat, s'han escrit articles, se n'ha parlat, crec que n'han parlat també aquí al programa del restaurant Caníbal a Berlín, però com que nosaltres no som especialistes, deixarem doncs que algú ens truqui i et doni una resposta, o et digui, si més no, a on pots trobar una informació contrastada i fidedigna per poder veure què hi ha de bo i què hi ha de dolent en aquest salmó de Viver. I ara tenim una trucada de la Carme, des d'Andorra. Carme, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Mira, tu diràs.
2: Domènec, jo, bona nit. Trucava perquè ahir vas dir que hi havia una pregunta no contestada de si hi havia algo per la hèrnia de hiato.
0: Sí, exacte. Si hi havia alguna cosa que alleugerís aquesta,
2: bueno,
0: aquest dolor que produeix l'hèrnia de hiato.
2: Sí. Bueno, és que jo tinc la hernia de hiato. Però a ver, són medicaments. Bueno, hi ha aquest sobret, que un són Gaviscon o Almax,
0: sí,
2: que te'l recepta al metge,
0: sí,
2: perquè això és per quan tens mal a l'estómac, te calme molt. I després, pues, no prendre res àcid, I res més, no hi ha res més, perquè hi ha gent que s'operen, però jo tinc una amiga que es va operar i me diu, no t'operis, no te lo aconsello, perquè aquí el que passa és que, clar, te treuen aquest trosset d'on tens la hernia de hiato i te lo substituyen per un tubo, diguem, de plàstic, de, o silicona o el que posin, no sé.
0: Yeah.
2: I ella no ha quedat gaire bé.
0: No ha quedat.
2: O sigui, que és anar trampejant.
0: Molt bé. En tot cas, estic d'acord amb el que has dit primer, que hi ha alguns medicaments, hi ha alguns productes que els recomanen els metges, que els recepten els metges. Per tant, el primer, el més recomanable, és parlar amb un especialista, amb un professional, que li digui què ha de fer, però en tot cas sí que és veritat que hi ha aquests productes. I l'altre és què menges, no?
2: Sí, i a més el protector d'estómac.
0: El protector d'estómac,
2: exacte. Perquè això va molt bé, perquè la hernia de hiato produeix acidet.
0: Un protector d'estómac que et prens abans de sopar, abans de dinar.
2: Això també evita l'acidesa, que jo sempre tinc el coll com si estigués constipada, sempre tinc garraspera, però és de l'acidesa que et puja. Però que és que no hi ha gaire cosa.
0: Molt bé, doncs, això. Moltes gràcies, Carme.
2: Només he dit això, moltes gràcies.
0: Hem pres nota i t'agraïm la trucada.
2: M'agrada molt i estic molt contenta de que tu també siguis aquí aquest dia.
0: Doncs moltes gràcies, gràcies per compartir-ho també.
2: Vinga.
0: Bona nit, gràcies. Carme.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Andorra.
2: Adéu, adéu.
0: I ara a les Corts de Barcelona hi tenim la Maria Rosa. Bona nit, Maria Rosa.
3: Bona nit, avui torno a trucar perquè amb aquest missatge que has llegit,
0: sí,
3: d'aquesta senyora que preguntava pel tema del salmó.
0: Del salmó, sí, sí, sí. Un tema controvertit, eh? Sí, sí, sí.
3: Bueno, controvertit, a veure, farà com uns 15 anys.
0: Mm-hmm.
3: Jo, bueno, el meu marit i jo vam estar immersos en un negoci a Menorca que es tractava de piscifactoria.
0: Uh-huh.
3: És a dir, actualment, Domènec, llenguados, orades, llobarros, salmó i algun altre peix que ara no em ve a la memòria, són de piscifactoria. Piscifactoria. El que nosaltres vam fer a Menorca. Al mig del mar es col·loquen unes gàbies i allí es col·loquen els alevins i es van alimentant. Evidentment s'alimenten amb piensos. Almenys quan nosaltres ho vam fer amb tema de llobarros. Que són dolents, que poden provocar malalties, no. Però és que avui en dia hi ha més consum que peixos que hi ha al mar. És a dir, si tu compres com a vegades diuen, és que avui m'he menjat una orada salvatge. Perfecte. Però aquesta volada, com a mínim, o llobarro, et costarà a 30 euros el quilo.
0: Aquesta és una altra variable del tema. Sí, sí, sí. Però és que són moltes les variables. Sí, sí, sí.
3: I ja et dic, és que avui en dia la majoria de peixos que he anomenat és que són de piscifactoria.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Si no, no tindrien el preu que
0: el
3: tenen.
0: Preu que tenen.
3: Jo crec correcte. Que amb això n'hi ha prou, oi?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Amb això n'hi ha prou,
3: no sé
0: però
3: si
0: en tot cas sí que és veritat que a la peixateria on compris el peix t'haurien de poder garantir la certesa de si és de piscifactoria o de si és fresc. Que t'ho diguin, tu has de tenir un peixater de confiança que t'ho digui si és fresc o si és de piscifactoria i llavors a partir d'aquí ja tu tries.
3: Però Domènec, el peix de piscifactoria és fresc.
0: Sí, sí. Clar.
3: Si tu,
0: sí, perdona, però clar, t'entenc. El dir fresc no vull dir que el de piscifactoria no ho sigui. Diguem-ne salvatge, doncs. El de piscifactoria o el salvatge.
3: Bueno, el salvatge és el que pesquen els pescadors.
0: Exacte, exacte. El que passa que és el que dius tu, que llavors moltes vegades aquí hi ha l'altra variable, que és el preu. Sí.
3: Bueno, és que si tu pagues una orada a, no sé, a 12 euros al quilo, és de piscifactoria. A veure, dolent no és, ni molt menys.
0: No hauria però de ser-ho, bueno, perquè les piscifactories en principi estan sotmeses a uns controls, a unes garanties, etc etc. Però és veritat que és un tema controvertit.
3: Tant.
0: No és la primera vegada que llegim o sentim opinions o sentim debats sobre aquesta qüestió. Sí, sí, sí.
3: Però és que jo només voldria dir, per acabar, que si la gent creu que aquests peixos que he anomenat els pesquen els pescadors, amb tots els respectes, estan equivocats.
0: Yeah.
3: Perquè si em pesquen un d'aquests, aquest és el que 30 euros al quilo i no arriben al mercat, que se'ls queden al restaurant, és evident.
0: Una altra variable, la restauració.
3: És que no hi ha una altra manera. I ja que estic amb antena, un suggeriment. Vosaltres que feu aquest programa excel·lent amb totes les entrevistes que feu, podria venir un biòleg i que expliqués el tema de les piscifactories, perquè és maco, A més, per acabar, nosaltres allí a Fornells, que era on vam muntar aquestes piscifactories, havia un biòleg que ens controlava.
0: Clar. No és el que dèiem abans, hi ha unes inspeccions, hi ha uns registres,
3: És una cosa saludable, legal, i avui en dia és el que hi ha.
0: Doncs moltes gràcies, Maria Rosa. Prenem nota tant de la resposta com del suggeriment de parlar-ne un dia més extensament amb un biòleg,
3: Sí, perquè així els ignorants sabrien més coses.
0: Molt bé, d'això es tracta. Maria Rosa, d'això es tracta. Bona nit i gràcies, que ens n'anem cap a Girona a veure què ens diu la Maria. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
4: Mira, sobre els peixos de piscifactoria, sé si a tot arreu es fa, però aquí a comarques, a Girona, hi ha vist diferents llocs del bon preu que tenen a part, per exemple, les orades, ho posa, que són salvatges, quan en tenen, que moltes vegades no en tenen, però sí que ho diferencien. Llavors, els peixeters de confiança, evidentment, han de dir la veritat. Clar. I es veuen, si les veus de costat, es veu, que és i el que no és.
0: Sí.
4: I després vull dir, sobre el que diu aquesta senyora, que és el que hi ha, però si ve un biòleg que no sigui d'una piscifactoria, que sigui una persona de la sanitat pública o d'una especialitat que faci referència a això, però que no treballi amb això, perquè si no té el cul llogat. O sigui, no es posarà contra el producte, m'entens?
0: Clar. No. Lògic.
4: Llavors, aquí va sortir Catalunya Ràdio, no em recordo quin dels programes perquè els escolto quasi tots, resulta que va sortir un especialista en biologia marina i va dir que el salmó no ha set mai de color salmó, que el salmó és beix i que queda així degut a l'alimentació, no?
0: Sí. Això ho recordo també, però no sé si està en l'alimentació del pinso, sinó és perquè menja unes gambetes petites que li tenyeixen el cril. Però, la veritat, no hi entenc més.
4: Les gambetes petites, són
0: el cril.
4: Però resulta que si tu vas a la peixateria i a algunes grans superfícies, alguna també n'hi ha, com per exemple el Bon Preu, diuen salmó salvatge. Si l'altre salmó va a 12 o 13 euros, aquell va a 38-40 euros.
0: És el que deia ara la Maria Rosa.
4: Doncs el color no té res a veure. Aquell és un color vermell, viu, com una gamba. No és això de color ataronjat de l'industrial, Llavors, aquell és bastant bo, però també ve congelat, Perquè, esclar, ve realment de Noruega i ha de venir congelat, saps? No sé si no te'l fas portar amb un avió, però vull dir que és descongelat. Quan te'l venen, encara que estigui, que sembli fresc, en realitat és descongelat.
0: És descongelat, sí.
4: Però mira, sempre ha menjat millor, no ha menjat pinso, ha menjat crió.
0: Correcte,
4: això,
0: Maria.
4: Això per un cantó. Però l'altra cosa és que fa hasta potser fins a 10 anys que l'Agència Europea de Salut Alimentària, AESFA, o així se diu, que és un organisme públic de la Unió Europea, doncs va emetre uns informes dient que sobretot les embarassades no mengessin salmó. Llavors, si això només s'atreveixen a dir-ho per les embarassades, és un assumpte comercial, però fa mal, vol dir que no fa bé a gairebé ningú.
0: No, per això et dic que el que he dit jo des del principi, que és un tema controvertit.
4: És un oficial que ho va dir-ho,
0: Sí, per això.
4: Llavors, el motiu pel qual no és aconsellable és perquè aquests animals tan grossos com és això, el salmó, com és la tonyina, sobretot allò el peix espasa, que és fatal,
0: el mercuri.

0: molt poca vida, no?
1: Clar, clar.
0: O, per exemple, un capellanet,
1: sí.
0: O, per exemple, un lluç, com que no tenen les seves carns tan grasses, s'hi enganxa menys,
1: clar.
0: Que no vol dir que la diferència sigui molta, però que no tenen tant de mercuri. Sobre això hi ha estudis publicats a l'abast de qualsevol consumidor com jo, eh?
1: Llavors,
0: compta amb el salmó, eh?
1: Compta. Molt bé, Maria, escolta, una resposta completíssima. Moltes gràcies. I bé, doncs
0: esperem... I a veure si feu públic això de l'Agència Europea de Sanitat...
1: Sí, home, suposo que se'n devia parlar. Jo després ho miraré, sí, però suposo que se'n devia parlar en el seu moment, segur, vaja.
0: Bastant se'n va parlar,
1: sí,
0: però vull dir que si ho pengeu a la pàgina o alguna cosa, doncs queda més a l'abast de tothom, perquè la gent es pensa que menjar salmó és qui sap què de bo. Igualment que tonyina, eh? Tonyina,
1: també.
0: Molt poqueta i molt poc freqüent.
1: Val, Maria, doncs escolta, gràcies per aquesta resposta tan extensa, insisteixo, tan completa, tan detallada. Et deixem perquè...
0: Bueno, perquè m'hi fixo, saps?
1: No, això hauríem de fer tots, també. Això hauríem de fer tots, segur.
0: Això és estimant la nostra salut.
1: Exacte. Gràcies, Maria.
0: Sí, doncs,
1: ens n'anem de viatge, ara ho veuràs.

0: És de veritat, de veritat. Ens anem de viatge. Us imagineu construir una ciutat lineal de 170 quilòmetres de llargada i 200 metres d'amplada a la península aràbica en ple desert? La ciutat estaria pensada per 9 milions de persones i tots els serveis personals i col·lectius serien a un màxim de 5 minuts de qualsevol habitant. Encara que ho pugui semblar, aquesta ciutat no surt dels contes de les Mil i Una Nits. És un projecte real, auspiciat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman. D'ell es diu que vol modernitzar el país perquè no depengui en exclusiva del petroli i que ha impulsat una certa obertura. El seu nom, però, també ha sortit als mitjans de comunicació vinculat a l'assassinat i posterior esquarterament el 2018 a l'ambaixada de l'Aràbia Saudita a Estambul del periodista Jamal Khashoggi, molt crític amb el règim. L'economista, polític i escriptor Antoni Vives acaba de publicar El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. L'ha publicat a Editorial Pòrtic. El llibre hi explica la seva participació durant 6 anys al projecte de ciutat lineal i també la seva relació amb Bin Salman. Antoni Vives, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, abans d'anar a l'Aràbia Saudita, què en sabies?
1: Doncs en sabia poques coses, en sabia els tòpics, que les dones no podien conduir, que era un país autocràtic, un règim duríssim, però no sabia gaire coses. Abans d'anar-hi a treballar, hi havia estat una sola vegada, i vaig anar a fer una conferència, i vaig ser un dia i una nit, i el matí següent me'n vaig anar, i vaig dir que no em venia de gust tornar-hi perquè havien posat les dones darrere un biombe quan la conferència que vaig fer. Yeah. Evidentment no es podia veure i vaig dir, aquí jo no hi torno.
0: Yeah.
1: Per tant, sí, coneixia els tòpics i les poques coses que vaig veure no em van agradar gens.
0: Doncs per no voler-hi tornar, déu-n'hi-do, no?
1: Per això, sí, després la vida dona toms molt importants.
0: Sí, sí. Senyor. I com hi vas arribar? Com és que Antoni Vives acaba treballant en un projecte com aquest, a l'Aràbia Saudita, i a més això, doncs en un lloc que tu, doncs, d'alguna manera no tenies gens previst, no?
1: Doncs mira, jo em dedicava a fer consultoria per organitzacions, per ciutats, per administracions, i ja portava dirigint un projecte a l'Índia, a Pune.
0: Sí.
1: Havia estat allà durant 3 anys, anant i tornant, no de manera fixa, anant i tornant, i feia altres coses a altres llocs, però aquest projecte a Pune jo n'era el director treballant amb una consultora que potser algú que ens escolta la coneix, que és McKinsey, i el soci de McKinsey... Jo treballava per l'oficina de Mumbai, i el soci de McKinsey de Mumbai em va dir, escolta, tu, hi ha aquesta gent de Riyadh, la capital d'Aràbia Saudita, que estan molt perduts, un projecte que els volem ajudar. Escolta, per què no hi vas? I els dius un parell de coses i així els pots guiar. Uh-huh. I aquesta entrevista...

0: Jo m'hi vaig resistir, per exemple, el que hem parlat abans,
1: sí.
0: I aquesta entrevista, que era una entrevista que havia de ser d'un parell d'hores, i així va ser, es va transformar en una proposta de sumar-me al projecte, i ho vaig fer perquè em va interessar el projecte i l'oferta que em van fer era interessant des d'un punt de vista personal, professional, i vaig decidir provar-ho, aquesta és la paraula. Va ser al cap de 15 dies o 3 setmanes que aleshores vaig veure que això era molt més gros del que jo intuïa en un començament. Clar. I havia començat a veure que aquest país és un país molt, molt interessant.
1: És que, ara ho has dit, aquest projecte era molt més gros del que tu pensaves, i és que, clar, quan un veu el que expliques en el llibre, i si després un doncs, entra a internet, intenta buscar imatges, intenta buscar definicions... realment és que és un megaprojecte d'unes característiques insòlites o inèdites, diria jo. Tu com ho definiries?
0: És el projecte, sens dubte, més ambiciós de la Terra, perquè és un projecte que no és només un projecte tecnològic, no és només un projecte econòmic, no és només una regió, perquè, de fet, n'hi ha més del que és una regió autònoma, semblant allò que havia fet Deng Xiaoping a la Xina, diguem, una regió on s'hi desplegaven tot un seguit d'activitats econòmiques per atraure gent i per crear i generar riquesa. NIOM és un projecte que respon a la visió de transformació que el príncep Mohammed bin Salman té al cap. I, per tant, és un projecte que implicava fer unes apostes que van molt més enllà de la simple inversió en mitjans de producció i en urbanisme. Ens quedaria molt curts dient que el projecte és això. No, és un projecte on Aràbia Saudita vol fer una transformació i, a més, vol posar-se al capdavant del món en el dur a terme aquestes transformacions. Sí, és així.
1: S'inscriu dins del projecte, el projecte més ampli, evidentment, del príncep Bin Salman, de modernitzar el país, de canviar la societat?
0: Jo crec que en l'implícit de la teva pregunta hi ha una molt bona pregunta, és fins a on es produeixen aquests canvis. La primera cosa que el primer que he de dir és que sí, que aquest és un projecte de transformació que es posa al ritme de la transformació de la societat saudita, que sens dubte és la societat àrab que en aquests moments està canviant més ràpidament i més cap a la modernitat, tal com l'entenem nosaltres. És a dir, difondre al màxim el benestar, garantir les condicions de vida òptimes per tothom, atraure talent i fer que el talent que tenen no se'n vagi. Això seria l'element central. I, per tant, això implica també doncs, la igualació de drets entre homes i dones, això implica que les condicions de treball siguin assimilables a les condicions que entenem que són les òptimes a Europa, etc. Si t'hi fixes, deixo al marge el que nosaltres europeus també entenem que és essencial, que és la democratització del sistema polític. No consisteix en això. El règim de la monarquia dels Al Saud és autoritari, és un règim autoritari de base tribal, que això també ho explico al llibre,
1: sí.
0: I és molt interessant entendre-ho, perquè aquí pensem que hi ha un paio que decideix per tot i s'ha acabat, i això no és exactament així. Però si volem pensar que això és un procés que durarà indefectiblement a un sistema de democràcia representativa, doncs no, això no és així.
1: Tu ara ho deies, no?, que és una societat que té encara una forta base tribal, però també és un país molt jove, expliques com en el llibre doncs que l'edat mitjana de la població el 2024 era de 29 anys, el 70% de la població té menys de 35 anys. Com és aquesta Exacte. Societat? I també et volia preguntar, tu has notat aquest canvi en el paper de la dona, en l'acceptació de la dona d'una altra manera?
0: Jo, Domènec, si hi ha alguna cosa que faré sobre una paraula que ve a servir Xavier Trias molt sovint, si amb alguna cosa he al·lucinat, és en veure la velocitat, en experimentar la velocitat dels canvis. Els canvis es produïen, no exagero, més a més davant nostre. Era una cosa... I nosaltres en participàvem. És una població molt formada, que parla idiomes, que... És una població, doncs, pares iguals, homes i dones estudien a l'estranger, Molta de la gent que es queda també és una gent formada. És un país sense pobresa extrema i, per tant, és un país que, amb els recursos que té, que ara s'estan dedicant precisament a la formació i a expandir el benestar social, està canviant molt radicalment. Cap jove que ha estudiat, a Nova York, torna a l'Aràbia Saudita fent veure que no ha vist què és la vida a Occident. Mm-hmm. Vol dir això que ho importen tot? No, perquè la seva cultura és molt potent. Aquesta és una altra qüestió determinant de la meva experiència. He pogut conèixer la cultura àrab en el seu cor, he pogut conèixer l'islam en el seu cor, i tots els prejudicis que nosaltres tenim estan basats en, bàsicament, el desconeixement, dolorós i a vegades dolós, i descobreixes que, clar, estem parlant d'una de les civilitzacions més importants de la Terra, que també ens defineixen en part a nosaltres, i que allà veus com evoluciona. I sempre dic que el país on cauen més vels del camp del país musulmà on cauen més vels al cap de les zones és Aràbia Saudita. Mm-hmm. Ho he vist amb els meus propis ulls.
1: Ho has vist, eh? Tu sempre t'havies declarat afí al projecte d'Israel, no? Al projecte sionista de l'estat d'Israel. Mirar-ho des de l'Aràbia Saudita t'ha aportat alguna cosa? Has canviat algun punt de vista?
0: Jo he estat, efectivament, jo havia estat un gran admirador de l'Israel. Potser 15 o 16 anys vaig anar a passar uns dies amb la família de Betlem. Uh-huh. I em vaig fer amic de l'alcaldessa i de Betlem del moment i de la gent que l'ajudava. I vaig anar a veure com es construïa el mur i vaig començar a entendre que hi havia coses que no m'agradaven gens. Uh-huh. Més endavant, la meva presència, evident, allà al món àrab, al cor del món àrab, m'ha fet veure que no només hi ha coses que no m'agraden gens, sinó coses que se'ns han explicat no són com havien estat explicades. Mm-hmm. I, per altra banda, que dins del mateix món israelià hi havia molta oposició a com alguns d'ells estaven tirant endavant tot això. És a dir, que no era correcte. Mm-hmm. Ara, el que ha passat en els últims anys no és que ja no sigui correcte, no és que estigui malament, és que és un desastre, és l'intent de genocidi que s'ha fet al poble de Gaza. De Gaza. És, uh-huh. És evident. Recorda tot massa el projecte de Lebensraum alemany. Sí. És a dir, aquesta idea que puc entrar fins a un cert lloc, puc entrar a territori libanès per assegurar espai vital. Però què és això? Això, mm-hmm. això no pot ser d'aquesta manera. Yeah. I és veritat que aquí no hi ha ningú innocent, però també és veritat que qui genera el conflicte és, en primer lloc, l'ocupació dels territoris. I la gent que viu s'ha de defensar. Sí. Això és una evidència palmària. Sí. S'expliqui el que s'expliqui. Mm-hmm. Ara, que s'ha de buscar una solució per tot això? Sí, sí, que sí. La solució també passa per veure què passa amb els refugiats, que el retorn dels refugiats a casa seva, tot i que el que diré ara és molt dolorós, serà impossible, mm-hmm. i és molt injust, sí, sí. Doncs hem de buscar una estabilització tal com sigui possible a la situació. Però sí, veig les coses ara mateix, jo penso d'una manera molt més centrada i correcta.
1: Has dit dues o tres vegades mira Europa, no has dit mira els Estats Units.
0: Sí, jo crec que hi ha un discurs, vaja, pels qui érem allà, molt conegut del príncep Mohammed, que va ser nosaltres volem esdevenir l'Europa de la segona meitat del segle XXI.
1: Mal expert. Ja em perdonaràs.
0: La gent... No, home, evidentment. Però nosaltres érem allà i treballàvem. Ah. I, ostres, ens va impressionar molt quan va dir això. Mm-hmm. La relació amb els Estats Units és una relació més transaccional i s'ha vist encara això potenciat per la persona, per l'administració Trump. Mm-hmm. És cert que molta de la gent que lidera el país s'ha format en l'àmbit d'Aramco. Si ara esteu veient el Mundial, sí, de futbol, veureu Aramco a tot arreu. Aramco vol dir Arab American Company, Aramco. Uh-huh. I és la companyia que es va establir després de que reunissin el rei Abdulaziz, el rei fundador d'Aràbia Saudita, amb el president dels Estats Units per tal de determinar que hi hauria protecció a canvi de petroli. Va. I això va passar l'any 45 i això va ser en Roosevelt amb el rei fundador i aleshores tenim això. Però això és molt transaccional, llevat del fet que aquests dirigents s'han format als Estats Units.
1: Yeah. No Vin Salman, joves... per això. Vin Salman, no. Si no tinc... si no vaig errat.
0: No, Vin Salman, això és, la toques completament, perquè ell s'ha format...
1: Bueno, ho he llegit en el teu llibre, eh?
0: S'ha format a Aràbia Saudita. Però al mateix temps és un home que coneix Barcelona, que coneix... és un enamorat d'Itàlia, li agrada molt França, li agrada molt la Costa Blava, és un home, jo també ho explico, enamorat de la música clàssica, al mateix temps també enamorat de la música electrònica, hi ha grans gent, el David Guetta és el més vell de les persones d'aquest món amb qui relaciona, però relaciona amb gent de la seva edat, per tant, és un home polièdic i la gent que està amb ell, però si clar, és el conjunt de la societat saudita, és una societat completament oberta a les cultures internacionals. La Bienal d'Art de Riad és una molt bona bienal, per exemple, i encara és molt desconeguda.
1: Ens n'hem anat molt cap a la banda, que ja la volia abordar, la banda de la teva experiència, de la teva vivència allà, però clar, sí. No vull deixar de tocar també una mica el que és el projecte, no? El projecte NEOM, recordem que és un megaprojecte urbà a la província de Tabuk, al nord-oest d'Aràbia Saudita, comptaria amb diverses àrees, però inclou una ecociutat lineal intel·ligent, ho cito així, tu ja després ens ho desgranes una mica, un centre d'esquí en ple desert, un complex industrial flotant, un resort turístic, clar, tot això és sostenible? Perquè tu mateix ho has dit abans, això al mig del desert és sostenible? Es pot fer?
0: Doncs no només és sostenible, sinó que segurament és el projecte més gran de la Terra, 100% sostenible. Vull posar un exemple perquè es vegi clar el nivell d'ambició que gestiona aquest projecte. NEOM està desenvolupant la planta de producció d'hidrogen més gran de la Terra, i és una planta d'hidrogen 100% solar. És a dir, que agafa aigua del mar amb energia solar, que seu al mar és tractada i es produeix hidrogen i es produeix aigua dolça amb un sistema tancat 100% sostenible. No hi ha cap planta més gran que la que s'està fent a NEOM en aquests moments. Això passa molt a prop d'aquesta ciutat industrial, Oxagon, que vam dissenyar nosaltres amb Bjarke Ingels, que és, per cert, el dissenyador d'un dels edificis de Fira de la Nova Fira de Barcelona, l'Avinguda Maria Cristina. I amb en Bjarke vam decidir que havíem de generar la primera ciutat industrial i logística que retornés a la natura molt més del que n'extreia. I aquest va ser el projecte que vam presentar i va ser el projecte que va ser triat. I ara mateix el port d'Oxagon, el port de NEOM, és estratègic durant el conflicte de l'estret d'Hormuz perquè és el port més pròxim, al port, anem a dir, important, més pròxim al canal de Suez i s'ha fet servir moltíssim i alguns n'estem bastant orgullosos d'això. Després
1: Oxagon seria aquest complex industrial flotant.
0: Exacte. Hi ha una part que flota i una part que no.
1: I una part que no. Mig... Va.
0: Sí, sí.
1: Va. I després la pista... A mi m'ha creat molt l'atenció aquesta ciutat lineal intel·ligent de Line.
0: Sí.
1: Sí, perquè... Doncs... Sí, ho hem d'entendre realment com ho he llegit jo. Una ciutat... molt llarga, uns 170 quilòmetres, i en canvi poc ample.
0: És exactament com és així.
1: Però 170 quilòmetres, o sigui, és que fins i tot he mirat Barcelona, entre els dos punts més allunyats de la ciutat, doncs té uns 17 quilòmetres de distància. Aquí estem parlant de 170.
0: Ja que agafes Barcelona, si agafem la Barcelona real, sí. No la Barcelona, anem a dir, administrativa, ni l'àrea metropolitana, no, la real,
1: sí.
0: La que va posem per cas des de Vilanova i la Geltrú,
1: sí.
0: Fins a Mataró, perquè aquesta és la Barcelona contínua, si tu vens de Los Angeles i agafes el cotxe i et diuen, no, és que això és... Tu, amb mesures de Los Angeles ens situarem en els 100 quilòmetres, però deixem això de banda. El repte intel·lectual va ser, Domènec, el que em va posar el príncep, em va dir, vull que em facis que vull que t'inventis una ciutat que en el mig del desert sigui la més vivible, em sap greu dir, fer servir aquesta paraula que no existeix en català, però vaja, ja ens entenem,
1: sí, sí.
0: La més vivible i la més sostenible. No vull una ciutat que solucioni problemes, vull una ciutat amb tots els problemes posats ja darrere, endarrere.
1: Uh-huh.
0: I vam començar a pensar, vam treballar amb els millors despatxos urbanistes, arquitectes, científics de la Terra, aquesta és una sort d'haver treballat durant aquests anys en allà, i és que teníem accés als cervells més importants del món, i una de les solucions que es van posar al damunt de la taula, que el vam treballar amb un premi Pritzker, amb Tom Main, un arquitecte de Los Angeles, però després vam treballar amb un munt d'arquitectes de tot el món, amb un munt de científics de francesos, italians, catalans, africans.
1: Uh-huh.
0: Vam ser capaços de desenvolupar un projecte perquè ens entenguem. Si tu agafes l'illa de Manhattan,
1: sí,
0: tu tens l'illa de Manhattan i al mig hi tens Central Park, oi?
1: Sí.
0: Doncs nosaltres vam agafar això i vam dir, no, nosaltres posarem la ciutat a Central Park i al voltant hi posarem un parc un parc nacional,
1: sí,
0: que és el desert de Hisma, en aquest cas, el desert del nord-oest d'Aràbia Saudita, que és un desert meravellós, però que perquè és un desert hem de crear les condicions òptimes perquè la gent hi pugui viure. I això fa que hagin pogut pensar solucions que en l'àmbit del canvi climàtic ajuden a definir una ciutat conceptualment diferent. No es tractava de copiar el que ja s'estava fent, es tractava de fer una revolució urbana, i així ho vam fer, i així ho vam proposar. I, per tant, és una ciutat que sí, fa 170 quilòmetres de llarg, en el punt més baix, arran de mar, fa 500 metres d'alt, com que la terra, diguem, va pujant en el lloc on s'està implantant, acaba, la ciutat es fon amb el territori i fa 200 metres d'ample. Sí, sí.
1: I és inevitable preguntar-te ja per acabar per què vas marxar i en quin punt ho vas deixar o en quin punt està ara tot el projecte.
0: Home, també, doncs mira, el projecte ha estat durant gairebé 7 anys, els 7 anys que jo he estat formant part de l'equip directiu, el que jo en diria l'època de la visió. A dins del projecte hi conviuen, com sempre, en qualsevol projecte, també a Barcelona o a Catalunya, sempre hi ha dues ànimes, l'ànima, que jo dic, l'ànima del PIB, mm-hmm, i l'ànima del ROI, del retorn sobre la inversió. L'ànima del PIB és la que diu, escolta, fem una inversió, els retorns es produiran d'aquí molts anys. L'ànima del ROI és la que mira més el retorn immediat i, per tant, més associat al pressupost. Això és un pèndol, i un cop nosaltres vam ser l'equip aquest, que ara ha estat tot ell canviat, aquest equip vam implantar això, la visió es va desplegar, vam passar de 30 treballadors a 120.000, era el moment de portar gent nova, i així ho vam fer, i escolta, ja va estar bé, perquè la veritat sigui dita, també des d'un punt de vista de l'exigència humana, de la mera dedicació, i això el llibre jo crec que es veu una mica, i d'aquí que optés al final de la meva vida optés per agafar un cotxe i em dediqués a donar toms per Aràbia per mirar d'entendre el país on havia viscut, doncs ja estava bé, perquè si no podria haver-hi deixat alguna cosa més que la salut.
1: Jo crec que, no ho sé, no, però és com quan de vegades el projecte professional i l'experiència vital coincideixen, no?, i es disfruten tan intensament totes dues, és ben bé un regal, no?, potser, o un èxit, no sé si dir-ho així, no?
0: No ho sé, la vida, suposo que la vida consisteix a mirar enrere i veure que d'entre els moltíssims errors que hem comès, doncs home, hi ha hagut algun encert, i sí, haver viscut això ha estat molt bo. Ho he fet també, en part, amb sacrifici de la família i doncs de moltes coses de la vida, però sí, he tingut sort, he de dir que he tingut sort, i ara jo volia que que la cultura catalana, que el conjunt dels països catalans fossin capaços de viure amb mi aquesta experiència. Amb el ben entès que hi ha moltíssims catalans i moltes catalanes que hi han col·laborat, que hi col·laboren i que són pel món fent una feina meravellosa. Això és molt important dir-ho. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Antoni, i nosaltres contents de sumar-nos una mica doncs, a aquesta difusió, a aquesta experiència teva, a ajudar a difondre-la entre els nostres oients.
0: Molt bé, ha estat un plaer ser a la nit dels ignorants, que ja et deia abans que n'era un seguidor diari o nocturn.
1: Nocturn,
0: quan
1: sí.
0: Quan era jove, ara m'he reenganxat darrerament i avui sent aquí, doncs vaja, és un honor molt gran. Moltes gràcies a tu i a tota la gent que ens escolta.
1: Doncs no, al revés, gràcies a tu i fins una altra, i si ens vas escoltant, doncs aquí estem.
0: Molt bé, au.
1: Fins aviat.
0: Vagi bé.
1: Adéu.
0: Au, bona nit.

0: les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Estem posant aquesta música de Queen, de Show Must Go On, perquè li he dit a l'Oriol, ei, que hem de fer la crida, perquè d'aquí una setmana farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb la Marta Romagosa al capdavant, i volem que sigui una festa. Us ho estem dient aquests últims dies, i ho repetim ara, perquè ja us vam dir que heu d'enviar un correu, si voleu venir, heu d'enviar un correu, ara us direm l'adreça, o ens heu d'enviar un missatge, i afanyeu-vos, perquè no tindrem places per tothom. Si hi ha molta demanda, haurem de fer un sorteig. Per això hem decidit, doncs, a fer el programa en públic, fins a ocupar les 18 cadires, màxim dels màxims, 18 cadires, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474 aquell dia, però això no treu que farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels que siguin aquí. Què heu de fer? Si voleu venir, escriviu un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, això sí, per poder després accedir a les instal·lacions. Si hi ha més persones que cadires, us ho deia ara, farem un sorteig, val? Us trucarem, us ho direm per antena. Ens assegurem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir, no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina, ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada. Per nosaltres, de fet, ja serà divendres 3, eh? L'últim dia estem preparant converses, estem preparant actuacions, i alguna sorpresa. Ens fa molta il·lusió, però va, afanyeu-vos si voleu venir, perquè, de veritat, només tenim 18 butaques. Va, que tenim encara uns 5 minuts per en Josep Lluís d'Horta. Bona nit, Josep Lluís.
1: Hola, Domènec, m'he trobat de nou. I et pregunto ja directament, mira, fa poc estic despert, eh? Vull dir, no, potser ser capaç de coordinar. Sí, com te sents substituint la cadira de la Marta?
0: Aquesta pregunta no te la podria respondre amb el poc temps que tenim, però només et faig un titular molt bé, un titular fàcil, eh? Entenible, és molt bé, em sento molt bé.
1: Bueno, però tu estàs al programa, no?
0: Sí, home, i tant. Veure, no, estic, treballo amb la Marta cada dia, sí.
1: Pues per desitjar-te una setmana i bon estiu i fins la propera.
0: Sí.
1: Aquí tens dues molt senzilles d'entendre. La primera és, per què els gats són tan esquerps? Allò que un gat quan...
0: Sí.
1: No és que em caigui malament els gats, però és que m'he demanat que se faci fer d'amic d'un gat, oi, penso? No. I, no sé, jo vull ser amic de tothom, sobretot dels animals, són més bones persones que les persones, penso.
0: Sí.
1: La següent és per què els seguidors del Barça se'ls diu culers. Va. Que és una pregunta supergastada i superfeta, perquè la tens un formula.
0: Val, sí, no està de més recordar-ho.
1: I la darrera i última, i mira, jo avui tinc ràdio, els 10 fa ser l'últim programa meu d'aquí, per la Boca Nord, al Carmelo.
0: Sí.
1: Un programa de música, d'agenda musical de Barcelona, i que ara estem fent entrevistes, i hem fet l'últim programa, el programa d'un 9:15, que és un... La Caixa Negra.
0: Home, doncs, felicitats.
1: Sí.
0: No perquè sigui l'últim programa, sinó perquè pel programa.
1: Sí, no, felicitats perquè ho faig molt a gust i perquè no em costa gens ser... Per lo menys, perquè mira, ja t'explico escuetament que hi ha problemes de salut mental, però la teràpia de la ràdio és la millor teràpia que els medicaments que prenc, que no els fiatra, ja et dic jo, eh?
0: I la darrera i última pregunta, sí.
1: Per què la calor fa que les persones suem?
0: Perquè
1: el cos transpua líquid, tothom sap que som aigua, i per algun lloc ha de sortir. Normalment surt pel pipi, però per la suor, per l'aigua que ens treu per la cara i pel cor.
0: Per
1: quin motiu? Això és una cosa de biologia, que algú d'interès ho explicarà.
0: Doncs sí, segur que sí, segur que aquestes...
1: Que tinguis bon cada setmana.
0: Gràcies, igualment, Josep Lluís, que vagi molt bé el cap de setmana i les vacances, si és que en fas. Queden anotades aquestes preguntes.
1: A gust, ho faig.
0: Bona nit. Per què els gats són tan esquerps? Per què, d'on ve la paraula culer? Per què els hi diuen així en els aficionats blaugrana? I per què la calor fa que les persones suem? Són tres preguntes ben trobades, diguéssim. Ara a veure si trobem les respostes. Nosaltres ens n'anem. Recordeu, insisteixo, recordeu que si voleu venir a celebrar l'últim programa amb nosaltres, ens heu d'enviar un correu electrònic a ignorants@catradio.cat o, si pel que sigui, doncs no ens podeu escriure, li podeu dir a l'Aina per telèfon, val? Doncs ara, uns minutets per al butlletí informatiu i després tornem amb la segona hora de la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de les temperatures i l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
2: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. Aquest divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant aquest dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat 2 morts i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijó diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Catalunya estrenarà un sistema pioner a la P7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons.
1: El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista hi pastiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 1992. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia.
3: El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
4: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
1: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar el base nord-americà Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous es resol la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Passen a la següent ronda Alemanya i Costa d'Ivori com a primer i segon, i com a tercer classificat probablement es classificarà a Equador. A aquesta hora en joc el partit entre Tunísia i els Països Baixos. De moment, victòria en els primers minuts per 0-1 a favor dels Països Baixos.
3: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
1: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
3: En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
0: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Mira que bé, hem tancat la primera hora amb tres preguntes d'en Josep Lluís d'Horta, que deia: per què els gats són tan esquerps? D'on ve aquest qualificatiu de culers pels aficionats blaugrana, els del Barça? I per què la calor fa que les persones suem? I obrim aquesta segona hora ja amb una resposta, em sembla, i si no, que m'ho desmenteixi, la Núria, des del barri de Sant Andreu. Núria, bona nit.
1: Doncs sí, bona nit.
0: Sí, no? Que sí?
1: Sí.
0: Ens vens amb una resposta, molt bé.
1: Sí, jo tinc 75 anys, el meu pare era de molt culer,
0: sí?
1: Però molt, i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, i espero que sigui així, perquè és el que tinc entès, a les graderies a dalt resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
0: Sí, sí.
1: I llavors per això els hi van començar a dir culers.
0: Saps que...
1: O sigui, mira que senzill que és.
0: Saps que em sona? Saps que em sona? No, tampoc, jo no posaria la mà al foc perquè no, diguéssim, no sóc especialista en temes blaugrana, però em sona.
1: No,
0: ara que ho has explicat, em sembla que alguna vegada ho he sentit explicar així. Sí,
1: sí, sí, sí, és que el meu pare sempre ho deia.
0: Sí, sí. No, podria ben bé ser això.
1: I ara al dir-ho, dic, pues caramba, i són coses que es van perdent, que no...
0: Mira, però no es va perdent tant, perquè, veus...
1: No, perquè les anem recordant
0: entre nosaltres. Entre nosaltres les anem recordant, això és el que has fet
1: és
0: avui.
1: És que Catalunya sí. Ràdio és Catalunya Ràdio.
0: També, i la nit dels ignorants ja té una edat, també.
1: Exactament. I et desitjo molta sort, també.
0: Moltes gràcies.
1: I gràcies, perquè també m'agrada molt com fas el programa.
0: Doncs gràcies, Núria.
1: Que jo el segueixo des de l'època del Cuní.
0: També, no? Veus?
1: Sí.
0: Veus? Sí. Molta gent, és curiós, Sí.
1: Molta, sí. Quan he pogut. Segons quina època, de vegades no pots per la feina o per el que sigui.
0: Ja.
1: Però ho fem quan podem, tots.
0: I nosaltres que us ho agraïm. Núria, moltes gràcies.
1: Per fer-hi som.
0: Bona nit i anem cap a...
1: Bona nit, apa.
0: Anem cap a Vallcarca, amb el teu permís. Joan, bona nit.
2: Hola, Domènec, bona nit. A veure... el programa que és Cita Animal,
0: sí,
2: de TV3, que és perfecte, a mi sí. M'agraden molt els animals, o sigui, res en contra ni molt menys, però trobo que en un moment determinat del programa podrien dir, i quan vostè agafi el gos i surti a passejar-lo, no està de més que porti uns quants papers o tovallons de paper i una ampolla d'aigua, perquè si el gos fa les seves necessitats, jo ho recullo. I almenys la gent es conscienciaria de que, perquè ja sé que tothom ho sap, però, escolta, el meu carrer, el carrer Mare del Coll, a vegades tens que anar saltant perquè està ple. És un carrer de plantes baixes, de torres, amb jardí, i ja sabem, tot això pues, vol dir que hi ha gossos, m'entens?
0: Uh-huh. Sí.
2: I ja està. És que hi pensava l'altre dia quan ho van fer-ho, dic, seria un moment oportú
0: perquè
2: tothom
0: se
2: n'entenés.
0: Clar. Sí. I sembla mentida que això encara passi i tantes vegades que n'hem parlat,
2: Després això dels gats, que diu el Josep Lluís, es diu?
0: Ah, sí.
2: Home, no tots els gats són esquerps, cuidado. Nosaltres hem tingut gats aquí a casa, que som com perutxes,
0: Són més carinyosos, vols dir, sí, no?
2: No, home, a veure, el gat tendeix a ser una mica esquerp perquè no sigui massa d'argent i ben fet que fa.
0: Clar.
2: M'entens?
0: Perquè és molt independent, no?
2: Que, bueno, n'hi ha que no.
0: N'hi ha que no ho són tant.
2: Hem tingut perutxes aquí, vull dir que teníem una que es deia Elsa, que allò era un perutxe, m'entens? Depèn de mà que queda, pobreta.
0: Molt bé, Joan.
2: I, bueno, jo els culers, però jo respost a aquesta senyora molt bé,
0: Sí. Tu també havies sentit aquesta explicació,
2: Sí, i tant.
0: Perfecte.
2: Molt bé,
0: Joan. Doncs moltes gràcies.
2: Bona nit, gràcies.
0: Gràcies i bona nit. I escolteu-me, tenim un missatge d'en Joan des de Lleida, sí?, que ens diu: volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i, en canvi, quan les portes a casa, s'han de posar a la nevera. Bona pregunta, tot i que potser ens podem trobar que alguns diguin, no, és que el posa a la nevera perquè vols, perquè no caldria, Però és veritat que tenim aquest aquest costum. L'Alba, des del Parc Güell de Barcelona, ens diu, soc veïna del Parc Güell, sovint hi anem a passejar, i vam veure els dos últims dies de la setmana passada que estaven preparant el muntatge d'un escenari espectacular. Al principi vam preguntar als vigilants del parc de quin espectacle es tractava, però ningú ens va saber donar una resposta, ja que no vam trobar informació en lloc, ni per internet, ni en cap cartell, ni tan sols trucant per telèfon a informació del Parc Güell, que semblava que no en tenien massa coneixement, tampoc. Després de molt indagar, ens van dir el dia abans que dilluns, dia 22, hi cantava l'Escolania de Montserrat, però que s'havia d'haver demanat entrades anticipadament, que eren limitades, i a més semblava que ja estaven totes exaurides. Jo voldria saber, per algú dels que van assistir al concert de l'Escolania, de quina manera es van assabentar d'aquest concert, quan, com, de quina manera en van tenir notícia. I encara un altre missatge de la Dolors de Banyoles sobre el canvi climàtic i la contaminació que provoquen sobretot els combustibles fòssils dels avions i els cotxes, diu. No parlem de les guerres i tantes altres coses que estan destruint el planeta. Molt sovint, quan veig els aeroports plens de gent, em pregunto, aquestes persones pensen en el futur dels seus fills i nets? No es podria regular, per exemple, el trànsit aeri i que només es fes servir per necessitat? O sigui que això seria no viatjar per plaer. I una necessitat no és anar a veure un partit a l'altra part del món, diu la Dolors de Banyoles. Suposo que sóc una il·lusa, però la salut no està per damunt de tots els milions que mouen aquests viatges, es pregunta. Aquestes onades de calor ens estan avisant, és el missatge, amb preguntes i amb missatges implícits de la Dolors de Banyoles. I acabem amb la Maria Antònia, que ella sí ens ha enviat un àudio.
3: He escoltat a la senyora Fina de Nou Barres, que parlava que per dormir usa un aparell que li va tan bé. Ens pot fer una mica d'explicació de quin és aquest aparell?
0: Un últim missatge de la Marian des de Lleida. Ahir la nit crec que era la senyora Fina, ara ho mirarem, que va parlar de l'herpes, exacte, sí, ho va fer. I va dir que l'herpes es cura amb menta fresca. Em va semblar entendre que parlava d'un llibre de remeis naturals. Quin era el nom del llibre? Doncs bé, és una pregunta que li traslladem a la Fina. Segur que la Fina, si no és avui, doncs li recordarem la setmana que ve. També ens podrà contestar, perquè la Fina és oient habitual del programa, i mirarem a veure si ens ho pot respondre. Quin llibre de remeis naturals era aquest que deia que l'herpes es pot curar amb menta fresca? I ara, no sé si això es pot curar, però l'addicció a les sèries és el tema que fa moure a la Sílvia Comet i que fa que col·labori en aquest programa.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, ja és aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries i facilitar-nos una mica la vida, perquè no haguem de perdre el temps remenant els catàlegs de les plataformes, perquè no és broma. Hi ha gent que alguna vegada m'han explicat que s'estan tanta estona buscant la sèrie com mirant-la. Sílvia, bona nit.
5: Què tal, Domènec? Bona nit.
0: Sílvia, què tenim avui al menú de sèries?
5: Doncs mira, ja és estiu, n'hi ha molts que estem pensant en les vacances, tot i que encara queden bastants dies, i com somies gratis, ens podem imaginar passar uns dies en algun poblet encantador, d'aquests de postal, on no hi ha grans aglomeracions de turistes i els veïns es bolquen amb qualsevol persona de fora. Comunitats d'aquestes molt cohesionades on la vida és idíl·lica, o no? Doncs deu ser que no. Tot el contrari, comencem per una de les estrenes més sorprenents de l'any i que segur que formarà part de moltes llistes del millor del 2026. És Widow's Bay, la maldició de Widow's Bay.
6: There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself.
7: Was there cannibalism?
6: No. I don't think that's right.
0: Ja m'estranyava a mi, era massa bonic per ser veritat. I on se situa aquesta badia, que suposo que deu ser fictícia?
5: Sí, encara falten uns dies per fer vacances, de manera que patim una mica, va. La badia és fictícia, clar, però se suposa que és una illa situada davant la costa de la regió nord-americana de Nova Anglaterra. Un lloc força pintoresc i encisador, d'aquells que sembla que s'han aturat en el temps. Aquí hi viu una petita comunitat on gairebé tothom es coneix. Els comerciants comerços són petits i encantadors, restaurants, botiguetes, tavernes, que reforcen aquesta sensació de comunitat aïllada. I aquest és un punt clau. Ningú surt de l'illa perquè hi ha la creença que les persones nascudes a Widows Bay no poden abandonar-la sense patir conseqüències terribles. A l'inici de la sèrie s'expliquen històries de veïns que van marxar al continent i van morir poc després. Un home va morir d'un atac de cor un mes després de deixar l'illa, una altra dona va morir l'endemà d'arribar a terra ferma. Aquests casos alimenten la superstició que l'illa està maleïda. Una de les gràcies de la sèrie és que durant bona part de la història no queda clar si aquestes creences són simples llegendes locals o si realment hi ha alguna cosa sobrenatural al darrere. El batller, Tom Loftis, intenta explicar-ho tot de manera racional, és un descregut, i està obsessionat a convertir Widows Bay en un punt d'atracció turística.
0: I qui té raó? Els veïns o l'alcalde? Tot és pura superstició?
5: No tot és pura superstició, i tant que en aquesta illa hi passa alguna cosa. No es basa en l'obra del mestre del terror Stephen King, però que ha inspirat els creadors de la sèrie és bastant evident. Un poble on els fenòmens paranormals formen part del dia a dia, on podem veure pallassos terrorífics, hotels encantats, bruixes, maleficis... Però també hi ha moltes altres referències a clàssics, com Tauró o Un home llop americà a Londres. També ens pot recordar a Twin Peaks, per allò d'un lloc meravellós on hi ha més secrets que habitants del poble. Faria molta por si no fos perquè tot està amanit amb moments força còmics, humor absurd o humor negre, que dona a la sèrie un aire superdiferent, molt original. La combinació de gèneres és tot un encert. En alguns moments no sabreu si riure o tapar-vos el cap amb una manta. A banda, també hi ha una trama més emocional que gira al voltant de la família de l'alcalde, però que està perfectament integrada amb la resta. Res és sobre aquí, tot està lligadíssim.
0: I què me'n dius de les interpretacions? Són destacables, diguéssim?
5: Més que destacables. L'alcalde del poble l'interpreta Matthew Rhys, que és d'aquells actors que, si m'ho pregunteu a mi, és del millor del panorama actual. Potser un dels seus treballs més coneguts és haver coprotagonitzat el tros de sèrie que és The Americans, però també l'hem vist a la pell del nou Perry Mason. Està fantàstic, amb reaccions físiques molt expressives, cosa que dona molta credibilitat a situacions bastant absurdes i sortint força de la seva zona de confort, que normalment és el drama. Rhys és l'estrella de la sèrie, però també són molt remarcables els secundaris, com Kate O'Flynn en el paper de l'ajudant del batlle, una secretària eficient, que té un rol bastant còmic, però que acaba sent decisiva i fins i tot protagonitza tot un capítol fantàstic sobre encanteris, que jo crec que és un d'aquests que podria estar a la llista de millors capítols dels pròxims Emmy, dels Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de la Televisió. També cal destacar el personatge que interpreta Stephen Ruth, que fa d'un veterà pescador de l'illa i que és una mica un profeta del desastre. En resum, una molt bona història sobre un poble maleït, fantàsticament ambientada, amb una atmosfera inquietant, tocs d'humor absurd, en això també pot recordar Twin Peaks una mica, amb ritme pausat, interpretacions brillants i un capítol final amb un gir sorprenent que ho deixa tot preparat per a la segona temporada. Una sèrie amb molta personalitat, en definitiva. Per mi podria tornar demà mateix perquè tinc moltes ganes de més Widows Bay. Té 8 capítols que trobareu a Apple TV.
0: Va, un segon poble suposadament idíl·lic, també.
5: Basada en una obra de Louise Penny, que és autora de novel·les de misteri molt popular al país. I la sèrie es titula Three Pines. This tiny, sleepy village full of kind, compassionate people and two murders in one year.
8: Evil leached into the ground in Three Pines. Chief Inspector Gamache.
9: She's out there somewhere. Will you help us find her?
5: Està ambientada a un poble fictici situat a prop de Montreal, Three Pines, un poblet moníssim on els veïns són una mica excèntrics, però que tot fa pensar que s'entenen molt bé entre ells. Sopen plegats al mateix bistrot, també són amics del propietari i el cuiner, i es reuneixen per participar en un club de lectura en una petita llibreria supercuqui. També tenen un centre d'art liderat per una dona indígena. La sèrie arrenca amb dues històries aparentment aïllades. D'entrada, una protesta davant la comissaria de policia de Montreal per denunciar la desaparició de dones indígenes. Els agents de la comissaria no hi donen cap importància, però aquí apareix el protagonista de la sèrie, que és l'inspector Gamache, que no vol deixar passar el cas d'una jove desapareguda. Poc després, els seus superiors, una mica com a càstig per voler-se ocupar d'un cas que suposadament és poc important, l'envien a investigar una mort en circumstàncies una mica estranyes que passa a Three Pines, que és a tocar, justament, de la comunitat indígena d'on ha desaparegut la noia.
0: I qui és la víctima aquí?
5: És una dona rica del poble, bastant arrogant i un punt desagradable que no desperta precisament simpaties entre els veïns de Three Pines. A priori sembla un accident, però de seguida Gamache, que és especialment intuïtiu, veu que allò que sembla accidental en realitat podria haver estat molt planificat. I automàticament tots els veïns del poble es converteixen en sospitosos. Tothom té un motiu per haver acabat amb la vida d'aquesta dona. Amb dos capítols es resol el cas, una mica a l'estil d'Agatha Christie, en el sentit de qui ho va fer, qui va cometre el crim, però en aquesta sèrie el més interessant és la trama de fons de les nenes i dones desaparegudes. És una barreja de thriller, crítica social i drama humà. A mesura que avancen els capítols, anem veient que en aquest poble hi ha molts secrets i molts acaben derivant en casos de nens i joves indígenes.
0: I el repartiment, Sílvia, és conegut?
5: El gran protagonista, que també fa la millor interpretació de la sèrie, és l'actor Alfred Molina, que es va posar en la pell del malvat doctor Octopus a Spider-Man, i a qui hem vist recentment a la sèrie de Borox, Jubilación Rebelde, que és a Netflix, que potser no el coneixeu, però heu vist la sèrie i així ja li poseu cara. Sense ell, Three Pines seria molt més plana i tindria bastant menys encant, perquè la gran qualitat d'aquest investigador, d'aquest inspector, és l'amabilitat i les bones maneres a l'hora de fer la seva feina. No és el típic policia turmentat que surt a moltes sèries sobre crims. Tot el contrari. L'inspector, a més, com molts dels personatges de la sèrie, també té un trauma que li ve de la infantesa i això fa que empatitzi amb alguns dels veïns del poble. Té 8 capítols i els diferents crims, com us deia abans, es van resolent de dos en dos. Cada dos capítols un cas. Si teniu ganes de veure una sèrie sobre casos criminals amb un rerefons sobre injustícies històriques bastant reposada i ambientada en un lloc molt bonic, visiteu Three Pines. A més, combina l'anglès i el francès, el québécois, cosa que també li dona un to diferent. La trobareu a AXN, que podeu veure a través de Movistar Plus.
0: Doncs avui, pobles encantadors, que potser no ho són tant, Widow's Bay i Three Pines. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia. Molt bona nit.
5: Bona nit. Fins la setmana que ve.

0: veurem si algun oient del programa ens ho pot dir. Però vaja, suposo que si se sap de què van parlar, si la conversa va anar més enllà d'una conversa privada, doncs suposo que es deu haver publicat. Ho mirarem, Lliberat. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit, Domènec, que ja, escolta, bé, plaer saludar-te.
0: Gràcies, igualment.
2: Escolta, no sé de què devíem parlar, però ja podria ser que parlessin de finances, perquè...
0: Sí, podria ser, o potser no, eh? Vés a saber, no?
2: El Vaticà sabem que té bé, de finances.
0: Sí, home, i tant.
2: Sí, per cert, que heu vist aquella del com es diu, el concili, la pel·lícula aquesta.
0: El conclave.
2: No estic molt posada en aquests temes. El conclave.
0: No, però n'hi ha una que és el conclave, després n'hi ha una altra que em sembla que és l'altre papa. N'hi ha dos o tres, però n'hi ha una, sí, que es diu
2: el conclave. El conclave està molt bé, també. Sí. També es veuen el padrino, també aquell, un dels padrinos. Que també és la trama que hi ha allà, que ja es veu.
0: Que també s'hi veu a l'església.
2: En fi, noi, en fi.
0: Sí.
2: Doncs, bé, jo aquesta sèrie que ha dit ara la Sílvia, la que es va dir exemple, potser la veuré, però la que s'ha d'esquitxar part no, perquè ja esquitxem prou.
0: O sigui que tu també estàs parlant de finances, veig, eh?
2: Sí, noi, quins remeis, sí. Perquè per Movistar, és una pila i entens i pots mirar el que no dic, em sap greu a vegades, però dic, noi, perquè ara aquesta, ara l'altra i tot això, és una tremuja si t'hi enganxes, eh?
0: Sí.
2: Mira, volia...
0: Digues. Tenies una pregunta, no?
2: Sí, no.
0: Ah, no?
2: No. Bé, el dissabte, volia dir que el dissabte, aquí a Sant Cugat, estrenem una obra que es diu la Festa Major a la Llar es fa furor, perquè la fem a la Llar, saps?
0: Sí. I es diu?
2: I la dirigeix la Gisela Figueres, àlies Senyora Isabel.
0: Ah, val, sí.
2: Ella la dirigeix, la idea original és d'ella, el guió, sí. I la fem aquest dissabte a les 5 de la tarda, ja ho sé, a més és una mala hora amb aquesta colona, i ja dic, mira, deixa-m'ho dir, a veure si algú, perquè surti aquelles hores de casa.
0: Sí. Escolta'm, i tant. I com es titula l'obra?
2: Diu, a la Llar, la Festa Major fa furor.
0: Ah, es diu així, eh? A la Llar, a la Llar, la Festa Major fa furor.
2: Sí. Jo també hi surto, evidentment. Evidentment, vull dir, sí, perquè som tot.
0: Sí, perquè ja has treballat.
2: Evidentment, vull dir, perquè som totes baixes, i sortim sempre tothom, no? En fi.
0: Doncs molt bé.
2: I ens ho passem molt bé nosaltres, esperem que el públic també s'ho passi bé, però ens era per fer una mica d'allò i bé.
0: Molt bé.
2: I aquests dos dies com t'han anat bé, no?
0: Sí, de moment bé, sí. Home, tot és una mica nou, vull dir, això no s'aprèn només en dos dies, però vaja, ho estem intentant, sí.
2: Home, no.
0: Estem fent un curs accelerat.
2: Sí, bé, un curset accelerat, sí, bé. Ja teniu pràctica per això.
0: Sí, més o menys, una mica. Doncs, Maria Rosa, moltes gràcies.
2: Una cosa, dic, lo dels col·les és cert, però també hi ha que dir que, bé, el meu pare no m'ho deia, això, perquè el meu pare era l'Espanyol, aparico, que la branca femenina era els que érem del Barça i el Gavi, però hi ha que dir una cosa que ens diu que l'Espanyol era Can Ràbia.
0: Sí.
2: Sí, se li deia Can Ràbia per on estava situat, sí, era Can Ràbia. Sí. I això no es diu, això que els hi anava de perles, aquest nom, noi. Sí. El meu pare era tan anticoler que em va fer agafar una mania a l'Espanyol a mi i després quan m'he anat informant encara més.
0: Ui, tema complicat aquest, eh?
2: Sí, molt complicat, en fi. Vinga,
0: bueno, Maria Rosa, doncs queda anotat pels que vulgueu anar-hi a Sant Cugat.
2: Sí, a la Llar de
0: Sant Cugat
2: i el carrer Vall d'Oreig, a les 5 de la tarda.
0: Exacte, a les 5 de la tarda. Gràcies, Maria Rosa, bona nit.
2: Apa, adéu, bona nit, adéu.

0: Ja sabeu que des de mitjans d'any, aproximadament, ens vam proposar entrevistar cada mes una gastrosàvia per així fer honor a aquest projecte impulsat per la Fundació Alícia i el Govern, que té per objectiu crear un inventari de receptes de cuina tradicionals i, alhora, molt important, homenatjar les àvies que han preservat tot aquest llegat. El resultat d'aquesta iniciativa, endegada l'any passat, és de 300 plats tradicionals documentats, 12 dels quals, fins i tot, les mateixes àvies, des de diferents punts del país, els expliquen en videoreceptes publicades a la xarxa. Avui, la gastrosàvia, per cuinera, per sàvia i per àvia, és la Montserrat Massip, nascuda i resident a Granadella des de fa 83 anys. Montserrat, bona nit.
1: Bona nit.
0: He passat un bon Sant Joan?
1: Sí, tranquil·let.
0: Montserrat, sempre...
1: Ja n'hem passat un altre.
0: Sí. Sempre els fem una mateixa pregunta a les gastrosàvies. Montserrat, per què creu que l'han escollida gastrosàvia, vostè?
1: Pues, bueno, no ho sé, perquè jo estic en un centre i ens vam reunir unes quantes i després diu, bueno, que farem una recepta. I la directora va dir, bueno, això ho pots fer tu.
0: Home, doncs ja...
1: I vaig ser escollida així, però perquè no sabia ni el que havia de fer.
0: No sabia massa on es ficava,
1: res,
0: no?
1: Res, no.
0: Bé, doncs, però això és que hi havia altra gent que sí que confiava en vostè, veu? Està bé, això, també. L'inventari que s'ha fet, l'inventari d'aquestes receptes, inclou més de 300 plats tradicionals, com dèiem, 12 videoreceptes presentades per vosaltres mateixes. La seva recepta, la de la Montserrat, són les orelletes, que són unes postres. Per què unes postres?
1: Bueno, perquè al temps nostre d'antes... pues no hi havia massa coses, no podíem anar a comprar en tants supermercats, no podíem. I després, pues no, estil dolç, no hi havia massa cosa. I això era un postre que era barat per nosaltres perquè el que val més és l'oli. Perquè, clar, s'han de frigir amb oli.
0: Clar.
1: I l'oli és el component que tenim nosaltres de tota la vida, pues, bo, que l'hem gastat bo i sempre no ens n'ha faltat.
0: Ja hem dit...
1: I d'aquesta manera, sí.
0: Digui.
1: Pues això, pues s'estilava fer orelletes i rosquilles.
0: Clar. Ja hem dit dues coses importants, oli, fregir... Anem per feina... Si volem fer aquestes orelletes,
1: sí.
0: Què hem de fer primer? Què fem?
1: Pues mira, primer que tot és agafar els ingredients, que són ous, sucre, una mica d'anís, sal, llevat de pols, matafaluga, celiandre, una rama de canyella, aigua... Bueno, l'aigua és el que s'ha de bullir, la celiandra i la rama de canyella i la matafaluga.
0: Val, això és el primer.
1: Se fa un suquet i es guarda, però ha de ser fred quan se tira a la massa.
0: Val, o sigui, ho infusionem i ho deixem refredar, d'acord.
1: I després oli i raspadura de llimó i la farinella que admeti.
0: Val, ja tenim, doncs,
1: una pasta.
0: Hem fet aquesta infusió, això, i ara anem a fer la pasta, aquesta massa, no? Que és el més important, la massa. Anem pels ous?
1: Sí, es posen els ous, i normalment jo sempre pujo les clares a punt de neu, perquè m'agrada més, perquè queda més suau, no? Després vas posant tots els ingredients i vas pastant, i quan ja el tens una mica així lligat, l'has de pastar amb la mà.
0: Amb la mà?
1: És una pasta que es pasta amb la mà.
0: Val.
1: I quan ve un moment que quan poses la farina, la mà ja se despega tota la pasta, perquè ja està lligada. Després fas com un pa i el deixes allà una mica reposar i fas unes boletes i les poses a reposar, que es facin bones.
0: Mm-hmm. Que es facin bones vol dir que s'han de fer una mica...
1: S'han de pujar.
0: Han de pujar, eh? Perquè hi hem posat, sí, hi hem posat llevat, o sigui que claro, han de pujar una mica,
1: sí,
0: no?
1: I s'han de pujar una miqueteta.
0: Va. I quan... Montserrat, una cosa, perquè ara acabem la recepta, però deia a la presentació de la recepta, en el vídeo, deia vostè, sí, que s'ha de fer entre dues persones. Per què?
1: No, quan s'hi couen.
0: Val,
1: quan
0: s'hi
1: couen.
0: Quan es cogui, cal que siguin dues persones.
1: Fins que les tens pastades, te pots fer sol.
0: Val.
1: El que passa... que fas les boletes, no? I les has de deixar fer bones. Perquè la pasta després l'has d'estirar, has d'estirar-la però amb les mans.
0: Val.
1: I clar, i tu quan una l'estira i l'altra l'ha de posar a la paella.
0: D'acord.
1: I clar, no pot fer tot sol, perquè clar, la de la paella es cremaria.
0: Val, perquè, o sigui, quan tenim les boletes, un cop les boletes han crescut, llavors l'hem d'estirar.
1: Ui, s'ha d'estirar com una coca redona, eh? Sí, s'ha d'estirar.
0: Molt,
1: a les mans.
0: Val.
1: Ben estirada.
0: Val. I aleshores...
1: Això, també costa el seu, eh? Una mica.
0: Però i per estirar-les ho fem amb la mà o les o
1: amb
0: un,
1: mà,
0: o amb un
1: mà,
0: corró amb la mà?
1: Amb els dits.
0: Val.
1: Amb els dits, eh? Ben estirada, de la vora que de un rebuixet més doblet, perquè no pots acabar el d'allò, però del mig queda bastant fina.
0: Val. I aleshores les posem...
1: S'ha de fer bona la pasta, eh?
0: Clar, el secret, suposo que aquí el secret és la pasta ben bé, no?
1: Va.
0: La matafaluga, l'anís, no? Tot això.
1: Sí, bueno, no? Però l'important és que la pasta sigui bona.
0: Clar.
1: Perquè si la pasta no es fa bona, no la podràs estirar.
0: Clar.
1: Que se'n tornarà.
0: Val. I aleshores...
1: Ho veig com si les fes, ho veig així.
0: Sí? De tantes vegades que les ha fet, no?, i de tant que s'ho sap de memòria, mentre ho va explicant ho va veient, no?
1: Clar, sí. I ho veus com ho està fent, sí.
0: Montserrat, i a l'hora de fregir, deu ser important també tenir un bon oli com el que teniu aquí a la Granadella, no?
1: Bueno, pues sí. A l'hora de fregir, si l'oli és bo, I el més important, també, és no deixar fer l'orelleta rossa. A mi no m'agrada que siguin rosses les orelles, perquè al moment, com són tan primetes,
0: sí,
1: has d'estar al tanto que no se faci rossa.
0: Val, que no es faci rossa, o sigui, que no es cogui massa, no?
1: Color, sí, això mateix, un color.
0: Val. Montserrat, vostè, ara que estem parlant de la paella...
1: Sí.
0: I de coure, em deia l'altre dia que té una dita que diu tot és bo el que l'olla cou si no hi poses res dolent. Això d'on surt? Això és per als que no s'atreveixen a cuinar perquè tenen por que no quedi bo?
1: No, bueno, pues no han de pensar això. Perquè això m'ho deia a cada moment la meva mare. Em deia, perquè a vegades li deia, oh, això no. Tot és bo que l'olla cou. Si no hi poses res dolent, tot és bo, me deia.
0: Clar,
1: bueno,
0: al final...
1: pues, jo suposo que les orelletes han de ser bones, perquè de dolent no hi ha res.
0: Ja. Clar, si els ingredients són bons, després això sí, poden quedar més torrades o menys torrades, com deia vostè, massa rosses potser no agraden, millor que siguin una mica d'oradetes. I un cop les tenim fetes, doncs, les traiem i què hi posa? Sucre o pols de sucre?
1: Al moment que es trauen, has de tindre el sucre a punt i bom, tirar tot de sucre al damunt, al moment que es trauen.
0: Uh-huh.
1: I després no les cal conservar en lloc, perquè l'orelleta es conserva sola, sense posar-la en lloc.
0: Val.
1: Ni neveres, ni res de res.
0: Però quan les treu, les posa amb un paper absorbent o així?
1: Amb
0: perquè...
1: un paper.
0: Sí, no?
1: Sí, perquè absorbeix oli també, claro.
0: Val.
1: Pues les poses amb uns papers nets, d'aquestos que són ja per reposteria. I després, pues allí les pots tindre fins que te les menges totes.
0: Ja. On les va aprendre a fer vostè, Montserrat? Amb la seva mare, no?
1: Pues jo, resulta que abans, com que en feien a totes les cases per les festes, pues jo les vaig aprendre a fer de la meva mare. I sempre que volíem, que fèiem una festa o volíem anar amb algun que mos convidaven a alguna casa, doncs mira, fèiem orelleres.
0: Era una cosa que es feia sovint o només es feia els dies de festa?
1: Sí. Se feia sovint i bastant, eh?
0: Però els dies de cada dia, o era més una cosa per celebrar alguna cosa o per festes?
1: Entre que tot anava molt justet, pues se feien sols els dies de festes, eh?
0: Val, sí, no?
1: Sí, i tant.
0: I vostè l'ha ensenyat a fer algú?
1: Bueno, jo sí, els que han vingut amb mi, no, que han, i a vegades ho he fet amb alguna amiga, també. He fet orelletes, perquè ja li dic, quan les pastes les pots pastar tu sol,
0: sí.
1: Però al moment de coure-les has
0: clar,
1: de ser dos.
0: Han de ser dos,
1: és impossible,
0: sí.
1: Un sol.
0: Ja.
1: I, doncs, pues, bueno, a vegades una amiga diu, oh, mira, vols ajudar que farem orelletes? Doncs pues vinga, fem orelletes.
0: I avui dia se'n fan encara aquí, a les cases, a la Granadella?
1: Sí, encara se'n fan, eh? Sí. El que passa que és una cosa molt... La joventut d'ara i tot, ja es dediquen a fer altres coses. Ja. Són massa laborioses per a... Ja no se'n fa gaire de reposteria, així com abans.
0: Yeah.
1: La reposteria la fèiem totes nosaltres. Jo cada setmana fèiem magdalenes. Com teníem gallines i teníem ous, doncs les magdalenes les fèiem totes nosaltres.
0: Clar. Ara tot això es compra, no? Es compra fet...
1: I ara tot es compra. Hasta nosaltres les comprem al pastisser, clar. Ja no ens dediquem a fer això. Ja tenim el temps per d'altres coses. Ja, no sé, fem d'altres coses.
0: Sí, ha canviat molt. Però vostè està contenta de poder participar en aquest projecte de les gastrosàvies? Home, d'alguna manera és intentar preservar-ho, no?
1: M'he trobat sense saber on anava, la veritat. Quan mos van dir, mira, un dia farem un dinar, diu, i bueno, ens van convidar, i vaig anar posant la... amb la directora del centre, com a llistic al d'allò, la senyora alcaldessa, que tinc una alcaldessa, la Granadella, i la d'allò, la que es cuida del centre de la cultura de l'oli, que aquí et vaig dir que teníem un centre, el centre de la cultura de l'oli, que s'hi fan moltes coses, eh?
0: S'hi
1: fan dinar, bueno, dinars, s'hi fan cursets, s'hi fan exposicions...
0: Sí, sí, el centre de la cultura de l'oli de Catalunya, pels que no ho sàpiga, és a la Granadella, i és un espai una mica això, dedicat a impulsar, promocionar i a donar el reconeixement que mereixen les comarques catalanes on es fa oli, com la, i els pobles, com la Granadella, no?, que tenen gran tradició oleícola, com es diu, no?
1: Sí.
0: I bé, és un centre de difusió d'aquesta cultura i també un espai creatiu amb una agenda d'activitats, com diu la Montserrat, molt, molt gran i molt activa i oberta a tothom, a més. Doncs, Montserrat, i llavors aquí van fer això i va ser aquí on la van engrescar per apuntar-se al projecte de les gastrosàvies, no?
1: No, va ser pues, aquesta noia que va vindre a buscar, que estaven buscant, 12 gastrosàvies. I va ser pues, que va dir, bueno, pues, mira, pues ara la vindran a gravar, diu, i quedarà com una gastrosàvia. Vale, pues, bueno, pues jo ho vaig fer. Sí, me vaig trobar allà amb uns nois molt simpàtics, eh, que van vindre a gravar i em van dir això, seran 12 gastrosàvies, perquè intentem que ara la joventut compri massa menjar.
0: El que dèiem.
1: Fàbrica.
0: Sí.
1: I ara, pues, això és una cosa de que voldríem introduir-los, en menjars que es feien,
0: clar,
1: i que provessin de fer menjars.
0: De fer-ho, clar.
1: Però, clar, és que el fer menjar reporta molt temps.
0: Ja,
1: i ara
0: temps, sí.
1: Estan ocupats en moltíssimes de coses, i abans no teníem ni mòbils, no teníem tabletes, no teníem res per entretindre-nos.
0: És
1: molt diferent, eh?
0: Tot ha canviat molt, sí. Tot ha canviat molt, però li agraïm molt, Montserrat, que hagi contribuït a aquest projecte, perquè almenys doncs, sí que tenim doncs, aquesta memòria, ara ho sabem, guardada, preservada i a disposició de tots aquells que tinguin temps o vulguin trobar temps per fer-ho, per provar-ho i per cuinar aquests plats.
1: Sí, ja ho dic, allà també dic, mira, quan s'hi jubilin algun dia que provin, mira, avui farem orelletes.
0: Exacte.
1: Sí, també els hi dic, quan s'hi jubilin.
0: Quan s'hi jubilin, exacte.
1: Avui què? Doncs pues mira, avui provem de fer orelletes.
0: Doncs...
1: Ja està.
0: Doncs queda feta la recomanació i el consell de la Montserrat. Quan ens jubilem, tots a fer orelletes. Montserrat, moltes gràcies. Moltes gràcies. Un plaer haver parlat amb vostè. I fins una altra.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies i bona nit i bon estiu.
0: Que vagi molt bé. Una salutació a Granadella.
1: Per tothom. Gràcies per tothom.
0: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: pregunta para anar a dormir.
1: Aquesta setmana hem dedicat els últims minuts del programa als relats del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts, també. Avui acabem el conte que vam començar ahir, titulat Butubata. Butubata. Ahir vam llegir com un home entra a la seva biblioteca. És una biblioteca imponent, molt, molt ben proveïda. Està esperant una trucada molt important. Ens ho explica un dels seus llibres, que fa de narrador i que també ens avança que un cendrer de vidre servirà d'arma per un crim. Truquen a la porta, però ell espera una trucada, no una visita. És un home jove que diu que ve a matar-lo. El propietari de la biblioteca li ofereix un conyac, Armanyac, i li pregunta qui l'ha pagat per matar-lo. L'home de la gabardina no li vol dir, però finalment confessa, un tal Orestes Puig. L'Orestes Puig, diu l'amo de la biblioteca, és el meu millor amic i és qui m'ha de trucar. Sona el telèfon.

0: Per fi, el telèfon, la trucada. Tots dos homes miren l'aparell, immòbils. L'amo, que abans duia bata, encara espera... L'amo, que abans duia bata, encara espera que soni una mica més. Fa un gest com de demanar permís al seu assassí i despetja. Digui, fa amb la veu lleugerament alterada. Soc l'Orestes. Ja ho sé, potser vols parlar amb una altra persona. Què? Fa una pausa densa. Estàs bé? De moment, sí. Doncs seu, estic assegut. Estàs sol? L'home que abans duia bata mira cap al seu assassí, que assisteix a la conversa amb un cert interès no gaire ben dissimulat. Sí, per què? El Nobel és teu. Vaja, no saltes d'alegria? Sí, diu sense saltar d'alegria. I tant. No ho diguis a ningú perquè encara trigaran un parell d'hores a fer-ho públic. Et pots haver equivocat? No. L'amo pensa amb rapidesa. Se li acut que si l'Orestes Puig el vol eliminar, potser ara també li està mentint. Per què m'ho fas? Ho diu sense posar-hi cap mena de des de por. Si de cas, de retret. Per què et faig què? Silenci. Per què li havia de mentir en Puig? L'amo reflexiona una llarga estona. Fins i tot es permet un glob d'armanyat. La veu de l'Orestes Puig es torna a sentir, impacient. Saps què? Ara vinc. Ja ho sabia. L'amo penja el telèfon i mira el seu assassí als ulls. Ara ja em puc morir, declara. I immediatament afegeix que consti que només és una frase feta. M'acaben de concedir el Premi Nobel i m'agradaria poder fruir-lo, assaborir-lo una mica, com si diguéssim, m'han tornat les ganes de viure. El Nobel de què? L'amo es mira l'assassí amb cara d'ofès, de molt ofès. Triga moltíssim a contestar. No sap ni qui sóc? Escup amb menyspreu. M'ha de matar i no sap ni qui sóc. L'altre ho reconeix amb un gest de les dues mans. L'amo continua fent un esforç per contenir la ràbia. Ja en sentirà parlar quan m'hagi liquidat. Li puc assegurar que els diaris n'aniran plens. Veu? M'ha de creure, si li dic que em sap greu que ens hagin hagut de conèixer en aquestes circumstàncies. Tots dos xerrupen l'armanyac. Els diners del Nobel per la meva vida. És un bon tracte. Ja li he dit que no sóc un professional que es vengui. El sicari deixa la copa a la tauleta i en to solemnial prossegueix. I que consti que me n'alegro, per això del premi. Mira l'altre als ulls. No li vull dir per molts anys perquè no m'agraden les bromes fàcils, però el felicito, de tot cor. Es fica la mà a la butxaca de l'americana. No té temps de treure's la pistola o el que sigui perquè el cendrer ha volat contra el seu front. L'home sense gabardina cau cap enrere, amb la mà encara a la butxaca de l'infern de l'americana. No pot afegir res, ni un comentari sarcàstic ni una broma fàcil de les que no li agraden. L'amo sense bata s'ha aixecat i va cap al sofà. Recull el cendrer de terra i l'examina. Tot i l'impacte, no té cap marca. Realment és un cendrer sòlid. La Maria sabia el que es feia quan li va regalar feia 5 o 6 aniversaris. Un cendrer ben fort i ben robust, li havia dit, perquè no s'escrostoni amb els teus copets de pipa tan emprenyadors. El pobre assassí no reacciona. La taca que se li fa al front és lletgíssima. I l'amo s'admira de la seva punteria. Ell que mai no... És el pànic que l'ha fet reaccionar d'aquella manera. L'instint de supervivència. És el Nobel. Mira al voltant sense veure els llibres de les parets, sense veure'ns, sense veure res. Està una mica neguitós. No, molt neguitós. Però li fa cosa tocar aquell cadàver. Encara té el cendrer salvador a les mans. Fa un petit gemec perquè acaba de sonar el timbre de la porta. Desapareix i torna al cap d'uns segons. Fa entrar l'Orestes Puig a la biblioteca. De moment, tots dos somriuen. L'Orestes Puig l'abraça, satisfet. Però llavors, per damunt de l'espatlla de l'altre, veu el cadàver de l'assassí. I el somriure se li transforma en una altra cosa. Estranyesa? Perplexitat? Pànic? El flamant Premi Nobel invita a seure amb un gest l'Orestes Puig al sofà davant de l'assassí, frustrat. Però el nouvingut ni s'hi ha fixat, perquè a peu dret observa encara el sicari mort. Què passa aquí? Diu al cap de molt el llogador d'assassins. Que no t'ha sortit bé la cosa. El Premi Nobel parla amb el cendrer a la mà. Fa estona que la pipa està apagada i freda damunt la taula, com un cadàver. Explica al seu representant que sap que l'únic que el pot haver mogut a fer una cosa així és l'enveja, que l'ha decebut, que s'havia cregut que eren un equip i que era lògic que fos ell, i s'assenyala enèrgicament al pit, qui s'endugués els honors, però que els beneficis... Em pots explicar de què cony em parles, fa l'Orestes Puig? No em diguis que no coneixes aquest home. L'Orestes Puig s'hi acosta, pàl·lid, a punt de desmaiar-se, li examina la ferida. Està estabornit, fa, desesperadament esperançat, sense tombar-se. Suposo que és mort. Vaja, ho espero i ho desitjo de tot cor. Però com s'ho ha fet? Ho diu per la taca tan lletja del front. Ha topat contra el cendrer. Però si en... Mira el flamant Premi Nobel esgarrifat. Què collons ha passat? Què reputes has fet? L'Orestes Puig s'adona de la posició de la mà dreta de l'assassí mort i li aixeca l'americana per veure què buscava aquesta mà. L'amo, en veure que l'Orestes Puig intenta recuperar la pistola del seu sicari, li pega un cop fortíssim el clatell amb el cendrer. L'Orestes Puig cau damunt del sicari com si el volgués escanyar pel pèssim compliment del seu encàrrec. El Premi Nobel pega encara un cop, un altre i un altre cop de cendrer al clatell de l'Orestes Puig mentre li diu, ple de ràbia, per envejós, la puta enveja que se't menjava viu, que no em volies deixar fruir, eh? Eh? Eh? I amb cada cop converteix l'arma que fins ara era de l'homicidi en la veritable arma d'un assassinat amb acarnissament. Llavors, tacada de sang i pell, la deixa damunt de la taula, el lloc que tenia predestinat, al costat de la pipa. S'asseu i fa un glob del seu armanyac. El Premi Nobel, per fi, després de tants anys d'esforços, després d'haver viscut molt malament les tres últimes convocatòries en les quals es deia que tenia moltes, però que moltes possibilitats, després d'haver dit a tothom que no estava disposat a patir més aquell infern que suposava cada mes d'octubre per ell, per fi li havien concedit el Premi Nobel. Passaria a la història. La seva obra passaria a la història. I aquells desgraciats envejosos i cobejosos volien que no ho festegés ni un sol dia. Llavors, el Premi Nobel mira els dos morts amb menyspreu. No entén, per més esforços que fa, la mala voluntat de l'Orestes Puig. Darrerament, tots dos estaven prou nerviosos, d'acord, com passava cada octubre. Però d'aquí a pensar que... Déu meu! Deixa la copa damunt de la taula i pensa en veu alta que hauria d'avisar la policia. Però en aquell moment, casualment, la policia truca a la porta i el Premi Nobel s'alça d'un bot, disposat a explicar com han anat les coses. Per un sentit estètic explicable, amaga en un racó la bata que més tard s'endurà al psiquiàtric. Torna a la biblioteca al cap d'uns segons, no pas amb cap agent de la policia, sinó acompanyat de la Maria, que l'abraça dient-li felicitats per molts anys. Tu t'ho mereixes, estimat, i alerta que hi ha uns bandarres que et volen fer una... Ui, què és aquesta taca de la camisa? Llavors la Maria mira cap al sofà. Què fan aquest parell? S'hi acosta. Veu que el del damunt és l'Orestes Puig i el de sota en Marc Vidal, l'actor. I diu, què els passa? Ja s'han emborratxat? Que no és sang, això. Sots el Premi Nobel esverada. L'interroga amb la mirada. Re, que em volien matar, contesta el futur suïcida amb aquella fredor de qui encara no ha baixat del núvol. El telèfon sona com si volgués afegir-se a la conversa i el Premi Nobel, unes quantes setmanes abans de saltar per una finestra de la clínica, el despenja mentre fent-se l'atabalat, diu, és que no paren. Són els de la televisió, que es veu que un ocellet els ha dit que sí, sí, ja ho sabem, que encara no es pot fer córrer, però és que, en fi, que volem ser els primers a difondre la notícia a tot el món, que ara venim si no hi té inconvenient. L'amo, que ja no du la bata, penja el telèfon, satisfet. Observa com la Maria aixeca l'americana de l'home que abans duia gabardina. És millor que no ho intentis, fa l'amo agafant el cendrer. La Maria es tomba amb una placa platejada a les mans on ell pot llegir el seu nom i un per fi ben gros. I les signatures dels seus amics, sense cap data. En haver-la llegit, l'amo de la bata de color granat deixa caure l'arma a terra. De manera inexplicable, el cendrer es trenca en dos trossos, com si considerés que ja ha complert la feina per la qual el van crear. M'expliques què ha passat? Em volien matar, tots dos. Però, a veure, en Marc Vidal? L'Orestes? Et volien matar? L'Orestes ho ha muntat tot, puta enveja, i aquest altre no sé qui és. La Maria pensa que pot ser que ara tots tres homes li estiguin fent la broma a ella. S'acosta als dos morts i els observa. Els veu molt reals. Mira l'amo, que ha recollit els dos fragments del cendrer i els ha deixat suaument damunt la taula i després s'asseu. Aleshores sona el timbre i tots dos s'espanten, però no es mouen d'on són. Té, deuen ser els de la televisió, diu ell, mentre escura les gotes d'armanya que encara queden a la copa. Amb un sospir de cansament, s'alça per fi a poc com si li fes mandra. I surt de la biblioteca dient, ja va, home, ja va, pesats. Els llibres estem avesats a endevinar les coses perquè en les nostres pàgines hi ha escrit el passat, el present i el desenllaç de totes les vides. I sabem llegir les històries que viuen les persones. Per això també sé que la Maria no tindrà esma per bellugar-se i sé que al replà de l'entrada tres equips de la televisió estan delerosos per entrar els primers a la casa. Sempre m'ha impressionat la incapacitat dels humans per veure les línies del seu destí, les vides que van tramar el seu camí i el punt final de cada història, que ja està escrit en alguna banda. La Maria mira cap on sóc. sense fixar-se en el meu llom d'un verd desdibuixat per tants anys de tocar-me el sol quan les cortines estan descorregudes. Remena el cap, desolada. Sentim com el flamant Premi Nobel obre la porta. La Maria pensa que és tan real tot, per si de cas es desmaia i em deixa tot sol per fer de testimoni. No sé si ho heu entès, perquè la cosa tenia un fil sucós, Qui narra la història és el llibre. Entenem que li volien gastar segurament una broma a l'amo. L'amo ha acabat matant a l'actor, ha acabat matant el seu amic. I també sabem, perquè ho explica el llibre, que, com diu, té aquesta capacitat de predir què passarà, quin serà el desenllaç. També sabem que l'amo el portaran a una clínica. I també sabem que l'amo s'acabarà suïcidant saltant per una finestra d'aquesta clínica. És una història molt bonica, molt ben escrita, trobo, del Jaume Cabré, d'aquest llibre, Quan arriba la penombra. I amb aquest conte, amb Jaume Cabré, hem arribat al final de la Nit dels Ignorants, d'aquest dijous 26 de juny. Demà no hi ha programa, ja ho sabeu. Ve el cap de setmana, dilluns tornem a ser aquí, i recordeu, serà l'última setmana, i per tant us torno a fer aquest recordatori de que si voleu venir a celebrar amb nosaltres l'últim programa, doncs ens heu d'escriure al correu del programa. Molt bona nit i que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho explicava al Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
3: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar. De fet, segons l'última actualització,